0: En Implante Más Corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
4: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
5: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
4: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
5: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
6: Castelldefels, així som.

0: El Parc del Castell és un dels espais més emblemàtics de la nostra ciutat. És un punt de trobada per a moltes famílies, un espai verd molt freqüentat i també la porta d'entrada, un dels principals elements del patrimoni històric de la ciutat, el castell. Durant aquests mesos, aquest entorn està experimentant diverses actuacions de millora amb l'objectiu d'incrementar la seguretat, protegir millor els espais verds i continuar posant en valor aquest indret tan estimat per veïns i veïnes. Per conèixer en què consistiran tots aquests treballs, avui ens acompanya Marian Sardà, cap de la Unitat Intermèdia d'Espais Verds de l'Ajuntament. Marian, benvinguda a Ràdio Castelldefels. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Doncs per començar, explica'ns una mica quines feines estan duent a terme ara mateix al Parc del Castell.
1: A veure, de fet encara no... el lloc presencialment no s'estan duent encara, perquè el que si parlem hi ha dos projectes. Val? Un és el de la tanca perimetral, que és per tancar aquest parc, Parc del Castell, que està en el nostre municipi però està gestionat per l'àrea metropolitana de Barcelona. I llavors, per facilitar el manteniment i també temes de seguretat, s'ha plantejat amb l'àrea metropolitana un tancat perimetral, val? Que tanca el parc. Llavors, el que s'està fent des que va començar el contracte, que ho porta l'àrea, no ho porta l'Ajuntament, és la construcció d'una tanca que en alguns punts, o sigui, de tots els metres de tanca hi ha 6 portes que estan amb un disseny propi que ha fet l'àrea metropolitana amb el servei de parcs i amb els arquitectes que estan dins del servei. Llavors, aquesta producció d'aquesta tanca, tant com a fet a mida, com si fos un traje a mida, s'està executant. La col·locació d'aquestes encara no està prevista per ara mateix. En principi, a finals de juny, principis de juliol, havia de començar, avui hem de començar a veure, però s'està retardant. Moltes empreses ara s'estan trobant que hi ha manca d'estoc, les empreses no tenen material en estoc i produeixen a mesura que tenen contractes i va. Llavors esperem que així quan abans, perquè en teoria s'acabaria el novembre d'enguany. Intentaran l'àrea metropolitana que aquests plaços es compleixin, val? Uh-huh. Això pel que fa a la tanca perimetral, que té uns trams amb tanca tipus Rivisa, que és aquesta malla electrosoldada més senzilla, però que no és un disseny propi. Després hi ha 6 portes com emblemàtiques dins del parc que estaran amb aquest disseny més treballat i més característic.
0: Uh-huh. I perquè... Per què s'ha considerat necessari fer ara aquesta actualització de les tanques, aquesta renovació?
1: A veure, hi ha trams que té tanca i trams que no. Llavors, aquest parc, clar, és un parc molt... És un turó, diguem... O sigui, a nivell de seguretat, no hi havia una tanca que tanquessis. Que tu poguessis dir, tanco el parc a les 8 del vespre, posa't el cas, i l'obro a les 10 del matí de l'endemà. Clar, tot això ara mateix no es pot fer. En canvi, si tu tens un tancat perimetral, et permet poder doncs, mantenir de manera diferent, que bueno, és un lloc que a nivell de seguretat doncs, podràs estar tancat. De nit estarà tancat aquest parc.
0: Mm-hmm. Aquest projecte també parla de posar en valor l'entorn del castell. Com contribueixen actuacions com aquestes a millorar el nostre patrimoni?
1: Home, clar, quan tu fas una tanca ben feta, diguéssim, amb portes, amb característiques, perquè clar, tenim la primera fase del castell, que és la de la Casa de la Cultura i de que s'acosta des de Bisbe Quinaona, són totes les rampes de formigó i corten, que van tenir un premi FAT l'any 92, de dos arquitectes molt famosos, l'Elias Torres i el Martínez de la Peña, i aquestes tanques d'ara no les faran ells, però són del mateix material. Hi ha un intent d'harmonia i de tenir un disseny que lligui amb les preexistències del nostre parc, no? Com aquesta tanca que puja amb les pendents amb corten. Val? La nostra tanca serà amb les portes, aquestes 6 portes amb corten.
0: Sovint, quan pensem en espais verds, hem de pensar en aquest equilibri entre accessibilitat i protegir també la vegetació. Tu, com a cap d'aquesta àrea, aquesta unitat d'espais verds de l'Ajuntament, com trobeu l'equilibri?
1: A veure, el que ajuda molt és el civisme de la gent, no? Els usuaris. Quan més cívics són, més fàcil és trobar aquest equilibri, perquè tu protegeixes el verd, perquè si no en la nostra latitud és difícil el verd, perquè l'aigua és en el... O sigui, la temperatura dona, no? El, diguéssim, el paisatge, però el color te'l dona l'aigua. Quan tu tens aigua, tens color. Si no, no tens color. No? Llavors, aquest intentar preservar, o intentem preservar, doncs moltes vegades veuràs que hi ha aquells cordes que són perquè les mascotes no entrin, perquè la gent no trepitgi, per protegir aquesta vegetació. Una tanca com aquesta perimetral encara també és més contundent, no? Perquè és una tanca i que evites això, inclús de cara a la seguretat del parc, el saber que allò es tancarà, no poden haver-hi doncs, actituds o accions que no serien recomanables de trobar en un parc, no?
0: Mm-hmm. I ens estaves comentant a l'inici ara de l'entrevista, mencionava aquest calendari que l'AMB està en marxa intentant reprogramar aquest inici, que en principi estava previst per ara, però s'està endarrerint. Per tant, què podem esperar? Una vegada que ja comencin les obres, hi haurà també algunes afectacions per l'ús que es fa del parc, que es podrà emprar amb normalitat o hi haurà unes restriccions?
1: Jo crec que ja es donaran restriccions. Clar, no es farà... restringirà l'hora, no? Per no, es deixaran passos alternatius, però sempre hi haurà igual algun pas que algú està acostumat a fer servir perquè li és més directe des de casa seva, doncs que aquell es trobi tancat i perquè l'altre estarà obert. S'intentarà deixar passos alternatius, però clar, sempre a les obres hi ha un moment crític. El que passa que això són obres que, com molta producció es fa en un taller, és d'instal·lació, llavors no són tantes hores. No, com si tu estàs construint amb paleteria, no? Estàs fent, és diferent, però si tu estàs fent un producte que el fas en un taller i l'instal·les, evidentment que no serà en un moment, però no és tanta l'afectació com si estàs fent-ho d'obra, no? Amb maons o amb...
0: I paral·lelament a aquest projecte de la tanca perimetral del castell, també es farà una actuació al talús que dona el carrer Bisbe Urquinaona. Quin problema presentava aquest punt?
1: Mira, a Castelldefels ens trobem en diferents indrets que, per la topografia, en alguns casos perquè eren antigues pedreres que s'abandonen i el material rocós es fragmenta per la meteorització, per l'efecte del clima. O sigui, si tu tens unes roques i els hi cau aigua o a l'hivern fa fred i hi ha una dilatació, a l'estiu, es dilata i a l'hivern es contrau, tot aquest meteoritzen els blocs rocosos, llavors hi ha risc de que caiguin. Llavors, ja fa molts anys, en l'any 90, es va fer una primera estabilització, però clar, i es van posar unes malles, que si algú mira veu que hi ha malles posades, però hem de millorar aquesta estabilització. I es torna a fer, després de tants anys, doncs una actuació de millora per garantir la seguretat de que no pugui haver-hi cap... Ara s'ha fet... hi ha uns elements ara per contenir, perquè no hi hagi risc ara, perquè és un lloc on passa molta gent, però quan ja ho fem ja serà definitiu, saps? O sigui, es posaran bolons, malla de torsió, tots els materials típics de l'estabilització de talussos. Mm. Això ho farem nosaltres i estem treballant ara doncs, amb l'empresa, s'ha de fer un pla de seguretat perquè tota aquesta gent, totes les obres fem plans de seguretat, no? Però com és un sector ara que està molt, molt demandat per tot el que va passar a DIF, totes les nostres carreteres, tots els aiguats, tot això afecta molt els sistemes rocosos que estan amb les infraestructures, llavors és un sector molt demandat i no queden aquestes empreses. Nosaltres estem amb una que hem adjudicat, però estem treballant el pla de seguretat perquè els propis treballadors han de tenir un pla de seguretat si cabe més exhaustiu que qualsevol altra empresa, perquè són treballadors en alçada, si estan treballant penjats.
0: Clar.
1: Vull dir que nosaltres volem fer-ho bé i bueno, si hem de trigar una mica més, però ho farem quan estigui tothom preparat per fer-ho bé. I bàsicament són aquestes dues, que les dues no van al temps que voldrien que anessin, eh? Però hi ha qüestions sobrevingudes, no? Com que l'oferta d'empreses d'aquest tipus ara a Catalunya estan desbordades de feina, i llavors doncs hem pogut agafar la que hem pogut agafar, hem contractat i estem treballant el pla de seguretat.
0: Doncs quedem pendents també del calendari d'aquesta altra actuació. Seguirem de prop des de Ràdio Castelldefels per obtenir més informació a mesura que vagi avançant tot. Sí que m'agradaria acabar amb una pregunta sobre el pla de seguretat, perquè aquest acostuma a ser sempre el pla final, el punt final, no?, d'aprovació, perquè ja quan arriba a la Junta de Govern local s'aprova el pla de seguretat i ja significa que la setmana següent comencen les obres,
1: sí,
0: bàsicament,
1: sí,
0: no?
1: Sí, no és així. Clar, tu no pots començar una obra si aquest pla no està aprovat. Però per aquest pla estigui aprovat, el coordinador de Seguretat i Salut ha de fer un informe. Sense l'informe d'aquest coordinador no es pot aprovar. Llavors es fa l'informe, el coordinador passa a la Junta i la Junta ho aprova. Llavors ja és el pistoletazo de sortida per l'administració per poder executar l'obra. Llavors tot, ja tothom està tranquil de que es tindran en compte les mesures que diu el pla. Val? Per als treballadors, per als vianants, per tothom, no? tot el que pugui ser afectat per aquella obra.
0: Un altre punt molt important per comprendre com funciona el calendari des de que es pensa en una millora a la ciutat fins a que es pot executar tots els termini i tots els passos que s'han de passar.
1: Clar, són molts passos, perquè has de redactar el projecte, aprovar-lo, adjudicar les obres, després el pla de seguretat, o sigui, tot sembla, i podries fer-ho molt ràpid, però els tempos de l'administració, que és lògic també, no? Perquè ha de passar doncs, informació pública, no? Tots són uns procediments establerts que són necessaris, no? Per fer, intentem fer sempre el millor que podem i intentant sempre fer el millor que sabem, no? Tant, també les empreses externes com des de la pròpia administració, no? Els treballadors públics, tothom ha d'intentar fer-ho el millor que pugui.
0: Clar, hi ha el que dius, hi ha moltes variables a tenir en compte, igual que ens passa quan fem obres a casa nostra.
1: Igual.
0: És el mateix.
1: Però, clar, perquè les variables que poden aparèixer a vegades són insospitades, que no pots ni imaginar que apareixen unes coses que no t'ho pots imaginar realment. No? O sigui, intentes preveure qualsevol contingència, però sempre apareixen coses curioses que no havies pensat, perquè l'espai és públic. Hi ha molts actors, no? I agents que... Però bueno, el que té a veure amb la pròpia seguretat, això sí que està contemplat. Però sempre hi ha alguna sorpresa que, bueno, en molts anys vas aprenent i incorpores sorpresa.
0: Doncs les obres, com dèiem, sempre comporten algunes incomoditats, però també són una gran oportunitat per conservar i millorar els espais públics que formen part del nostre dia a dia. En aquest cas, doncs, parlàvem del Parc del Castell, un dels indrets més emblemàtics de la nostra ciutat. Així que ara, amb aquesta visió de, en els pròxims mesos, aconseguir que encara sigui més segur, més accessible i agradable per a veïns i persones visitants. Marian Cerdà, cap de la Unitat Intermèdia d'Espais Verds de l'Ajuntament, moltes gràcies per aquesta estona aquí amb nosaltres a Ràdio Castelldefels i per explicar-nos tots els detalls dels projectes.
1: Moltes gràcies a vosaltres per escoltar-nos.
0: Adéu, bon dia. Vinga.

0: seguim aquí al magazín Així som de Ràdio Castelldefels, ara en directe i amb la companyia del sotsinspector de la policia local, Leo Piqué. Molt bon dia, Leo, com estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: Doncs avui portem molt material de ben diferent perquè hem de fer un repàs de les incidències, com fem habitualment a principis de setmana aquí a la ràdio, però a més, precisament aquest mateix matí, la policia local ha fet públic el balanç de sinistralitat del primer semestre de l'any. Ja entrarem en matèria en una altra entrevista per analitzar en concret tot aquest informe, però per ara les dades són positives i així com a titular, a què atribuïu aquestes millores des de policia local?
1: Doncs sí, mira, val la pena remarcar de que al final l'esforç que s'està fent per part de policia local i d'altres estaments en aconseguir baixar la incidència d'accidents, doncs al final té un resultat possible, no? Que vull dir que és tangible i el veiem. Doncs el que sí que podem adelantar és que han caigut els accidents a Castelldefels i sobretot el més important és que han baixat el nombre de víctimes greus i evidentment no hem tingut cap mort, per sort. Però els ferits greus ens han baixat molt i d'això estem tremendament orgullosos, perquè és un dels objectius que es marquem cada any d'aconseguir, sobretot, que no tinguem víctimes.
0: El que sí que és important, que ja ho hem anat comentant en altres entrevistes aquí en aquest espai de seguiment d'incidències, que sempre, Leo, ens poses el focus en les persones més vulnerables i, de nou, aquest informe torna a parlar de com s'ha de continuar reduint aquesta xifra perquè són les persones més afectades per la sinistralitat al municipi.
1: Sí, al final, quan se fa un balanç i un estudi de tota la sinistralitat que estem patint al municipi, que, per cert, no se'n va molt lluny, no s'allunya de la que tenim a nivell global, a nivell de Catalunya i fins i tot a nivell del país, doncs el que cal destacar és que finalment els col·lectius més vulnerables, estaríem parlant ara mateix de motoristes, ciclistes, patinets elèctrics, també estan entrant aquí amb força, i vianants que cada any, bueno, cada vegada que estic aquí insisteixo en intentar baixar aquest tipus d'accidentalitat perquè l'accident del vianant sol ser greu. És més vulnerable, no té cap tipus de protecció i els atropellaments doncs, solen ser fumuts. Bueno, aquests col·lectius són els que incidim més amb ells per tal de protegir-los més, perquè al final quan ens adonem de que el percentatge de ferits està amb aquest perfil, doncs val la pena d'incidir i intentar fer sensibilització a aquests col·lectius que de vegades encara no són conscients de la vulnerabilitat que tenen.
0: Amb això passem a un altre tema d'actualitat informativa perquè precisament ahir des de l'Instagram oficial de policia local es comunicava una campanya intensiva d'inspecció d'establiments de Castelldefels. Quin és el balanç d'aquestes primeres actuacions i com enfoqueu aquesta nova campanya d'estiu?
1: Doncs mira, la campanya està ara vigent, està activa, vull dir, s'estan fent inspeccions ara mateix al municipi, avui mateix s'estan fent inspeccions. Ja te puc adelantar que s'han aixecat actes sancionadores contra almenys tres locals. Algun local fins i tot està tancat cautelarment fins que no repari les deficiències greus que tenia. I el que tractem amb aquesta campanya és de defensar, entre tot, com sempre, a la ciutadania, no? És a dir, que tingui garantia que quan se va a qualsevol local del municipi, el que sigui, des del més car fins al més barat o el millor col·locat fins al barri més modest, doncs que la persona que compri allà tingui garantia que aquell producte està controlat i que ha estat dintre de la cadena del fred, sanitàriament està correcte, no ha hagut cap tipus de contacte amb cap tipus d'animal. Vull dir, en definitiva, el que ens assegurem és que la ciutadania està protegida i que hi hagi un compliment de la normativa. Són inspeccions que duem a terme de fa molts anys, juntament amb inspecció d'Ajuntament, fins i tot moltes vegades amb tècnics. Pensa que estem parlant de vegades hem de fer mesures de temperatures. Les càmeres, controlem les càmeres si estan la temperatura dient per tal que la cadena del fred no caigui. Després temes de neteja, temes de col·locació de maquinàries, d'aires acondicionats. És a dir, és una inspecció molt heterogènia. No és una inspecció sols policial, sinó que fem és intentar agrupar tot el sistema d'inspecció municipal amb una sola inspecció i d'aquesta forma intentar treballar coordinats i corregir les deficiències que vegem i si cal doncs s'aixeca algun acte i si arribés el cas que hi haguessin deficiències greus com desgraciadament és algun cas, doncs en aquesta situació cal tancar el local cautelarment.
0: I aquesta campanya intensiva és resposta a les onades de calor que estem visquent a aquest inici d'estiu?
1: Bueno, ho fem sempre, eh? Vull dir, les campanyes de policia administrativa des de la policia local les fem sempre, tant l'hivern com l'estiu. El que sí que és evident que a l'estiu el risc sanitari s'incrementa, ningú se'ns escapa de que amb aquestes temperatures la probabilitat de que n'hi hagi qualsevol contaminació d'algo o qualsevol baixada, pujada de temperatura d'una càmera, per exemple, podria provocar que un producte estigués en mal estat. En alguna cosa sí que el que m'atreviria a dir és que incidim més amb el control de lo que és la cadena del fred.
0: Doncs amb això i justament amb aquest missatge, que és una campanya també que tots els estius es va recuperant, una altra de les campanyes, i en concret parlem de controls que feu al llarg dels estius, tenen a veure amb l'alcohol i drogues, i enguany doncs, no és una excepció, i també des de principis de l'estiu s'han reforçat aquests controls que feu des de policia local. Quin balanç ens portes després d'aquests primers mesos de temporada?
1: Bueno, nosaltres som un municipi que tenim un oci molt important, molt potent a la platja, tenim molts visitants i això comporta doncs, de que hi hagi un risc de consum. No? Ens preocupa moltíssim perquè quan tu abans parlaves, me referies al tema de la vulnerabilitat, doncs igual que parlem de vulnerabilitat d'aquells col·lectius que són vulnerables, hem de parlar també d'aquells col·lectius que poden aportar més risc a la conducció, no? I en aquest cas estaríem parlant doncs, d'això del consum, que no per més repetit no deixa de succeir, cada vegada menys, per sort, però no podem baixar la guàrdia mai amb les campanyes d'alcohol i droga. Les fem a qualsevol lloc, incidim més, evidentment, a les zones d'oci, no? A les sortides i demés, i tenen un paper molt dissuasori també. La intenció que tenim en les campanyes d'alcohol i droga no és de cazar a nadie, no? Com diu la gent, sinó que intentem és que la gent se n'adoni que quan se surt no se pot veure, perquè el perill que està portant a ells mateixos o a un tercer són brutals i no ens ho podem permetre. El balanç és positiu i a la millor també dintre les dades que hem dit abans de que han caigut els accidents greus, doncs també ve una part important per a aquestes campanyes que estem fent durant tot l'any, el que passa que ara a l'estiu incidim més.
0: I detecteu major conscienciació quan feu aquestes campanyes?
1: Sí, la veritat és que si féssim un balanç de fa 7, 8, 10 anys fins ara, és evident que hi ha un canvi cultural important en aquest sentit. Això no vol dir que s'acabi, perquè hi ha gent que consumeix i hi ha gent que agafa el cotxe, però evident cada vegada menys i sí que hi ha un canvi cultural important en aquest sentit. La gent comença a estar conscienciada de que no se pot conduir amb aquestes condicions de consum d'alcohol o drogues. I aquest és el nostre objectiu, evitar que hi hagi consum i que hi hagi consum evidentment, però que no hi hagi conducció, que no hi hagi cap risc a cap ciutadania.
0: Uh-huh. Amb això passem a un altre tema d'actualitat informativa. Des de l'Ajuntament es prorrogava fins al 2 d'agost aquesta prohibició d'utilitzar material pirotècnic a tot el terme municipal. Això no cal tampoc entrar en detall. Ja venim de diverses setmanes, com dèiem, amb onades de calor que es van enllaçant unes amb altres, temperatures molt elevades, un context que pot afavorir els incendis i precisament d'això ens portes diversos que hem viscut malauradament a la ciutat al llarg dels darrers dies.
1: Sí, per desgràcia, si quan aixequem encenem qualsevol emissora de ràdio nacional o a nivell nacional o posem la tele, doncs és un monotema, no? Per desgràcia, Espanya està cremant, està cremant per tot arreu, per molts llocs, incendis brutals de sisena generació que no se poden afrontar, que no n'hi ha capacitat per poder afrontar-los i, evidentment, vull dir, seria un suïcidi de permetre aquest tipus de pirotècnia, no? Crec que he de sentir comú que ningú se l'acut ara mateix de fer cap tipus de pirotècnia perquè, hòstia, no veiem altra cosa, no? En línia una mica això, i ja fa temps que venia a parlar, me recordo quan venia a parlar aquí a mes d'abril que va ploure molt, que hi havia molta herba que jo ja adelantava que podíem estar davant d'un estiu molt, molt perillós en incendis, desgraciadament s'ha complert aquestes previsions, tant de bo m'hagués equivocat. Hem tingut algun susto, no? Mira, concretament el diumenge vam tenir un foc allà a Cal Ganxo, foc forestal. Vull felicitar des d'aquí també a la ràpida actuació que tenim dels nostres agents forestals que disposem d'una cuba. Els primers moments d'un incendi, primers minuts són primordials, podem passar d'un conat simbòlic a una veritable catàstrofe i amb això jo reconec que a Castelldefels estem preparats i a la mínima que tenim ho afrontem. Això no vol dir que puguem tenir perill que se'n vagi un foc, però en principi sí que puc assegurar que hi ha un sistema de vigilància molt, molt potent. Aleshores, aquest foc va ser a Cal Ganxo, concretament el diumenge a les 6 de la tarda i el vam poder afrontar amb els mitjans propis, després va venir un camió, però el primer atac se va fer des d'aquí i vam poder aturar-ho per sort. Estem sortint ben parats per sort i esperem que continuï així. Mm-hmm. Això referent als incendis forestals. Després hem tingut també un altre foc la setmana passada d'un vehicle al carrer Mansió, de Vista Alegre, un vehicle que se va cremar també i bueno, no va tenir més transcendència, més que danys materials, però evidentment no deixem d'entendre que és molt aparatós, no? Quan en un carrer se'n crema un cotxe, doncs provoca certa inseguretat i certa por, no? I sense anar més lluny, aquesta matinada, a les 3 del matí, se'ns ha encès un altre cotxe concretament a Pérez Galdós, al Poal. En aquest cas, l'afectació ha sigut més greu perquè, a més, això ha provocat un escapament de gas i una afectació al tendit elèctric, l'encendre d'aquest cotxe. Aquest cotxe era un cotxe elèctric, a més, amb bateries, la qual cosa, el seu tractament és diferent, se complica referent a un cotxe de combustió ordinari. I sembla ser que hi ha indicis que aquest incendi podria estar provocat. Ara estem ja iniciant una investigació, a veure què hi ha d'aquesta hipòtesi, encara no ho sabem. Però el cert és que ha afectat a un cotxe i després n'ha afectat a dos més, que estaven a costat també. Però bueno, al final s'ha pogut sofocar sense cap dany personal i el més important que tampoc el foc ha traspassat al bosc. Recordem que Pérez Galdós està al costat del bosc, del Poal, i per sort aquest foc no ha traspassat a la zona forestal.
0: Clar, és precisament justament el que et volia comentar, Leo, perquè aquests incendis arriben en aquest context de situació extrema que estem vivint i entenc que des de policia local, des de protecció civil, tot això, quan arriba una alerta, s'ha d'activar tot un protocol per aquesta previsió de si ràpidament arriba a zona forestal, com per exemple en aquest darrer cas, al barri Poal, com ens mencionaves, doncs un incendi que començava en un vehicle, ràpidament s'ha d'actuar per evitar que pugui anar a més, tenint en compte tot aquest context actual.
1: Sí, totalment. Estefania, a més del que es tracta d'aturar el foc d'un vehicle perquè pot traspassar una casa o pot afectar els vehicles, evidentment recordo que estem en una situació de risc màxim per incendi, avui a Catalunya en concret, estem en una situació d'alerta màxima per risc d'incendi forestal, en la qual cosa ens ha de fer pensar encara més el nostre comportament en zones forestals i en zones properes al bosc. Per sort, tant el de carrer Mansió està a zona Vista Alegre, no està a prop del bosc, però tampoc està lluny, i el foc d'aquí dalt del Poal, doncs aquest sí que estava relativament a prop i per sort no hem de lamentar que s'hagi pogut encomanar al bosc.
0: I en aquest sentit, a més, hem de recordar que venim també de viure unes experiències molt properes amb un incendi que sorgia a Gavà i que, de fet, pocs dies després hi va haver un altre incendi que ràpidament es va controlar, però suposo que aquest tipus de situació, venint del que veníem, que va ser més aparatós, que va requerir de la coordinació també amb policia local d'aquí, de Castelldefels, que vau anar al municipi veí per donar el vostre suport, entenc que amb un nou incendi doncs també s'aixecaven les alertes per si des de policia local s'havia de fer un suport al municipi de Gavà.
1: Sí, sí, en aquells moments qualsevol foc no estem parlant d'un problema puntual, qualsevol incendi pot començar a Sitges i pot acabar aquí, per exemple, o pot començar aquí, pot acabar a Vegas o fins i tot a Avinyonet, no? Vull dir, aleshores, estem parlant d'un problema global, en la qual cosa la solució, si és que existeix en aquesta situació meteorològica, ha de ser global i ens hem de coordinar tothom per tal d'evitar que qualsevol conato de foc pugui arribar a passar un gran incendi. En aquest cas, per sort, tot i la prioritat que vam tenir a Gavà ara fa cosa de 20 dies o així, que va ser aquest foc d'allà de les Ferreres, doncs el van poder aturar en una superfície cremada doncs ínfima. El que va venir després també allà a la zona de Gavà, també a la zona de Ponent, del Pla de Ponent, també se va poder aturar. Aquest de Calganxo també l'hem aturat i estem pendents 24 hores de que no tinguem carrils de foc que es pugui marxar. Vull dir, ara mateix és una prioritat nacional, no? Vull dir, ara avui està sortint el president del govern, mira, ara mateix està parlant, crec, i està parlant sobre aquest tema, no? És un tema que ja fa molts anys que va, ja parlàvem sobre el risc d'incendi de sisena generació, de canvi climàtic, estem parlant de si estem preparats per poder afrontar aquestes catàstrofes, és evident que no. Mira, allà a Sant Martí de Valdeiglesias, on està tot el foc més important, vam estar des de la policia local de Castelldefels, al mes d'abril vam anar a fer una ponència sobre banderes blaves de platges interiors continentals i te puc assegurar que allò era un paradís. O sigui, hi havia unes platges a un pantano brutal. Els paisatges que hi havia allà en paradisíacs, el pantano de Sant Juan, això està el que diuen les platges de Madrid, les grandes platges de Madrid, i jo quan veig, vam estar allà dos dies amb aquest congrés, i quan veig ara mateix les imatges, la veritat és que no deixen d'impactar-me, no? I donen ganes de parlar del que ha conegut allò, imagina tu qui vivia allà, no? De passar d'un paradís a un desastre absolut, no? Crec que és una prioritat nacional, crec que tenim que tenir tots cura amb aquest tema i crec que cal afrontar d'una forma adient per part de totes les administracions. Tu parles de coordinació, Això sí que és un problema nacional que s'ha de coordinar tothom, perquè si no perdem tot el patrimoni natural.
0: I malauradament doncs, tenim aquest context actual, habitual als estius, però que enguany s'està exceptuant per aquesta situació d'altes temperatures que estem visquent. I a més, un altre dels temes també recurrents quan arriba l'estiu és la precaució a les platges. Justament ara també parlaves d'aquesta ponència sobre banys segurs i precisament aquest matí hem tingut un ensurt a la platja de Llumenetes.
1: Sí. Clar, que de fet tenim una sèrie d'ecosistemes, entre cometes, molt diferents, del bosc del Garraf fins a les platges, fins a la zona d'oci, fins a la zona urbana, vull dir, i cada lloc té la seva problemàtica. Concretament, aquest matí, a la platja, a 9:45, ha hagut una persona, un baró de 84 anys, a la platja de Llumenetes, que ha patit no podia sortir a l'aigua, l'han tret com han pogut els socorristes i l'han atès de la millor forma possible, de tal forma que l'han recuperat, havia perdut el coneixement. I, clar, aquí n'hi ha diferents coses que s'han de pensar, no? Vull dir, el primer punt que cal meditar és aquesta persona de 84 anys estava allà a les 9 i estava a la platja banyant-se sol, no? Això ja és un punt d'entrada que, més que res no és l'hora que sigui, sinó perquè és que encara no estan els socorristes. Vull dir, quan ens banyem fora d'horari socorrista assumim un risc incrementat, igual que si ho fem quan han plegat. Vull dir, podem fer-ho, però hem de pensar que si ens passa alguna cosa no hi haurà ningú que es pot socórrer al moment, es pot socórrer amb temps, a la policia, ni a qui sigui, però no n'hi ha un servei allí específic per salvar-nos. Doncs en aquest cas aquest home ha patit un ofegament, l'han pogut rescatar una molt bona feina la gent de Proactiva, que són els serveis socorristes de Castelldefels, l'han fet una reanimació completa i se l'ha emportat en les vitals correctes a l'hospital per intentar reanimar aquesta persona. No sabem com haurà quedat, però en principi el que sí que està clar és que li han salvat la vida.
0: I com és el protocol que s'activa en una situació com aquesta?
1: Doncs quan hi ha un ofegat, el primer que se fa és o un conato d'ofegament o una alerta, no? Estan els socorristes que estan a les seves, ja els estem vist, no? A les torretes o van caminant i a partir d'aquí quan s'activa el que fan ells és entrar directament al lloc on està la persona que està patint aquest ofegament o bé, si poden ells, o bé amb la moto aquàtica que també disposen, no? O s'apropen al lloc per rescatar la persona i el que se fa és immediatament treure-la fora i començar-li ja una RCP, una reanimació, per tal de mantenir les seves constants vitals i que no perdi la vida, sobretot que li arribi la irrigació també de sanguínia al cervell, que no li falta oxigen. No? Se li fa el RCP i a partir d'aquí ja s'activa tot el sistema del SEM d'emergències mèdiques. En aquest cas ja estaríem parlant, si és un ofegat greu, d'una medicalitzada, en la qual aquesta ambulància ja va un metge per poder fer l'assistència més específica, però el més important és poder mantenir aquesta persona en vida. Tenim desfibriladors, i els RCP, que són les maniobres de salvament que tothom sap fer i sabem fer, i entre el RCP, el desfibrillador i les maniobres, doncs és quan mantenim aquesta persona en vida fins que arriben ja els sanitaris més formats, que són infermers i metges, i ja estabilitzen aquesta persona i ja se l'enduen a l'hospital.
0: A més, estic recordant que precisament abans que comencés la temporada alta d'estiu fèieu una simulació, una prova pilot, sí, de com respondre i com funciona tot aquest protocol, veritat?
1: Sí, dintre de les campanyes de prevenció que fem al servei de platja, que per obtenir bandera blava, ecoplatges, tota aquesta sèrie de certificacions que tenim, doncs és obligatori fer una sèrie de simulacres de situacions el més reals possibles. Aquest any vam fer un simulacre sobre una persona infartada, una guingueta, no? I a partir d'aquest simulacre és quan intentes primer entrenar una mica totes aquestes actituds que has après i desenvolupar-les i després també, per descomptat, intentar buscar alguna carència o algun error per millorar-lo. Els simulacres són importantíssims i cada any a la platja intentem fer-lo sempre o d'ofegats o infartats, que és el que més tenim.
0: Sí, crec que si no recordo malament devia ser l'any passat quan sí que ho fèieu amb un cas d'ofegament, de com fer tot aquest protocol que just ens explicaves, i enguany era aquest cas d'una persona amb un infart.
1: Sí, perquè sempre es deien que sempre fes lo mismo, però clar, és que a la platja el més probable és que salva a un ofegat, no? Però també es van dir que van fer una estadística, també hi havia bastants infartats, perquè clar, vull dir, amb la gent que es visita cada diumenge a aquesta platja o cada cap de setmana, doncs és així. I vam decidir aquest any de diversificar una mica i fer un infartat i com actuar d'una forma coherent.
0: Ja per acabar, amb una mirada positiva també de continuar gaudint de l'estiu, quines recomanacions ens faries perquè la ciutadania, les persones que ens estan escoltant, gaudeixin de manera segura del seu bany aquest estiu a les platges de Castelldefels?
1: Doncs el primer que vull remarcar és que a Castelldefels tenim unes platges molt segures, vull dir, les dades d'ofegament són ínfimes. I sempre hem actuat, sempre hem, ha hagut un servei que ha respost enfront d'aquesta situació de crisi i que gaudeixin, però sempre amb cautela i sobretot respectant sempre la senyalítica. És a dir, si tenim una bandera groga, vol dir alguna cosa. Si tenim una bandera vermella, no entrem a banyar-nos. Si un socorrista ens llama l'atenció, no ens hem d'emprenyar, els hem de fer cas. I sobretot amb màxima prudència. Vull dir, el mar és un medi que pot canviar en minuts d'estar fantàstic a provocar-se alguna corrent i passar-ho malament. I de vegades passa que n'hi ha gent que està molt formada, que nada molt bé, que sap molt, i aquesta gent de vegades la confiança, jo que diu la confiança mata, doncs de vegades passa, no te pots confiar. Si vols nedar no cal anar a 200 metres, pots nedar molt més a prop, no? Saps què vull dir? Al final tens aigua per poder nedar, que és un deport saníssim i és xulíssim nedar al mar, no? Però no cal posar en risc, forçar situacions de risc quan no és necessari. Utilitzar una mica el sentit comú, utilitzar la prudència i sobretot fer cas sempre de la senyalítica, els avisos, les alertes i el que es pugui dir la gent que està allà de proactiva. Mm-hmm. O policia, vamos.
0: Perfecte. Leo Piqué, em sembla que amb això ja hem repassat tot el context d'actualitat des del cos de seguretat local, des de policia local, tant fent repàs de les incidències que s'han viscut els darrers dies, com també aquest balanç que dèiem que s'ha fet públic, el balanç de sinistralitat, que per sort ens porta unes dades positives que cal continuar treballant també, òbviament, però des de policia local es fa un bon balanç en aquest sentit.
1: Sí, estem orgullosos de que l'esforç que estem fent en aquest sentit se vegi reflexat al final en la millor forma possible i és que no n'hi hagin ferits.
0: Perfecte. Doncs amb aquest punt ja positiu també, perquè al llarg de l'entrevista, malauradament, doncs amb aquest context que estem vivint, hi ha hagut males notícies, hi ha hagut aquests incendis també, aquesta gran càrrega de feina que esteu tenint ara mateix des de policia local, que a més recordem també que venim d'una sèrie d'esdeveniments multitudinaris, aquí doncs l'estiu està sent apretat per policia local i ens quedem com a mínim amb sort amb aquest balanç positiu que just s'ha publicat avui i que per més informació doncs des de la pàgina web de l'Ajuntament també ja s'ha fet públic l'informe, està tot el detall de les dades i ben aviat aquí a Ràdio Castelldefels farem amb tu també aquesta anàlisi més detallada de tot l'informe. Amb això només em queda agrair-te aquest temps amb nosaltres, Leo Piqué, com fas cada inici de setmana, per portar-nos una valoració des de Policia Local de Castelldefels com a sotsinspector. Moltes gràcies i molt bon dia.
1: A vosaltres, gràcies per permetre'ns a la Policia Local explicar alguna cosa que de vegades és una forma de poder explicar el que fem a la ciutadania.
0: Perfecte, gràcies Leo, bon dia.
2: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.

0: Molt bona nit, amics i amigues del Crit a la Terra. Ja sabeu que el fem a la Terra perquè creiem que per allà pels cels no ens escoltava ningú. Avui tornem a entrevistar, tornem a xerrar amb una activista de tota mena. Jo diria, fa poc que la conec, però és una força de la natura. Als seus 80 anys podríem fer, no us exagero, segurament 10 entrevistes totes diferents, però bé, com que ja sabeu que això va molt ràpid, tenim molt poc temps, Aida Peralta comença llegint-vos una cosa i després explicarem de què va.
1: Segunda parte de Don Quijote de la Mancha. Lo que le dice a Sancho Don Quijote sobre la libertad. Y volviéndose a Sancho le dijo, la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. La libertad, así como la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres.
0: Déu-n'hi-do. Aida Peralta, molt bona nit.
1: Igualment.
0: Bé, ella és moltes coses, ha estat moltes coses, ara està jubilada, ha estat infermera durant molts anys, però sobretot és una activista cultural de pedra picada, molt vinculada al casal de gent gran del Rafael Casanova. Ara es dedica des de fa un temps a fer xerrades cada divendres, per aquests socis,
1: sí,
0: per aquests usuaris.
1: 15 anys. Des que vaig deixar de presidenta vaig fer el taller aquest. Bueno, ja ho feia, però feia poc temps.
0: Per tant, ja has estat de presidenta.
1: Sí.
0: Abans de presidenta també crec que vas ser...
1: Sí, bueno, vaig entrar en el 2002 de vicesecretària, bueno, feia de secretària, i ja en seguida ja el senyor Gellig va dimitir i me van elegir. I vaig estar fins al 2012, la primera dona.
0: Quan ha arribat l'Aida, m'ha llegit això que heu sentit ara del Quixot. Ho anava a llegir al final, en lloc de cantar, que ja sabeu que ens agrada cantar, però avui hem pensat anar com amb aquesta reflexió. Però m'ha agradat tant i crec que defineix també la vida d'aquesta dona inquieta, que dic, ostres, comencem per aquí i a partir d'aquí em va molt bé per presentar-te. Tu gairebé, no diré que has fet de tot, perquè has sigut molts anys infermera, que és
1: sí.
0: la teva carrera,
1: sí.
0: Però a partir d'aquí, diguéssim que la cultura t'ha envaït. Com ha sigut aquest...?
1: Pues mira, yo en el año 2000 me cambió la vida completamente por una enfermedad muy grave. Me dieron la invalidez para trabajar de enfermera. Me cambió mi vida totalmente. Y cuando ya estuve un poco repuesta, un poco solamente, porque yo lo único que tengo bien es la cabeza, gracias a Dios.
0: Muy bien.
1: Entonces... pensé qué iba a hacer con mi vida. Y fortuitamente, eso no sabía, en el Sant Jordi conocí al señor Algeric, bueno, a la esposa del señor Algeric, y él me va a demanar si podría ayudarle en el Rafael Casanova. Y así va a començar tot. Se va embolicar tot. Jo no havia fet mai voluntariado, he treballat amb la gent gran, sí, com a infermera. Vaig començar a aprendre informàtica, que no sabia res de res, a tots els cursos, amb el senyor, se deia el vicepresident, ara no me'n recordo, bueno, presumiendo de memòria, no me acuerdo de... Bueno, van començar perquè ja ens van dir que teníem que fer-ho tot nosaltres, pues bueno, havíem traslladat al Frederic Montpou, des de l'antic Casals, al carrer Rafael Casanova, i bueno, vaig tindre que contratar orquestes per un any, organitzar excursions cada mes, durant tots els anys, buscar professors de balls per començar a fer balls, perquè en seguida que jo vaig començar, als pocs anys, ens van quedar sense la subvenció de la Caixa.
0: Vaja.
1: Sí, però no
0: estàveu vinculats al Club Sant Jordi.
1: No, era la Caixa que donava una subvenció a tots els casals de Catalunya.
0: Val.
1: Aquello fue, no al Rafael. Ens van quedar amb la subvenció de l'Ajuntament, que no havia prou per poqueta cosa. No entraven diners perquè jo vaig estar també en molts consells. Me van anar a ficar l'Ajuntament, el Consell de Sanitat, en el Consell de la Gent Gran, en el Consell de Catalunya, en el... Bueno, això. I de tot el Baix Llobregat, solament un 5% no cobran a los socios. No tenían cap ingreso. O sea, això era... Bueno, ja dic, no vull... Bueno, després vaig començar a treballar. Això me va anar molt bé perquè jo no estava... Em va canviar la vida i me vaig engrestar i bueno, vaig crear amb la col·laboració del senyor Juncosa, ara m'ha recordat, Adolfo Juncosa, als Jocs Florals, que vam des del 2005 fins al 2016 anys, no? O sea, de les coses que... perquè m'agrada molt la poesia a mi.
0: Estàs al programa adequat, doncs, perquè aquí també ens agrada molt la poesia, com bé t'he dit. Després escoltarem a l'Andreu.
1: I després, pues, bueno, fent de presidenta, se va donar bueno, el hecho de que las personas que lo habían hecho, pues la una se marchó, no encontrábamos a nadie, y el señor Adolfo Juncosa y yo decidimos, de momento, pues empezar a hacer las charradas que eran más cortas, un poquito más, sabes que se daba lo del café tertulia viene porque se daban unas pastitas y un café, luego se quitó el café, bueno, y luego ahora no se da nada, ¿no?
0: Ara no es dona res i segueixen tenint fidels.
1: No, ara el problema és que tenemos más del doble.
0: Cada divendres, això, sí, sí. Han de cribar per ser només 50, imagineu quin bé que fa gent amb aquesta força, a la gent gran en general i a tothom, perquè això de la informàtica, perdona que et volia preguntar, no trobes que ens està embolicant molt la vida, la informàtica?
1: Quan penso en la intel·ligència artificial me cogen escalofríos, ahora no tanto, pero al principio sí. Ya te digo, te dije una vez, yo cuando empecé a hacerlo no sabía ni lo que era el hardware, ni el software, ni el ratolí.
0: Vaig a tenir
1: que aprendre tot en cursillos de 3 hores, de una setmana, de així. De baix va... El que vaig dir, venien nous socis al casal que tenien altres inquietudes culturals, no solamente está muy bien lo de cantar, el teatro, todo esto. Y eso lo que nos llevó a pensar en que teníamos aquí la UPC, sobre todo el señor Adolfo Juncosa y yo, estábamos interesadísimos para... Y tuvimos la suerte de que en aquellos momentos, fa 17 anys, el 2 de febrero del 2009... que ens van trucar de l'Ajuntament i de la Universitat i el senyor Jaume Tous, que el pobret ja ha fallecido, el senyor Adolfo Juncosa també ha fallecido, el senyor Joan Torné, que té potser 94 anys i ja està molt delicat, i el senyor Alfredo Valentí, també mi rofi l'altre dia. Afortunadament, no és mérito mío, jo tenia menos de 15 anys menos que ells i soy la única que dura.
0: Hi ha molta força. És,
1: tot els dimarts. Des de llavors soc la vicepresidenta, a vegades he estat la meva presidenta, però a mi ja m'està bé. Faig el que tinc que fer, no sé, per l'associació, i aquí venim cada mes a la junta directiva i estem molt contents. I penso que l'UPC també. Anem a classe, l'aforo és de 140 persones, se llena... Siempre, y cuando vienen los catedráticos se quedarán algunos mirando así porque no han visto en su vida la aula magna de la UPC llena. Y me pasa lo mismo...
0: ¿Quin dia ho feu, això? ¿Quin dia ho feu? ¿Quin dia?
1: Els dimarts, tots els dimarts de l'any, del curs. O sigui, d'octubre a juny. Igual que el Cafè Tertúlia. I el Cafè Tertúlia em passa el mateix.
0: Això que em vas explicar, quan vam parlar, això no em va quedar clar. O sigui, cada dimarts aneu aquí a l'UPC.
1: Sí, jo vaig a l'UPC.
0: I de què va el que us...
1: A veure, nosaltres, la Junta Directiva, busquem catedràtics, a vegades són emèritos, no?, de totes les rames de la ciència, pues de música, de arte, de medicina... Un tercio tienen que ser todas técnicas porque pertenecemos a la UPT, la UPC. A veces son profesores de la misma UPC, no sobre nanotecnología y otros ahora. Luego preparamos excursiones para los alumnos, excursiones de mediodía, siempre llevándolos con autocar y trayéndolos con autocar. También culturales, audiciones al auditorium, al ¿cómo se llama? El de Viladecans, al atrium de Viladecans, ópera, conciertos. Ostras.
0: Jo vull jubilar i vull que m'esperis per fer
1: tantes
0: coses. Sí,
1: bueno, tenemos lista d'espera, però sí, és molt èxit.
0: Quina
1: meravella. I el millor de tot no és que vayamos a aprender, sinó el caliu que s'ha fet de tota la gent, que n'hi ha gent que fa 17 anys com jo, que va tots els dimarts. Som com una família. Y el Café Tertúlia és igual. És de lo més orgullosa que jo estic i el que més disfruto.
0: Aida, ara m'ho acabes d'explicar perquè ja. Anem a posar una cançó molt que l'altra ja ens va quedar penjada perquè aquí mai tenim temps. Una cançó que no sé si recordareu, molt compromesa.
1: Sí, ja me'n recordo.

0: Parlant de llibertat, alguns l'han de combinar amb unes feines molt dures, per això també volia avui posar aquesta cançó per anar combinant una mica de pensament i de compromís, no? Tu de compromís tens moltíssim i d'idees per millorar la vida de la teva i la de la gent gran, moltíssimes també. Que volia saber, això dels jocs florals, que a molts jocs s'ha perdut, com va anar i com podem fer, com podem ajudar-te per recuperar-ho, això?
1: Mira, això va ser una idea que jo tenia perquè quan se va fer el 25 aniversari del Rafael Casanova vaig fer una investigació a l'arxiu de Castelldefels per escriure això, per saber, i perquè teníem que presentar, que volíem presentar al Rafael Casanova, que era el 25 aniversari, als premis de Castelldefels. I llavors jo me vaig assabentar que fa uns anys, als 80, havia un avi que li deien l'avi Pep, que escrivia poesies, i amb el Pep Ribas, havia dit que havien fet uns florals, un concurs poètic, va durar 7 anys. I aquí, a Castelldefels, no coneixia que és ningú un joc floral. Coneixia la senyora Aurelia Recio, una senyora que escriu unes poesies fantàstiques. Ha ganado muchos premios en Barcelona y en el resto de España. Y tenía esa ilusión. Cada uno tenemos algo nuevo que querer hacer, quería poner
0: un poquito... Que no s'acabin mai
1: les ilusions. Sí, y yo el Adolfo Juncosa, el tesorero de entonces, me apoyaban y con su apoyo pues conseguí de la Junta. Al principio no dábamos dinero. Yo fui yendo a joyería, pastelería y todo pidiendo obsequios. Y bueno, era los primeros años en el Margarita Xirgú, aquello fue un trabajo enorme. Y bueno, poco a poco, luego ya pudimos ya conceder unos premios literarios. Yo a veces regalaba unos libros que tenía también. Y la verdad es que fue muy bien, mucho más. Lo hacíamos luego, después del Margarita Xirgú, se hizo en el Teatro Plaza, pero luego ya lo hacíamos aquí, en la sala esta de que ahora es Margarita Xirgú, ¿no? Uh-huh. Empezábamos con un pequeño concierto, y luego poesías. No sé si conoces al grupo del Teatro Leído de las Aulas, que creamos nosotros también, no, la universidad. No. Tienes que conocer Jesús Gutiérrez Peral.
0: De Castelldefels.
1: De Castelldefels.
0: Oye, mira que conec...
1: Madre de Dios, pues sí. Sí,
0: conec a tots els grups de teatre.
1: Hace teatro amateur, tiene el Teatro Leído de las Aulas, que cada fin de curso hacen un...
0: Y luego, espera un segon. Sí. Sebas, ¿tú coneixes això o no?
1: Han estado aquí, ¿eh?
0: Mira que el Sebas és fill...
1: Sí. I la Maria Àngels, la seva dona.
0: És un home de teatre i fill de dona de teatre. I, ostres, això ho hem de conèixer, clar que sí. M'encanta que hagis vingut a reivindicar-nos això.
1: Sempre han participat... aquí veràs una poesia, la última de Jesús Gutiérrez, que també ganó los Jocs Florals, en este librito.
0: Com que ja ho he comentat dues vegades, aprofito per dir-vos... Aquí tinc un llibre de l'Aida, Aida Peralta i Gassion, per cert. Breve història del casal Gent Gran, Rafael Casanova. O sigui, que aquesta dona no para. O sigui, a part de tot el que us he explicat ja, té temps de fer llibres.
1: No, home, això és un llibret.
0: Alguna teva de poesia o no?
1: No, jo me dedico a leer-la, sí.
0: Lo que sí que
1: m'han demanat, i vaig fer moltes vegades, bueno... Va ser presidenta del jurat i va estar al jurat, però de Sitges. Jo tenia molta enveja, sana enveja. Tenien un concurs literari que me van demanar perquè fos de jurado. I estuve varios anys yendo. I jo, pues claro, cuando ya me quedé que aquí venía el alcalde, conocían con mucha seriedad, una seriedad. Me quedé como una mica...
0: Ja. Yeah. Bueno, però d'alguna manera tu vas poder replicar-ho aquí, no?
1: Sí, bueno, no, yo eso lo había hecho antes. Me van cridar després de que yo había comenzado.
0: I jo et deia, què podem fer per ajudar-te des d'aquí perquè recuperi aquests jocs florals?
1: A veure, jo, si algú està interessat, sigui una associació, sigui l'Ajuntament, siguin persones, un grup poètic, i me demanen la meva ajuda, el que jo pugui...
0: Vaig a llançar-me a la piscina i a complicar-me la vida una mica, que m'agrada força. Estic pensant que l'Agrupació de Cultura Popular seria ideal per proposar-los això.
1: Bueno, jo, l'Agrupació de Cultura Popular fa el mateix anys que és associació que el Rafael Casanova.
0: Ah, Déu-n'hi-do.
1: Nosaltres fem els 42 anys, si no estic equivocada, ells també.
0: També vaig tenir aquí el Vicenç Ill.
1: Ui, el Vicenç Ill, no em diguis. És alumne de l'aula, és amic meu, de les primeres
0: Ostres,
1: persones que van ser,
0: que...
1: perquè era el jefe de manteniment de la donde jo treballava d'enfermera.
0: La bona gent us coneixeu sempre.
1: Sí, sí, sí. Bueno, és una persona maravillosa. Su esposa també, desgraciadament, lo era i murió molt jove.
0: I tant, que
1: serà. Sí, i, a més, a la seva germana, la Teresa Ir, el Molero, el conec a...
0: Doncs mira, un dia convidarem el Jan de la família Molero, evidentment.
1: Saps que el Jan lo vam convidar i va fer una xerrada a les aules?
0: Home, és que és un crac. El
1: és un crac, sí, senyor, és un senyor.
0: I el portarem un dia i, mira, li podem proposar això dels Jocs Florals, a veure si l'agrupació... I si hem d'ajudar a ficar-nos, ens remengarem sí. I ens ficarem també.
1: Era molt... molt això, a mi és una de les coses que m'agradava més. Sí, te dic. Mira que estic molt contenta aquí a lo que faig al Cafè Tertúlia. Tinc que estudiar, però com... És un esfuerzo lo que cuesta... No, o sea, no es un mérito lo que no cuesta esfuerzo. Jo disfruto. I com disfruto...
0: Que per cert, ara que dèiem els Molero, li fas la competència a la Rogeta, que el Joan Ramon Molero està molt implicat a la Rogeta. Saps que també fan xerrades molt xules, molt interessants?
1: Sí, sí, sí. És el germà de la Maria Teresa. El tiet del no sé, el tercer germà, que no el coneix tant, però també el coneix. Una altra cosa, tenim un grup gastronòmic a la universitat.
0: Ara, abans de que ens faci agafar gana, anem a escoltar, ja parlant tanta estona de poesia, anem a escoltar l'Andreu i després em parles de la gastronomia, que m'encanta.
2: Bon vespre, companyes, companys. Una salutació especial per a la nostra convidada d'avui, l'Aida Peralta, i a totes les persones que ens escolten, us dono la benvinguda a aquesta estona de poesia. Avui parlarem d'una persona amb una transcendència força important com a poeta i alhora com a gestor del patrimoni cultural català. Estic parlant de l'Àlex Susana, malauradament traspassat el 2024 amb només 66 anys. Perquè us situeu, us en faig 5 cèntims de la seva trajectòria en la promoció cultural. Llicenciat en Filologia Catalana, va estar professor de literatura catalana a la Rovira i Virgili durant 10 anys. Va fundar i dirigir la editorial Columna durant 14 anys. Algú de vosaltres no ha llegit mai un llibre d'aquesta editorial? Perquè realment va estar una editorial important. Més endavant, la discogràfica Columna Música, el nom ho diu tot, va estar en un primer període director de cultura de l'Institut Ramon Llull, que més endavant hi tornaria. Va estar director de la Fundació Caixa de Catalunya i director també de cultura de l'obra social de Catalunya Caixa pel que feia a la Pedrera. Això ho va fer durant 4 anys. Aquí va fer una tasca força important. En una segona etapa fou nomenat, tal com us he dit, director de l'Institut Ramon Llull, però 3 anys després, al març del 2016, va cedir el càrrec a Manuel Forcano, un altre poeta, per passar a dirigir l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural, fins que en fou cessat el juliol del 2017. La seva darrera col·laboració en tot aquesta trajectòria professional va estar amb la Fundació Vilacases com a director d'art el 2020. Vull fer incís dins d'aquesta trajectòria en una tasca que a mi em sembla força interessant, encara que potser no està tan valorada com tocaria. Va estar durant 16 anys, des del 84 fins al 2000, director del Festival Internacional de Poesia de Barcelona, que actualment és tot un esdeveniment cultural per a tots els amants de la poesia. A mi personalment em té fascinat, l'estic esperant amb candeletes. És un festival que us espera a totes i a tots aquest proper 14 de maig, amb tota una sèrie d'actes terriblement interessants. Penseu que ve gent del nivell de Biel Mesquida i que estarà dirigit enguany pels poetes Anna Gual i el ja citat Manuel Forcano. Bé, perquè ja ara que us heu situat a quin nivell, de quin pal anava aquest home, parlarem d'ell com a poeta. És un autor molt inquiet, que busca sempre noves experiències, que parlava, sobretot com va començar, sobretot en els inicis, parlava del desig, un tema recurrent, i que podríem dir que una de les seves característiques principals en l'escriptura, en la poesia, era la sensualitat i la proximitat, un home molt proper. De fet, en el seu darrer llibre, pòstum, que titulat Tot és a tocar, que és un títol clarament suggerent del que va estar aquest gran poeta. Però escoltem-lo, escoltem-lo perquè és també un bon rapsoda. Aquest poema que sentirem es titula Diumenge a la tarda.
3: De sobte us he sentit al passadís i quan m'heu aparegut saltironant i corrent amb un llavall de la casa, despullats com tres àngels barrocs d'algun gravat o retaula, tots tres immensament enriolats, com enduts per una sobtada onada de felicitat, no ho he dubtat ni un sol moment, que éreu al paradís sense saber-ho. Mentre que jo em trobava al seu llindar, incapaç de traspassar-lo, però segur d'haver-vos-hi sorprès, com potser només n'està un expulsat.
2: Fixeu-vos en el final, com potser només hi va estar un expulsat. Com podeu veure, doncs, toca la fibra, sap arribar. Té 16 poemaris publicats. Per destacar-ne alguns, us citaré Memòria del cos, que va estar Premi Miquel de Palol, Les anelles dels anys, va estar Premi Carles Riba, La suite de Gelida i els seus darrers, que són Angles morts, Promiscuitat i una antologia, Dits tacats. I dues antologies més, la que ja us he citat, Totes a tocar, de Barcelona, Proa, 2004, i Memòria del cos, poesia complerta, que abarca els poemes del 1980 fins al 2024. Aquesta força complerta, tal com diu el seu títol, i a cura de Jordi Llavina. Voldria escoltar amb vosaltres el poema, també recitat per ell, titulat Dits tacats, i que per mi és una petita joia.
3: Com que feia temps que no ho collíem, em va sorprendre veure'm els dits tacats d'una tinta violàcia com de proclama republicana deshora. Per uns moments, aquestes amenaces van ser les del noi que s'enfilava una i altra tarda d'estiu, bosc amunt, acollint avius o aranyons entre esbarzers i brolla punxant, mentre el dia suaument se'n retirava d'aquelles cansades muntanyes fins a tapar-les amb una fresca flassada d'ombra. Ara que sóc jo qui hi va amb els fills, celebro que la cadena no es trenqui i matí rere matí comencem el dia amb unes torrades iniciàtiques en què la melmelada ens porta dolçament al cor fosc del bosc.
2: Doncs bé, ja l'heu sentit. Vull destacar finalment altres premis obtinguts. A part del Miquel de Palol, per Memòria del cos, també va estar premiat amb la crítica Serra d'Or, d'edició d'obra estrangera. En dos cops va estar premiat als Jocs Florals de Barcelona, un cop amb l'Englantina d'Or i l'altre amb la Flor Natural. I també ha obtingut el Josep Pla i el Carles Riba. Bé, doncs fins aquí, Àlex Susana, aquest ha estat el poeta d'avui. Com tots els que us he dut, impossible de resumir, però alhora d'un nivell poètic altíssim, amb qui compartir aquests petits moments és sempre una delícia. Us deixo ja amb les tres ciutats d'Espanya que aportem avui al programa. Jo he triat en primer lloc, i sense dubtar massa, la ciutat de Cádiz, la Tacita de Plata, una ciutat amb un sabor i un encant que no he trobat en lloc més, en part per la seva estructura ciutadana, que em recorda sovint en molts aspectes el casc antic de Barcelona, però sobretot per la seva llum. Vaig quedar enamorat d'aquesta lluminositat, tant en la posta com en la sortida del sol. De fet, avui faré una cosa que fa dies que no feia. Us recito un poema meu sobre Cádiz, que el vaig compondre in situ de tant que em va agradar la ciutat. Diu així: Llum de Cádiz. Hi ha una llum a Cádiz que cap llapis no té lletres per explicar. Des del seu silenci il·lumina, serena i senzilla, quelcom més que l'obscuritat. Bé, dit això, anem per la segona ciutat. La tria ja és més difícil, però em quedo amb Granada. I també és difícil, però no dubto massa. Granada és la capital poètica per excel·lència, on competeixen el passat i la bellesa, la Elvira que se banya en sudarro de plata, i on la vida cultural sembla no tenir fi. I la tercera ciutat, la darrera, Sant Sebastià, una ciutat senyorial, serena i plàcida. Em sap greu que en queden d'altres de molt maques, com Toledo, com Madrid, com Càceres, Mèrida, però ens hem de cenyir a aquestes tres. I prou, per avui ja he acabat. Molt bona nit a tothom, gràcies per l'audiència i fins ben aviat.
0: Aquest és el crit que et deia abans de la pel·lícula Tomàquets i els fregits. Què t'ha semblat aquest espai poètic que tenim
1: molt
0: aquí?
1: Molt bé, molt bé. Llàstima que jo, poesia catalana, no he leído tanto.
0: Ah.
1: Y moderna, pues, bueno, moderna me refiero, soy más antigua, ¿no? Pero siempre pienso que siempre tendré tiempo para...
0: I tant que sí.
1: Sí. Y la poesía... Como hay que comprenderla muy bien y es un sentimiento también, quizá al expresarme mejor
0: en
1: castellano, pues es por lo que... Y yo empecé a hablar el catalán a los 40, cerca de los 50 años.
0: ¿O no has nascido, Aida?
1: No, porque yo catalán no había hablado de joven. Mis padres eran aragoneses, pero la cultura de aquí en Cataluña... Yo viví en Barcelona desde los 2 hasta los 20 años. Después viví en Alemania, aprendí el alemán, hablo el alemán, y vais tornar, es como parla castellà, y quan va néixer la meva neboda petita, que la seva mare és catalana, vaig començar a parlar català. I en colònies estrangeres, que parlava alguna vegada francès, però alemany...
0: Una residència en la que va treballar també
1: un
0: temps.
1: Pues, jo un dia me vaig fer jo mateixa aquesta reflexió. Estic parlant castellà amb castellanos i estic parlant alemany con los alemanes. I holandeses. ¿Y por qué no hablo català con los catalanes?
0: Això és el que...
1: No lo he aprendido... No lo hablo con corrección, pero procuro...
0: Parlant de tants llocs que coneixes i que has conegut, vinga, és el moment de que em diguis les teves tres ciutats. Tu, que ets molt viatgera, també, veig.
1: Sí, bueno, por Europa, porque als 50 anys se va acabar el viatjar. Bueno, pues a mi aquest senyor l'ha anomenat, però m'agrada. Les tres ciutats de les que he vist, i n'hi ha moltes que m'agraden molt, són
0: Toledo,
1: Granada i Santiago de Compostela.
0: Està de les tres.
1: Les tres, sí.
0: Ah, bueno, ara dubto, perquè fa molt de temps, si era Santiago o era Coruña. Que em no. perdonin els gallecs, però...
1: No, Santiago de Compostela. Les tres me gustan porque a mí me gustan las ciudades pequeñas.
0: Uh-huh.
1: Debido a que estuve tantos años en Heidelberg y me gusta. Es la ciudad que para mí es lo mejor de todo porque estuve los mejores años de mi vida. Pero arte, cultura... Pequeño, montaña, río, o sea, Toledo tiene las tres cosas. Un arte, bueno, no digamos. Granada, ¿qué podemos decir? Con la Alhambra y con... Bueno. Y Santiago de Compostela también, pero me influye una cosa, que es la ruta jacobea.
0: Uh-huh.
1: Me gustó por este el llegar de el final del camino de tanta gente que viene desde tan lejos de Europa hasta llegar allí y es como
0: es una gran riquesa.
1: Sí, es una riqueza, sí.
0: Mira, vaig a dir-te les meves, després et diré les dels Sebas, que el nostre tècnic, que sempre el faig participar. Després la Lourdes dirà les seves i també direm les del Martí, que avui no pot ser amb nosaltres. Mira, a les meves és molt personal la primera perquè és Cullera, no sé si has estat a València, és el poble de la meva...
1: Coneix València i Elche, el que més conec.
0: Doncs és la ciutat de la meva família valenciana i, clar, llavors és un sentiment d'aquests de pel·lícula, no? Que arribes i alguna cosa et colpeix, no?
1: Sí, sí.
0: Sempre m'ha agradat molt anar a Cullera. Després, per mi... Madrid, doncs, no és la triada, perquè mai l'he entès, i per mi, per exemple, em quedo de... També totes les d'Andalusia m'encanten, però em quedo en Còrdoba. Còrdoba vam anar amb uns amics pensant... I vam anar a l'agost pensant que ens moriríem de calor, i és perfectament suportable, no fa la humitat que aquí, i és una ciutat preciosa. La mires per on la
1: no
0: mires.
1: No té cap que enveixar a les altres.
0: Per exemple, a Granada, sí, que no. Bueno, cadascuna té la seva, el seu... Sí, sí. Gran monument històric, però jo em quedo en Còrdoba en aquest cas. I la darrera és Bilbao, que Bilbao tothom la tenia, crec, com a una ciutat lletja, i a mi, quan la vaig conèixer, diguéssim, per segon cop, el primer cop sí que és veritat que... Però quan va fer el canvi, Guggenheim, etc., la trobo una ciutat preciosa, per cert, amb el pont aquell penjant... tan a prop, a Getxo.
1: El Guggenheim.
0: No, he dit el pont. El pont. Aquell pont és fantàstic.
1: No, aquesta jo fa seria... molts anys que vaig estar a Bilbao, molt.
0: Aquestes serien les meves. Us deia les del Sebas. M'ha dit... a veure que ho trobi. Jo era Toledo, Granada... i Santiago de Compostela, no?
1: No, aquestes seran les meves.
0: Aquestes són les teves, que les havia apuntat, perdona. Ara sí, Madrid, Les Palmes i Sevilla. Bueno, sembla una travessa, això.
1: Sí, ja Sevilla, déu-n'hi-do, eh?
0: El Martí també tria Madrid. Jo ja dic, jo... És una ciutat que la trobo massa gran i massa dispersa, al contrari que les ciutats que a mi m'agraden, com Londres, com Barcelona.
1: M'agraden moltes coses de Madrid, però ja t'he dit, m'agraden les ciutats petites. No.
0: I ara, quan la Lourdes et truqui, que de seguida l'anem a fer un truc, et dirà les seves també. Mentrestant jo vaig buscant les que m'ha enviat el Martí. Parlem amb la Lourdes, que ja et dic, farà unes preguntes molt concretes i intentem respondre curtet. I doncs, bé, doncs la Lourdes ja sabeu que és una companya que ens ajuda molt en aquest programa, que fa tasques de producció.
1: Ja la coneix també de formal, molts anys.
0: Que també va ser una de les entrevistades, per cert. La tenim amb nosaltres? Aquí tenim la música que el Salva va triar per aquesta secció. Bona nit, Lourdes.
4: Hola, bona nit, com esteu? Mira,
0: aquí tenim l'Aida Esperanta. Crec que entès molt bé la dinàmica i està ja amb ganes de participar.
4: Sí, avui ens estrenem a l'hora, perquè aquesta secció no és meva. Faig una substitució honorífica.
0: El Salva.
4: I a veure com surt. Però abans no sé si t'he de dir les meves ciutats.
0: Sí, o... com vulguis, abans o després. Aprofitem que ho fem en directe i pensar que sí, que millor que les diguessis, sí.
4: Sí, doncs, a mi sí que, o sigui, sé que és molt gran i tot això, però a mi Madrid m'agrada justament perquè és diferent a nosaltres. És com que me'n vaig a l'estranger, realment, i m'agrada retrobar-me amb els museus i amb el museu dins de la ciutat. Jo vaig a filologia i llavors m'agrada molt anar pels carrerons buscant els escriptors, allà on van viure i totes aquestes coses. Després m'agrada València, però la València clàssica, la València del casc antic, no la modernitat, no la part de sempre, m'agrada molt. I crec que coincideixo amb l'Aida, amb Santiago, Santiago de Compostela, sempre m'ha semblat una ciutat molt acollidora i doncs seria la meva terna, no? Tot i que hi ha moltíssimes que m'agraden. I també us diré una cosa, que Barcelona m'està deixant d'agradar. Que m'agradava molt i ja no m'agrada tant.
0: Mira, això la setmana que ve ens ficarem amb això i ens podem estendre,
4: sí,
0: perquè val la pena
4: parlar-ho.
0: Exacte.
4: Molt bé. Doncs, Aida, començarem aquest ping-pong, que es tracta de preguntes o de, bueno, temes molt curts, o sigui, de respondre amb una paraula o dues o poquetes. Sí, és a dir, per això és ping-pong, no? Jo et vaig preguntant una cosa i tu la vas responent, diguem que amb energia, no? No és una
1: faré
4: conversa...
1: Faré el que pugui.
4: Amb el Miqui.
0: Ho farà molt bé,
4: sembla que comencem?
1: Sí, sí.
4: Preparada. Vinga, doncs la primera és molt fàcil. Truita o uns ous ferrats?
1: Truita.
4: El teu color preferit?
1: El blau.
4: Un moment del dia?
1: El de matí.
4: I un lloc per desconnectar?
1: No jogo, llegeixo.
4: Molt bé. Un viatge somiat.
1: A les Isles Seychelles.
0: I tornar a Hannover, no?
1: No, a Heidelberg.
0: A Heidelberg, ah.
1: A Heidelberg he tornat cada any que he pogut.
0: Vale. Queda clar.
4: Una olor de la infància?
1: El melocotó.
4: Oh, que bo.
1: De Calanda.
4: Ostres, vas pujant la posta. Una pel·lícula que has vist més d'una vegada o moltes vegades i que mai no et canses?
1: No, una pel·lícula no, però Todos los thrillers que protagonizó Spencer Tracy i el James Cagney.
4: Molt bé, una bona...
1: Sobretot de los clàssicos norteamericanos.
4: Molt bé. I un escriptor o escriptora?
1: Poeta o en prosa?
4: El que tu vulguis.
1: Pues Antonio Machado, mi preferido.
4: Un gran poeta.
1: Poeta preferido.
4: Molt bé. En tren o en autobús?
1: En tren.
4: Una cançó per ballar?
1: Ui, sóc molt ballant. Un vals.
4: I una per escoltar?
1: Eine kleine Nacht Musik de Wolfgang Amadeus Mozart. Una pequeña noche musical.
4: Molt maca. Un aliment que pots menjar cada dia sense avorrir-te'n?
1: Pues la llet i el té.
4: Què triaries, el mar o la muntanya?
1: La muntanya.
4: Un dia festiu o tradicional, que és el que més t'agrada celebrar?
1: El Nadal.
4: La llengua o les mates?
1: La llengua.
4: Un llibre que tornes a fullejar de tant en tant?
1: El Quijote.
4: Ei, és el mateix que diria jo. Molt bé. El defecte en una altra persona que més t'incomoda?
1: Bueno, amb altra i amb tots, la enveja.
4: I en tu mateixa?
1: Pues tots els defectes que tinc.
4: T'has d'apujar. Un, has d'agafar-ne un.
1: Parlo massa.
0: Molt bé. Però ja, ho està fent molt bé.
1: Perdó, no ho he escoltat.
0: Que et diu que et deixa fer dues.
1: No, perdó, és que no t'he escoltat bé.
4: Ah, perdona, un quadre que t'encisa, que pots estar hores i hores mirant.
1: Un quadre? Pues,
4: una pintura, sí.
1: Pues mira, m'agrada molt la pintura. I ara he estat fa una setmana que he vist la degollació de Sant Juan Bautista del Caravaggio, que està en la isla de Malta, que és una preciositat. Sí. No el coneixia i m'he quedat bocabadada.
4: T'has enamorat d'aquest quadre?
1: Sí.
4: Doncs mira, un nou amor.
1: Sí.
4: Un personatge històric amb qui hauries volgut tenir una conversa?
1: Un? Perdó.
4: Un personatge històric.
1: Ah, personatge històric.
4: Home o dona, és igual.
1: Sí.
4: Amb qui hauries volgut conversar?
1: Sí, pues Albert Einstein.
4: Hola, molt bé. I algú de la teva família a qui no vas conèixer i t'hagués agradat també conèixer?
1: Pues m'hauria agradat el meu avi matern. M'ho hauria agradat. Sí.
4: Fem un posat que tens davant en senyor Trump, si se li pot dir senyor, i li pots dir el que vulguis i tens la certesa que et farà cas. Què li diries?
1: Sigui fent el mal que està fent. Això ho faria ell. Perquè si li digo tanqui la boca, no em faria cas.
4: No, però t'estic dient que et faria cas, eh?
1: No, per això, cas, per sí. Això, pues, fes-hi el que està fent. No és que m'agradi, però això sé que ho faria.
0: L'enganyaries.
1: Sí. No, a veure, no... No tinc l'esperança que canvie.
4: No, però com que estem fent si podem volar la imaginació...
1: Ah, bueno, si volés imaginar jo, doncs llavors volia fer que tanqui la boca. Això, si és una cosa...
4: Shut up, eh? Li diria, shut up.
1: Sí.
4: Mr. President.
1: Sí, no parlo.
4: Molt bé. Una dita popular?
1: Perdoni, és que... No sé, de l'oído izquierdo no siento bien y a veces no te siento, perdona.
4: Una dita popular.
1: Un dicho popular.
4: Sí, exacte, una que t'agradi.
1: No que m'agradi, però una que me va costar molt aprendre en alemán. Tienes la sangre de horchata.
4: Hola. Avui anem fort.
0: Em va costar aprendre, diu en alemany.
1: En alemany. Jo me'n recordo tant.
4: En alemany deu ser complicat.
0: Deu ser difícil.
4: Penúltima. Un valor humà que és el que més et representa.
1: A mi?
4: Sí, diries que és el que més et representa a tu mateixa.
1: Bueno, mira, potser el treball.
4: El treball.
1: Sí, el treball.
0: L'energia, la bonomia, la ja t'ho puc dir.
1: Sí, el treball i, bueno, això és el més important.
0: La modèstia.
1: I, bueno, i el treballar precisament per el que estic fent per la gent gran. Ja quan era infermera treballava també amb la gent gran els últims 15 anys.
0: Mira, Lourdes, perdona que trenco el guió, eh? Perdona que trenco el guió. Sí, sí, perdona que trenco el guió. Ara que no en sent, et diré que jo ja m'he enamorat perdudament d'aquesta dona, eh? És,
4: bueno,
0: una autèntica,
4: no
0: és una autèntica
4: ja
0: meravella.
4: Ja en parlarem d'això. Vinga, doncs endavant. Vaig per l'última. L'última pregunta, Aida, és algú de Castelldefels a qui convidaries en aquest programa?
1: Doncs pues mira, el Jesús Gutiérrez Peral. I si viviera, doncs, i si viviera, el senyor Adolfo Juncosa.
4: Ah, com a, evidentment.
1: Un dels meus amics.
4: L'Adolf seria convidat...
1: Un home valiosíssimo, intel·ligentíssimo.
4: Sí.
0: Amic del teu pare, Lourdes, o no?
4: Era molt amic del meu pare.
0: Ho he intuït de seguida.
4: Sí, érem molt amics.
1: De les persones en Castelldefels que més he admirado.
4: Sí. I jo, mira, és que amb ell he après moltes coses des de petitona, perquè anava amb la seva filla a la classe, la Cristina, i, clar, compartíem moltes coses. A vegades fins i tot anava també a buscar col·le. Vull dir, va ser una persona que des de molt petita la vaig tenir en el meu univers de bones persones, i estaria d'acord amb tu a que potser un dia li podem fer un homenatge, encara que no el
1: Home,
4: podem convidar.
1: Home, jo li vaig presentar pels Premis Ciutat de Castelldefels i li van donar una menció.
4: Sí.
1: Me vaig quedar una miqueta perquè... Però bueno...
4: Sí.
1: Menos mal.
0: Mira, Lourdes, a mi ja m'ha tret fer participar a l'agrupació als Jocs Florals i ara tu l'homenatge als Juncosa, o sigui que imagina't si és persuasiva.
4: Somos unes ladrones. Molt bé, doncs fins aquí les preguntes del ping-pong. Moltes gràcies.
0: M'han agradat molt, eh? Moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies.
4: De res, a vosaltres una abraçada per cadascú.
1: Igualment.
0: Una abraçada. I ja que parlem de tant d'amor, vinga. Anem a escoltar el gran Bob Marley.

0: en aquell moment no eres conscient, que et va portar al que ha sigut després la teva vida, no? A partir dels 54 anys,
1: que em vas dir que... A mi el que me va influir més és l'estància en Heidelberg. Jo vaig allí, vaig...
0: Bueno, on és? On és d'Alemanya, per cert?
1: És en l'estat de Baden-Württemberg, a 80 quilòmetres de Frankfurt. Ah, és la universitat de les més antigues d'Alemanya i la més prestigiosa. És una ciutat universitària totalment i con un arte, un riu que desemboca en el Rin, és un riu navegable, i allí hi ha un castillo de los duques del Palatinado, unos jardines que estan rodant pel·lícules cada dos por tres, el río navegable, haces unos cruceros diarios que tú sales por la mañana en un barco donde en la parte de arriba hacen un concierto, atraviesas todo el Neckar hasta que se llega a un sitio donde comes y luego al volver otra vez música, conciertos musicales cada por tres, arte fantástico, es una ciudad preciosa y es el motivo porque a mí me gustan ciudades pequeñas porque vive allí, 100.000 habitantes tiene.
0: Yo diré la mea preferida patita.
1: No, yo ahora te voy, me permites, porque esto no quería irme sin decirlo. El motivo porque yo vivo en Castelldefels es porque me recordó precisamente el mar, la montaña, a Heidelberg.
0: O sea, aquí no.
1: Luego, cuando yo vine aquí, el único sitio donde conseguía periódicos y revistas alemanas era en la Avenida de los Baños, en una librería que había. Y yo dije, aquí me quedo y aquí me quedaré. Es mi hogar, Castelldefels.
0: I nosaltres encantats de rebre't. Jo soc fill de Castelldefels. Jo sempre dic que som poble i no ciutat, perquè m'agrada més
1: i
0: pensar
1: després, que
0: m'hem crescut tant i ens hem anat per les branques.
1: Sí, que visc en el rovell de l'ou.
0: Exactament. molt. Sí. Jo et deia que la meva ciutat preferida petita, no sé si la coneixes, no sé, Edimburg, Escòcia.
1: Sí, no he estat, No, sí, però he llegit molt i he vist molt d'arte i de la història d'Escòcia.
0: Mira,
1: i
0: a més, té de bo, Edimburg és molt fàcil anar-hi.
1: Sí, però jo sóc una persona una miqueta rara, perquè he viatjat molt fins als 50 anys, perquè a mi no me gustava viajar en viajes col·lectivos. I en la mi època, hasta hace 20 anys, que és quan ja no pude viajar
0: mai... Per no agradar-te lo col·lectiu, Déu-n'hi-do la de coses que organitzes.
1: No, viajava por mi cuenta. O sea, a mí yo me voy de viaje lo que me gustaba, cogía el tren que me gustaba, me levantaba a la hora que quería y no estar dispuesta. Y he recorrido toda Europa. Yo en el año 75, cuando mi padre se puso enfermo, desgraciadamente, estaba en Rumanía, un viaje que hice con amigos de allí, de Alemania, con un avión desde Bucarest a Estambul 3 días, un avión de hélice. De allí volví a Bucarest 3 días a Egipto, 3 días a Atenas. Y la última tenía que ser al Líbano, en Beirut. Y fue el año que estalló la guerra de Beirut. Yo no fui, porque ya estaba cansada. Y los alemanes que fueron conmigo se tuvieron que quedar allí en la embajada.
0: Aida, l'any que ve t'asseguro que a la zona temporada del Crit a la Terra et convidaré, espero que vinguis i espero seguir escoltant-te, que és una meravella.
1: Mientras que los oyentes no se harten de la llengua.
0: Segur que no. Bé, em vas dir que coneixes bé aquesta sintonia, que és molt xula. Amb aquesta ens acomiadem. Moltíssimes gràcies. Un autèntic plaer.
1: Igualment, Miqui. Igualment.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
1: Història del country. Un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora. Ràdio Castelldefels. Ben trobats de nou, amics del country i de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. Comencem avui amb una bonica balada, Blue Eyes Crying in the Rain. Uns ulls blaus plorant sota la pluja. Ens diu que veu els seus ulls blaus plorant sota la pluja.

pluja i que sempre el recordarà. Veu aquells ulls blaus, plorosos i tristos. Diu que aquella nit es varen besar i després es van separar. Ja mai més es tornaran a trobar. Només els queden els records que els dos tenen d'aquella nit on els seus ulls blaus i tristos ploraven sota la pluja. Ens la canten Willie Nelson, Jack Johnson i Ben Harper. Blue Eyes Crying in the Rain.

0: Thanks so much, you guys, for being here with us tonight. Thank you.
1: Ens acompanya ara Alan Jackson i el seu conegut tema Chattahoochee. Aquest ball és molt popular. La lletra ens diu que el poble de Chattahoochee, Alan Jackson diu que ho va aprendre tot de la vida, lo millor i lo pitjor. Nosaltres ens quedarem amb el millor, que és la seva bona veu i la seva música. Endavant.

You can depend of me. Pots dependre de mi. T'ho diu Restless Heart. Mentre que el sol il·lumini el riu i el vent bufi, tu, amor meu, pots dependre de mi. Avui, els amors van i venen molt ràpid, però el meu està garantit. Pots fiar-te de mi, mai et deixaré, i pots apostar al cor. Estarem junts per sempre, amb dolça harmonia. Pots confiar en mi. You can depend of me. Restless Heart.

Ara, en Ken Malone ens canta Jitbox, Junkie. A la màquina de discos gasto tots els meus diners com si fos un drogadicte. Escolto totes les cançons i no puc suportar que la música pari. Alguns són addictes al ball, altres a la beguda. Jo ho soc de la màquina de discos i sempre em quedo perplantat escoltant música. El cor em va fent sotracs. La música per mi és oli en un llum. Sempre viure escoltant la meva música. Ken Malone i Jitbox, Junkie.

Gordon Lightfoot ens porta ara Early Morning Rain, pluja a trenc d'alba. Sota la pluja a trenc d'alba, lluny de casa, sense diners i amb el cor trencat i sense cap lloc on anar. Així estic. Ella puja ara a l'avió i volarà molt lluny. Sento que ja no em cap ni una engruna més de pena dins la meva ànima. Doncs ja em vessa. Els sospirs em punxen dins el pit per la soledat. Només em queda caminar sota la pluja a trenc d'alba. Gordon Lightfoot, Early Morning Rain.

veient el desamor. Sea of Heartbreak, de la mà d'un gran duet, Roseanne Cash i Bruce Springsteen. Les llums del port no brillen per a mi, doncs jo sóc com un vaixell a la deriva. M'estic esfonsant en un mar de llàgrimes, recordant les teves carícies, i em vaig preguntant per què et vaig perdre. On vaig fallar? Sisplau, vine i torna als meus braços. Treu-me d'aquest mar d'angústies, d'amor perdut i de soledat. Sento sentiments fugissers i em vaig carregant de tot el garbuig de records de fa temps, molt temps. Roseanne Cash, Bruce Springsteen i Sea of Heartbreak.

En Chuck and Stevens ens porta ara a Love Worth Waiting For, un amor per al que val la pena esperar. Ens diu que et necessita amb ell, però si tu no estàs ben segura, et deixa marxar. Ets un amor per al que val la pena esperar 1000 anys o més. A Love Worth Waiting For, Chuck and Stevens.

Ara no tinc motius per anar a casa. Good no reason now for going home. Ens la canta en Christopher Locke i en Pat McCool. Són un duo irlandès i ens diuen a la cançó que no tenen cap motiu per anar a casa. Doncs ell ha marxat. Prefereix estar al salon, veure i intentar oblidar-la, si pot. Doncs ella l'ha deixat. I ara és amb un altre cowboy, donant-li tot l'amor que abans li oferia a ell. Amb aquesta cançó us deixo, amigues i amics, fins la setmana vinent. Molta salut. Got no reason now for going home. Christopher Locke i Pat McCool.

0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
1: Història del country. Un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora. Ràdio Castelldefels. Aquest programa ha estat editat per el tècnic de so Iker Momonke. Ben trobats, amics del country de Ràdio Castelldefels, una setmana més. Us parla Ramon. Comencem avui amb Clay Walker i amb No puc dormir. I can't sleep. No puc dormir. No arriba mai l'albada. Ella va marxar sense ni tan sols fer-me una picada d'ullet. Tu ja em vas dir que no duraríem molt. I jo no em vaig empassar el meu orgull. T'he perdut. Ara ho sé. I a les nits no puc dormir sense tenir-te al meu costat. És del tot impossible. Una altra nit sense dormir. No puc dormir. I cannot sleep. Clay Walker.

Avui he tornat a estimar-te. Today I started loving you again. Ens ho diu a Merle Haggard. Avui he tornat a estimar-te. Vaig pensar que sense tu me'n sortiria. Però després d'un milió de llàgrimes i després de molts dolors, avui torno a estimar-te. Avui ho deixo tot enrere per començar de nou a estimar-te. Avui he decidit que he tornat a estimar-te. Today I started loving you again. Merle Haggard.

Pay me my money down. Paga'm els diners que em deus. Ens la canta en Bruce Springsteen. Després d'una picabaralla en un bar, ell creu sentir la veu del seu capità dient: paga'm el que em deus o vés a la presó. No és cap bajanada. Havien begut molt en un salon i tossuts com una mula va insistint en que valen els seus diners. Paga'm, paga'm, paga'm el que em deus. Amb la veu d'en Bruce Springsteen us deixo amb Pay me my money down.

Blame it on your heart. Culpa al teu cor. Ens ho diu Patti Loveless. Tu no diferències el bé del mal. Tu no diferències l'amor i l'odi. L'amor ja ha marxat. Tu i les teves mentides. Jo només volia ser el teu únic amor i he rebut a canvi soledat. El meu somni s'ha enfonsat, culpa de tot, el teu cor. Segur que algú algun dia et farà el que m'has fet a mi, però no em truquis, doncs jo ja no seré amb tu. Culpa a les teves mentides i culpa al teu cor. Blame it on your heart, Patti Loveless.

Don't Rock the Jukebox. No posis música rock. Ens la canta Alan Jackson. No posis música rock. El meu cor en aquests moments no està preparat. Estic sol. La meva noia m'ha deixat. Posa'm, sisplau, una cançó country. Estic abatut i sol des de que va marxar. Necessito una cançó lenta, no un rock. Res millor que una trista guitarra per ofegar els records. Toca'm una cançó country, no un rock. Don't Rock the Jukebox, amb Alan Jackson. Don't

The Cheeks ens canten ara Sense tu, Without you. He perdut el camí. Em vas prometre estar amb mi tota la vida i m'acabes de deixar. Mentides i més mentides. I ara què passa amb mi? El meu cap intenta dir-li al meu cor que estic millor sense tu, però no ho aconsegueix. El meu estat és lamentable, però ho superaré. Ho superaré i segur que un dia tornaré a estimar i algú m'estimarà. Amics, us deixo aquesta nit. Jo us espero la setmana vinent. Cuideu-vos molt. Without you, I'm the Cheeks.

0: Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.
1: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: Són les 6.
1: El govern espanyol indulta parcialment l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. Li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia a 2 anys i li manté la inhabilitació. Borràs, que estava condemnada pels delictes de prevaricació i falsedat documental quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes, ha qualificat la condemna de malson, que no acabarà fins que un tribunal determini que ha patit una gran injustícia. El Tribunal Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia i aquest dimarts ha concedit la mesura de gràcia a 4 membres sobiranistes de la Mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Aquestes amnisties se sumen a les de l'exconsellera Meritxell Serret i dels membres de la Mesa post-1 d'octubre. El president espanyol, Pedro Sánchez, ha tret pit d'haver tirat endavant la llei d'oblit judicial. El govern espanyol ajorna fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera a petició dels governs autonòmics del PP. Aquest dimecres s'hi havia de debatre el nou model de finançament. La consellera d'Economia, Alícia Romero, retreu als populars que demanin més temps per negociar i des d'Esquerra, Oriol Junqueras exigeix a Pedro Sánchez que no deixi passar més temps per reformar el sistema de finançament. Una dona de 34 anys ha mort a

0: assassinada a mans presumptament de la seva parella a Barcelona. Els fets han passat a l'interior de l'habitatge familiar al districte de Sant Martí i ara els Mossos busquen l'agressor. Si es confirma que la mort és per violència masclista, seria la quarta d'aquest any a Catalunya. El perímetre dels incendis de Madrid i Àvila ja no creix i s'ha aixecat l'ordre d'evacuació d'una quinzena de pobles. Els focs, que continuen actius però amb més bon pronòstic, han cremat fins ara prop de 75.000 hectàrees. A la Vall d'Uixó, al País Valencià, els bombers admeten que encara queda molt per poder estabilitzar el foc que ha calcinat 10.000 hectàrees. En total hi ha 10.000 evacuats. El govern amplia el mapa de zones tensionades als municipis amb més problemes d'habitatge. La llista passa dels 271 municipis als 302. Se n'incorporen una cinquantena de nous, com ara Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Hilari Sacalm o Agramunt, i en surten una vintena, com Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus o Figueres. La directora d'escena i besneta de Richard Wagner, Katharina Wagner, presenta una gira excepcional de l'orquestra del Festival de Bayreuth que arrencarà a Barcelona. El concert, que tindrà lloc al Palau de la Música Catalana el 29 d'agost, oferirà fragments emblemàtics de l'Anell del Nibelung, amb un centenar de músics i veus de primer nivell. Esports.
1: El Barça ha completat el segon dia d'estada a Anglaterra i ja prepara el partit de divendres davant el Birmingham. En aquest amistós no hi podrà ser Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit una arritmia cardíaca i no viatjarà. Aquest dimecres l'Espanyol juga el seu quart partit amistós de pretemporada, el primer en la seva estada també a Anglaterra. Els blanquiblaus s'enfronten al Burnley a 8:45 del vespre en directe per Esport 3. També jugaran els dos equips catalans de segona divisió a 7:15 i per Esport 3, Girona-Castelló a 9:15, Sabadell-Manresa.
0: I pel que fa al temps, a partir d'avui una massa d'aire molt càlida envairà el país i ens acompanyarà durant tota la setmana. La calor serà molt intensa arreu, amb les màximes més disparades cap al Pirineu Occidental i al Pla de Lleida. El temps serà assolellat amb algun núvol de tarda al Pirineu, potser una mica amenaçador al nord del Ripollès.
2: 3CAT Info.
0: El Consell de Ministres ha acordat aquest dimarts aplicar un indult parcial a l'expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs. Se li commuta la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia per un altre de 2 anys i se li manté la resta de la condemna, una multa per valor de 36.000 euros i la inhabilitació de 13 anys i un dia. Joan Vilaplana.
3: Amb aquest indult, Borràs esquivaria l'ingrés a la presó. Segons ha explicat el govern espanyol en un comunicat, la mesura se li ha concedit tenint en compte que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya admetia que la pena era desproporcionada i excessiva. Laura Borràs ha valorat la decisió del govern espanyol a través de la xarxa X. Remarca que no li estalvien anar a la presó per iniciativa pròpia, sinó atenent aquesta valoració del tribunal, considerant la pena com a desproporcionada. Borràs ha qualificat la condemna de malson i ha afegit que no s'acabarà fins que un tribunal determini que la causa contra ella ha estat una gran injustícia. Carles Puigdemont també ha reaccionat a través de la xarxa X. L'expresident veu en la causa contra l'expresidenta del Parlament una evident naturalesa política. També a X s'hi ha referit el secretari general de Junts, Jordi Turull. Considera que l'indult no blanquejarà el que qualifica d'injustícia perpetrada per justiciers i que la mesura adoptada pel govern espanyol no repara el mal ja fet, ha dit a Laura Borràs i a la seva família. Des del PP i Vox han atacat el govern espanyol per la decisió. La diputada popular al Parlament, Lorena Roldán, s'ha preguntat a xarxes si l'indult a Borràs és un primer pagament a Junts a canvi que permeti aprovar els pressupostos de l'Estat. Laura Borràs està condemnada per prevaricació i falsedat documental, concretament per fraccionament irregular de contractes i adjudicació, ha dit, quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Just aquest dimarts ha fet 4 anys que va ser suspesa com a presidenta del Parlament.
0: I el Tribunal Suprem, de la seva banda, està accelerant l'aplicació de la llei d'amnistia. L'alt tribunal ha concedit la mesura de gràcia a 4 dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó havien estat condemnats a 4 mesos d'inhabilitació i a 1.200 euros de multa per desobediència. Joan Vilaplana.
3: La republicana Anna Simó ha valorat l'amnistia a 3CAT Info.
4: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem i allà el Suprem estava. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
3: La setmana passada el Suprem ja va amnistiar els membres sobiranistes de la mesa del Parlament post l'1 d'octubre. El tribunal també ha amnistiat la republicana Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, a qui s'aplica la llei. Tots els amnistiats fins ara pel Suprem estaven condemnats per desobediència. L'alt tribunal no veu amnistiable el delicte de malversació, que afecta líders independentistes com Carles Puigdemont o Oriol Junqueras. Tot i això, Gonzalo Boye, advocat de l'expresident, està convençut que el Suprem seguirà els mateixos passos amb Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig, tots tres a l'exili, un cop hagin paït l'aval de la justícia europea a l'amnistia. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes.
3: Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tret pit de la llei d'amnistia un cop conegut el moviment del Suprem.
5: El TJUE ha avalado la ley de amnistía y ha confirmado que actuamos, como hemos dicho siempre desde el gobierno de España, conforme al derecho para favorecer lo que ha dicho en su sentencia el TJUE, la reconciliación.
3: Des de l'executiu català també han celebrat que l'alt tribunal hagi començat a aplicar l'amnistia als encausats pel procés.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern espanyol ha decidit suspendre la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera prevista per aquest dimecres per tractar el nou model de finançament. Ho ha fet després que les comunitats autònomes del PP demanessin més temps per estudiar la proposta, que consideren que el Ministeri d'Hisenda només ha negociat amb els republicans. La reunió se celebrarà finalment el 4 de setembre. Madrid, Àngels Lafuente.
7: Des d'Hisenda lamenten aquest ajornament, però diuen que mai tancaran la porta al diàleg i defensen que el canvi de data reflecteix la bona voluntat de l'executiu. Confien que aquest cop les comunitats del PP prioritzin els interessos de la ciutadania als dictats de Gènova. Arcadi Espanya, ministre d'Hisenda.
8: Yo no sé cuál es el modelo del Partido Popular. Entonces, yo creo que deberían de hacer un ejercicio de reflexión y que no antepongan los intereses electorales del señor Feijóo a los intereses de sus ciudadanos en cada uno de sus territorios.
7: En tot cas, el govern se sorprèn de la petició dels populars i més després que el govern de les Canàries, format per Coalició Canària i el PP, comuniqués el seu vot favorable al nou model de finançament. Les comunitats governades pel PP argumenten que volen tenir més temps per estudiar el nou model de finançament territorial. No el veuen amb bons ulls, perquè consideren que la proposta s'ha negociat únicament entre el Ministeri d'Hisenda i els republicans. Diuen que la proposta del govern és gairebé la mateixa que es va presentar el mes de gener i que només va obtenir el suport de Catalunya, i que ara no és un bon moment per fer la reunió en plena onada d'incendis.
0: La consellera d'Economia, Alicia Romero, retreu al PP que demani més temps per negociar el nou sistema de finançament quan no ha mostrat cap voluntat de dialogar i li demana responsabilitat.
9: En tot cas, el govern d'Espanya, de manera generosa, ofereix més temps al Partit Popular, obre de nou el diàleg amb el Partit Popular per aproximar posicions o, com a mínim, perquè el Partit Popular pugui analitzar, estudiar millor aquest nou model de finançament, que, insistim, és bo per Catalunya, però també és bo per la resta de comunitats autònomes.
0: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, lamenta que s'hagi suspès la reunió i exigeix a Pedro Sánchez que no ajorni més la reforma del sistema de finançament. Li recorda que ha de complir amb els compromisos si vol el suport d'Esquerra per tirar endavant els pressupostos. Són declaracions de Junqueras a 3CAT Info.
10: Convocar el Consejo Responsabilitat del Govern espanyol i guanyar-lo és la seva responsabilitat. El govern espanyol té prou vots per guanyar el Consejo. No necessita cap vot afegit.
0: Des de Junts, la seva portaveu al Congrés, Míriam Nogueras, ha afirmat a la xarxa X que, quan el PSOE ha de triar entre Catalunya i el PP, tria els populars i que el model que s'havia d'aprovar era clarament insuficient.
6: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Una dona morta assassinada a mans, presumptament, de la seva parella a Barcelona. Els fets han passat aquest dimarts a la tarda a l'interior d'un habitatge situat al carrer Andrade, al districte de Sant Martí. Els Mossos han rebut un avís per una agressió i quan han arribat a l'habitatge hi han trobat una dona ferida de gravetat. La víctima, de 34 anys, ha estat atesa pels serveis d'emergència, però ha acabat morint. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas i els Mossos busquen l'agressor. No se sap si hi havia denúncies prèvies per maltractament. Si es confirma la mort per violència masclista, seria la quarta d'aquest any a Catalunya. El govern amplia el mapa de zones tensionades als municipis amb més problemes d'habitatge i on s'apliquen mesures com la limitació del preu del lloguer. La llista passa de 271 municipis a 302. Se n'incorporen una cinquantena de nous, però també en surten una vintena. Entre les noves incorporacions destaquen Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Hilari Sacalm o Agramunt. En canvi, Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus o Figueres han millorat l'accessibilitat a l'habitatge, segons el govern, i ja no compleixen les condicions per ser considerats àrees tensionades. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
11: Aquelles mesures que regulen, que intervenen al mercat d'habitatge, funcionen. I, per tant, la llei d'habitatge funciona perquè veiem com precisament en aquests municipis que abandonen s'ha doncs, complert l'objectiu pel qual la zona tensionada havia estat declarada.
0: En canvi, el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, troba absurd excloure municipis del mapa.
12: Si la regulació precisament comença a donar els seus fruits, el que no podem fer és aixecar el peu de l'accelerador, deixar-la d'aplicar, perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
0: Ara el mapa d'àrees tensionades se sotmetrà a informació pública i un cop la superi caldrà que el Ministeri d'Habitatge hi doni el seu vistiplau.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'atur cau a mínims a Catalunya i s'aconsegueix un nou rècord d'ocupació. Ho diu l'última enquesta de població activa corresponent al segon trimestre, que recull els efectes de la temporada turística. La taxa d'atur se situa ara al 7,9%, dos punts menys que la mitjana de l'estat espanyol. Ara hi ha 343.000 persones que busquen feina. Pel que fa a l'ocupació, s'aconsegueix un nou rècord amb 3,99 milions de treballadors. Són 130.000 ocupats més que el primer trimestre. Des de la patronal de la petita i mitjana empresa Pimec, Sílvia Miró considera que encara hi ha marge per reduir més l'atur.
13: No és una dada excepcional, hem tingut dades de taxes d'atur millors al llarg de la sèrie històrica i, per tant, tampoc no dona per resolts molts dels dèficits que tenim i que arrosseguem del mercat de treball. Hi ha marge de millora per convertir el creixement econòmic en una reducció més intensa i sostinguda de l'atur.
0: Les últimes dades de l'EPA comencen a recollir els efectes de la regularització d'immigrants que es va iniciar el juny. I és que del total de nous ocupats, la meitat són estrangers. Aquesta mateixa xifra l'any passat suposava una cinquena part del total. Activada l'alerta del pla Procicat per la calor extrema que tornarà a afectar Catalunya a partir d'aquest dimecres. S'espera que les temperatures superin els 40 graus en alguns punts, cosa que també incrementa el risc d'incendi. Els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en uns 218 municipis de 19 comarques i el nivell 4 per perill extrem en 43 municipis de 7 comarques. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, explicava en declaracions a 3CAT Info que les previsions tornen a apuntar una onada de calor llarga.
14: Com a mínim fins al dia 4, fins al dia 5, i ens avisaven del servei meteorològic que podia ser que cap al 6, 7, 8 baixés una mica cap a normalitzar-se. Sabem que aquesta acumulació de dies amb calor i amb aquestes circumstàncies, doncs tant per lo que fa al cansament que tenim per la calor com pel risc d'incendi, sabem que es van acumulant.
0: Les zones més afectades seran el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i les comarques prelitorals. Aquest dimecres continuaran restringits els accessos a tres espais naturals: la serra del Montmell Marmellà, les muntanyes de Prades i el Parc Natural de la Serra de Montsant.
6: El temps.
0: La crònica meteorològica és de Néstor Gómez.
15: Aquest 2026 ja duem 12 dies amb temperatures de 40 graus i més. I tot indica que a partir d'avui n'haurem d'afegir algun més, perquè a partir d'avui ja entrem dintre d'un nou període, d'una nova calorada que ens ha d'acompanyar fins a principis de la setmana que ve. I durant tots aquests dies ben segur que pràcticament cada dia anirem tocant i superant la xifra dels 40 graus. Avui els 40 graus s'esperen cap a Tremp, s'esperen també cap a Balaguer, a Mollerussa, Lleida, rondaran aquestes 39-40 graus, i en el cas també de Solsona poden arribar els 39 graus. Màximes de 38 graus cap a Manresa, cap a Vic, màximes de 37 a Girona, també cap a Igualada, de tal manera que les temperatures seran molt altes arreu del país. Tot això en un dimecres que s'espera molt assolellat, mantenint la tònica d'aquests darrers dies, i potser a la tarda apareixerà algun núvol al Pirineu, un pèl més amenaçador que podria podria deixar puntualment alguna feble precipitació cap al sector del Ripollès. Molt poqueta cosa. Aquesta situació d'estabilitat i de calor molt intensa ens acompanyarà tota la setmana.
0: Després del temps parlem dels incendis. El de la Vall d'Uixó, al País Valencià, continua actiu després que al llarg d'aquest dimarts s'han reactivat diversos fronts. El foc ha calcinat 10.000 hectàrees en un terreny amb una orografia complicada que dificulta les tasques d'extinció. Hi ha unes 10.000 persones evacuades i l'evolució lenta del foc fa que els veïns puguin tornar a casa amb comptagotes. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb el suport tècnic de Xavier Espelt.
16: S'amplia el nombre de veïns que poden tornar a les seves cases, als seus habitatges. A la Vall d'Uixó i Vilavella s'hi afegeixen els pobles de Batxí i Onda. No obstant, encara hi ha milers de persones desallotjades. I a Vilavella no es podrà veure aigua de l'aixeta fins aquí a 72 hores. En canvi, s'han tancat els accessos a pobles evacuats, és a dir, pobles que encara estan buits, i on fins ara es podia entrar amb el sistema d'emergències per recollir, per exemple, medicaments. Els comandaments consideren i ressalten que el foc segueix actiu i hi ha hagut diversos rebrots per inversió tèrmica a la zona, sobretot del parc natural de la Serra d'Espadà. Fernando Pérez és el cap d'extinció.
17: Cuando está caliente tiende a subir y cuando hay inversión térmica es como si tú le pones una tapadera y el humo se queda ahí, lo que hace que los valles no coja oxígeno, por lo cual el incendio es como si se asfixiase, pero evidentemente cuando tú le quitas esa tapadera y aparece el aire con oxígeno, genera como una especie de rebrote virulento.
16: I afegia textualment, queda molt per l'estabilització o per fixar el perímetre, i aquest dimecres venen temperatures altes. Mentrestant, milers de persones continuen evacuades, estan reubicades a polígons o hotels. Alguns pocs no es van veure capaços d'abandonar casa seva tota la seva vida. L'Elias és un veí de la Vall d'Uixó. La seva casa va fer de muralla pel foc i ell no va ser capaç de marxar.
18: Decid lo que queráis. Si queréis denunciarme, hacer lo que queráis. Yo de aquí no me voy porque toda la vida ha sido para mis tres hijos hacerle su casa y estar todo junto.
16: Una de les dificultats ha tornat a ser el vent, que no ha permès treballar els mitjans aeris justament a la zona més difícil.
0: I els bombers estan aconseguint contenir els focs de Madrid i Àvila perquè el perímetre ja no està avançant. Els incendis encara estan actius i l'objectiu és atacar els focs definitivament aquest dimecres. Les bones perspectives han fet que els veïns de 15 pobles de la Comunitat de Madrid i la província d'Àvila hagin pogut tornar cap a casa, però encara n'hi ha que no ho poden fer. Els focs han cremat 75.000 hectàrees, 50.000 de les quals a Àvila. Un dels pobles on els veïns ja han pogut tornar és Aldea del Fresno, a la Comunitat de Madrid. Enviada especial Montse Poblet amb el suport tècnic de Xavi Luna.
19: Aquí, a Aldea del Fresno, un poble d'estiueig, l'evacuació els va agafar en una de les setmanes més fortes de feina, però ara ningú lamenta el negoci perdut. Tothom celebra que després de 5 nits en poliesportius, cases de familiars i d'amics tornen a casa.
20: Pues la mejor alegría del mundo. Yo, vamos, he estado teletrabajando estos dos días en casa de mi hermano y estaba un poco pendiente y tal, tenía la televisión puesta y la verdad es que cuando la han anunciado ha sido como si nos hubiese tocado la lotería.
19: Immediatament després que s'aixequés l'ordre d'evacuació, han començat a arribar cotxes, la gent ha obert les portes de les cases, han aixecat persianes i han comprovat que després del malviure d'aquests dies, almenys aquí, tot està bé.
21: Con todo el tormento este de que si el fuego seguía, que se apagaba, que no se apagaba, que si luego algunos focos se volvían a encender en Villaprado y todas esas cosas. Y bueno, y ahora pues contentos de que podamos volver a casa.
22: Muy contentos de poder volver y que esté todo bien. Que hay muchísima gente por ahí, por los pueblos, que no tiene, se ha quedado sin nada.
19: Pels carrers, pels que ho necessitin, passegen psicòlegs voluntaris, com els que aquests dies han estat treballant als poliesportius, mirant de detectar problemes derivats del que s'està vivint.
23: Y cada uno tiene una emoción diferente. Hay unos que están nerviosos, otros que tienen ansiedad, otros que no pueden respirar, otros que están tranquilos y dicen que se sienten a salvo y bien.
19: Les ordres d'evacuació s'han aixecat perquè al voltant d'aquests pobles ja no queden punts calents ni tampoc s'han detectat revifades. La desescalada de l'operatiu de protecció de la població també es nota en les carreteres. S'han aixecat la majoria de talls i el trànsit ja s'ha animat.
0: A tot això, el govern espanyol ha declarat 211 zones afectades per emergències de protecció civil, 54 de les quals a Catalunya. Entre aquestes, els territoris afectats per l'incendi de les Gavarres, el de Sant Quirze de Safaja, el de Tàrrega o el de Tiana, entre d'altres. Per això s'activa un sistema d'ajuts que s'ampliarà en funció dels danys. També beneficis fiscals i una prestació extraordinària per emergència extrema, inèdita fins ara, de fins a 4 mesos de permís retribuït a càrrec de l'Estat per als que no poden anar a treballar. Així ho ha informat el president espanyol, Pedro Sánchez. I a França, els bombers treballen perquè l'incendi de la Gironda no se segueixi expandint. Aquest dimarts, 60.000 persones evacuades han pogut tornar a casa, però encara n'hi ha més de 160.000 que estan desallotjades. El foc ja ha cremat 42.000 hectàrees. L'arribada d'una nova onada de calor aquest dimecres preocupa els cossos d'emergència perquè podria complicar les tasques d'extinció. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
1: La situació sobre els incendis a la Gironda continua entre l'optimisme i la prudència. Prudència amb l'evacuació encara aquest matí dels càmpings del municipi de Lacanó, que representa 4.000 persones evacuades suplementàries a causa dels canvis de direcció del vent i la pujada de les temperatures, que haurien de tornar a pujar encara més per aquest dimecres. I bones notícies, optimisme, doncs, amb la possibilitat de tornar a casa per 60.000 persones, les que viuen a Eisinas, Merignac i Ayan. No és el cas, malauradament, a Saint-Médard de Jales, on viu la Sabrina.
2: Esperem tornar a casa nostra el més aviat possible, perquè és una situació prou difícil, malgrat hi hagi molts voluntaris, moltes donacions, i no ens falti de res.
1: I és que al llarg de les darreres hores aquest dimarts encara hi han hagut moltes revifalles, fins a 14 d'importants contra les quals han hagut de lluitar els bombers. Això sí, dins del perímetre ja afectat, i doncs no varia el balanç de 42.000 hectàrees. 3CAT Info.

0: La prestigiosa orquestra del Festival de Bayreuth actuarà per primer cop al Palau de la Música Catalana el 29 d'agost. El concert formarà part d'una gira excepcional per l'estat espanyol impulsada per Caterina Wagner, directora del festival i besneta del cèlebre compositor Richard Wagner. Wagner ha destacat el caràcter extraordinari d'aquesta gira, que després de Barcelona passarà per Santander, Sevilla, Madrid i València.
1: Tenim una tradició wagneriana extremadament llarga aquí a Barcelona. Per tant, no hi va haver cap dubte i vam dir que sí rotundament. I volem anar, i volem fer aquesta gira. No ens és gens fàcil fer gires i crec que fer-ho d'aquesta manera tan extensa per tot un país és una excepció.
0: El concert que tancarà el 40è aniversari del Festival Peralada estarà dirigit per Pablo Heras Casado i reunirà un centenar de músics i veus de primer nivell com la soprano Catherine Foster o el tenor Klaus Florian Vogt. S'interpretaran fragments de l'Anell del Nibelung de Wagner com la Cavalcada de les Valquíries.

0: I ara esports.
1: Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
2: El Barça i l'Espanyol continuen a Anglaterra fent les seves respectives estades de pretemporada.
1: 3CAT Info.
2: El Barça ja porta dos dies a St. George's Park i aquest dimarts ha completat una doble sessió d'entrenament. L'equip blaugrana encara està pendent de Valde, que continua al marge del grup perquè arrossega unes molèsties al pubis. Divendres, el Barça jugarà un amistós davant el Birmingham de la Championship, la segona divisió anglesa, i no hi serà Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca i, per tant, no viatjarà a Anglaterra. Un jugador blaugrana que ha encetat la seva cinquena temporada al Barça és Andreas Christensen. El defensa s'ha perdut molts partits per lesió les últimes dues temporades i ha parlat sobre com es troba i sobre el seu moment de forma.
3: It's difficult.
4: És difícil. He tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió. Això és el que he intentat fer aquest estiu, treballar fort per tornar amb la millor forma i gaudir de les vacances.
3: Still enjoying the holiday, of course.
2: El Barça no és l'únic equip català a Anglaterra. Com dèiem, des d'aquest dimarts també hi és l'Espanyol. L'equip de Manolo González ha entrenat a la ciutat esportiva del Burnley aquest dimecres a 3:15 i en directe per Esport 3 jugarà davant el mateix Burnley, equip propietat també de l'Ampeix. Dissabte, l'últim dia de l'estada, l'Espanyol jugarà contra el Middlesbrough. A l'expedició de 25 jugadors de l'Espanyol només hi falten dos membres, Javi Puado, que recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubió, perquè es busca una sortida del club. Sí que hi és Pablo Ramón, tot i que Manolo González tampoc no compta amb ell. Del filial hi ha tres jugadors. Aquest dimecres també juga el Girona contra el Castelló a la seva ciutat esportiva. El partit és a 6:45 i es podrà veure en directe per Esport 3. Més tard, a 9:15, jugarà el Sabadell contra el Manresa, equip de segona federació. Precisament el Sabadell ha anunciat que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys. El capità de l'equip posa punt final a dues temporades al Sabadell i ara s'incorpora a la secretaria tècnica del primer equip.
5: Però primer accepto aquesta oportunitat que dona el club, però també perquè crec que estic preparat. La gent que em coneix sap que si no em veiés preparat no ho agafaria. Ho afronto amb moltíssima il·lusió, evidentment he d'aprendre, però també tindré el Lucas per aprendre, que crec que és el millor per poder-me ensenyar, i molt il·lusionant per la temporada que ens ve a tots.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: Més futbol, el Real Madrid ha jugat un amistós contra el Leganés i ha guanyat per 4-1. Precisament un exmadridista, Zinedine Zidane, ha estat anunciat i presentat com a nou seleccionador francès de futbol.
6: J'ai passé ces 4-5 années.
4: He passat aquests 4 o 5 anys esperant aquest dia i ara s'ha fet realitat. Per tant, és evident que estic una mica emocionat. Encara que no es noti, estic molt il·lusionat. Avui és un dia molt important per a mi.
2: Zidane substitueix el càrrec a Didier Deschamps. Si tornant a la primera divisió masculina, el Rayo Vallecano no podrà jugar els seus partits com a local a Vallecas. La Comunitat de Madrid li ha tret la llicència per jugar-hi després de constatar que les instal·lacions estan obsoletes i calen obres urgents. Segons l'auditoria, més, la conservació de les instal·lacions tampoc compleixen els mínims requisits. El Rayo haurà de buscar una instal·lació on poder jugar a casa mentre durin aquestes obres, que començaran dimecres.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: El circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el campionat del món de resistència per primera vegada en la seva història. La prova, que s'havia disputat a Qatar, es farà finalment amb un meló pel conflicte a l'Orient Mitjà. En bàsquet, l'exjugador del Barça, Hernán Gómez, ha fitxat per l'Unicaja de Màlaga per una temporada, i el nou tècnic del Barça, Sekulić, reconeix a un mitjà eslové que li va sorprendre que el club blaugrana contactés amb ell i demana paciència perquè és un equip totalment nou. Un últim apunt en hoquei patins: Dani Alonso serà l'entrenador de l'Hoquei Club Palau per la propera temporada a l'Hoquei Lliga Femenina.
1: 3CAT Info. Són dos quarts de set.

0: Repassem ara 3Cat Info, els nostres principals titulars, les principals informacions de la jornada. El govern espanyol ha indultat parcialment l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. Li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia a 2 anys i li manté, però, la inhabilitació. Borràs, condemnada pels delictes de prevaricació i falsedat documental quan dirigia la institució de les lletres catalanes, ha qualificat la condemna de malson, que no acabarà fins que un tribunal determini que ha patit una gran injustícia. El Tribunal Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia i aquest dimarts ha concedit la mesura de gràcia a 4 membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Aquestes amnisties se sumen a les de l'exconsellera Meritxell Serret i dels membres de la mesa post-1 d'octubre. El president espanyol Pedro Sánchez ha tret pit d'haver tirat endavant la llei d'oblit judicial. A partir d'ara, entre altres notícies, us explicarem que el govern retarda com a mínim fins a l'estiu que ve l'aprovació del Plater, el pla dissenyat per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Obrirà un segon període d'al·legacions vista l'oposició de les organitzacions agràries i els canvis que demanen les associacions de municipis. Sílvia Paneque, consellera de Territori. Ha mort als 95 anys Josep Vilarasau, expresident de la Caixa i un dels artífecs de la modernització i expansió de l'entitat. Vilarasau hi va arribar el 1976 per ser director de l'aleshores Caixa de Pensions i va ocupar-ne la presidència fins al 2003. I en l'àmbit cultural, l'Institut d'Estudis Ilerdencs ha rebut la donació del Philosophia Pauperum, un incunable imprès cap a l'any 1485, que té un valor històric i bibliogràfic excepcional. Es tracta d'un dels pocs exemplars coneguts al món i un dels llibres més rars que s'han imprès mai a Lleida, que ara ja forma part del patrimoni públic. En esports, Francesc?
1: Que el Barça ha completat el segon dia d'estar d'Anglaterra i ja prepara el partit de divendres davant el Birmingham. En aquest amistós no hi podrà ser Joan Laporta, el president del Barça ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca.
0: Pel que fa al temps, una massa d'aire molt càlida envairà el país i ens acompanyarà durant tota la setmana. La calor serà molt intensa arreu, amb les màximes més disparades cap al Pirineu Occidental i al Pla de Lleida. El temps serà assolellat, amb algun núvol de tarda al Pirineu, potser una mica amenaçador al nord del Ripollès. Doncs tal com us explicàvem al sumari, el Consell de Ministres ha acordat aquest dimarts aplicar un indult parcial a l'expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs. Se li commuta la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia per un altre de 2 anys i se li manté la resta de la condemna, una multa per valor de 36.000 euros i la inhabilitació de 13 anys i un dia. Joan Vilaplana.
2: Amb aquest indult, Borràs esquivaria l'ingrés a la presó. Segons ha explicat el govern espanyol en un comunicat, la mesura se li ha concedit tenint en compte que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya admetia que la pena era desproporcionada i excessiva. Laura Borràs ha valorat la decisió del govern espanyol a través de la xarxa X. Remarca que no li estalvien anar a la presó per iniciativa pròpia, sinó atenent aquesta valoració del tribunal, considerant la pena com a desproporcionada. Borràs ha qualificat la condemna de malson i ha afegit que no s'acabarà fins que un tribunal determini que la causa contra ella ha estat una gran injustícia. Carles Puigdemont també ha reaccionat a través de la xarxa X. L'expresident veu en la causa contra l'expresidenta del Parlament una evident naturalesa política. També a X s'hi ha referit el secretari general de Junts, Jordi Turull. Considera que l'indult no blanquejarà el que qualifica d'injustícia perpetrada per justiciers i que la mesura adoptada pel govern espanyol no repara el mal ja fet, ha dit a Laura Borràs i a la seva família. Des del PP i Vox han atacat el govern espanyol per la decisió. La diputada popular al Parlament, Lorena Roldán, s'ha preguntat a xarxes si l'indult a Borràs és un primer pagament a Junts a canvi que permeti aprovar els pressupostos de l'Estat. Laura Borràs està condemnada per prevaricació i falsedat documental, concretament per fraccionament irregular de contractes i adjudicació, ha dit, quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Just aquest dimarts ha fet 4 anys que va ser suspesa com a presidenta del Parlament.
0: I el Tribunal Suprem, de la seva banda, està accelerant l'aplicació de la llei d'amnistia. L'alt tribunal ha concedit la mesura de gràcia a 4 dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guino. Havien estat condemnats a 4 mesos d'inhabilitació i a 1.200 euros de multa per desobediència.
2: La republicana Anna Simó ha valorat l'amnistia a 3cat.info.
3: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem i allà el Suprem estava. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
2: La setmana passada el Suprem ja va amnistiar els membres sobiranistes de la mesa del Parlament post-1 d'octubre. El tribunal també ha amnistiat la republicana Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, a qui s'aplica la llei. Tots els amnistiats fins ara pel Suprem estaven condemnats per desobediència. L'alt tribunal no veu amnistiable el delicte de malversació que afecta líders independentistes com Carles Puigdemont o Oriol Junqueras. Tot i això, Gonzalo Boye, advocat de l'expresident, està convençut que el Suprem seguirà els mateixos passos amb Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig, tots tres a l'exili, un cop hagin paït l'aval de la justícia europea a l'amnistia. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes.
2: Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tret pit de la llei d'amnistia un cop conegut el moviment del Suprem.
5: El TJUE ha avalado la ley de amnistía y ha confirmado que actuamos, como hemos dicho siempre desde el gobierno de España, conforme al derecho para favorecer lo que ha dicho en su sentencia el TJUE, la reconciliación.
2: Des de l'executiu català també han celebrat que l'alt tribunal hagi començat a aplicar l'amnistia als encausats pel procés.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: L'error tècnic de les proves PISA continua aixecant polseguera. El Ministeri d'Educació assegura ara que va contactar amb la Generalitat l'abril de l'any passat per avisar-los que les PISA s'estaven excloent més alumnes del compte. Això és un any abans del que va dir la consellera Esther Niubó dilluns al Parlament. El govern espanyol va avisar un cop les proves ja havien començat i després que l'OCDE els alertés de les incidències. Fonts del Ministeri asseguren que les comunicacions es van produir únicament en l'àmbit tècnic de les dues administracions. El govern espanyol afegeix que no va ser fins al març d'aquest any quan l'OCDE va comunicar els resultats de les proves. Segons han assegurat a Catalunya Ràdio fonts del Departament d'Educació, la investigació oberta per l'error tècnic de PISA també ha d'aclarir què va passar amb aquest avís. El govern retarda com a mínim fins a l'estiu que ve l'aprovació del Plàter, el pla dissenyat per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Obrirà un segon període d'al·legacions vista l'oposició de les organitzacions agràries i els canvis que demanen les associacions de municipis. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
7: Probablement estem parlant que ens situem a l'estiu del 2027, o sigui, d'aquí un any, molt probablement, perquè un segon període d'exposició pública ens porta aquí, però alhora ens dona més seguretat jurídica i més possibilitats de diàleg amb el món municipal.
0: Una cinquantena d'alcaldes, ecologistes i sectors econòmics de les Terres de l'Ebre s'han concentrat a Miravet, a la Ribera d'Ebre, perquè diuen que el Plàter segueix sacrificant les comarques que ja són productores d'energia i reclamen que es refaci el pla de dalt a baix. Tarragona, Clara Chavarría.
8: L'alcalde de Miravet, Miquel Morales, ha demanat al govern més diàleg amb el territori i ha recordat que al sud del país la quota energètica està més que saldada.
9: Tenim 3 reactors nuclears aquí a la vora. La quota energètica la tenim més que saldada. Llavors, fem les coses bé, comptem amb la gent, comptem amb la gent del territori i segur que aconseguirem fer un Plàter magnífic.
8: GPEC ha denunciat que es continua castigant les comarques que ja són productores d'energia. Per tot plegat, els concentrats aquest dimarts a Miravet han reclamat que el pla es refaci des de zero.
0: També el sector agrari continua reclamant replantejar el Plàter. L'entitat Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, JARC, denuncia que el pla posa en risc 300.000 hectàrees de sòl agrari per destinar-les a parcs eòlics o solars. Lleida, Júlia Albacar.
10: JARC critica que el pla s'ha fet d'esquena al territori i posa en perill la sobirania alimentària del país per la gran quantitat d'hectàrees de conreu que quedarien anul·lades per fer-hi energia. Lamenten que no s'hagi apostat per espais ja urbanitzats o terrenys forestals. Cisco Esquerdes, el responsable de transició energètica de JARC.
11: Home, doncs no estaria malament que dins en zones on hi ha molt el risc d'incendi se pugui posar plaques solars, zones on no són agràries, on es faria un com a tallafocs.
10: I demanen que el Departament d'Agricultura defensi els interessos dels pagesos davant la Conselleria de Territori, qui és qui lidera el Plàter.
0: Els principals directius de la Generalitat i de les seves empreses públiques hauran de passar a partir d'ara un procés de selecció i ja no seran triats a dit en funció del color polític de cada govern. Els seus mandats seran de 7 anys, prorrogables pel mateix període si hi ha un informe d'idoneïtat. Així ho recull l'avantprojecte de llei que ha aprovat el govern per professionalitzar la direcció pública de la Generalitat. Es calcula que hi ha entre 400 i 900 els càrrecs a l'administració catalana. Aquesta llei, que ara s'haurà d'aprovar al Parlament, és un dels principals pilars de la reforma de l'administració que el govern de Salvador Illa té previst impulsar aquesta legislatura.

0: Ha mort als 95 anys Josep Vilarasau, expresident de la Caixa i un dels artífexs de la modernització i creixement de l'entitat. Vilarasau hi va arribar el 1976 per ser director de l'aleshores Caixa de Pensions, després d'ocupar diversos càrrecs a l'administració de l'Estat i també en institucions econòmiques i empreses estatals. El 1999 va ser nomenat president de la Caixa i de la seva fundació i va impulsar l'expansió de l'entitat financera, tal com explicava ell mateix ara fa uns anys.
1: Que la Caixa solament pogués tenir oficines a Catalunya i Balears era condemnar la Caixa en un lloc que era un 20% de la riquesa, i menys i tot, de la riquesa espanyola. I va ser necessari que Brussel·les digués que qualsevol entitat financera podia obrir o on volgués del mercat comú.
0: El 2003 va haver de deixar la presidència per l'aprovació d'una llei que limitava el temps durant el qual els consellers de les caixes podien tenir aquest càrrec. Va continuar vinculat a empreses relacionades amb la Caixa com Repsol, Gas Natural o Abertis. També va ocupar responsabilitats en entitats del món cultural i científic, com per exemple el Patronat del Palau de la Música Catalana.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.
0: Repassem ara l'actualitat internacional. La Casa Blanca i Israel qualifiquen d'excel·lent i molt productiva la reunió que aquest dimarts han tingut el president dels Estats Units, Donald Trump, i el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. No hi ha hagut roda de premsa després de l'entrevista entre els dos mandataris al despatx Oval, però Netanyahu ha penjat un vídeo amb una declaració en què diu que és una de les millors converses que ha tingut mai amb un president nord-americà.
3: Acabo de tenir una reunió excel·lent amb el president Trump. Quan dic excel·lent, no són només paraules. Ha estat una conversa de plena col·laboració i suport mutu, i sabent que l'objectiu comú és garantir que l'Iran no tingui armes nuclears, a més d'altres qüestions. Aquesta conversa amb el nostre amic Donald Trump ha estat una de les millors converses que he tingut mai amb un president dels Estats Units.
0: Abans de veure's amb Netanyahu, Trump s'ha reunit també a la Casa Blanca amb Volodymyr Zelensky. El president ucraïnès ha explicat a través d'un missatge al seu compte a X que la reunió ha anat molt bé i que ha pogut parlar de la producció ucraïna de míssils Patriot i de la reactivació de la via diplomàtica per posar fi a la guerra amb Rússia. Els tres mandataris, Trump, Netanyahu i Zelensky, han assistit després al funeral del senador republicà Lindsey Graham, mort fa uns dies. Graham havia donat suport a la guerra de Trump contra l'Iran i també va fer costat a Ucraïna en nombroses ocasions, amb més d'un viatge a la capital ucraïnesa. I no deixem de parlar d'Ucraïna perquè s'acarnissa contra Wildberries, l'Amazon rus, amb l'argument que abasteix l'exèrcit rus. Per això ha bombardejat els seus magatzems 11 cops en 10 dies, l'últim aquest dimarts, una campanya que ha provocat el debat de si són objectius legítims o si es tracta d'un crim de guerra. Ens ho explica des de Moscou, Cristina Solias.
4: Aquest juliol, els drons ucraïnesos han matat 9 treballadors de Wildberries i n'han ferit desenes. Zelensky ho justifica perquè aquesta empresa no només ven GPS, ràdios, fibra òptica o armilles antibales als soldats russos, sinó que fins i tot comptava amb una secció a la web dedicada a la guerra d'Ucraïna, que ara ha desaparegut. En canvi, l'analista militar independent rus, Ruslan Leviev, denuncia que colpejar aquests magatzems i els seus empleats és un crim de guerra.
5: No són instal·lacions militars. Fins i tot si subministren components de doble ús per equipament militar, això no converteix tota la instal·lació en un objectiu legítim.
4: El Kremlin nega que Wildberries subministri a l'exèrcit rus, però evita fer-se responsable dels danys provocats per la guerra, tal com ha assegurat el seu portaveu, Dmitri Peskov.
6: Pel que fa a l'ajuda a l'empresa, la situació està sota el control del govern i continuem dialogant. Fins ara no s'han pres decisions concretes sobre aquest assumpte.
4: Wildberries gestiona més de la meitat de totes les demandes en línia de Rússia i dona servei a centenars de milers de petites empreses. Algunes d'elles, amb aquests atacs, ho han perdut tot.
2: El temps.
0: La previsió amb Néstor Gómez.
7: Aquest 2026 ja duem 12 dies amb temperatures de 40 graus i més. I tot indica que a partir d'avui n'haurem d'afegir algun més, perquè a partir d'avui ja entrem dintre d'un nou període, d'una nova calorada que ens ha d'acompanyar fins a principis de la setmana que ve. I durant tots aquests dies ben segur que pràcticament cada dia anirem tocant i superant la xifra dels 40 graus. Avui els 40 graus s'esperen cap a Tremp, s'esperen també cap a Balaguer, Mollerussa, Lleida, rondaran aquestes 39-40 graus, i en el cas també de Solsona poden arribar als 39 graus. Màximes de 38 graus cap a Manresa, cap a Vic. Màximes de 37 a Girona, també cap a Igualada, de tal manera que les temperatures seran molt altes arreu del país. Tot això en un dimecres, que s'espera molt assolellat, mantenint la tònica d'aquests darrers dies, i potser a la tarda apareixerà algun núvol al Pirineu, un pèl més amenaçador, que podria deixar puntualment alguna feble precipitació cap al sector del Ripollès. Molt poqueta cosa. Aquesta situació d'estabilitat i de calor molt intensa ens acompanyarà tota la setmana.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3cadinfoviari.
0: Anem ara cap al Japó, on es busquen supervivents d'un terratrèmol de magnitud 7,1 que s'ha sacsejat la prefectura de Kumamoto, al sud del país. El sisme també ha obligat a evacuar 150.000 persones i ha deixat prop de 40.000 llars sense electricitat. Les autoritats focalitzen ara els esforços en un centre comercial on s'ha ensorrat el segon pis i on una trentena de treballadors continuen desapareguts. Per ara, oficialment, no s'ha confirmat un nombre determinat de morts, però les autoritats parlen de diverses víctimes mortals. La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha fet una crida a la prudència.
8: Encara estem confirmant l'abast dels danys personals i materials, però ja tenim constància que hi ha persones ferides. També s'han enregistrat talls de subministrament elèctric i incendis en diverses zones i l'ensorrament d'alguns edificis. Sobretot, els demano que es traslladin a un lloc segur i que adoptin totes les mesures necessàries per protegir la seva vida.
0: L'Agència Meteorològica del Japó preveu que les rèpliques es puguin mantenir durant aproximadament una setmana i alerta del risc d'esllavissades de terra a les zones més afectades.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Transports Metropolitans de Barcelona descarta que es pugui repetir un incendi com el d'aquest dilluns en un túnel del metro perquè el revestiment que es va incendiar no hi és en cap altre tram de la xarxa. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, ha explicat que s'estan revisant les restes de l'incendi, així com les imatges gravades del moment en què va aparèixer el foc i d'uns minuts abans per intentar aclarir-ne les causes.
9: El que vam determinar després amb la visita in situ és que havia cremat un revestiment que no tenim en cap altre punt de la xarxa. És l'únic punt en el que el tenim, és un revestiment que es va situar quan es van fer alguna de les obres de Glòries, i aquest revestiment és el que va cremar-se, i encara hi havia algunes peces que estaven al propi túnel d'aquest revestiment, d'aquesta manta, mena de manta, i altres estaven ja al terra cremades, eh?
0: Segons TMB, el maquinista del tren afectat va veure el foc, va aturar el metro i es va posar en contacte amb el centre de comandament, que li va demanar que anés a la cua del tren i el fer recular fins a l'estació de Clot. Alguns passatgers van prémer el botó de sortida d'emergència, les portes es van obrir i el tren es va omplir de fum. Això va fer que es precipités l'evacuació pel seu propi peu dels passatgers. L'incident va mobilitzar 22 dotacions dels bombers, Guàrdia Urbana i 19 ambulàncies per atendre 136 persones. 39 passatgers van haver de ser traslladats a diferents hospitals per inhalació de fum. Pas endavant per millorar la circulació i la seguretat a la travessera de la C-65 a Llambilles, al Gironès, i reduir les cues que genera el semàfor per anar i venir de Girona i la Costa Brava. Es construirà una nova rotonda i el semàfor només es mantindrà per vianants. El projecte del Departament de Territori s'ha presentat aquest dimarts. Ens ho explica des de Llambilles, Maria Rovira.
10: La reordenació dels accessos a la travessera de la C-65 inclourà una nova rotonda i vials locals per redistribuir els accessos al municipi i millorar la seguretat, i mantenir el semàfor només per vianants farà que estigui menys temps en vermell i que redueixin les cues. El projecte l'ha explicat la consellera Sílvia Paneque.
11: Jo crec que tindrà de ben segur uns bons resultats per la mobilitat, tant de l'interior de Girona cap a la costa com de la costa cap a la capital. Si bé en el seu moment el semàfor de Llambilles va servir per pacificar en el moment en què es va ubicar, amb el temps s'ha de canviar per un nou tipus de mobilitat. Hem de permetre una circulació més fluida.
10: Per l'alcalde de Llambilles, Josep Maria Vidal, la mesura hauria de ser temporal per avançar cap a un nou traçat.
12: És una proposta satisfactòria tant per al poble de Llambilles com per tots els usuaris de la C-65. Nosaltres sempre hem defensat un nou traçat de la C-65 que visqui a acostar-se a Cruïlles dels pobles.
10: El projecte preveu una inversió d'uns 3 milions d'euros.
0: I ara anem cap a Lleida, perquè un dels llibres més rars impresos mai a la ciutat ja forma part del patrimoni públic. L'Institut d'Estudis Ilerdencs ha incorporat aquest migdia un dels pocs exemplars coneguts al món del Philosophia Pauperum, un incunable imprès cap a l'any 1485, que constitueix un testimoni excepcional dels inicis de la impremta a la ciutat. Lleida, Pau Rovira.
13: Impresa pel tipògraf Enric Botel i atribuïda històricament a Sant Albert Magne, està considerada una autèntica joia del patrimoni bibliogràfic català. Fins ara només se'n coneixien 5 exemplars originals conservats en biblioteques d'Itàlia i de l'Estat espanyol. La família del bibliòfil pallarès Ramon Areny Batlle n'ha formalitzat avui la donació a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. La responsable del Servei de Patrimoni Bibliogràfic i Documental, Sílvia Ferrús, explica de què tracta i també per què és tan important.
14: Un tractat de filosofia que s'utilitzava també per a nivell medieval a les diferents universitats, no? Per explicar, doncs, això, característiques aristotèliques, característiques de l'Albert Magne, i doncs perquè és una peça única, la més antiga que tindrem a la biblioteca, i en teníem un del llegat Areny també precisament, i aquest es pot datar al 1485.
13: L'incunable es conservarà a la reserva de fons antics de l'IEI en condicions especials de preservació i es digitalitzarà en alta resolució perquè investigadors i ciutadania hi puguin accedir sense posar en risc l'original.
0: Més cultura, el festival TNT Terrassa, noves tendències d'arts vives i nous formats, aposta en aquesta 19a edició per obrir-se més a la ciutat i programa 6 espectacles de carrer gratuïts. El festival tindrà lloc del 24 al 26 de setembre amb un cartell provocador: prohibit no jugar. Terrassa, Marta Vallès.
4: La directora del Festival TNT, Marion Batriu, explica el leitmotiv d'aquesta edició.
15: Una referència que tots tenim al cap, que són aquests cartells que prohibien justament jugar a l'espai públic per donar-li la volta, no? Convertir una prohibició, doncs, en una invitació. El lema que a mi més m'agrada és aquest, el de prohibit no jugar, perquè crec que transmet molt bé, doncs, l'esperit del TNT, no? Aquesta idea, doncs, de jugar, com inventar-se un món nou, com desafiar la lògica existent, com inventar, imaginar.
4: 18 propostes a espais com teatres i també carrers, places i parcs de Terrassa. 5 estrenes, 2 espectacles internacionals i 6 de carrer, gratuïts com aquests.
15: La Chachi, que ja va estar al festival fa 3 anys, ella juga, doncs, a partir d'un pal flamenc com el Taranto, doncs, entre l'humor, la improvisació, l'atzar, la irreverència, no? És una artista, doncs, molt divertida, molt potent. Checho Tamayo, ell és un exfutbolista colombià professional que presenta Oxímoron, que és una performance participativa, és intentar parlar del futbol des d'una altra perspectiva, intentar com lligar el futbol a un llenguatge més artístic.
4: Apostes atrevides i participació del públic. A la pàgina tnt.cat trobareu tota la informació.
0: El govern ha aprovat l'estratègia per la llengua de signes catalana per al període 2026-2028. El nou pla integral conté 45 mesures i compta amb un pressupost inicial de 2 milions d'euros per aquest any. La nova estratègia busca l'acció coordinada entre tots els departaments de la Generalitat. Ens ho explica Francesc Xavier Vila, que és el conseller de Política Lingüística.
16: Sabem que garantir els drets lingüístics de la comunitat signant no és responsabilitat d'un sol departament, sinó del conjunt del govern, en constant col·laboració amb altres administracions, amb institucions, amb entitats i amb la societat civil.
0: Entre les mesures previstes, destaca l'atenció en llengua de signes al 112 per videoconferència, un programa d'intèrprets per l'alumnat, signant de batxillerat i formació professional, o l'extensió de l'educació bilingüe intermodal fora de Barcelona. I la Federació Llull vol transformar-se durant el 2027 en una organització europea per abastar tots els territoris de parla catalana. Més enllà del Principat, el País Valencià i les Balears, també vol estendre la seva activitat a Andorra, la Franja de Ponent, la Catalunya del Nord i l'Alguer, i representar i defensar els interessos dels 10 milions de catalanoparlants que hi ha a Europa. Amb aquest objectiu, les tres entitats que la formen, Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià i Obra Cultural Balear, volen convertir-se en una nova entitat europea transestatal que enforteixi la capacitat d'acció conjunta en un moment de màxima complexitat.
2: Esports.
0: Informació esportiva amb Francesc Ripoll.
17: El Barça i l'Espanyol continuen a Anglaterra fent les seves respectives estades de pretemporada. El Barça ja porta 2 dies a St. George's Park i aquest dimarts ha completat una doble sessió d'entrenament. L'equip blaugrana està pendent de Balde, que continua al marge del grup perquè arrossega molèsties al pubis. Divendres, el Barça jugarà un amistós davant el Birmingham de la Championship, la segona divisió anglesa. No hi serà Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca i, per tant, no viatjarà a Anglaterra. Un jugador blaugrana que ha encetat la seva cinquena temporada al Barça és Andreas Christensen, el defensa. S'ha perdut molts partits per lesió les últimes dues temporades i ha parlat sobre com es troba i sobre el seu moment de forma.
18: It's difficult.
19: És difícil. He tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió. Això és el que he intentat fer aquest estiu, treballar fort per tornar amb la millor forma i gaudir de les vacances.
18: Still enjoying the holiday, of course.
17: El Barça no és l'únic

0: El Castelló, la ciutat esportiva gironina. El partit és a 6:45 i es podrà veure per Esport 3. I més tard, a 9:15, jugarà el Sabadell contra el Manresa, equip de segona federació. Precisament, el Sabadell ha anunciat que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys. El capità de l'equip posa punt final a 2 temporades. El Sabadell ara s'incorpora a la secretaria tècnica del primer equip.
1: Però primer, accepto aquesta oportunitat que et dona el club, però també perquè crec que estic preparat. La gent que em coneix sap que si no em veies preparat no ho agafaria. Ho afronto amb moltíssima il·lusió, evidentment he d'aprendre, però també tindré el Lucas per aprendre, que crec que és el millor per poder-me ensenyar, i molt il·lusionant per la temporada que ens ve a tots.
0: Trescat Info. Més futbol, el Real Madrid ha jugat un amistós contra el Leganés i ha guanyat per 4-1. Precisament un exmadridista, Zinedine Zidane, ha estat anunciat i presentat com a nou seleccionador francès de futbol. Zidane signa fins al Mundial del 2030 i substitueix en el càrrec Didier Deschamps. A la selecció italiana també hi ha hagut canvis. L'escollit a la banqueta és Roberto Mancini. Inicialment havia d'ascendre a Pirlo, però aquest va haver de rebutjar la proposta per la seva relació amb una empresa russa d'apostes. Tornant a primera, el Rayo no podrà jugar als seus partits com a local. A Vallecas, la Comunitat de Madrid li ha tret la llicència per jugar-hi després de constatar que les instal·lacions estan obsoletes i calen obres urgents.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el Campionat del Món de Resistència per primera vegada en la seva història. La prova que s'havia de disputar a Qatar es disputarà finalment a Montmeló pel conflicte a l'Orient Mitjà. També ha afectat la prova de Bahrein, que es disputarà al circuit de Monza al novembre.

0: Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. Aquesta hora ens llevem amb 15 graus a Sant Pau de Segúries, 20 a Fornells de la Selva i 24 graus a l'Ametlla del Mar. I a l'Ametlla de Mar. I no és per desanimar-vos, però aquestes temperatures aniran cap amunt. Avui començaran a pujar. I molt. Tenim al damunt una nova onada de calor que farà que es tornin a superar els 40 graus en alguns punts de Catalunya. Molt especialment al Prepirineu Occidental, les Terres de Ponent, Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i també les comarques prelitorals. Aquí és on l'onada de calor es notarà més. Jofre Genué, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia i bona hora.
0: I a més ens diuen que aquesta onada de calor durarà més que les anteriors, eh?
1: Veurem l'evolució d'aquesta situació d'aglopada d'aire càlid, si acabarà sent una onada de calor. De fet, avui pot haver-hi algun primer valor de 40 graus, sobretot al Pla de Lleida, i avui hi ha avisos, especialment a les comarques lleidatanes, perquè a les valls del Pireu i Prepireu es poden superar àmpliament els 35 graus. Situació, doncs, anòmala, amb aquesta calor que comença a intensificar-se de nou en aquests indrets. A la resta sí que pot pujar una mica el termòmetre, però no tant. Per tant, tindrem un panorama bastant similar al d'ahir, potser un grauet més, amb aquesta xafogor que s'incrementa a la façana litoral. I bé, al llarg dels propers dies serà aquest una mica l'escenari, sobretot doncs, aquestes temperatures una mica desbocades cap a l'interior i comarques de Lleida. La resta potser no tant, tot i això no vol dir que no faci una calor intensa i, en general, l'episodi no serà tan important com els que hem tingut darrerament, cosa que tampoc insistim. Molt vol dir que la temperatura no quedi clarament per sobre del que seria habitual. Jornada de sol, bàsicament, algun núvol baix en punts de la costa, on la xafogor, doncs, com dèiem, s'intensifica, i alguna nuvolada a l'Alt Ripollès que podria donar doncs, alguna gota de manera molt aïllada.
0: Aquestes són el programa de les últimes hores, de les pròximes hores, i això que diuen que l'onada durarà més que les anteriors està per veure, no, Jofre?
1: Bé, és que en principi no és... S'ha de veure si acaba sent una onada de calor, no? Perquè ha d'haver una persistència de superació

0: de llindars, de manera més general, de 3 dies com a mínim, i en principi no estaríem en aquest escenari.
1: Gràcies, Jofre. Fins ara, una abraçada.
0: Fins ara.
1: Per tot plegat, els agents rurals preveuen activar el pla per perill molt alt d'incendi en uns 200 municipis, 218 per ser exactes, i sobretot el pla per perill extrem en 43 municipis més de Catalunya. Es torna a insistir una vegada més en la necessitat de respectar les restriccions que hi ha ara mateix, per exemple, per entrar segons quins parcs naturals, i sobretot, de vigilar molt, de ser molt prudents, sobretot si heu d'anar a zones de muntanya, sobretot, ja fa dies que ho diem, tenint en compte com tenim el panorama del nostre voltant.
2: Línia 1, línia 1, línia 2, vale, línia 1, per allà, línia 2, per allà.
1: A les últimes hores, l'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua actiu, ha arribat ja a les 10.000 hectàrees cremades. L'incendi de Madrid i Àvila com a mínim no avança, veurem què ens diuen després d'aquesta nit, després que els bombers l'hagin pogut contenir, i això, que no avanci, és també la gran prioritat, és també el gran objectiu de l'incendi de França, a la Gironda, on 60.000 persones evacuades ja han pogut tornar a casa, aquesta és la bona notícia, però encara en queden més de 160.000 que no ho han pogut fer, 160.000 persones evacuades. Avui parlarem molt d'incendis al matí de Catalunya Ràdio, seguirem aquests focs que estem comentant, per descomptat el risc de focs forestals que tenim ara mateix a Catalunya, i connectarem en directe amb aquests tres incendis importants i greus que tenim actius encara ara mateix: l'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià, el de Madrid i el d'Àvila, i també el de la Gironda a França. I connectarem en directe, però parlarem de la calor no només des d'aquest punt de vista, parlarem dels altres efectes de la calor. Així sonava la concentració ahir en record de la treballadora de la neteja de Barcelona que va morir l'estiu passat mentre treballava en plena onada de calor. La seva família ha confirmat que demanda l'Ajuntament de la capital i l'empresa.
3: L'autòpsia seguint sense tenir-la, tots són troncs a les rodes i, veritablement, estem molt cansats ja.
1: És el que explicava la germana d'aquesta treballadora, que, ho recordareu, va morir ara fa un any en ple episodi de calor. Quan fa referència a l'autòpsia és perquè no s'ha arribat mai a confirmar que fos com a conseqüència de les altes temperatures, però és la tesi que té la família i d'aquí aquesta querella que presenten. Avui, en tot cas, al matí de Catalunya Ràdio parlarem dels efectes de la calor, perquè a les últimes hores també sabíem que des de l'1 de maig s'han comptat més de 2.500 episodis d'insolacions i cops de calor a Catalunya. 2.500. L'augment de les jornades de calor extrema ha fet que la Generalitat desplegui noves eines per monitoritzar l'impacte de les altes temperatures en la salut. I avui parlarem d'això, dels efectes en la salut. Ens acompanyarà a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz. Avui, que també continuarem parlant un dia més de l'amnistia.
4: Yo creo que hay que dejarle respirar un poco, ¿no? Un amigo escalador me decía siempre que era más peligroso descender que ascender en la montaña, y aquí venimos de una altura muy alta, entonces la bajada yo creo que va a ser gradual.
1: De tota manera, ¿vostè creu que anem pel bon camí?
4: Sí, porque al final, ¿qué van a hacer? ¿Dejar solo a tres personas fuera de la amnistía? Yo creo que eso no va a pasar.
1: Així ens ho deia ahir al matí de Catalunya Ràdio l'advocat del president Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, preguntat si s'acabaria amnistiant l'expresident o Toni Comín, per exemple. Després de l'entrevista, sabíem que el Tribunal Suprem aplicava l'amnistia a quatre persones més. Quatre dels membres de la mesa del Parlament l'1 d'octubre: Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó. I també després sabíem una altra decisió que no està directament vinculada amb l'amnistia, però que també d'alguna manera està vinculada amb els casos judicials oberts arran del procés sobiranista.
5: Continua la tortura, diríem, forma part d'aquest mecanisme. I, per tant, no és fàcil dia a dia aixecar-te amb aquesta espasa de Mocles al damunt.
1: Laura Borràs finalment ha rebut l'indult parcial, però indult. Recordem que és un indult que va proposar el Tribunal Superior de Justícia, que és el mateix que la va condemnar per aquells contractes de la Institució de les Lletres Catalanes quan la presidia Laura Borràs, però els jutges parlaven també d'una pena desproporcionada, i d'aquí aquesta petició d'indult, que finalment, mesos després, ha atès el Consell de Ministres. Ha acordat aplicar un indult parcial a Laura Borràs, l'expresidenta del Parlament, amb la qual cosa no haurà d'entrar a la presó. I encara alguna cosa més, encara alguna novetat d'aquesta nit passada.
6: We do have some breaking news coming out of the Middle East as U.S. forces intercept multiple Iranian missiles. We have this coming from U.S.
1: L'Iran ha atacat amb míssils una base nord-americana aquesta matinada a Jordània. Fonts del Pentàgon asseguren que les seves defenses antiaèries han aconseguit interceptar-los tots. En esports, la notícia de les últimes hores té el nom i el cognoms de Joan Laporta. El president del Barça ha explicat de les xarxes que li han revertit una arrítmia cardíaca, que es troba bé, que s'està recuperant, però que li han revertit una arrítmia arran del qual no podrà viatjar a Anglaterra amb l'equip. I encara parlant de futbol...
7: I think for what we Europeans have been doing in the last 3,000 years around the world, we should be apologizing.
1: Sentim el president de la FIFA, Gianni Infantino. Doncs bé, l'organisme ha fet un pas més en la descaradíssima explotació comercial i té previst vendre una participació del 20% de la FIFA en una nova entitat comercial valorada en 20.000 milions de dòlars. 20.000 milions de dòlars, que, per cert, amb això hi hauria la participació del banc JP Morgan. I encara parlant de diners...

0: 7 i 9 minuts, així comença el dimecres. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: Avui, a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja, Aitor Arriaga, Alicia Puig, Joan Guirado i Carlos Tavera. Però, de moment... Sílvia Solanes, Maria Fernández Noguera, Sílvia Comet, com esteu? Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Fronts reactivats.
3: A l'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià, que continua actiu després que hi els bombers s'enfrontessin a una tarda complicada. El foc ha calcinat 10.000 hectàrees i encara hi ha unes 10.000 persones evacuades. L'evolució lenta del foc fa que els veïns puguin tornar a casa amb comptagotes.
0: Enviada especial a la Vall d'Uixó, Colla Ballester, amb el suport tècnic de Xavier Espel.
4: Bon dia. Ja són 4 els pobles on els veïns han pogut tornar a casa seva. Batxí i Onda s'afegeixen a la Vall d'Uixó i Vilavella, però en aquest durant 72 hores no es podrà veure aigua de l'aixeta. Al foc de la vall hi ha hagut diversos rebrots, sobretot a la zona del Parc Natural de la Serra d'Espadà. Els bombers deixen clar que l'incendi continua actiu. Fernando Pérez és el cap d'extinció.
5: En un principi nos quedan muchas horas de trabajo hasta que se dé por estabilizado.
4: Des de la Vall d'Uixó, Xavier Espel i Colla Ballester Brumós pel matí de Catalunya Ràdio.
0: No avança.
6: El perímetre dels focs de la Comunitat de Madrid i la província d'Àvila després que els bombers l'hagin pogut contenir. L'objectiu és atacar-lo definitivament avui, després que ahir els veïns d'una quinzena de pobles ja poguessin tornar de mica en mica cap a casa. Els focs han cremat ja 75.000 hectàrees, 50.000 de les quals a Àvila.
0: Enviada especial també en aquest incendi, Montse Poblet, amb el suport de Xavi Luna.
7: Els 3.500 veïns del Dea del Fres no han dormit a casa després de 5 nits repartits per poliesportius, cases d'amics i familiars i hostals. Quan ahir a les 5 de la tarda es va aixecar l'ordre d'evacuació, van començar a arribar cotxes, alguns pitant amb el clàxon per celebrar-ho. Poc a poc es van obrir els comerços i es van aixecar les persianes de les cases. L'alegria, després de comprovar que aquí les flames no han arribat, era general.
8: Pues la mejor alegría del mundo. Vamos, he estado teletrabajando estos 2 días en casa de mi hermano y estaba un poco pendiente y tal, tenía la televisión puesta y la verdad es que cuando la han anunciado ha sido como si nos hubiese tocado la lotería.
9: Con todo el tormento este de que si el fuego seguía, que se apagaba, que no se apagaba, y ahora pues contento de que podemos volver a casa.
7: Des del dia del Fresno, Montse Poblet i Xavi Luna, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a França?
3: Els bombers treballen perquè l'incendi de la Gironda no segueixi expandint-se. 60.000 persones evacuades ja han pogut tornar a casa, però encara n'hi ha més de 160.000 de desallotjades. El foc ja ha cremat a 42.000 hectàrees. L'arribada avui d'una nova onada de calor preocupa perquè podria complicar les tasques d'extinció.
0: Bordeus, Laura Bertran.
10: Tota l'atenció dels bombers és portat sobre aquesta jornada, una altra vegada clau pel futur de l'incendi a la Gironda, perquè les condicions s'endureixen, les temperatures pugen, el vent canvia de direcció i augmenta també al llarg del dia, en tot cas és el que diuen les previsions. Això sí, també hi ha bones notícies. Ahir a la tarda, la prefecta de la Gironda ha pogut anunciar que 60.000 persones ja han pogut tornar a casa seva. Es tracta dels pobles de Essinas, Merignac i Ayan. Des de Bordeus, Laura Bertran, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ajudes.
3: Les que ha activat el govern espanyol per les zones afectades per focs, en concret ha declarat 211 zones, 54 de les quals a Catalunya. I els territoris afectats per l'incendi de les Gavarres, el de Sant Quirze Safaja, el de Tàrrega o el de Tiana. Pedro Sánchez, president espanyol.
11: Con esta declaración comenzamos a desplegar todas las ayudas destinadas a paliar los daños personales, también los daños materiales, y abrimos a ayudas adicionales como son los beneficios fiscales, las exenciones de cuotas a la seguridad social, ayudas para reparar las infraestructuras.
6: També es posa en marxa una prestació extraordinària per a emergència extrema, inèdita fins ara, de fins a 4 mesos de permís retribuït a càrrec de l'Estat per als que no poden anar a treballar.
0: Calor extrema.
3: La que es preveu a partir d'avui i que per això Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Procicat per calor extrema. S'espera que les temperatures superin els 40 graus en alguns punts, cosa que també incrementa el risc d'incendi.
0: Més detalls, Oriol Pujadó.
2: Els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en 118 municipis de 19 comarques, mentre que el nivell 4, el màxim, per perill extrem, afecta 43 municipis de 7 comarques. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, assegura que la possible nova onada de calor serà llarga.
12: Com a mínim fins al dia 4, fins al dia 5, i ens avisaven del servei meteorològic que podia ser que cap al 6, 7, 8 baixés una mica cap a normalitzar-se. Sabem que aquesta acumulació de dies amb calor i amb aquestes circumstàncies, doncs tant per lo que fa al cansament que tenim per la calor com pel risc d'incendi, sabem que es van acumulant.
2: Les zones més afectades seran el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i les comarques prelitorals. Oriol Pujadó, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I ho dèiem ara, eh? Avui parlem amb Jacobo Mendioroz, que és el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències Públiques, dels efectes de la calor en la salut i del monitoratge que n'està fent la Generalitat. Ara mateix ens acostem a un quart de vuit, falta només un minut. Indultada.
6: Laura Borràs, parcialment. El Consell de Ministres ha acordat aplicar un indult parcial a l'expresidenta del Parlament condemnada per prevaricació i falsedat documental. Amb la mesura de gràcia, Borràs esquivaria l'ingrés a la presó, ja que la pena passa de 4 anys, 6 mesos i un dia de presó a 2 anys. Li mantenen la multa i inhabilitació.
3: L'indult se li ha concedit en els mateixos termes que proposava el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que la va condemnar. Alhora admetia que la pena era desproporcionada i excessiva.
13: A través de la xarxa X diu que la causa contra ella ha estat una gran injustícia. També ha piulat Carles Puigdemont per denunciar que aquesta causa contra Borràs té una evident naturalesa política. Des del PP denuncien que potser és un primer pagament a Junts a canvi dels pressupostos de l'Estat.
0: S'accelera.
6: L'amnistia. Ara el Tribunal Suprem ha concedit la mesura de gràcia a 4 dels membres de la Mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó, condemnats per desobediència. Anna Simó, d'Esquerra, a aquesta casa.
14: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem i allà el Suprem estava. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
3: Els últims dies ja va perdonar les condemnes dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament post-1 d'octubre i també l'exconsellera Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Puigdemont.
0: Convençut.
13: L'advocat de l'expresident Puigdemont, Gonzalo Boye, creu que al final el Suprem seguirà els mateixos passos i amb Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig, tots tres a l'exili, un cop hagi paït l'aval de la justícia europea a l'amnistia. Són declaracions ahir al Matí de Catalunya Ràdio.
15: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro. Y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes.
6: Per ara, el tribunal no veu amnistiable el delicte de malversació. Pedro Sánchez ha tret pit de la llei d'amnistia en el balanç de final de curs.
0: I nou capítol.
3: En l'escàndol de l'informe PISA, el Ministeri d'Educació assegura ara que va contactar amb la Generalitat l'abril de l'any passat per avisar-los que a les PISA s'estaven excloent més alumnes del compte. Això és un any abans del que va dir la consellera Esther Niubó dilluns al Parlament.
0: Maria Costa.
16: El govern espanyol va avisar l'abril de l'any passat, un cop les proves ja havien començat i després que l'OCDE els alertés de les incidències. Fonts del Ministeri d'Educació asseguren que les comunicacions es van produir únicament en l'àmbit tècnic de les dues administracions. El govern espanyol afegeix que no va ser fins al març d'aquest any quan l'OCDE va comunicar els resultats de les proves. Segons han assegurat a Catalunya Ràdio fonts del Departament d'Educació, la investigació oberta per l'error tècnic de PISA també ha d'aclarir què va passar amb aquest avís. El cert és que dilluns al Parlament la consellera Esther Niubó va reiterar que no en van tenir constància de tot plegat fins fa 4 mesos. Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Ajornat.
13: Finalment, el Consell de Política Fiscal i Financera es reunirà el 4 de setembre. A petició de les comunitats governades pel PP, el govern espanyol ha decidit suspendre la reunió prevista per avui per tractar el nou model de finançament. Demanen més temps per estudiar la proposta que consideren que el Ministeri d'Hisenda només ha negociat amb els republicans.
0: Sense excuses.
6: És el que adverteix el president Salvador Illa al Partit Popular per seguir-se oposant a la reforma del model de finançament. Des del Vietnam, on és de gira institucional, Illa els ha exigit responsabilitat.
0: Enviat especial de Catalunya Ràdio a Ho Chi Minh, Albert Prat, bon dia.
17: Què tal, bon dia. Sí, el canvi de data del govern espanyol per satisfer el PP no entrava en els plans de la Generalitat. De fet, Salvador Illa hi defensava que la reunió se celebrés el més aviat possible, però avui ha evitat fer-ne sang i ha tancat files amb el nou calendari del Ministeri d'Hisenda. Això sí, el president creu que després d'això el PP ja no pot seguir posant traves a la reforma del finançament.
18: Menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg
19: ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
17: I la consellera d'Economia, que és qui havia d'anar a la reunió d'avui amb totes les comunitats, dubta que el Partit Popular tingui unes ganes reals d'arribar a un acord sobre aquest tema. Des de Ho Chi Minh, Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: També ho lamenta.
3: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, són declaracions a aquesta casa.
20: Convocar el Consejo de Responsabilitat del Govern espanyol i guanyar-lo és la seva responsabilitat. El govern espanyol té prous vots per guanyar el Consejo. No necessita cap vot afegit.
13: Des de Junts diuen que quan el PSOE ha de triar entre Catalunya i el PP, tria els populars i que el model era clarament insuficient.
0: S'ha acabat.
6: Tria, ha dit, els principals directius de la Generalitat i de les empreses públiques. A partir d'ara hauran de passar un procés de selecció.
3: Els mandats dels alts directius seran de 7 anys prorrogables. Ho recull l'avantprojecte de llei que ha aprovat el govern per professionalitzar la direcció pública de la Generalitat. Es calcula que hi ha entre 400 i 900 alts càrrecs a l'administració catalana. Ara s'haurà d'aprovar al Parlament.
0: Zones tensionades.
13: El govern amplia el mapa dels municipis que es consideren zones tensionades. Els municipis amb més problemes d'habitatge. La llista passa de 271 municipis a 302. A l'actualització també n'hi ha que surten d'aquesta llista com Granollers.
0: Més detalls, Roger Santaló.
21: Se n'incorporen una cinquantena de nous, com Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Hilari Sacalm i Agramunt, però també en surten una vintena, com Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus i Figueres, perquè ja no compleixen les condicions per ser considerats àrees tensionades. El portaveu del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, ho considera un error.
22: Perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
21: Ara, el mapa d'àrees tensionades se sotmetrà a informació pública i un cop la superi, caldrà que el Ministeri d'Habitatge hi doni el vistiplau. Roger Santaló, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a la hora en parlarem amb el Javier Burón, que és expert en habitatge, que gestiona justament una part de l'habitatge públic de Navarra, ho va fer a l'Ajuntament de Barcelona, i comentarem amb ell aquesta i altres mesures. De mínims.
6: L'atur cau a mínims a Catalunya i s'aconsegueix un nou rècord d'ocupació, segons l'enquesta de població activa corresponent al segon trimestre, que recull els efectes de la temporada turística. Les últimes dades comencen a recollir els efectes de la regularització d'immigrants que es va iniciar el juny, i és que del total de nous ocupats, la meitat són estrangers.
0: Haurà d'esperar.
3: El pla per la implantació d'energies renovables a Catalunya, el conegut com a Plàter. El govern l'ha retardat com a mínim fins a l'estiu que ve per vista l'oposició de les organitzacions agràries i els canvis que demanen les associacions de municipis.
0: Albert Duran.
23: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que aprofitaran aquest temps per estudiar les propostes dels ajuntaments.
24: Ens dona més seguretat jurídica i més possibilitats de diàleg amb el món municipal.
23: Precisament una cinquantena d'alcaldes, ecologistes i sectors econòmics de les Terres de l'Ebre es van concentrar ahir a Miravet, a la Ribera d'Ebre, per demanar que es refaci el Pla de Dalt a Baix. També han demanat que s'aturi els pagesos representats per joves agricultors i ramaders de Catalunya, perquè asseguren que posen en perill 300.000 hectàrees de sòl agrari. Albert Duran, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Josep Vilarasau.
13: Expresident de la Caixa i un dels artífexs de la modernització i el creixement de l'entitat, ha mort als 95 anys i va arribar al 1976 per ser director de l'aleshores Caixa Pensions. L'any 99 va ser nomenat president de la Caixa i de la seva fundació i va impulsar l'expansió de l'entitat financera fins a convertir-la en una de les més importants de l'Estat. El 2003 va deixar el càrrec per una llei que el limitava el temps.
6: Avui el president de la Fundació La Caixa, Isidre Fainé, li dedica una necrològica que publiquen la majoria de diaris. Es titula Josep, no exagero, diu que el seu llegat és únic i que ens ha deixat un dels millors banquers del segle XX.
0: Doncs justament, 3.200 milions.
3: És el que ha guanyat CaixaBank fins al juny. Això és un 8,5% més que en el període igual de l'any passat, de gener a juny. Segons els resultats que acaben de sortir, aquest benefici es deu a un creixement de l'activitat comercial i també dels ingressos per serveis.
0: Plega.
13: L'empresari Joan Gaspar deixa Turisme de Barcelona després de formar part de l'ENS des dels seus inicis ara fa 33 anys i haver-lo presidit durant més de dues dècades. L'ENS es va crear just després dels Jocs Olímpics de Barcelona en 92 per impulsar el sector turístic a la ciutat.
0: I l'altra cara de la moneda. Plega perquè el fan plegar.
6: Renfe aparta de la primera línia l'històric portaveu i cara visible de la companyia a Catalunya, Antonio Carmona. Fa un any el van cessar com a director de Rodalies i ara com a director de Relacions Institucionals. Passa ocupant noves funcions als serveis comercials.
0: I és notícia de fa ben pocs minuts. Detingut.
3: Els Mossos han detingut l'home que hauria assassinat la seva parella ahir a Barcelona, al districte de Sant Martí. Diversos mitjans apunten que hauria malferit la dona de 34 anys davant els seus fills i hauria fugit. Els Mossos van rebre un avís vist per una agressió, però els serveis d'emergències no li van poder salvar la vida. Si es confirma que es tracta d'una mort per violència masclista, seria la quarta d'aquest any a Catalunya.
0: I vist per sentència.
13: El judici del cas Kitchen a l'Audiència Nacional, al Banc dels Acusats i a la cúpula del Ministeri de l'Interior de Rajoy per les clavegueres de l'Estat.
0: Txell Llespí.
1: La majoria d'acusats per la suposada operació parapolicial que va servir per robar informació compromesa pels dirigents del PP, l'extresorer Luis Bárcenas, entre ells l'exministre Jorge Fernández Díaz, no han volgut fer ús del seu últim torn de paraula. L'excomissari José Manuel Villarejo, en canvi, l'ha aprofitat per insistir que l'han processat per ser un personatge que ha molestat els poderosos.
4: Aún me pregunto cómo se me ocurrió pisar, digamos, callos tan importantes para haber terminado donde he terminado.
1: Després de 4 mesos de sessions, la Fiscalia manté la petició de 15 anys de presó per l'exministre de l'Interior, pel seu número 2, Francisco Martínez, i l'exdirector adjunt operatiu de la policia, Eugenio Pino. A l'excomissari Villarejo, la Fiscalia li demana 19 anys de presó. Txell Vallespí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I anem als esports amb el Pau Dax. Què tal, Pau? Molt bon dia.
5: Bon dia.
0: Avui tenim partit de l'Espanyol.
5: Sí, els blanquiblaus juguen avui el seu quart partit de pretemporada, el primer en terres britàniques contra el Burnley. El duel és a 3:15 i el podreu seguir en directe per Esport 3. L'equip de Manolo González va arribar ahir al migdia a Anglaterra i a la tarda ja es va entrenar a la ciutat esportiva del Burnley, un club que acaba de baixar a la segona divisió anglesa i que, recordem, pertany també a Alan Pace, el màxim accionista de l'Espanyol. A l'expedició blanquiblava hi ha 25 jugadors amb dues absències, Javi Puado, que es recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubio, per qui el club busca una sortida. Sí que hi és Pablo Ramón, tot i que Manolo González tampoc compta amb ell, i del filial només hi ha 3 jugadors, el porter Llorenç Serret, el central francès Adama Timerà i el lateral dret José Ángel López.
0: I el Barça, Joan Laporta, es queda a Barcelona per una arrítmia.
5: El president del Barça ha explicat que el cor ja li batega amb normalitat, però que ha de fer repòs i no viatjarà a Birmingham per unir-se als de Flick. L'equip de futbol masculí blaugrana porta 3 dies a St. George Park amb el lateral esquerrà Alejandro Valde al marge del grup perquè arrossega molèsties al pubis. Ahir va parlar amb els mitjans el central danès Andreas Christensen, que ha renovat per 2 temporades com a culer i té ganes de redimir-se després que en els últims 2 cursos l'hagin marcat les lesions.
8: It's difficult.
9: És difícil. He tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió.
5: El Barça jugarà divendres contra el Birmingham de la segona divisió anglesa.
0: Avui també juguen el Girona i el Sabadell.
5: Contra el Castelló, el Girona, la ciutat esportiva gironina, el partit és a 6:45 i es podrà veure a Esport 3. I més tard, a 9:15, jugarà el Sabadell contra el Manresa de la segona federació. Precisament el Sabadell ha anunciat que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys. El capità de l'equip arlequinat posa punt i final a 2 temporades amb els vallesans. Ara, però, s'incorpora a la secretaria tècnica del primer equip.
25: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
26: Aquest estiu, sobrevola el Pirineu amb la nova tirolina de 8 a Ull, la tirolina doble més llarga de Catalunya.
27: També podràs gaudir de vistes panoràmiques a més de 2.000 metres d'altitud fent un passeig amb telecadira, tastar la gastronomia local i descobrir la vall de Boí.
26: Tota la informació a 8aull.cat.
27: 8 a Ull, muntanyes d'adrenalina.
25: Avui hi ha algú que està d'enhorabona forever. I és que el divendres 24 de juliol, el pot de 71 milions d'euros de l'Eurojackpot de l'11 ha tocat Espanya. Tu pots ser el pròxim afortunat. Juga a l'Eurojackpot de l'11 cada dimarts i divendres. Per només 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
28: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
29: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
13: l'11, el 25, 40, 41, 45 i els sols, l'1 i el 5.
29: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
25: Catalunya Ràdio.
30: Som 3CAT.
25: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Minuts i arribarem a 8:15 al matí de Catalunya Ràdio. Com sempre a aquesta hora, repassem alguns dels protagonistes de l'any amb el Giovanni i companyia.
31: Bon dia, control policial. Tot correcte?
0: consellera Parlon, bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal?
0: Sí. Quina valoració em fa d'aquest primer any de la campanya Campai?
2: Pues así asá, ¿no?
0: Ay, así asá.
7: No se la veo gaire contenta.
2: Bueno, es que si vostè recorda, ¿no? Ya van fer un anàlisi de la campanya quan feia 6 mesos, ¿no?
7: Sí, 6 meses.
2: D'acord? Aleshores, pues ya vam identificar, ¿no? Tots els multireincidents, ¿no? Llavors, ¿qué ha passat?
7: ¿Qué ha pasado? ¿No? ¿Qué ha pasado?
2: Bueno, pues ha passat que 6 mesos després, o sigui, ara...
7: A favor de callar, vostè, no? Guarro.
2: Sí, calli, guarro, ¿no? Pues vam identificar tots els multireincidents, sí. ¿No? Llavors, ¿qué ha passat? Pues ha passat que 6 mesos després, o sigui, ara... No?
7: Ara
2: exactament els mateixos identificats que fa 6 mesos. Precisament per què? Perquè són multireincidents.
7: Ja, em sembla que l'estic seguint. No?
2: O sigui, clar, és que la delinqüència no augmenta, no? Perquè sempre són els mateixos reincidents,
7: sempre
2: però no l'haurem de tenir més malfactor.
7: Malhechore.
2: No?
7: Anem a veure. Jo, Ejeante, jo, com moltes vegades l'he explicat, jo estava a la Guàrdia Civil, però quan em vaig enterar que...
0: No, aquesta història ja la sabem. És igual, no ho torni a explicar.
7: Era meal, vaig fer número la senyora i vaig dir que tinc que fer mosso de 4
2: anys
7: aquí. Però l'error en la campanya s'ha donat perquè... A veure, com se llama la campanya?
0: Campai.
7: No, el surtítulo.
0: Ah, sí, Campai. Campanya contra la multireincidència.
7: Claro, entonces, llavors, què és el que jo, com a sergent, he ordenat a los Mossos sota el meu comandament, no?
0: Què?
7: Sota el meu
0: comandament. Comandament, molt bé. No, ja ho havia dit bé,
7: Bueno, allò de que un rellotge dona la hora bona, ni que sigui una
0: bona. Bueno, el tema, senyor,
7: què està dient? Li he ordenat a pillar a los multireincidents, li he dit a los Mossos, aneu a por los multireincidents. Multireincidents.
2: Què passa?
7: Porque los malos, los lladres que sustraen la cosa, los morillos de la Rambla, todo eso, s'han de... han dado cuenta del fallo en Madrid, que ha habido, ¿vale? Y cuando la patrulla de Hermoso a la vena procedía a efectuar una detención campai contra la multiresidencia, la rumana, por ejemplo, decía siempre, es mi primera vez. És mi primera vez. Entonces, el mosso pensava... A veure, si
0: Morillos, Romana,
7: no,
0: tot això...
7: No, però que los romanos sembla que no, però són... Cuidao, los romanos, ¿sabes? Són persones...
0: Arribem a 2:15.

0: És dos quarts, són dos quarts de vuit i és notícia, ara sí, de fa ben poca estona, ho dèiem, els Mossos d'Esquadra han detingut l'home que hauria assassinat la seva parella ahir a Barcelona, al districte de Sant Martí. Són diversos els mitjans que apunten que aquest home hauria atacat la seva dona davant dels seus dos fills i després hauria fugit. Els Mossos d'Esquadra, després d'aquesta operació de recerca, l'han pogut detenir. Mentrestant, ens llevem un dia més mirant els incendis i la calor. Protecció Civil ha activat l'alerta del pla per la previsió, del pla Procicat, per la previsió que les temperatures avui superin els 40 graus en alguns punts del país. Ima Soler, sots directora de Protecció Civil.
1: Com a mínim fins al dia 4, fins al dia 5, i ens avisaven del servei meteorològic que podia ser que cap al 6, 7, 8 baixés una mica cap a normalitzar-se. Sabem que aquesta acumulació de dies amb calor i amb aquestes circumstàncies, doncs tant per lo que fa al cansament que tenim per la calor com pel risc d'incendi, sabem que es van acumulant.
0: Avui parlarem dels efectes de la calor amb el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, i és que des de l'1 de maig s'han comptabilitzat més de 2.500 episodis d'insolacions i cops de calor a Catalunya. Una calor extrema que va lligada per descomptat al risc d'incendi. Justament el foc de la Vall d'Uixó, al País Valencià, continua actiu, ha arribat a les 10.000 hectàrees cremades. El de Madrid i Àvila, com a mínim, no avança. Veurem què ens diuen del balanç d'aquesta nit. I a França, a la Gironda, treballen justament perquè no segueixi avançant aquest incendi que manté milers i milers de persones desallotjades. A banda d'això, avui parlarem molt d'indults i de l'amnistia. Sobre l'amnistia, quatre membres sobiranistes de la mesa del Parlament de l'1 d'octubre se n'han vist beneficiats. Estem parlant de Lluís Corominas, d'Anna Simó, de Ramona Barrufet o de Lluís Guinó. Ahir, en el seu balanç de l'any polític, Pedro Sánchez treia pit d'aquesta llei d'amnistia.
2: Actuamos, como hemos dicho siempre desde el gobierno de España, conforme al derecho para favorecer lo que ha dicho en su sentencia el TJUE, la reconciliación.
0: És el que deia Pedro Sánchez, i també de les últimes hores el Consell de Ministres ha atorgat l'indult parcial a Laura Borràs, com havia proposat el mateix tribunal que la va jutjar i que, d'aquesta manera, s'estalvia entrar a la presó. Tot això en un dia, amb un nou capítol del fiasco de les proves PISA, ara el Ministeri d'Educació assegura que va ser fa un any quan va avisar la Generalitat de l'error. I en esports, Pau Dax.
3: El Barça segueix entrenant a Anglaterra, on no podrà viatjar Joan Laporta, perquè ha de fer repòs després que li hagin revertit una arrítmia, i l'Espanyol juga avui el seu quart partit amistós de pretemporada, el primer del seu estatge a Anglaterra, a 8:45 i en directe per Esport 3. També juguen el Girona-Castelló i el Sabadell-Manresa.
0: I el que dèiem, el temps, aquesta calorada. Jofre Genué, bon dia.
4: Bon dia, avui la calor comença a intensificar-se de nou i això es traduirà, bàsicament, que especialment a les comarques de Lleida el termòmetre s'acostarà als 40 graus o es pot assolir fins i tot aquesta xifra de manera puntual al voltant del Pla de Lleida. També déu-n'hi-do cap a l'àrea de les Valls del Pireu, punts de l'Aran, dels Pallars, també zones de l'Alta Ribagorça, la Noguera, Solsonès, a l'Urgell. En definitiva, aquí es pot superar àmpliament els 35 graus. Hi ha alguns avisos en aquest sentit per la calor que s'intensifica, doncs, en aquest sector del territori. La resta, el termòmetre pot pujar una miqueta, però en definitiva amb valors bastant similars als d'ahir, amb una mica més de xafogó a la façana litoral i amb domini del sol.
0: Gràcies, Jofre. Repassa la mobilitat aquesta hora amb la Maria Fernández Noguera. Maria, què ens expliques? Bon dia.
5: Bon dia. Hi ha hagut un nou robatori de cable de coure entre Riu Fluvià i Sant Miquel de Fluvià, a l'Alt Empordà, i Adif avisa que això pot provocar retards a l'R11, que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou. D'altra banda, pel que fa a la resta de la xarxa ferroviària, els retards habituals, com per exemple els 20 minuts de demora a l'R15 en el tren que ara mateix està anant de Reus a Barcelona.
0: Gràcies, Maria. I a les carreteres, com les tenim? Mariluz García, què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs amb algunes cues habituals d'hora punta, l'autopista AP7 entre Bellaterra i Barberà del Vallès en sentit nord i també de Santa Perpètua a Barberà, direcció sud, la C-17 a Parets del Vallès per anar a Barcelona, la C-59 a Caldes de Montbui en sentit sud, la C-58 i C-73 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat i les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat, sobretot la ronda litoral, amb cua entre Fòrum i la Barceloneta.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
6: Fins ara.
0: Passen ara mateix 5 minuts de 7:45, moment de fer un cop d'ull als diaris. I comencem amb les portades i les opinions destacades amb el Carlos Sant Andrés i el Pau Bertrolí. Què tal? Bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui les portades venen bastant variades. L'indult de Laura Borràs a l'Ara, el Periòdico i el País, els incendis a la premsa editada a Madrid i la gestió de les proves PISA i també la baixada de l'atur a les capçaleres catalanes.
7: Sí, però si hi ha un article que comparteixen la majoria de diaris d'avui, és el de l'empresari Isidre Feiner, que elogia la gestió del banquer Josep Vilarassau.
8: Sota el títol de Josep, no exagero, Feiner defineix l'exdirectiu de la Caixa com un dels millors banquers del segle XX, un professional de la banca admirat pels seus empleats i que deixa un llegat únic i irrepetible.
7: I parlant de treballadors, al periòdico, la directora de l'Observatori de Dona, Empresa i Economia, Carme Povedes, fa ressò de la nova llei per a la gestió pública de Catalunya que es basa en els mèrits dels candidats.
8: La directora d'Anàlisi Econòmica de la Cambra de Comerç de Barcelona diu que l'administració necessita millors directius públics i apunta, com a dada, que amb cada canvi de govern es nomenen 400 càrrecs públics, principalment per afinitat política, i sovint sense experiència acreditada.
7: Al diari Ara, l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, reflexiona sobre la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la llei d'amnistia.
8: Segons Mas, no hi ha dubte. Quan Europa parla, Espanya ha d'obeir i passa la pilota al Tribunal Constitucional perquè apliqui la llei de Catalunya sense escletxes.
7: I a La Vanguardia, el periodista Màrius Carol dedica l'editorial a l'enquesta de valors que cada 4 anys publica l'Ajuntament de Barcelona. Els últims resultats confirmen que el jovent cada cop és menys progressista.
8: Segons les dades que recull l'article, en dues dècades el percentatge de joves que defensen la democràcia ha caigut un 13%.
0: I continuem repassant la premsa amb altres notícies que hem trobat a la premsa digital, amb el Pau Bartolí i la Sílvia Comet. Estirada d'orelles a la marca de roba H&M.
8: El gegant suec no podrà revisar les bosses personals ni els armariets dels seus treballadors, tal com feia fins ara per controlar si havien robat. L'Audiència Nacional ha declarat nul·la aquesta pràctica i ordena a l'empresa que la deixi dur de terme immediatament. La sentència constata que en els últims 3 anys només hi ha hagut 6 expedients disciplinaris per furts d'una plantilla de 4.600 treballadors, una dada que evidencia que no és justificable aquesta mesura de control. Ho llegim al Confidencial.
0: I confessió del director de cinema del moment.
9: Christopher Nolan, que acaba de firmar l'estrena més gran de la seva carrera amb l'Odissea, ha explicat en una de les entrevistes de promoció de la pel·lícula que no utilitza telèfon mòbil i que tampoc en permet el seu ús durant els rodatges. El cineasta britànic confessa que si en tingués en seria absolutament addicte i en conseqüència es perdria moments de creativitat de mirar per la finestra i pensar. En una època en què fins i tot els grans directors promocionen les seves pel·lícules a les xarxes socials, la manera de treballar de Nolan resulta gairebé excepcional. Ho ha explicat al Late Night nord-americà de Jimmy Fallon i ho llegim a La Vanguardia.
0: I robatori de pel·lícula al Museu d'Albacete.
8: Sí, la policia continua buscant els 4 encaputxats que es van emportar més de 200 monedes d'or al Museu Provincial d'Albacete en un minut i mig. Els lladres van trencar una finestra per accedir a les vitrines de la sala i es van emportar dues col·leccions d'un valor incalculable. La primera conté monedes d'or de les èpoques de Carles III, Carles IV i Ferran VII, i la segona col·lecció conté peces de l'època d'Isabel II. El robatori va ser tan ràpid que els lladres es van deixar escampades pel terra algunes monedes. Ho llegim al Espanyol.
0: Girona recupera dues atraccions emblemàtiques per als fires de Sant Narcís.
9: La Nòria Monumental, de 60 metres d'alçada, i els toros mecànics per a adults, els Toro Tequila, que l'any passat no van poder funcionar perquè no complien les condicions. L'Ajuntament de Girona ha adjudicat fins a 162 parades i atraccions per les fires dels 3 propers anys. Ho llegim al diari de Girona. L'atracció que pagarà més per ocupar el parc de la Devesa és el Raton Vacilón, amb una taxa de 10.825 euros. La taxa de la Nòria Monumental és de 8.159 euros i els Toro Tequila abonaran 4.799 euros. A Fires tampoc no hi faltaran els emblemàtics camells, els autos de xoc i les casetes de tir.
0: I 8:15, repassem aquesta hora també els internacionals, els destacats en internacional i economia, ara, amb Maria Fernández Noguera i Sílvia Solanes.
5: El New York Times explica que l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes dels Estats Units, intensifica les detencions als aeroports i obre així un nou front en la campanya de deportacions. Els agents federals estan detenint cònjuges de ciutadans nord-americans, treballadors del sector tecnològic i altres persones amb visats caducats, fins i tot aquelles persones que tenen en tràmit sol·licituds actives per poder continuar residint legalment al país. Mentrestant, el Washington Post destaca que els sol·licitants d'asil, també dels Estats Units, podrien ser enviats directament a un procés de deportació amb la nova norma federal de l'administració Trump, que facilita el camí perquè els jutges d'immigració desestimin 450.000 peticions d'asil. A Venezuela, la premsa es fa ressò de l'anunci de la presidenta Delcy Rodríguez que la banca pública i privada atorgarà crèdits per a la compra d'habitatges després que milers de persones perdessin la casa arran dels recents terratrèmols del 24 de juny.
10: Cinco dies a rats fixen els plans d'Alemanya, el país amb més llogaters d'Europa per buscar remei a l'escassetat d'habitatge. El govern de Friedrich Merz ha posat en marxa una promotora pública i reforça els topalls de preus. D'altra banda, aprovarà també una llei per evitar que alguns parcs privats de lloguer de Berlín es converteixin en públics, ja que l'executiu argumenta que la nacionalització podria frenar la construcció privada. Expansió fa un reportatge sobre els grups hospitalaris privats, un negoci que segueix creixent a Espanya amb grups com Quirón Salut, Akema i Rivera al capdavant. El valor de mercat de tots els grups en conjunt va arribar l'any passat als 14.600 milions d'euros. És un 5% més en relació amb el 2024. I l'Economista publica que l'Audiència Nacional ha conclòs que les empreses han de pagar als treballadors els plusos lligats a la feina també per vacances. Això sí, hauran de ser retribucions que s'abonin periòdicament, ho diu una sentència que estableix que hauran d'abonar complements com presencialitat o jornada partida.
0: Vinga, repassem la premsa esportiva amb el Pau Dax.
3: Ho fem amb el Zveri Pomelo de fons i comencem amb La Vanguardia, on llegim «La FIFA es ven l'ànima». La notícia explica que la Federació Internacional de Futbol, presidida pel polèmic Gianni Infantino, ha iniciat el procés per crear la societat anomenada FIFA Forward Enterprise, que s'encarregarà d'organitzar grans esdeveniments. Un 21% del capital d'aquesta societat serà a llarg termini de grups inversors privats. Aquest nou invent d'Infantino, bon amic de Donald Trump i encaparrat a reduir el futbol a un negoci immens, valdrà, atenció, 20.000 milions de dòlars, dels quals 4.200 es vendran. Al Periódico expliquen que la Comunitat de Madrid deixa el Rayo sense estadi a dues setmanes de començar la Lliga. La Conselleria de Cultura, Turisme i Esport ha suspès cautelarment la concessió de l'estadi de Vallecas després de detectar greus deficiències de seguretat a les instal·lacions. Les obres per corregir-les començaran avui i podrien allargar-se fins a 6 mesos. I acabem amb l'esport, on ens revelen que Marc Cucurella ha complert la seva promesa i ja s'ha tatuat el seleccionador espanyol Luis de la Fuente. La imatge que acompanya la notícia és, si més no, inquietant, amb un De la Fuente seriós que sosté el trofeu del Mundial a la pell del jugador del Real Madrid. Si us en moriu de ganes, a les xarxes podeu veure com el tatuador Ganga fa la seva feina amb Cucurella i com l'influencer Ceci Army va explicant la seqüència amb una mena de passamuntanyes blanc al cap per acabar-ho de fer tot més sòrdid.
0: I la premsa del cor amb el Carlos San Andrés.
7: Doncs sí, parlem d'incendis, i tot i que la premsa generalista estan donant una treva, avui els focs són els protagonistes de les notícies roses. I és que són molts els famosos que han vist com les seves propietats han patit per les flames. Entre les socialites afectades, Tamara Falcó, la filla de la Presler, que ha patit pel Rincón. La finca heretada pel seu pare i per tota la visió es troba encerclada pels focs de l'aldea del Fresno a Madrid. El presentador David Broncano i el nou seleccionador francès i d'incident també han viscut aquests dies amb nerviosisme, sobretot quan la situació s'ha complicat al pantà de San Juan, on tots dos tenen macropropietats al mig de la natura. Qui ha decidit posar a distància el foc ha estat la periodista Núria Roca. La presentadora ha marxat a Menorca de vacances, tot i que l'incendi s'ha acostat molt al municipi d'Àvila, on ella i el seu marit, l'escriptor Juan Dalmal, havien comprat una casa rural amb els diners del Premi Planeta. I al contrari, a l'altra banda, tenim l'actriu Natja Nimri, coneguda per sèries com La Casa de Papel o Vis a Vis, que ha viscut els incendis en primera persona. De fet, ha vist com part de casa seva es cremava. Una casa un pèl curiosa, ja que és un vagó de tren dels anys 40. Com és habitual en ella, la protagonista de Los Amantes del Círculo Polar té resposta per tot i ha enviat un missatge molt crític a les xarxes socials contra la gestió d'aquests focs. I un apunt ràpid, ara que les dades d'ocupació sembla que són favorables, segons informàvia, l'antic número 3 del PSOE, Santos Cerdán, està valorant la possibilitat de començar a treballar com a camioner a la seva Navarra natal, tot per accedir a la prestació de l'atur. A la carretera, amb els focs i amb la política, el millor sempre és anar amb precaució.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
12: A la platja, a la piscina i al riu fem equip. Entra a l'aigua a poc i assegura't de la profunditat que hi ha si t'hi vols tirar de cap. I si no et trobes bé o estàs cansat, no t'hi fiquis. I fes cas dels socorristes i, sobretot, els infants no els perdis de vista. Recorda-ho, si veus cap situació de perill, actua. Avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Més consells a gent.cat/banysegur.
0: Mireia Isar, com estàs? Bon dia.
13: Molt bon dia.
0: Qui fanja avui, va?
13: Doncs un artista que va marcar la programació televisiva durant uns quants anys. Preparat?
0: Sí, home.
13: Som-hi. home, perquè t'acabis de despertar.
0: Oh, tremendo.
13: El cantant i estrella mediàtica de Girona, el Josmar, avui fa 51 anys. Feia temps, que no senties aquest hit.
0: Sí.
13: També faran festa la periodista Sandra Sabatés, 47, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, 75, o Patti Schialfa, cantautora, guitarrista, membre de l'East Street Band i parella de Springsteen, en celebra 73. Tanquem la llista amb el campió de Fórmula 1, Fernando Alonso, que bufarà 45 espelmes, i amb el metge epidemiòleg més famós de l'estat, Fernando Simón, que fa 63 anys.
0: I després dels aniversaris, el Santoral.
13: Avui una santa que l'estiu deu tenir molta feina, Santa Marta, patrona dels hostalers i taverners. També heu de felicitar els Adam, Flora o Llop. I uns que m'han agradat molt, el Sant Tranquilí i el Simplici. Fem-ho tot fàcil i tranquil.
0: Sí, molt important. Són 3:15, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio i escolteu la recomanació literària que cada dia, a aquesta hora, ens arriba des d'una llibreria.
14: Soc l'Oriol Picas, llibreter de la Capona a Tarragona. I aquest estiu vull recomanar el llibre de Canto jo i la muntanya balla, d'Irene Solà. És una novel·la contemporània on ens explica la vida d'una família dels Pirineus. Però el guai és que ho fa des de diferents punts de vista, fins i tot arribant a veus d'animals o de la mateixa muntanya dels Pirineus. La seva manera única en la narració fa que sigui una novel·la molt original. És una obra sobretot pensada per adults, ideal per als amants de la natura, de les llegendes o de la literatura contemporània en general.
0: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Famílies como la nuestra.
9: Sèrie danesa que ens acosta a hipotètiques conseqüències del canvi climàtic en un país on la pujada del nivell del mar pot ser devastadora. Les inundacions augmenten i el govern pren la decisió més dràstica possible, deixar que l'aigua l'engoleixi el país i evacuar tota la població. Això es tradueix en famílies i amics separats per força, s'accentuaran les desigualtats socials i es generarà odi i divisió. És la primera sèrie de Thomas Vinterberg, cofundador del moviment cinematogràfic Dogma i director de pel·lícules com Otra Ronda. És interessantíssima. Busqueu-la a Movistar Plus.
15: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
16: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
15: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
17: El pare o la mare han perdut audició? Els avis s'aïllen perquè ja no hi senten com abans. Descobreix els nous audiòfons de Cotet amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat, amb un 60% de descompte. Amb Cotet, torna a connectar-te a la vida. Cotet, una nova forma de sentir.
11: Catalunya Ràdio.
0: 3:15 d'avuit. Avui ja ens llevem amb aquests sons del matí.
15: Els sons del matí.
18: Ja són 4 els pobles on els veïns han pogut tornar a casa seva. Batxí i Onda s'afegeixen a la Vall d'Uixó i Vilavella.
19: En un principi nos quedan muchas horas de trabajo hasta que se dé por estabilizado.
20: Els 3.500 veïns d'Aldea del Fres no han dormit a casa després de 5 nits repartits per poliesportius.
21: La verdad es que cuando lo han anunciado ha sido como si nos hubiese tocado la lotería.
22: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
23: Menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques.
24: Perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
0: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb la Mireia Isard. Esquivar.
13: Evitar, procurar de no incórrer en alguna cosa o de no ser afectat per alguna cosa. Amb l'indult parcial que el Consell de Ministres ha acordat aplicar a Laura Borràs, l'expresidenta del Parlament no caldrà que entri a la presó. Borràs, condemnada a 4 anys i 6 mesos i un dia de reclusió per prevaricació i falsedat documental, es queda ara amb una pena de 2 anys, multa i inhabilitació.
0: Afartament.
13: Acció d'afartar-se o estar fart o farta, estar satisfet d'una cosa fins a sentir-ne fàstic. Catalunya ja ha registrat 12 dies aquest estiu on s'han superat els 40 graus i avui comença una altra onada de calor. A aquestes alçades podem dir que la majoria de la població està farta d'altes temperatures. A l'Àgora parlarem de com ens afecta la calor amb Jacobo Mendioroz, subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública.
0: Impotència.
13: Qualitat d'impotent, mancat de potència, força, prou mitjans per fer alguna cosa. Un nou assassinat masclista a Catalunya, el quart des d'inicis d'any, confirma que encara no tenim com a societat mecanismes eficients per erradicar la violència contra les dones. La víctima tenia 34 anys i va ser atacada davant dels seus fills. El presumpte agressor hauria estat detingut en les últimes hores.
0: I posem-hi tres xifres, també. El dia amb el mar presseguer. 4.
1: La d'avui és la quarta onada de calor en els 37 dies que portem d'estiu. El Meteocat apunta que pot durar almenys fins al dimecres 5 d'agost. El 2025 hi va haver 16 dies en què es van superar els 40 graus a diferents punts de Catalunya. Aquest any, amb l'agost encara per arribar, en portem 12.
0: 10.000.
1: Són les hectàrees que han cremat i les persones que continuen evacuades per l'incendi de la Vall d'Uixó. Tot i que s'ha aixecat el confinament a alguns municipis, la mesura preventiva d'evacuació es manté amb milers de persones dels pobles de l'interior del Parc Natural.
0: 24.
1: És el nou rècord d'hores de vol sense escales. El va establir la companyia Qantas Airways amb un viatge des de la ciutat de Melbourne, Austràlia, al municipi de Toulouse, a França. La durada exacta del vol va ser de 24 hores i 24 minuts, un rècord que es podria convertir en una realitat pels passatgers que tinguin a Austràlia com a inici o destinació.
0: I en les imatges del dia amb la Sílvia Comet, a la primera, s'hi veu un grup de gent carregada, un home porta un nadó en un cotxet i la resta traginen moltes, moltes bosses i maletes. Tots surten d'un edifici.
2: Podria semblar que se'n van de vacances, però no és el cas. Som part dels 90.000 veïns afectats pels incendis de Madrid i Àvila que van ser desallotjats i que en les últimes hores han pogut anar tornant a casa seva. Concretament, els protagonistes de la foto són veïns de Burgoondo, que surten de les instal·lacions de l'Escola de Policia d'Àvila, on han estat allotjats durant 5 dies. A banda de les 29.000 persones autoritzades a tornar als seus domicilis, s'ha aixecat el confinament al voltant de 20.000 persones més.
0: A la segona imatge del dia hi veiem la persiana d'un comerç abaixada i a les portes un ram de flors, vi en cartons, llaunes de cervesa i espelmes.
2: És a l'Hospitalet de Llobregat i vol ser una mena d'espai commemoratiu just davant del lloc on dilluns un home d'uns 40 anys va morir apunyalat de matinada. Els Mossos van detenir el presumpte autor del crim ben a prop del lloc on es va cometre. Els investigadors atribueixen els fets a una baralla entre delinqüents. Tant la víctima com l'atacant tenien antecedents policials, però descarten totalment que l'acte criminal estigui vinculat a una confrontació entre bandes juvenils o violentes o llatines. De resultes de l'incident, una tercera persona va quedar ferida i va haver de ser traslladada a un hospital.
0: I a la tercera, a la foto, la tercera imatge, s'hi veu com un grup de persones amb unes ulleres especials de cartró als ulls, com les que es fan servir per veure un eclipsi. A més, porten una parella a les mans que enfoquen cap al sol, que du un cable connectats a uns auriculars. Déu-n'hi-do. Manel Sastre, què són i què estan fent aquesta gent?
4: Doncs són invidents o gent amb discapacitat visual severa que estan provant un curiós sistema perquè també puguin viure l'eclipsi de sol del pròxim 12 d'agost. El sistema es farà servir en 13 municipis de la demarcació de Tarragona, com Cambrils, Prades, l'Aldea o Móra la Nova. Un dispositiu que s'anomena LightSound l'ha desenvolupat la Universitat de Harvard. És una tecnologia que permet sentir el fenomen amb uns auriculars que emeten sons diferents, de diferent tonalitat, en funció de la fase d'ocultació solar fins al silenci absolut en el moment de l'eclipsi total.
0: Ara mateix falten 8 minuts per arribar a les 8 del matí. Moment de repassar els titulars en 2 minuts amb la Maria Fernández Noguera i el Pau Bartrolí. Els Mossos, és notícia d'aquest matí, detenen l'home que hauria assassinat la seva parella a Barcelona ahir al districte de Sant Martí.
6: Diversos mitjans apunten que hauria malferit la dona de 34 anys davant dels seus fills i hauria fugit.
0: Els incendis al País Valencià, Madrid i Àvila continuen actius, però amb millors perspectives.
8: A la Vall d'Uixó es van reactivar fronts en una tarda complicada i encara hi ha unes 10.000 persones evacuades. I a Madrid i Àvila el perímetre no avança i els objectius dels bombers passen per poder-lo contenir avui mateix. Només aquest foc ha cremat 75.000 hectàrees.
0: L'Ajuntament de Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Procicat per la calor extrema.
6: S'espera que les temperatures superin els 40 graus en alguns punts, cosa que també incrementa el risc d'incendi.
0: I el Consell de Ministres ha indultat, parcialment, l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs.
8: Condemnada per prevaricació i falsedat documental, amb la mesura de gràcia, Borràs esquivaria l'ingrés a la presó. Ni mantenen la multa i la inhabilitació. El mateix Tribunal Superior de Justícia admetia que la pena era desproporcionada i excessiva.
0: I s'accelera l'amnistia. El Suprem la concedeix a 4 membres de la mesa del Parlament de l'1 d'octubre.
6: Són Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó, condemnats per desobediència. Anna Simó, d'Esquerra.
22: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem i allà el Suprem estava. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
0: El Ministeri d'Educació assegura que fa un any va avisar la Generalitat de l'error a les proves PISA.
8: Així és, un any abans del que va dir la consellera Niubó dilluns al Parlament.
0: i ajornen el Consell de Política Fiscal i Financera, que en teoria s'havia de fer avui, doncs el deixen pel setembre.
6: Ha estat a petició de les comunitats governades del PP, que demanen més temps. Salvador Illa, president de la Generalitat, aquesta matinada.
23: Menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
0: I el govern amplia el mapa dels municipis que es consideren zones tensionades, per tant, els que tenen més problemes d'habitatge.
8: La llista ha passat de 271 municipis a 302, de 271 a 302. I a l'actualització també n'hi ha que surten de la llista com Granollers.
0: I és notícia del matí, també. CaixaBank guanya 3.200 milions d'euros fins al juny.
6: És un 8,5% més que el mateix període de l'any passat. Expliquen que es deu a un creixement de l'activitat comercial i dels ingressos per serveis.
0: I ha mort Josep Vilarassau, expresident justament de la Caixa, artífex del creixement de l'entitat.
8: Avui el president de la Fundació La Caixa, Isidre Fainé, li dedica una necrològica que publica en la majoria de diaris. Es titula Josep, no exagero, i diu que el seu llegat és únic i que ens ha deixat un dels millors banquers del segle XX.
3: Bon dia. Les temperatures continuen aquesta remuntada, però d'això és que aquesta matinada ja hem tingut valors tropicals a l'interior del territori de manera puntual i també les temperatures a la costa s'han anat aproximant als 25 graus, aquests valors tòrrids que han dominat, per exemple, la ciutat de Barcelona. I avui esperem que la temperatura fins i tot s'acosti ja als 40, almenys de manera puntual, a les comarques de Lleida, Pla de Lleida, especialment. De fet, hi ha avisos de calor a totes les comarques lleidatanes i a les valls del Pireu, Prepireu, poden superar-se en ple als 35 graus. Per tant, la calor de plena canícula que s'intensifica amb sol, algun núvol baix puntual a la costa amb una mica més de xafogó i tarda amb alguna núvola del Ripollès que, si dona algun ruixat, serà, en principi, fenòmens molt puntuals a la zona de l'Alt Ripollès.
0: I actualitzem el panorama del trànsit. Mariluz García, bon dia de nou.
5: Hola, bon dia. Doncs es mantenen les cues a la P7 de Bellaterra a Barberà, direcció Girona, de Santa Perpètua a Barberà, direcció Tarragona, la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, la B20 la Pota Nord des de Santa Coloma, C17 a Parets del Vallès en sentit sud, C59 a Caldes de Montbui, la B23 a l'altura de Sant Feliu i també d'Esplugues a l'entrada a Barcelona per la Diagonal, l'autopista al Garraf, la C32 entre Viladecans i Sant Boi, les rondes, ronda a dalt del nus de la Trinitat a la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, ronda litoral entre Fòrum i la Barceloneta, sentit Llobregat i de zona franca a Montjuïc en sentit Besòs i l'est transversal, la C25, a Santa Maria d'Oló, direcció Girona.
0: Gràcies, Mariluz. I pel que fa al transport públic, com el tenim? Maria Fernández Noguera, bon dia de nou, també.
8: Bon dia de nou. Doncs hi ha hagut un nou robatori de cable de cobre entre Riu Fluvià i Sant Miquel de Fluvià. Això és a l'Alt Empordà. A DIFAVIF avisa que, de fet, això pot provocar retards a l'R11, que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou. I, de fet, ja veiem alguns retards, algunes demores d'uns 20 minuts en aquesta línia. I també el tren que ha sortit a 6:45 de Barcelona Sants i que va cap a Figueres té un retard de 35 minuts, però això és per un altre motiu, per una incidència en l'operativa. També, d'altra banda, el tren de l'R15, que va de Reus a Barcelona, va amb un retard de 20 minuts.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
7: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.

0: La tarda, una hora d'història que us captivarà.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Vinga, moment de dedicar una cançó. Ja sabeu que si voleu dedicar-li una cançó, la cançó original, perquè el Manu té festa, però si la cançó original la voleu dedicar a qui vulgueu, pel motiu que vulgueu, l'únic que heu de fer és enviar-nos una nota de veu al 636-360609.
4: Hola, bon dia. Em dic Susana i voldria dedicar aquesta cançó de Estaré millor demà dels Tiets a l'Aniol i a la Marta perquè doncs, els hi vagin molt bé en aquesta nova etapa tan il·lusionant que comencen junts.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Molt bon dia, són les 8. Comencem amb els titulars. El primer, pel trànsit, equip viari, Mariluz García. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia. Destaquem les cues a la P7 de Bellaterra, Barberà, direcció Girona, de Santa Perpètua a Barberà, direcció Tarragona, la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, la B20, la Pota Nord, des de Santa Coloma, a l'altre extrem, B23 entre Esplugues i l'entrada a Barcelona per la Diagonal, i les dues rondes de Barcelona, direcció Llobregat, a Ronda de Dalt, entre Roquetes i la Vall d'Hebron, Ronda Litoral de Fòrum a la Barceloneta.
1: Els Mossos han detingut aquesta nit el presumpte autor de la mort violenta de la seva parella ahir al districte de Sant Martí de Barcelona. L'home va fugir després de l'agressió mortal al domicili familiar i s'ha entregat aquesta matinada. Es tractaria de la quarta víctima de violència masclista aquest any a Catalunya. L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua actiu després que ahir els bombers s'enfrontessin a una tarda complicada amb diversos fronts reactivats. El foc ha calcinat 10.000 hectàrees i encara hi ha unes 10.000 persones evacuades. Els bombers aconsegueixen contenir, en canvi, l'avanç del perímetre dels focs a la Comunitat de Madrid i la província d'Àvila. Es proposen atacar avui l'incendi. Definitivament, les flames han cremat 75.000 hectàrees, 50.000 de les quals a Àvila. Els veïns d'una quinzena de pobles ja han pogut tornar de mica en mica cap a casa. Indult parcial del Consell de Ministres per a l'expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs. La pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia se li commuta per una de 2 anys, però li mantenen la multa per un import de 36.000 euros i la inhabilitació de 13 anys i un dia. Amb la mesura de gràcia, Borràs esquivaria l'ingrés a presó. El president Illa considera que el Partit Popular s'ha quedat sense arguments per mantenir el bloqueig a abordar el nou sistema de finançament autonòmic després que s'hagi ajornat fins al setembre la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera prevista per avui. Hisenda sabé el canvi de data i reclama responsabilitats als populars. S'embolica la polèmica per les proves PISA. El Ministeri d'Educació assegura ara que va contactar amb la Generalitat l'abril de l'any passat per alertar que s'estaven excloent més alumnes del compte. És un any abans de la data que la consellera Niubó va reconèixer la seva compareixença al Parlament fa un parell de dies. Almenys 13 morts i 9.000 refugiats al Japó per el fort terratrèmol que va sacsejar Kumamoto. El sisme ha provocat danys importants en edificis i infraestructures. Els equips d'emergència treballen contra rellotge per rescatar les persones atrapades. I l'Iran ha atacat amb míssils una base nord-americana aquesta matina de Jordània, un bombardeig que trenca la treva tàcita que durava 4 dies en el conflicte amb els Estats Units. Fonts militars asseguren que les defenses antiaèries han aconseguit interceptar tots els míssils que ha llançat la Guàrdia Revolucionària Islàmica. En cultura, el Dansa Àneu, el Festival de Cultura de les Valls d'Àneu, encara la recta final amb bones dades de públic. Ahir la cantautora Magali Sare va omplir la plaça Major de Borén per presentar el seu darrer treball, Descasada.
3: Esports.

0: El Barça segueix entrenant a Anglaterra, on no podrà viatjar Joan Laporta perquè ha de fer repòs després que li hagin revertit una arrítmia. L'Espanyol juga avui el seu quart amistós de pretemporada, el primer del seu estatge a Anglaterra, a 9:15 en directe per Esport 3. També juguen el Girona Castelló i el Sabadell Manresa.
1: I el temps, jornada de ple estiu amb temperatures més altes, sobretot a les comarques de Lleida, on el termòmetre s'acostarà als 40 graus, sol amb més xafogó a la costa, on no es descarten alguns núvols baixos puntuals, i tarda amb alguna nuvolada al Ripollès.
2: Castelldefels avui.
3: Bon dia, avui és dimecres 29 de juliol. Comencem el dia repassant l'actualitat de la ciutat amb el butlletí Castelldefels avui. Baixa sinistralitat viària a Castelldefels. Els accidents de trànsit al municipi han disminuït durant el primer semestre de 2026. Entre els mesos de gener i juny s'han registrat 153 accidents, 81 persones ferides, xifres que representen un descens del 5% respecte al mateix període de l'any passat. També s'han reduït els ferits greus, que passen de 8 a 6, consolidant la tendència a la baixa dels darrers anys. La Fundació Unió Esportiva Castelldefels i ISTEA presenten avui una escola de futbol inclusiu. La presentació tindrà lloc aquesta tarda al Camp Municipal Escanyars. El projecte vol garantir que els infants i joves amb necessitats específiques puguin practicar futbol en un entorn adaptat, inclusiu i respectuós amb les seves necessitats. I a l'agenda del dia... La jornada comença a 11:15 del matí fins a 12:15 del migdia al Centre Cívic Vista Alegre amb el taller Cuina Júnior, una activitat adreçada a infants de 8 a 14 anys. A la tarda, des de les 6 fins a les 8, l'Espai del Mar proposa una sessió de Happy Dance Fit, una activitat que combina ball i exercici físic. També a les 6 de la tarda, l'Associació de Veïns de Vista Alegre organitza una classe de zumba i a les 7 una sessió de ioga al Centre Cívic Vista Alegre. A les 7 de la tarda, la Biblioplatja Carme Romaní acull l'espectacle familiar per art de màgia a càrrec de Maga Melanie. I a 9:45 del vespre, el Palm Market ofereix el concert Palm Lights de Hans Zimmer, un homenatge a les bandes sonores més emblemàtiques. Fins aquí el Castelldefels avui. Més informació als pròxims espais informatius de Ràdio Castelldefels i als canals municipals. Molt bon dia.
2: Castelldefels avui. Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org
4: Renault. Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
7: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
8: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
9: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
10: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
11: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
10: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
11: Aquest estiu, posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
2: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

Què tal? Bon dia. Comencem Castelldefels Desperta. Us acompanyarem des de la ràdio Castelldefels fins a les 10 del matí en aquest dimecres 29 de juliol. Un programa d'actualitat comentada amb seguiment de la darrera hora local i entrevistes sobre els temes que marcaran la jornada del municipi. Us recordem que al control tècnic tenim en Gerard Carreras i us parla la Zeneida Martín.

Doncs tenim per endavant dues hores de ràdio per posar-nos al dia de tot el que passa a Castelldefels, amb informació i altres continguts que us anirem descobrint al llarg del matí. Així que quedeu-vos amb nosaltres.

0: Doncs avui comencem el dia amb una notícia que afortunadament ha tingut un bon desenllaç, però que també serveix per recordar la importància de la prudència quan anem a la platja. Segons ha informat l'Ajuntament de Castelldefels, aquest dimarts passat al matí, els socorristes han salvat la vida d'un home de 84 anys, veí d'Esparreguera, després de patir un episodi d'ofegament a la platja Llumineta, davant de la passarel·la 19. Els fets han passat a les 9:37 minuts abans de que comencés oficialment el Servei de Salvament i Socorrisme, que a les platges de Castelldefels s'inicia cada dia a les 10 del matí. En aquell moment, els socorristes estaven desplegant-se pels diferents punts de la platja quan van localitzar l'home inconscient dins de l'aigua i sense respiració. La seva actuació va ser determinant. Van iniciar immediatament les maniobres de reanimació cardiopulmonar, la coneguda RCP, i van administrar oxigen fins a aconseguir que recuperés la respiració espontània. Posteriorment, el sistema d'emergències mèdiques, el SEM, el va traslladar a un centre hospitalari perquè continués rebent assistència. Des de l'Ajuntament s'ha volgut destacar la rapidesa i la professionalitat dels socorristes, així com la col·laboració de la policia local durant tota l'emergència. Però aquesta notícia també és una oportunitat per recordar algunes recomanacions bàsiques. Cada estiu, organismes com la Creu Roja, la Generalitat de Catalunya, a través de Protecció Civil, insisteixen en la importància de banyar-se sempre durant l'horari en el que hi ha servei de socorrisme, respectar el color de les banderes i evitar entrar a l'aigua si no ens trobem bé o bé si patim algun problema de salut que pugui incrementar el risc. Recordem també que en el cas de les persones grans també es recomana no banyar-se soles, entrar a l'aigua de manera progressiva per evitar canvis bruscos de temperatura i evitar les hores de màxima calor. Ja sabem que aquests són consells senzills, però que poden marcar la diferència. De fet, les campanyes de prevenció recorden que els primers minuts són decisius en un ofegament. Una intervenció ràpida, com la que s'ha produït justament ahir al matí a Castelldefels, pot augmentar de manera molt significativa les possibilitats de supervivència i reduir les possibles seqüeles. Per això, des de Ràdio Castelldefels també ens sumem a aquest missatge de servei públic i si aquests dies aneu a la platja, feu-lo sempre amb prudència, banyeu-vos dins de l'horari de vigilància i seguiu les indicacions dels socorristes, perquè gaudir del mar també significa fer-ho amb seguretat.
1: Castelldefels desperta.

0: I ara també parlem sobre salut, però des d'un altre punt de vista. Parlem sobre la futura reorganització de l'atenció primària a Castelldefels, perquè fa un nou pas, però ara és un entorn de la ciutadania. Resulta que el Departament de Salut de la Generalitat ha obert el període d'informació pública perquè veïns, entitats i col·lectius puguin presentar al·legacions sobre la creació de la nova àrea bàsica de salut de Castelldefels 3, que donarà servei des del futur cap de la muntanyeta. Us informem que aquest tràmit estarà obert fins al dia 5 d'agost i permet consultar tota la documentació del projecte i fer arribar observacions o propostes abans que la nova delimitació de les àrees bàsiques de salut sigui definitiva. Ara bé, el consistori també insisteix que aquest canvi ha d'anar més enllà, més d'un simple canvi sobre el mapa. Les al·legacions que tornarà a presentar reclamen que el nou CAP compti amb professionals i els recursos necessaris perquè l'ampliació del servei sigui real. També demana garantir una pediatria de proximitat, respectar la lliure elecció del centre de salut i assegurar una bona accessibilitat per als veïns i revisar la delimitació dels barris perquè s'ajusti millor a la realitat de la ciutat. En definitiva, el debat no és només on es distribueixen les noves àrees sanitàries, sinó com aquest canvi repercutirà en el dia a dia dels usuaris. L'objectiu compartit és descongestionar els centres actuals i adaptar l'atenció primària al creixement de Castelldefels. Però perquè això sigui efectiu, caldrà que la reorganització vagi acompanyada dels recursos humans i els materials necessaris. Les persones interessades poden presentar les seves al·legacions de manera telemàtica a través de tràmits.gencat o bé presencialment als registres habilitats pel Departament de Salut. Us recordem que el termini finalitza el 5 d'agost, de manera que encara hi ha uns dies perquè la ciutadania pugui participar en aquest procés abans que la nova organització sanitària continuï la seva tramitació.
1: Castelldefels desperta.
2: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
3: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. Con las secciones Biografía Rocopop. Con la historia y la música de los mejores artistas y grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Setlist. Con los mejores clásicos en formato non-stop. Y la sección On Stage, con todas las curiosities a Music News. Hola, soy Diego González y te espero los martes en Musicalia. Desde Radio Castelldefels.

0: I ara és moment de mirar com tenim les carreteres. Connectem amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la mobilitat a Castelldefels i els principals accessos cap a Barcelona. Molt bon dia, Sílvia de l'Amo.
1: Molt bon dia. Doncs en aquests moments els accessos sud hem de destacar l'entrada per la Diagonal, per la B23, on en aquests moments hi ha un parell de punts de lentitud, en concret a Sant Feliu i Esplugues cap a la Diagonal. També hi ha aturades a la C32, a Sant Boi cap a Barcelona, i en el cas de la 2, a Cornellà, hi ha aturades també cap a la ciutat de Barcelona. En els accessos nord us trobaríeu amb problemes en aquests moments a la zona de Barberà, amb dos sentits de la marxa, i també per entrar per la C58 o la C33, que són vies que venen del Vallès. La ronda se circula amb força moviment i per això us demanem que no baixeu la guàrdia. Molt bon dia.
0: Molt bon dia i fins demà, Sílvia.
1: Fins demà.

0: I abans de continuar, volem repassar els horaris que tenen avui les minideixalleries. La minideixalleria mòbil serà des de les 9 del matí fins les 13:50 a la plaça Joan 23, al barri del Castell, Poble Vell, i de les 4 de la tarda fins les 6:50 a la plaça de l'Església, al centre. I també avui és el dia de treure els mobles i els trastos vells als barris de les botigues Can Bou, Gran Via Mar, Marisol, Zona Universitària, Camí Ral, Can Vinader i Lluminetes, entre l'avinguda de la platja i el carrer 6. Recordeu deixar-los al carrer entre les 8 i les 10 de la nit, només els dies que correspon a cada zona.
1: Castelldefels Desperta.

0: Ara parlem d'esport, perquè cada vegada hi ha més iniciatives que entenen l'esport com una eina d'inclusió, de convivència i de desenvolupament personal. I aquesta tarda Castelldefels farà un nou pas en aquesta direcció amb la presentació d'un projecte pensat perquè cada infant es quedi fora de la pràctica esportiva per les seves necessitats de suport. La Fundació Unió Esportiva Castelldefels i l'Associació ISTEA presenten avui, dimecres 29 de juliol, a les 8 del vespre, al Camp Municipal dels Canyars, la nova escola adaptada de futbol inclusiu. Una iniciativa adreçada a infants i joves amb necessitats específiques de suport. El projecte neix amb un objectiu molt clar i és oferir un espai on cada infant pugui gaudir de l'esport adaptant l'activitat a les seves capacitats i al seu ritme i a les seves necessitats. Ens explica com sorgeix aquesta iniciativa Pilar García, representant d'ISTEA. L'escoltem.
1: Bueno, al final neix perquè nosaltres com a entitat demanem que tots els nens puguin tindre una escola adaptada per fer esports. No totes les escoles d'esports d'aquí de Castelldefels tenen una secció adaptada per nens. Què passa? Que els nens es frustren, però en un dia, com no tenen eines ni persones preparades ni formades per fer un acompanyament en condicions, doncs què passa? Que aquest nen no torna. Què passa? Que s'exclou aquest col·lectiu perquè no tenen recursos per fer un acompanyament correcte. Per això nosaltres, quan vam vindre a exposar-nos al projecte, no vam dubtar des de cap moment que volíem participar. La nostra aportació és amb professionals, amb formadors, amb les nostres famílies, i nosaltres com a entitat doncs, fer aquest recolzament i donar posar el nostre altaveu també a la Fundació perquè es doni a conèixer que serà aquí a la zona del Baix la segona, no?, o tercera que tingui escola adaptada de futbol.
0: ISTEA treballa des de fa anys al costat de famílies amb infants amb trastorn de l'espectre autista, oferint orientació i suport. I ara aquesta experiència es trasllada al món de l'esport, de la mà de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels, una entitat creada amb voluntat de promoure projectes socials inclusius vinculats al futbol. Ho explica així el president de la Fundació, Adolfo Borgoñoz.
2: Bé, la Fundació neix a finals de l'any passat, el 2025, impulsada una mica doncs, per la Unió Esportiva Castelldefels i bàsicament l'objectiu és que la Unió Esportiva Castelldefels, que és l'entitat esportiva més gran diguem, de la ciutat, que té gairebé doncs, cada any entre 900 i 1.000 practicants, al final arriba a la conclusió que per dur a terme diguem, projectes que tinguin que veure amb la inclusivitat faltaven diguem, recursos i faltaven eines. I d'aquí neix la Fundació. La Fundació s'aparta totalment del que és el dia a dia de la Unió Esportiva en quant a escola de futbol i el que vol és apropar l'esport, inicialment al futbol, però estem oberts a altres possibilitats, és apropar l'esport a aquells col·lectius als quals els hi costa de manera diguem, habitual poder accedir a la pràctica de l'esport. Aquí, evidentment, entren molts col·lectius, des de gent gran, ja estem en un projecte ja en marxa des de la primavera, que és el futbol caminant, que està dedicat a gent doncs, ja de sobretot doncs, sèniors, diguem, a partir de 55-60 anys, i l'escola doncs, adaptada inclusiva, en la qual anem de la mà d'ISTEA, que per cert és un dels patrons fundadors, valga la redundància, de la Fundació, i doncs aquest tipus de projectes són els que la Fundació diguem, vol dur a terme.
0: La inclusió, però, no consisteix només en obrir les portes d'un equip. Abans de començar els entrenaments, cada infant tindrà un seguiment personalitzat perquè l'activitat s'adapti a les seves necessitats. Es treballarà conjuntament amb les famílies, elaboraran perfils sensorials i els entrenadors rebran formació específica per oferir un entorn segur i de confiança. Així ens ho explica Pilar García.
1: Nosaltres hem començat a recollir totes les dades de totes les famílies participants que volen participar. A dia d'avui n'hi ha 23 nens de l'entitat que volen participar, i el que es farà al mes de setembre, al començament de setembre, es farà amb el nostre psicopedagog, es faran perfils sensorials per veure totes les necessitats de cada nen i veure en quin tipus de grup i quins acompanyaments necessita per posar-lo en marxa. Es prepararan totes les sessions, s'anticiparan totes les sessions perquè ells, quan arribin al camp de futbol, ja tinguin una estructura clara de què faran i a què jugaran dintre del camp en l'estona que estiguin. I així farem que agafin confiança, empoderar-los perquè sabran tot el que es ve en el moment d'entrar per la porta del camp de futbol.
0: El projecte ja ha despertat un gran interès i compta amb més d'una vintena d'infants inscrits abans fins i tot de començar les activitats previstes per al mes de setembre. Els impulsors remarquen que aquesta escola vol anar molt més enllà del futbol. L'objectiu és fomentar la participació, les relacions socials i que qualsevol infant que necessiti un suport específic pugui sentir-se part d'un equip. En aquest sentit, la iniciativa està oberta a tots aquells infants que puguin beneficiar-se d'un entorn esportiu adaptat. Ho destaca així Adolfo Borgoñoz. L'escoltem.
2: A mi m'agradaria també dir que aquesta aposta, diguem, que en aquest cas fa la Fundació Unió Esportiva Castelldefels per la inclusió, evidentment la punta de llança a Mistea és aquest projecte que està molt enfocat als nens amb neurodivergència i tal, però que al final la pròpia paraula ho diu, és inclusiva, és a dir, és un projecte que està obert a qualsevol tipus de nano amb altres capacitats. És a dir, evidentment, potser requerirà d'alguna sèrie d'ajustos per poder-ho fer, diguem, realitat, però que m'agradaria també llançar el missatge que aquest projecte, la intenció és que estigui obert a, com deia al principi, qualsevol nen o nena que tingui dificultats per accedir a l'esport.
0: Recordem que la presentació tindrà lloc avui, dimecres 29 de juliol. Serà a les 8 del vespre al camp municipal dels Canyars i és oberta a tota la ciutadania. Aquesta és una oportunitat perquè famílies coneguin de primera mà aquest nou projecte i perquè Castelldefels continuï avançant cap a un model d'esport on la inclusió no sigui l'excepció, sinó una realitat cada vegada més present.
3: Castelldefels desperta.

0: I ara anem a conèixer el temps que ens espera per avui. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Gràcies, bon dia.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Comencem una nova jornada marcada per l'estabilitat pel cel serè arreu, tret d'algunes nuvolades que poden deixar alguna precipitació no gaire important en sectors del Pirineu Oriental, però que sobretot ve marcada per aquesta temperatura elevada, que ja ha superat els 25 graus de temperatura mínima a diferents punts del litoral, especialment el central i sud. Per exemple, els alfacs no s'ha baixat els 26 graus durant tota la nit, i esperen que aquesta temperatura elevada extrema se vagi desplaçant de cara a les properes hores cap a sectors de Ponent, on esperem que durant les hores centrals del dia es puguin assolir els 40 graus a diferents punts d'aquests sectors. De cara a les properes jornades mantindria una situació semblant, tot i que no descarta que a finals del passat demà es puguin produir algunes tempestes en alguns sectors de l'oest del territori. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.

0: Si aquest cap de setmana busqueu una proposta cultural diferent sense sortir de Castelldefels, preneu nota perquè el castell de Castelldefels torna a obrir les seves portes a la ciutadania. Aquest diumenge, 2 d'agost, se celebra una nova jornada de portes obertes que permetirà visitar gratuïtament un dels espais patrimonials més importants de la ciutat. Les visites es podran fer entre les 11 del matí i les 7 de la tarda. Recordem que l'última entrada és a les 6. Això sí, cal fer reserva prèvia de l'entrada. I aquesta visita arriba, a més, en un moment especialment interessant per conèixer la història d'aquest espai, perquè quan parlem de castell sovint pensem en la fortificació medieval que corona el turó, però la realitat és que sota els seus fonaments s'amaguen segles i segles d'història. De fet, fa només uns dies us explicàvem una nova descoberta arqueològica que confirma aquesta riquesa patrimonial. Una excavació impulsada per l'Ajuntament de Castelldefels a proposta del grup de recerques històriques de Castelldefels, GREIC, ha permès trobar una tomba d'època romana amb les restes d'una persona adulta que hauria viscut fa prop de 2.000 anys al mateix turó on avui trobem el castell. Aquesta troballa és especialment significativa perquè ens recorda que molt abans de l'edifici medieval ja hi havia activitat humana en aquest indret. Els estudis històrics indiquen que al cim del turó hi va existir una vila romana construïda sobre les restes d'un assentament ibèric anterior, on els seus habitants es dedicaven principalment a l'agricultura i la ramaderia. La tomba descoberta també obre noves preguntes per als investigadors. L'enterrament no contenia cap objecte funerari, però sí que presenta una orientació cap a l'est, cap al punt per on surt el sol. Segons els arqueòlegs, aquesta disposició podria estar relacionada amb alguna creença religiosa diferent de la tradició romana habitual, tot i que encara caldrà esperar els estudis posteriors per confirmar aquesta hipòtesi. I també hi ha un altre detall que fa encara més interessant aquesta descoberta. La cronologia de la tomba podria coincidir amb l'època que van viure dues de les persones romanes més conegudes vinculades a Castelldefels. Aquests són Gai Trocina Sindecmo i Valèria Aliné. Els seus noms han arribat fins a nosaltres gràcies a una làpida funerària romana que es conserva a l'església del castell. Els investigadors no descarten que la persona que va ser enterrada pogués haver estat contemporània d'aquesta parella o bé fins i tot formar part del mateix entorn social. Aquesta excavació ha estat dirigida per l'arqueòleg Pere Lluís Artigas i ha comptat amb la participació del GREIC, una entitat que des de fa anys treballa per recuperar, estudiar i divulgar el patrimoni històric de la ciutat. I precisament aquesta és una de les grans oportunitats que ofereix la jornada a portes obertes d'aquest diumenge. Entendre que el castell no és només un edifici, sinó un espai on cada racó explica una part de la història de Castelldefels. Durant la visita, els assistents podran recordar els jardins, l'església de Santa Maria del Castell, la sala noble, la sala d'esgrima i també Piràtia, el centre d'interpretació de la pirateria i la història de Castelldefels. Aquest és un espai interactiu que explica la relació de la ciutat amb la defensa del territori i els episodis de pirateria que van afectar la costa catalana. A més, el castell d'avui és un dels principals espais culturals i turístics del municipi gràcies als treballs que acull de restauració, recuperació patrimonial que s'han impulsat durant les darreres dècades. Un espai que acull activitats, exposicions, concerts i propostes familiars a l'art de l'any. Per tant, aquest diumenge tenim una nova oportunitat per pujar al turó i mirar Castelldefels amb uns altres ulls, perquè darrere dels seus murs no només hi ha una fortalesa medieval, sinó petjades de diferents civilitzacions que han passat per aquest territori. I també aquest cap de setmana el castell torna a convertir-se, com hem comentat, en un gran escenari musical amb la visita de la London School Symphony Orchestra, considerada una de les orquestres simfòniques juvenils més prestigioses del Regne Unit. La cita serà també diumenge a la 2 d'agost i serà a 8:45 al pati del castell, amb entrada gratuïta fins completa l'aforament, dins de la Catalunya Music Tour 2026. Aquesta es tracta d'una oportunitat poc habitual per veure actuar una formació amb una llarga trajectòria. Segons la informació facilitada per l'Ajuntament i per la mateixa London School Symphony Orchestra, l'orquestra va ser fundada l'any 1951 pel doctor Leslie Russell i està formada per joves estudiants de Londres seleccionats pel seu alt nivell musical. Actualment està vinculada a la Guildhall School of Music and Drama, una de les institucions de formació musical més prestigioses del Regne Unit i actua regularment al Barbican Central de Londres. Sota la direcció de Annie Okpara i amb Stally Dewan, com a director resident, els joves músics oferiran un repertori que posa de manifest la qualitat artística d'una formació que, des de fa dècades, serveix de trampolí per futures carreres professionals dins del món de la música clàssica. Més enllà del concert, aquesta actuació també reflecteix l'aposta del castell per portar propostes culturals internacionals als espais patrimonials de la ciutat. El pati del castell s'ha convertit en els darrers anys en un escenari de referència per concerts i activitats culturals apropant la música en directe a la ciutadania en aquest entorn únic. Així doncs, si encara no teniu plans per aquest diumenge, recordeu que pel matí podeu visitar el que és tot el centre històric del castell i després per la nit teniu aquesta oportunitat de gaudir del concert d'alt nivell sense sortir-ne del propi castell, un dels espais més emblemàtics del nostre municipi.
1: Castelldefels desperta.

0: I ara volem parlar de bones notícies, perquè pel que fa a la seguretat viària a Castelldefels en tenim unes quantes. Segons les dades fetes públiques per l'Ajuntament, la sinistralitat ha continuat baixant durant el primer semestre d'aquest any 2026. Entre els mesos de gener i juny s'han registrat 153 accidents de trànsit, en els quals hi han hagut 81 persones ferides, una xifra que representa un descens del 5% respecte al mateix període de l'any passat. També disminueixen els accidents més greus. Els ferits greus passen de 8 a 6 persones, és a dir, un 25% menys. Ara bé, més enllà de la reducció global, les dades també deixen alguns aspectes que conviden a la reflexió. El 50% de les víctimes són col·lectius vulnerables, és a dir, motoristes, vianants, ciclistes i usuaris de vehicles de mobilitat personal com els patinets elèctrics. Un recordatori que aquests col·lectius continuen sent els més exposats quan es produeix un accident. També destaca que el 60% de les persones ferides són homes, mentre que un altre factor continua molt present en la sinistralitat és el consum de substàncies. En concret, un 14% dels accidents es va detectar la presència d'alcohol o drogues, una dada que evidencia que encara queda molta feina per fer en matèria de conscienciació i prevenció. Pel que fa als punts on es concentren més sinistres, l'Avinguda de la Constitució encapçala la llista amb 13 accidents, seguida del Passeig Marítim i de l'Avinguda del Canal Olímpic, amb 7 accidents cadascuna. Aquesta informació permet a la policia reforçar la vigilància i estudiar possibles actuacions de millora en aquestes vies. Tot i així, des de l'Ajuntament valoren positivament aquesta evolució que consolida la tendència dels darrers anys, però recorden que l'objectiu continua sent reduir encara més tant el nombre d'accidents com la seva gravetat. I això només és possible amb l'implicació de tothom, respectant les normes de circulació, evitant distraccions i, sobretot, no posant-se mai al volant després d'haver consumit alcohol o drogues. Perquè ja sabem que darrere de cada estadística hi ha persones i qualsevol accident que es pot evitar és una bona notícia per tota la ciutat.
1: Castelldefels desperta.

I si aquest estiu esteu pensant en futur, en aprendre un idioma, en viure una experiència a l'estranger o bé fer un pas més en la vostra carrera professional, potser us interessa el que us explicarem ara. L'Ajuntament de Castelldefels recorda que la Unió Europea posa a l'abast de la ciutadania un ampli ventall de programes per estudiar, treballar, fer pràctiques o participar en projectes de voluntariat en diferents països europeus. Moltes vegades sentim parlar de l'Erasmus, però les oportunitats van molt més enllà. També hi ha iniciatives com Discover EU, que permet als joves de 18 anys recórrer Europa en tren, la xarxa Eures, pensada per trobar oportunitats laborals, Europa Pass, que ajuda a elaborar un currículum reconegut a tota Europa, o programes de pràctiques com les beques Schumann i Eurodisea. I per a aquelles persones que prefereixen una experiència més social, també hi ha el Cos Europeu de Solidaritat, que impulsa projectes de voluntariat en àmbits tan diversos com l'educació, el medi ambient, la cultura o la inclusió social. Ara bé, sovint el més difícil és saber per on poder començar. Per això Castelldefels compta amb un recurs que potser és de gran ajuda. Parlem del Servei d'Assessorament de Mobilitat Internacional, situat a l'Espai Jove de la Masia, on s'ofereix orientació personalitzada per resoldre dubtes i ajudar a cada persona a trobar el programa que millor s'adapta als seus interessos, ja sigui per estudiar, treballar, fer pràctiques o bé per viure una experiència internacional. A més, tota aquesta informació també es pot consultar al portal de Castelldefels Europa Món, on l'Ajuntament recull els diferents programes europeus, recursos i enllaços oficials per fer que el salt a Europa sigui una mica més fàcil. Perquè de vegades una oportunitat és més a prop del que sembla i només cal saber on anar a buscar-la.

0: I ara també volem fer un recordatori, perquè una de les cites més tradicionals de l'estiu a la ciutat és a la plaça de l'Església. I és que aquest diumenge 2 d'agost, a partir de dos quarts de vuit, la plaça de l'Església torna a omplir-se de música, de rotllanes, amb una nova edició de ballades de sardanes, organitzada pel grup sardanista Castelldefels, amb la col·laboració de l'Ajuntament. Aquesta es tracta d'una activitat que forma part del calendari d'estiu de la ciutat i que any rere any continua reunint persones de totes les edats. Perquè les sardanes no són només una dansa tradicional, sinó també un espai de trobada, de convivència i de participació obert a tothom. Una de les grans virtuts d'aquestes ballades és que no cal ser un expert per participar-hi. Si ja en sabeu, hi podeu ballar. I si no, també és una bona oportunitat per acostar-vos, observar, preguntar i fins i tot fer els primers passos. L'ambient acostuma a ser molt acollidor i sempre hi ha algú disposat a donar un cop de mà pels que s'hi estrenen. A més, el grup sardanista de Castelldefels, que treballa des de l'any 1993 per promoure aquesta tradició al municipi, ha contribuït durant més de tres dècades a mantenir viva una expressió cultural que forma part del patrimoni de Catalunya. De fet, la sardana està reconeguda com un dels símbols més representatius de la cultura popular catalana i continua sent una activitat que uneix generacions al voltant de la música en directe. Les ballades continuaran celebrant-se cada diumenge fins al 30 d'agost, sempre a dos quarts de vuit a la plaça de l'Església, convertint aquest espai en un punt de trobada per als amants de la cultura tradicional. Per tant, si aquest diumenge al vespre passeu pel centre de Castelldefels, ja ho sabeu, teniu una cita musical de coble, de cultura popular i una tradició que continua ben viva a la ciutat, una proposta gratuïta i a l'aire lliure oberta a tothom.
1: Castelldefels desperta.

I estem a punt d'arribar ja a les 9 del matí, però us recordem que si sou d'aquests que no sortiu mai de casa sense càmera o bé amb el mòbil a la butxaca perquè us agrada fer fotografies, us recordem que ja està oberta la nova edició del concurs de fotografia Viu al Parc, que aquest any arriba a la seva 32a edició del concurs de fotografia Viu al Parc. Recordem que es tracta d'un certamen consolidat organitzat conjuntament per la Diputació de Barcelona

una molt bona oportunitat per descobrir diferents mirades sobre alguns espais naturals més emblemàtics del nostre entorn. Així que recordem que es poden presentar fins al 20 de novembre. I amb això ja arribem a les 9 del matí.

0: Castelldefels Desperta.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
2: Bon dia, són les 9. I a aquesta hora el primer titular és per l'estat de les carreteres. Equip Viari, Mariluz García.
3: Bon dia. Encara queden algunes complicacions a l'AP7 a Barberà del Vallès, en tots dos sentits. L'N340 entre Bellvei i l'Arbós del Penedès en direcció Barcelona per un possible accident. També a Vallirana en tots dos sentits. I les entrades a Barcelona per la C58 i la C33 des de Montcada, la B20 la Pota Nord des de Santa Coloma i la B23 des d'Esplugues.
2: Els Mossos han detingut aquesta nit el presumpte autor de la mort violenta de la seva parella ahir al districte de Sant Martí de Barcelona. L'home va fugir després de l'agressió mortal al domicili familiar i s'ha entregat aquesta matinada. Es tractaria de la quarta víctima de violència masclista aquest any a Catalunya. L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua actiu després que ahir els bombers s'enfrontessin a una tarda complicada amb diversos fons reactivats. El foc ha calcinat 10.000 hectàrees i encara hi ha unes 10.000 persones evacuades. I els bombers aconsegueixen contenir l'avanç del perímetre dels focs de la Comunitat de Madrid i la província d'Àvila i es proposen atacar avui l'incendi definitivament. Les flames han cremat 75.000 hectàrees, 50.000 de les quals a Àvila. Els veïns d'una quinzena de pobles ja han pogut tornar de mica en mica cap a casa. Nova calorada a partir d'avui a Catalunya que portarà temperatures superiors als 40 graus en zones com el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i les comarques prelitorals. Continuen restringits els accessos a la Serra del Montmell, Marmellà, les muntanyes de Prades i la Serra de Montsant. Indult parcial del Consell de Ministres per a l'expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs. La pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia se li commuta per una de 2 anys, però li mantenen la multa per import de 36.000 euros i la inhabilitació de 13 anys i un dia. Amb la mesura de gràcia, Borràs esquivaria l'ingrés a la presó. El Tribunal Suprem ha aplicat la llei d'amnistia als membres sobiranistes de la Mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017, Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó. La defensa de Carles Puigdemont assegura que gràcies a l'aval de la justícia europea a l'amnistia, el Suprem seguirà els mateixos passos amb l'expresident i els exconsellers Comín i Puig. El president Illa considera que el PP s'ha quedat sense arguments per mantenir el bloqueig a abordar el nou sistema de finançament autonòmic després que s'hagi ajornat fins al setembre la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera prevista per avui. Hisenda sabé el canvi de data i reclama responsabilitat als populars. En clau cultural, Planeta Còmic publica Respira amb guió d'Aura Muñoz i dibuixos de Judit Creuet, que visibilitza l'ansietat, un trastorn que afecta prop d'un 17% de la població, la majoria dones. Com a evident metàfora visual, tot el relat passa en una illa.
4: Esports.
5: El Barça suma Rafinha als entrenaments a Anglaterra, on no podrà viatjar Joan Laporta perquè ha de fer repòs després que li hagin revertit una arrítmia. L'Espanyol juga avui el seu quart amistós de pretemporada, el primer a Anglaterra, a 3:15 i en directe per Esport 3. També juguen el Girona Castelló i el Sabadell Manresa.

0: I pel que fa al temps, jornada de ple estiu amb temperatures més altes, sobretot a les comarques de Lleida, on el termòmetre s'acostarà als 40 graus. Sol amb més xafogó a la costa, on no es descarten alguns núvols baixos puntuals. Tarda amb alguna nublada al Ripollès.
1: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
5: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
7: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
8: Si, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
9: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
8: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
9: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
1: radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.

0: Doncs ja obrim aquesta segona hora del Desperta, una hora en la que continuarem parlant de Castelldefels, però ho continuarem fent d'una manera diferent. Resulta, doncs, que hi ha moments que només es viuen una vegada a la vida i aquest pròxim 12 d'agost tindrem un d'aquests events i espectacle molt ben a prop. A la tarda d'aquest 12 d'agost tindrem milions de persones que miraran cap al cel per contemplar un dels fenòmens astronòmics més esperats dels últims anys. Aquest serà un eclipsi de sol que convertirà la península Ibèrica en el centre d'atenció dels aficionats a l'astronomia de tot el món. A Castelldefels no viurem la totalitat de l'eclipsi, però sí, ens acostarem molt. La Lluna arribarà a ocultar el 99,5% del Sol, una xifra espectacular que transformarà durant uns minuts la llum del capvespre i l'aspecte del cel. Per poder entendre aquest eclipsi tan especial, escoltem l'Alfonso López Borgoñoz, membre fundador d'Astrofel, que ens ho explica.
1: De l'any 1905 a la península no es dona cap eclipsi total. Wow. De sol. Recordar que és un eclipsi total de sol. Un eclipsi total de sol és quan la Lluna s'interposa entre el Sol i la Terra. És a dir, el dia 12 d'agost el que veurem és com la Lluna comença a passar per davant del Sol. Passa molt lentament. Pensem que començarà l'eclipsi, la parcialitat, a les 7:30 aproximadament. Començarà a tapar el Sol. El màxim serà aproximadament cap a les 8:30 i després tindrà tot el moviment de sortir per davant del Sol i que també durarà una altra hora. El que passa és que com estarà molt baix en el cel, vull dir, el Sol, això passa a 7:30, 8:30 de la tarda, 7:30 i 8:30 de la tarda, el Sol està molt baix i ja no veurem acabar la parcialitat. Vull dir, el Sol es posarà per l'oest, es posarà, diríem, a com parcialment tapat encara per la Lluna. És un espectacle molt recomanable.
0: L'eclipse començarà aproximadament a les 7:30 del vespre i arribarà al seu punt màxim cap a les 8:30. I en el cas de Castelldefels, el sol es pondrà abans que finalitzi tota la fase parcial. Tot i quedar fora de la franja de totalitat, la diferència serà mínima. Des de la ciutat veurem el sol pràcticament cobert per la Lluna, una situació molt poc habitual que convertirà Castelldefels en un dels millors punts de Catalunya per poder seguir aquest fenomen. L'Alfonso López Borgoñoz ens explica què podem observar exactament.
1: Castelldefels es veurà parcial, es veurà fins a un 99,5% del sol tapat, que és molt. Però entre la glòria de veure la totalitat d'això hi ha molta diferència. La recomanació és baixar una mica cap al sud. A partir de Vilanova ja és total, però dura molt poc la totalitat. La recomanació és baixar més enllà de Tarragona, entre Tarragona i Castelló més o menys, o València, o alguna cosa així, perquè és una amplada d'uns 200 quilòmetres i és on es veurà l'eclipsi, que durarà un minut i mig, una mica, segons on estem. I paga molt la pena veure. O sigui, quan uno lo ve, jo he tingut la sort al llarg de la vida de poder veure eclipsis totals a Bolívia, a Mongòlia, a Turquia, a Colòmbia, i la veritat és que no et canvia la vida, però sí que és una cosa que un té unes sensacions molt rares dintre, perquè bueno, veus com es fa de nit completament, la Lluna tapa completament el Sol, en aquest moment no cal les ulleres perquè la Lluna tapa el Sol, amb la qual cosa la radiació electromagnètica negativa que pot tenir el Sol, que ens pot cremar el ull, ja no la tenim. S'ha d'entreure completament les ulleres durant la totalitat. Llavors el que veus és la corona solar, que és com una mena de corona realment a l'entorn de la Lluna, cosa que un no veu mai. I veus una altra cosa màgica, que són les protuberàncies. Les protuberàncies venen a ser com a flamarades. No són flamarades perquè en el cel no hi ha oxigen. O sigui, és plasma que surt del Sol, però semblen flames. O sigui, que com a exemple, i veure la Lluna com surten com flames del seu voltant, la veritat és que és una experiència molt xula.
0: Els especialistes expliquen que un eclipsi del 99,5 no és gairebé igual que un eclipsi total. La diferència és molt més gran del que sembla, però tot i això el canvi serà molt evident. Disminuirà la llum, baixarà lleugerament la temperatura i el paisatge adquirirà una atmosfera molt especial. Ens ho explica Alfonso López.
1: Que notarem com la sensació allò de foscor, perquè hi ha la sensació de foscor. No serà total del sol, perquè el sol, un 1% del sol, 2% del sol, té moltíssima força. És a dir, que no ho sembla, però té moltíssima força. I si no hi ha núvols, això encara pot fer que es vegi una mica de llum. Però clar, 99% ja la percepció de foscor que hi haurà serà important. Menys important que no pas al sud, eh? O sigui, a partir de Vilanova cap al sud, de Tarragona millor, doncs es farà completament fosc, però aquí, déu-n'hi-do, vull dir que és molt xulo, i jo crec que paga molt la pena el tractar de perdre una horeta aquell dia per tractar d'anar a la platja o on un vulgui per poder observar el fenomen aquí amb la biblioteca.
0: Precisament, molts ciutadans es pregunten per què es produeix un eclipsi, quina és la diferència que hi ha entre un eclipsi total, parcial o anular. I l'Alfonso López Borgoñoz ens ho explica.
1: La lluna passa entre la Terra i el Sol, dona aquesta casualitat. I l'ombra de la lluna, o sigui, el Sol està en un punt, la lluna està en el mig i la lluna té una ombra. I l'ombra cau sobre la Terra. Cau, en aquest cas, caurà sobre Tarragona i Castelló, no? La distància que tenim, o sigui, la mida des de la Terra, malgrat que el tamany del Sol i el tamany de la Lluna són absolutament diferents, el Sol és 400 vegades més gran que la Lluna, però està 400 vegades més lluny. Què implica això? Que la mida és molt similar
0: és
1: de tots dos.
0: Similar.
1: Quan tu mires al cel és molt similar. Però depenent una mica del punt de l'òrbita que estiguin tots dos, de la Terra respecte al Sol o de la Lluna respecte a la Terra, a vegades la Lluna està una mica més lluny i a vegades la Lluna està una mica més a prop, tal com sona. Això què passa? Quan la Lluna està molt més a prop, l'eclipsi és total, perquè la Lluna tapa completament el Sol. Entens? Quan la Lluna està una mica més lluny, no tapa completament el Sol perquè és una mica més petita. Llavors passa pel centre del Sol i és anular. Vull dir, veus com la Lluna va creuant el Sol pel centre. Hi ha un moment en què es veu la lluna sencera dintre del Sol i després acaba de passar. Això és un eclipsi anular. I parcial és quan la lluna només tapa una part del Sol. La lluna, per la raó que sigui, aquell dia no alcança la totalitat de tapar el Sol i només un fragment. Llavors, això a vegades tapa un 10%, a vegades un 90%, com passarà aquí a Castelldefels, i això la veritat que també és molt xulo, perquè té tota la seva gràcia.
0: Aquest eclipsi serà visible des de bona part d'Europa, però serà la península ibèrica la que concentrarà totes les mirades. La franja de totalitat travessarà Espanya i això farà que el país es converteixi en un dels principals punts d'observació. Així ens ho explica l'Alfonso López Borgoñoz.
1: És molt especial per una raó. Especial depenent del punt de vista que tu diguis, però que sàpigues que en principi aquest eclipsi es veurà una punteta, es verà una micona a Islàndia, allà dalt, però una part només petita de la illa, molt petita. Després pillarà en una part deshabitada de Groenlàndia i la resta serà per mar, excepte quan entri per Galícia i Astúries. Llavors entrarà per Galícia i Astúries més o menys a la mateixa hora que es veurà aquí a Catalunya, a les 7:30, i el màxim també serà a les 8:30. Llavors, què vol dir això? Que l'únic lloc del món en què es podrà contemplar aquest eclipsi de sol amb una certa possibilitat de rebre gent és Espanya. Islàndia tenen molt de turisme, però vull dir que no tenen tantes places per allotjament. Llavors, el lloc que serà? Llavors, segons estimacions del Ministeri, estem parlant del 12 d'agost, vull dir que paga la pena recordar la data. Espanya ja està plena, tot Catalunya està plena. Les autopistes estan plenes, convé recordar-lo, això, Vull dir, l'A7, l'autopista que baixa a Tarragona, habitualment té ja atascos, té tot el dia. Aquells dies es diu que Espanya rebrà una quantitat addicional de turistes que s'estima igual en 10 milions de persones, 10 milions.
0: Aquest interès, com comentava Alfonso López Borgoñoz, es tradueix en una gran mobilitat. Moltes persones es desplaçaran fins a municipis situats dins de la franja de la totalitat i per això els experts recomanen planificar els desplaçaments amb temps. Així l'escoltem.
1: El lloc que està més a prop de la frontera, com tots sabem, és Catalunya, o també el País Basc, que també poden entrar pel País Basc. De manera que s'espera que moltíssima gent entri a Catalunya aquell mateix dia, un dia previ, i se'n torni a anar per observar l'eclipsi total de sol. I això fa que, bueno, que estigui posi una mica de nervis a les autoritats, no per cap cosa estranya, perquè això no hi ha cap problema, sinó perquè l'afluència de gent per veure aquest eclipsi pot ser realment increïble, perquè, clar, en el mes d'agost, quan ja no acaba un alma en tota Espanya, que de cop i volta s'afegeixin 10 milions de persones a contemplar en una franja de 200 quilòmetres que creua la península Ibèrica, això és preocupant perquè és moltíssima gent que haurà de menjar, que haurà de dormir i que haurà de tenir unes condicions segures i òptimes de la seva estància.
0: Ara bé, si hi ha un missatge que tots els especialistes repeteixen és aquest: mai no s'ha de mirar el sol directament sense protecció homologada. Les ulleres de sol convencionals no serveixen, tampoc les radiografies, els vidres enfosquits o qualsevol altre mètode casolà. L'única opció segura són les ulleres homologades que comparteixen la norma internacional ISO 12312-2, la mateixa recomanada per organismes com la NASA o l'Agència Espacial Europea. Alfonso López insisteix en aquesta recomanació.
1: Les ulleres especials per eclipse, que tenen un ISO molt particular, que el número no recordo quin ISO és, però sempre ho posen a les ulleres seguint les especificacions. Tot aquell material de soldadura, d'ulleres de soldadura, de radiografies, tot això, si estàs molt poca estona, però poquíssima estona, podria servir. El problema és que un eclipsi és fascinant i és fàcil que et quedis un minut mirant-lo, i un minut mirant-lo sense la protecció adequada pot provocar-te, diríem, danys irreparables als ulls. Vull dir que això s'ha de tenir en compte. Vull dir que la major part de la gent, tothom creia, va, si jo miro un segon no passa nada i no sé què. Un eclipsi parcial, sobretot quan ja les seves darreres fases, quan ja està el sol tapat en un 80% i el sol encara conserva força, vull dir que pot cremar-te encara la pupila i tot el rotllo, doncs convé molt el tenir les condicions de seguretat, perquè vulguis o no t'encantes i pots estar mirant-lo un minut o dos, i un minut o dos que sembla poc temps pot tenir problemes de visualitzacions els dies següents.
0: Des de Castelldefels també s'està preparant una observació. El mateix 12 d'agost, la Bibliopelatge es convertirà en un punt de trobada on els membres d'Astrofels comentaran l'eclipsi en directe i repartiran ulleres homologades perquè tothom pugui seguir amb seguretat l'eclipsi. L'escoltem.
1: Hi ha alguna mena d'explicació del fenomen? Senzilla, perquè la major part de la gent estarà bàsicament il·lusionada mirant allò i no per sentir el nostre rotllo de com funciona la cosa, que això ho pot mirar abans o ho pot mirar després, però sí que és cert, i el que convindrà, sobretot el que més ens preocupa a nosaltres, és més que explicar el fenomen, que això es farà, vull dir que sàpigues que no és un problema, sí les condicions de seguretat, perquè com tu has dit, normalment igual venen famílies àmplies, amb 4 persones o 5, només tenen una ullera o dos, i això és problemàtic, si no conserven les condicions de seguretat.
0: Els astrònoms recorden que és una oportunitat com aquesta que és molt poc freqüent. A més, aquest eclipsi coincidirà amb els dies de màxima activitat de les Perseides, que és la popular pluja d'estrelles de l'agost. Escoltem l'Alfonso López Borgoñoz com ens explica quan torna a haver-hi un eclipsi i aquesta coincidència amb les Perseides.
1: L'any vinent es donarà a Andalusia, el 2 d'agost. Però aquí a Catalunya tornarà a haver un anular el 26 de gener de l'any
0: 2028.
1: De manera que, malgrat que ara tindrem 3 consecutius a la península Ibèrica, és un fenomen raríssim. És a dir, des de 1905 no es veia un altre anterior a la península Ibèrica. És a dir, ara estem de festa. O sigui, convé gaudir-lo i convé tractar de veure-ho, perquè són coses que passen molt poques vegades a la vida. Parcial sí que es veuen relativament molts, però totals, la totalitat no es veu massa en cap cas, a menys que vagis a buscar-los, com jo he fet, i paga molt la pena el veure al màxim que un pugui això, perquè és un fenomen de veritat que és emocionant. Jo he vist gent plorant, veient l'eclipsi, però plorant naturalment, vull dir, de l'emoció de veure el sol tapat per la lluna i de veure tots els efectes. Que, a més, pensa que és dia de Perseides, és a dir, que és 12 d'agost. Què vol dir això? No vol dir res, perquè seria que en aquest minut passi una Perseida per allà, seria molt raro, eh? Seria molta casualitat, però podria donar-se.
0: Per això la recomanació és reservar una estona aquella tarda del 12 d'agost, buscar un lloc amb horitzó obert. A Castelldefels la millor visualització serà la platja, a l'alçada de Biblioplatja és una visualització perfecta, i gaudir dels fenòmens astronòmics més espectaculars que podem veure des de casa nostra. Acabem escoltant l'últim consell de l'Alfonso López Borgoño. L'escoltem.
1: Hem de gaudir del fenomen, però l'hem de gaudir de forma segura. Llavors, el millor mètode per gaudir de forma segura és observant el sol amb unes ulleres especials que es venen en botigues, en aquest moment crec que l'Aldi, fins i tot es venen a l'Aldi per 1,50 €, a farmàcies també es venen molt barates, i convé tenir-ne una. Jo estic segur que els dies previs les empreses les regalaran. Ahir deien que si els de la 11 a canvi d'un número també regalaran unes ulleres aquestes a mida, que es vull dir que, però que és molt important tenir aquestes ulleres. Perquè altres sistemes com vidres ahumados o coses per l'estil no acaben de funcionar bé. Les ulleres de sol normal no acaben de funcionar. El que sí que funciona, ja dic, són aquest tipus d'ulleres, i recomano molt que, bueno, que la gent per 1,50 o 2 euros que no dubti en comprar-les, perquè seran molt útils.
0: En definitiva, aquest 12 d'agost no serà una tarda qualsevol. Castelldefels veurà una ocultació del 99,5% del sol, un fenomen extraordinari que molt poques generacions han pogut observar des de la península Ibèrica. La platja de Castelldefels serà un magnífic mirador per seguir-lo, i la Biblioplatja es convertirà en el punt de referència perquè tothom el pugui viure amb seguretat i de la mà d'especialistes d'Astrofels, perquè hi ha espectacles que només ofereix la natura, i aquest estiu en tindrem un dels més impressionants ben a prop de casa.
2: Castelldefels Desperta.

0: I ara canviem de tema perquè parlem de dades. Tenir dades és una cada vegada més important a l'hora de planificar com creixen i evolucionen les ciutats. Saber quants habitants tenim, com canvia la població, quines necessitats poden aparèixer en els pròxims anys o com es compara Castelldefels amb altres municipis similars. Precisament amb aquest objectiu, la Diputació de Barcelona ha actualitzat el seu Centre d'Anàlisi de Serveis Municipals, una eina pública que permet consultar i comparar informació dels 311 municipis de la demarcació. Una plataforma que posa a disposició de governs i de ciutadania dades sobre àmbits molt diversos com la població, els serveis públics, l'economia, els recursos municipals o els indicadors socials. Per explicar-nos millor què ofereix aquesta nova eina, la nostra companya Estefania González ha parlat amb Nicolasa Pérez Sánchez, gerent dels serveis d'assistència del govern local de la Diputació de Barcelona. L'escoltem.
1: Una vegada hem tingut tot això amb dades fiables i de dades obertes, el que hem fet aquesta transformació ara és donar un pas més. És a dir, tenim les dades imprescindibles, dades fiables, i el que havíem de saber és tenim la dada, però què significa respecte de què. Uh-huh. I és aquesta la transformació que fem del centre d'anàlisi. El que estem fent és un coneixement col·lectiu i amb indicadors, de manera que l'Ajuntament o qualsevol ciutadà, però sobretot és una eina per poder planificar, pot saber tinc una població envellida o no, però respecte de què? Està creixent, no està creixent, la renda... Es tracta de tenir dades per la presa de decisions.
0: Una de les possibilitats més interessants d'aquesta plataforma és que permet comparar la realitat de cada municipi amb altres poblacions, amb característiques similars, amb la seva comarca o bé amb el conjunt de la província. D'aquesta manera, les dades no només serveixen per mirar què ha passat fins ara, sinó també per detectar tendències i anticipar quines poden ser les necessitats futures en àmbits com l'habitatge, la mobilitat, els serveis socials o els equipaments. Així ens ho explica de nou la Nicolasa Pérez Sánchez en aquesta entrevista amb Estefania González per Ràdio Castelldefels.
1: O sigui, una vegada teníem tot el repositori, el que hem fet és treure indicadors perquè pugui servir al govern de qualsevol ajuntament a prendre decisions, perquè es pot equiparar, i nosaltres el que estem aquí d'entrada hem fet és qualsevol ajuntament, hi ha els indicadors respecte dels 10 municipis similars, l'indicador mateix respecte de la comarca a la qual pertany i respecte de tota la província. Amb aquests indicadors, que no vol dir que siguin millors o pitjors, sinó que pot prendre decisions en aquest sentit.
0: I si ens fixem en Castelldefels, la plataforma permet extreure algunes dades sobre l'evolució del municipi en els darrers anys. Segons aquests indicadors, la ciutat ha experimentat un creixement de població del 4,22% en els últims 5 anys, una dada superior a la registrada en municipis de característiques similars que se situa en el 3,51% i també per sobre de la mitjana del Baix Llobregat, que és del 2,94%. L'eina també mostra que Castelldefels compta amb una població lleugerament més jove que altres municipis de referència. L'edat mitjana se situa en els 42 anys i mig, i aproximadament, i per sota de la dels municipis que ens hem comparat i també amb la mitjana comarcal. A més, el centre d'anàlisi recull altres indicadors relacionats amb la densitat de població, l'activitat econòmica o el pes del sector turístic a la ciutat. Des de la Diputació remarquen, però, que les dades no serveixen per establir si una situació és millor o pitjor, sinó per disposar d'informació que ajudi a prendre decisions i planificar les polítiques públiques. Així ens ho explica Nicolasa Pérez Sánchez. L'escoltem.
1: Realment, la informació és molt valuosa de cara als governs municipals. molt, molt valuosa. Aquí hem posat densitat de població en vermell, que no vol dir que sigui un problema, vol dir que, atenció, que la densitat és molt elevada. Si la població jove hi ha de créixer, doncs són qüestions que ha de valorar l'equip de govern.
0: El Centre d'Anàlisi de Serveis Municipals va néixer l'any 2021 i des del 2023 és una plataforma oberta també a la ciutadania. Ara la Diputació continua treballant per ampliar els indicadors disponibles i facilitar que aquesta eina sigui cada vegada més accessible, també a través dels webs municipals. Una manera de posar les dades al servei de la transparència i d'una millor planificació de futur dels municipis. En el cas de Castelldefels, una eina que permet mirar en perspectiva com s'està evolucionant com a ciutat i quins reptes poden aparèixer en els pròxims anys.
2: Castelldefels Desperta.

0: Doncs, i ara pensem una mica en Castelldefels, perquè quan, no només nosaltres, sinó quan els visitants pensen en Castelldefels, molts visitants la relacionen immediatament amb les seves platges. Però la ciutat fa temps que ha ampliat aquesta oferta i cada dia es consolida més com una destinació que combina esport, patrimoni, cultura i natura. I les últimes dades ho confirmen. Segons la tercera edició de l'informe de visitants als atractius turístics, elaborat per l'App Turisme de la Diputació de Barcelona, dos dels principals equipaments de Castelldefels es troben entre els recursos turístics més destacats del Baix Llobregat, el Canal Olímpic de Catalunya i el Castell de Castelldefels. El Canal Olímpic ocupa la segona posició entre els atractius més visitats de tota la comarca, només per darrere del Viladecans de Style Outlet, una dada que confirma el paper d'aquest equipament com un referent per la pràctica esportiva i les activitats nàutiques i el lleure familiar, tant per als veïns com per als visitants que arriben durant tot l'any. Per la seva banda, el castell de Castelldefels també continua guanyant protagonisme. L'informe situa com a segon espai de patrimoni arquitectònic més visitat del Baix Llobregat, només superat per la Colònia Güell. I aquesta bona posició també es reflecteix en xifres. Durant el 2025, el castell va rebre 26.739 visitants davant dels prop de 21.000 de l'any anterior, un increment d'un 27,3 només en 12 mesos. Unes dades que arriben, a més, en un moment especialment simbòlic. Fa només uns dies coneixíem la descoberta d'una tomba romana durant una excavació arqueològica al mateix turó del castell, una trobada que posa encara més valor a aquest espai i recorda que la seva història es remunta molt més abans de l'època medieval. Precisament aquesta combinació entre patrimoni, divulgació i activitats culturals és un dels factors que explica l'interès creixent cap al castell. Al llarg dels anys acull concerts, exposicions, jornades de portes obertes i visites que permeten descobrir tant la fortalesa com espais com Piràtia, el centre d'interpretació de la pirateria i la història de Castelldefels. L'informe també destaca el bon moment turístic del Baix Llobregat, que durant el 2025 va registrar 5,4 milions de visites als seus principals atractius, consolidant-se com una de les comarques més visitades de la demarcació de Barcelona. En total, l'estudi de l'App Turisme de la Diputació de Barcelona ha analitzat 180 recursos turístics de les comarques barcelonines que l'any passat van sumar 26,3 milions de visites. Unes dades que permeten conèixer millor els hàbits dels visitants i planificar les estratègies de promoció turística. En definitiva, aquestes xifres confirmen que Castelldefels continua reforçant el seu posicionament com una destinació que va molt més enllà del sol i la platja. El Canal Olímpic, el castell, s'han convertit en dos grans referents de la ciutat i demostren que l'esport, la cultura i el patrimoni també són una excel·lent carta de presentació per qui visita el nostre municipi. I si en voleu saber més, en teniu a la vostra disposició una entrevista que va fer la nostra companya Estefania González, a l'Així Som, una entrevista que es va realitzar a Montse Giró, que sobre el visor d'aquestes dades turístiques de la Diputació de Barcelona, on posa la posició de Castelldefels com a una destinació destacada. I la trobareu a la nostra pàgina web del castelldefels.radiocastelldefels.com.
1: Castelldefels desperta.

0: I ara parlem sobre els sobrevols dels avions que perquè tornen a estar al centre del debat a Castelldefels. L'Ajuntament ha tornat a reclamar mesures davant l'increment de les operacions d'arribada a l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona al Prat, que passen sobre el municipi. Segons les dades recollides per l'Oficina Municipal de Seguiment i Control de l'Aeroport, l'OMSICA, entre l'11 i el 20 de juliol, els aterratges diurns per la pista 06L, que implica el pas dels avions sobre Castelldefels, han representat més d'un 53% del temps d'operació. Una xifra que contrasta amb la primera part del mes, quan aquests sobrevols suposaven poc més del 10% del temps total. El que defensa l'Ajuntament és que aquesta situació no correspon amb el funcionament habitual previst. Segons la configuració de les pistes establertes per Enaire, la ruta preferent d'arribada a l'aeroport és la que evita el pas per Castelldefels i utilitza la pista 24R, sobrevolant la zona de Zona Franca de Barcelona. L'ús de la pista que afecta directament Castelldefels està contemplat com una alternativa i només s'hauria d'aplicar en determinades situacions, principalment quan les condicions meteorològiques ho requereixen. És per això que aquest augment dels vols també s'ha traduït en un increment de les queixes veïnals. Les zones més afectades són especialment la Pineda, la Can Bou, Gran Via Mar i Lluminetes, tot i que les molèsties també arriben a altres punts de la ciutat. Els veïns i les veïnes traslladen sobretot problemes relacionats amb el soroll, especialment durant les hores de descans, una qüestió que l'Organització Mundial de la Salut també ha relacionat amb possibles afectacions sobre la salut quan l'exposició és continuada. Davant d'aquesta situació, el consistori ha reclamat a Aena que revisi l'operativa i que recuperi la configuració preferent sempre que les condicions meteorològiques ho permetin. I l'Ajuntament també demana revisar el procediment actual en situacions de vent perquè, segons defensa, el repartiment dels vols sigui més equilibrat i no recaigui de manera significativa sobre Castelldefels. Una qüestió, la del soroll aeroportuari, que no és nova a la ciutat i que continua sent un dels principals àmbits de seguiment municipal.
1: Castelldefels desperta.

0: Doncs quan es parla de teleassistència, la majoria de persones encara es pensa en aquell conegut penjoll o en, en la pulsera del botó vermell que s'utilitza en cas d'emergència. Però avui volem canviar de tema i volem explicar-vos que la realitat és que aquest servei ha evolucionat molt en aquests darrers anys. I avui també es tracta d'una eina de prevenció, de seguiment i acompanyament per a aquelles persones grans i els col·lectius vulnerables. Especialment durant l'estiu i coincidint amb aquestes altes temperatures, les vacances i l'augment de les situacions de vulnerabilitat, la teleassistència reforça les seves actuacions preventives. Els professionals contacten de manera proactiva amb les persones usuàries per comprovar el seu estat, recordar les mesures d'autoprotecció i detectar possibles situacions de risc abans de que es converteixin en una emergència. La CAP del Servei d'Atenció a la Dependència i Vulnerabilitat Social de la Diputació de Barcelona, Yolanda Moragas, ens va explicar que aquesta línia preventiva forma part de, del servei des de fa més d'una dècada i és un programa preventiu. Escoltem de què es tracta.
1: El programa Parlem D és un programa que el tenim actiu des del 2015 de trucades preventives i proactives per fer arribar missatges i recomanacions a les persones usuàries del Servei Local de Teleassistències. Forma part d'un programa més ampli de prevenció de riscos i foment de l'autonomia personal, que també inclou materials de difusió, tallers i xerrades. El Parlem D s'estructura al voltant d'una programació anual de temàtiques a tractar i que normalment estan vinculades també a determinats moments de l'any. I després també incloiem, ens fem ressò de temes o d'actualitat o de circumstàncies puntuals com ser al seu moment l'apagada general.
0: Aquest model posa l'accent en l'autonomia de les persones, en la prevenció, i l'objectiu és que el servei no actuï només quan hi ha una incidència, sinó que contribueixi a evitar-la mitjançant un seguiment continuat i adaptat de les necessitats de cada usuari. Això ens ho explica Yolanda Moragues.
1: El canvi una mica de xip que hem de tenir tots una mica respecte al Servei Local de Teleassistències. No és prem el botó i allà on actuo, sinó que tenim tot un ventall de possibilitats d'actuació que van molt més enllà d'això, d'aquesta reacció, no? De ser tan reactius, i per tant despleguem totes aquestes actuacions preventives que per una altra part també ens dona i ens deixa la tranquil·litat de que són molt ben acollides per les persones, molt ben valorades per les persones i en definitiva molt útils, perquè el Servei Local de Teleassistència és un servei amb què les persones grans hi confien. I, per tant, tot el que ve del Servei Local de Teleassistències és molt ben acollit. I totes aquestes trucades, tota aquesta informació que nosaltres els donem, per ells ve d'una font fiable i segura, i, per tant, tenen molta repercussió i molt impacte per això, no? Perquè provenen d'un servei que els dona molta seguretat.
0: Una de les campanyes que pren més protagonisme durant aquests mesos és la relacionada amb les zones de calor. Les persones usuàries reben trucades que se'ls recorda la importància d'hidratar-se sovint, evitar les hores de màxima insolació i mantenir els habitatges frescos. Si és necessari, també utilitzar els anomenats refugis climàtics disponibles al municipi. Aquest seguiment és especialment important perquè la calor extrema afecta amb més intensitat les persones d'edat avançada o amb patologies prèvies. Així ens ho detalla la responsable del servei, Yolanda Moragas.
1: Protegir-se en relació a la calor, no? Pues protegeix-te del sol, evita sortir a hores entre les 12 i les 5 de la tarda, si surts posa't barret, ulleres, protecció solar... Busca espais. L'informem dels refugis climàtics que hi ha al seu municipi, per si surt pugui anar a un refugi climàtic si li interessa o si té molta calor. Després també li donem recomanacions en relació a casa seva, no? Refresca, abaixa les persianes quan toca el sol, obre les finestres i ventila durant la nit, refresca també l'ambient amb ventiladors i aire condicionat, beu molta aigua, no beguis alcohol ni cafeïna ni begudes amb sucre, evita menjar calent. Nosaltres el que li diem és això, et truquem perquè hi ha aquesta onada de calor. És algo que no tenim tots, però també se'n parla molt a tots els mitjans, amb els mitjans de comunicació, per tant ja saben, no? I llavors li fem totes les recomanacions en relació perquè pugui, no, estar molt més segura i en millors condicions.
0: L'estiu també és una època en què augmenten les recomanacions per prevenir estafes i robatoris. Els professionals recorden que les persones usuàries que no facilitin les dades personals per telèfon, que desconfiïn de les visites inesperades al domicili i que, davant de qualsevol situació que els generi dubtes, utilitzin el dispositiu de teleassistència abans de prendre cap decisió. Iolanda Moragas ens insisteix que, davant del dubte, el més recomanable és contactar amb el servei. L'escoltem.
1: Davant del dubte, prem el botó. No és, vull dir, no passa res. No passa res per prem el botó i que realment després s'arribi a la conclusió que no era tan greu, però és millor que premis el botó i que ens n'assegurem tots plegats de que no és tan greu, que no quedar-te tu amb la sensació que no és tan greu i a lo millor doncs hi ha alguna actuació possible a fer. Eh? I a nosaltres ens truquen moltes persones al llarg del dia amb moltes situacions diverses, no? Però davant del dubte sempre s'ha de premer el botó.
0: De fet, el botó vermell no serveix únicament per avisar d'una caiguda, d'una emergència, també és una eina útil davant de situacions d'inseguretat quotidiana. Si una persona desconeguda intenta accedir al domicili fent-se passar per un tècnic, un operatori o un representant d'empresa, els professionals poden orientar la persona usuària i ajudar-la a verificar la identitat del visitant i evitar possibles fraus abans que es produeixi. Més enllà de la seguretat física, la teleassistència també té un paper important de vessant humà. Moltes persones grans viuen soles i especialment durant l'estiu, quan els familiars o persones de l'entorn marxen de vacances, poden sentir-se més intensament aquesta soledat no desitjada. I en aquests casos, el servei també ofereix escolta, suport emocional i un contacte regular que contribueix justament al benestar de les persones usuàries. Així ens ho explica Iolanda Moragas, cap del Servei d'Atenció a la Dependència i Vulnerabilitat Social de la Diputació de Barcelona.
1: Nosaltres tenim moltes trucades de persones que truquen només per poder parlar una estona amb algú. Llavors, el que fem és parlar amb elles una estona, parlar amb elles, estar al seu costat, que ens expliquin, escoltar-nos i a lo millor truquem doncs, 2-3 cops o un cop al dia, una estoneta per poder parlar amb algú. Nosaltres estem allà al seu costat per això. No només és un tema d'emergències socials, sinó és un tema també d'acompanyament, d'estar al seu costat, de que tinguin la seguretat i la tranquil·litat de que sempre que ens necessitin estarem allà. Mira, durant el 2025 hem fet 16.593 trucades per mantenir, que el motiu era només mantenir una conversa. A vegades no s'atreveixen a dir això i llavors et truquen per amb un motiu de trucada que no acaba de tenir massa sentit, no? I això de manera repetitiva, doncs, bueno, això està clar, que aquesta persona no està, no vol, no, dir-te que es truque perquè necessita parlar una estona amb algú, però ja veus, no, que aquestes trucades amb una justificació una mica així, doncs en realitat el que busquen és poder parlar amb algú. Doncs nosaltres parlem des del Servei Local de Teleassistències amb les persones per parlar una estona tantes vegades com elles vulguin.
0: Aquest seguiment també dona tranquil·litat a les famílies. Quan els familiars són fora o no poden visitar les persones grans amb la mateixa freqüència, saben que hi ha un equip professional pendent del seu estat que fa el seguiment de les incidències i que pot actuar ràpidament si detecta qualsevol situació de risc. Així ens ho explica la responsable del servei.
1: El Servei Local de Teleassistències és complementari, vull dir, és un servei que dona seguretat tant a la persona que té el penjoll com a la família que sap que la seva família està atesa. També la família pot avisar i dir, mira, durant aquests dies jo estaré fora, us importa, no? Servei Local de Teleassistències, trucar més sovint a la meva mare aquests dies que jo estic fora i no passa res i ho farem. Vull dir que també és mantenir informat al Servei Local de Teleassistències de si hi ha circumstàncies, no?, amb la vida de la seva, del seu familiar, usuària del Servei Local de Teleassistències que puguin fer que nosaltres temporalment modifiquem una intervenció que tenim definida per aquella persona. I, doncs, mira, jo estaré un mes fora, us importaria durant aquest mes fer més trucades a la meva mare perquè pugui tenir aquest acompanyament, no se senti tan sola, i doncs evidentment ho farem. I els familiars han de comptar també que el Servei Local de Teleassistències pot ser, és un aliat amb aquesta ajuda i amb aquest suport.
0: En definitiva, la teleassistència és avui molt més que un sistema d'emergència. S'ha convertit en un servei integral que combina prevenció, seguretat, seguiment personalitzat i acompanyament emocional. Una eina que contribueix a reforçar l'autonomia de les persones grans, a detectar situacions de vulnerabilitat abans que esdevingui un problema i oferir més tranquil·litat tant a les persones usuàries com a les seves famílies, especialment durant una època tan sensible com és ara l'estiu.
2: Castelldefels Desperta.

0: I no deixem de parlar d'estiu, perquè és quan les temperatures es disparen i també augmenta el risc de que els aliments no es conservin en bones condicions o condicions adequades. I això pot acabar provocant intoxicacions alimentàries que en alguns casos poden tenir conseqüències importants, especialment entre la gent gran, els infants o les persones amb el sistema immunitari més vulnerable. És per aquest motiu que l'Ajuntament de Castelldefels juntament amb policia local han reforçat durant les darreres setmanes les inspeccions als establiments de venda d'aliments del municipi. Un dispositiu coordinat entre els serveis municipals, la policia local, amb aquest objectiu clar: garantir la seguretat alimentària i protegir la salut de la ciutadania. Fruit d'aquestes inspeccions, s'han detectat 5 establiments que presenten deficiències en la conservació dels aliments, especialment perquè no mantenien les temperatures exigides per la normativa sanitària. I davant d'aquesta situació, l'Ajuntament ha decretat el cessament temporal de l'activitat, una mesura que es mantindrà fins que es acreditin que s'han corregit totes les irregularitats detectades. Les autoritats també recorden que aliments com ara carn, peix, els làctics, els plats preparats són especialment sensibles a les altes temperatures i poden deteriorar-se ràpidament si no es mantenen dins dels marges de refrigeració establerts. Des de l'Ajuntament expliquen que aquestes inspeccions formen part de les actuacions preventives que s'intensifiquen cada estiu, tot i així que es fan durant tot l'any i es fan coincidint amb aquests episodis de calor intensa. L'objectiu no és només detectar possibles incompliments, sinó també garantir que tots els productes arriben als consumidors que compleixin les condicions de qualitat i seguretat exigides. En definitiva, es tracta d'una actuació preventiva que busca protegir la salut pública en una època de l'any especialment delicada, recordant que una correcta conservació dels aliments és responsabilitat tant dels establiments com de la ciutadania.
1: Castelldefels desperta.

0: acompanyar-nos i us deixem amb la continuïtat de la programació radiofònica aquí a Ràdio Castelldefels. Bon dia.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
2: Bon dia, són les 10.

0: Els Mossos han detingut aquesta nit el presumpte autor de la mort violenta de la seva parella ahir al districte de Sant Martí de Barcelona. L'home va fugir després de l'agressió mortal al domicili familiar i s'ha entregat aquesta matinada. Es tractaria de la quarta víctima de violència masclista aquest any a Catalunya. L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua actiu després que ahir els bombers s'enfrontessin a una tarda complicada amb diversos fronts reactivats. El foc ha calcinat 10.000 hectàrees i encara hi ha 10.000 persones evacuades. I els bombers aconsegueixen contenir l'avanç del perímetre dels focs de la Comunitat de Madrid i la província d'Àvila. Es proposen atacar avui l'incendi definitivament. Les flames han cremat 75.000 hectàrees, 50.000 de les quals a Àvila. Els veïns d'una quinzena de pobles ja han pogut tornar de mica en mica cap a casa. Rússia emet un ordre de recerca internacional contra el fundador de Telegram, Pavel Durov, a qui acusa de complicitat amb el terrorisme. El Kremlin el fa responsable de no retirar material de la xarxa social que Ucraïna podria fer servir per preparar atacs contra Moscou. I atacs de nou entre els Estats Units i l'Iran després d'uns dies de calma. L'exèrcit nord-americà, conjuntament amb l'Aràbia Saudita, ha bombardejat grups amb suport iranià a l'Iraq. Jordània, per la seva banda, ha interceptat míssils de l'Iran. El preu del petroli torna a pujar. Milers d'efectius intenten localitzar supervivents del fort terratrèmol que hi va sacsejar al Japó sota la runa d'un centre comercial que es va ensorrar. El balanç provisional del sisme és de 13 morts i uns 200 ferits. El robatori de 800 metres de cable de coure ha deixat fora de servei des de fa una setmana una estació de bombatge solar del canal Algerri Balaguer, que abasta 7.000 hectàrees de regadiu. Es fa la substitució per alumini perquè és un element menys atractiu per als lladres. Planeta Còmic publica Respira amb guió d'Àurea Muñoz i dibuixos de Judit Crauet, que visibilitza l'ansietat, un trastorn que afecta prop d'un 17% de la població, la majoria dones. Com a evident metàfora visual, tot el relat passa en una illa. I hotels i càmpings de la Costa Daurada comencen a planificar activitats paral·leles per al dia 12 d'agost, coincidint amb l'eclipsi solar. Es tracta d'accions informatives i lúdiques adreçades a prevenir els turistes desinformats i oferir una experiència especial als clients.
1: Esports.
2: El Barça suma Rafinha a l'estaix d'Anglaterra, on no podrà viatjar Joan Laporta, que ha de fer repòs després que li hagin revertit una arrítmia. L'Espanyol juga avui el seu quart amistós de pretemporada, el primer del seu estaix a Anglaterra, a 3:15 en directe per Esport 3. També juguen el Girona Castelló i el Sabadell Manresa.
0: I al temps, la calor s'intensifica amb un ascens del termòmetre d'un parell de graus a moltes poblacions de l'interior, on s'assoliran valors entre els 35-40 graus, domini del sol, amb alguns núvols baixos a la costa, on la xafogor avui serà més intensa. Tarda amb nublades al Pirineu i pocs ruixats.
3: RG, on vulguis i quan vulguis.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
6: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb

0: dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
1: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
2: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
3: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
4: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
5: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
4: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
5: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
6: RadioCastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
2: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Castelldefels, així som.

espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels. Castelldefels, així som.

0: Amics de Ràdio Castelldefels,
1: encara no heu sentit cap programa d'havaneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Castelldefels, així som.

Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Tots els dimarts de 9 a 2:15 de la nit.

0: sinó una tarda complicada amb diversos fronts reactivats. El foc ha calcinat 10.000 hectàrees i encara hi ha unes 10.000 persones evacuades. Els bombers aconsegueixen contenir l'avanç del perímetre dels focs de la Comunitat de Madrid i la província d'Àvila i es proposen atacar avui l'incendi definitivament. Les flames han cremat 75.000 hectàrees, 50.000 de les quals a Àvila. Els veïns d'una quinzena de pobles ja han pogut tornar de mica en mica cap a casa. Els Mossos han detingut aquesta nit el presumpte autor de la mort violenta de la seva parella ahir al districte de Sant Martí de Barcelona. L'home va fugir després de l'agressió mortal al domicili familiar i s'ha entregat aquesta matinada. Es tractaria de la quarta víctima de violència masclista aquest any a Catalunya. El president Illa considera que el PP s'ha quedat sense arguments per mantenir el bloqueig a abordar el nou sistema de finançament autonòmic després que s'hagi ajornat fins al setembre la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera prevista per avui. Hisenda sabé el canvi de data i reclama responsabilitat als populars. El robatori de 800 metres de cable de coure ha deixat fora de servei des de fa una setmana una estació de bombatge solar del canal Algerri-Balaguer, que abasta 7.000 hectàrees de regadiu. Es fa la substitució per alumini perquè és un element menys atractiu per als lladres. L'automobilística BMW acomiadarà 8.000 treballadors entre aquest any i l'any que ve a Alemanya. Això és una desena part de la plantilla. La indústria automobilística alemanya està en crisi per la competència de la Xina, sobretot en vehicles elèctrics. El Dansana o el Festival de Cultura de les Valls d'Àneu encara a la recta final amb bones dades de públic. Ahir, la cantautora bengalí Sare va omplir la plaça Major de Borén per presentar el seu darrer treball, Descasada.
1: Esports. Rafinha s'incorpora a l'estaix del Barça a Anglaterra, on no podrà viatjar Joan Laporta, que ha de fer repòs després que li hagin revertit una arrítmia. L'Espanyol juga avui el seu quart amistós de pretemporada, el primer del seu estaix a Anglaterra, a 9:45 i en directe per Esport 3. També juguen el Girona Castelló i el Sabadell Manresa.
0: I pel que fa al temps, jornada de ple estiu amb temperatures més altes, sobretot a les comarques de Lleida, on el termòmetre s'acostarà als 40 graus. Sol amb meixa fogó a la costa, on no es descarten alguns núvols baixos puntuals. Tarda amb alguna nuvolada al Ripollès.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més estem

0: Tindrem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
1: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
2: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
1: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
2: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
3: Castelldefels, així som!

0: Seguim ara al magazín de Ràdio Castelldefels i posem el focus en unes dades que ens ajuden a entendre millor com es mou el turisme al nostre territori. El Lab Turisme de la Diputació de Barcelona ha presentat la tercera edició de l'informe de visitants als atractius turístics de la regió de Barcelona corresponent al 2025, amb una novetat important, un visor interactiu que permet consultar les dades per municipis, comarques i tipologies d'atractius. I aquestes dades deixen també una fotografia positiva per a Castelldefels. El Canal Olímpic es consolida com el segon atractiu turístic més visitat del Baix Llobregat, mentre que el castell és també el segon recurs més visitat de la comarca a la categoria de patrimoni arquitectònic. Per conèixer què hi ha darrere d'aquestes xifres, com es recullen, què ens indiquen i com poden ajudar els municipis a planificar millor les seves polítiques turístiques, saludem ara la Montse Giró, cap del Lab Turisme de la Diputació de Barcelona. Montse, benvinguda i molt bon dia.
1: Molt bon dia, gràcies.
0: Per començar, què és exactament aquest informe? Quin valor té per als municipis i als professionals del turisme?
1: Bé, sí, l'informe de visitants als atractius turístics de la regió de Barcelona que hem fet públic recentment des de Turisme de la Diputació és un recull de dades de freqüentació als principals atractius i recursos turístics de la regió de Barcelona que en aquest anàlisi no exclou la ciutat de Barcelona. Com deies, és la tercera edició d'aquest informe que enguany pues, mostrem en format interactiu. No? Ho hem fet amb una eina de visualització en línia que permet consultar a mida totes les dades des del 2018 al 2025. Per tant, tenim un històric de 8 anys respecte a aquestes dades i que es poden consultar per àmbit geogràfic, no? O sigui municipi, comarca o marca turística, per tipologia d'atractiu i per any de la dada. No? Per tant, es disposa de dades en quant a dimensió i territorialització d'aquests fluxos turístics. Mm-hmm. Aquest exercici el que volem és fer transferència d'aquestes dades que venim recollint des del Lab Turisme des del 2011 i aquesta recollida es fa en col·laboració cal dir-ho també, pues, en col·laboració amb els Consells Comarcals i els Consorcis de Turisme del territori que ens ajuden a fer aquesta recopilació de dades des dels seus territoris. No? I aprofito pues, per agrair aquesta col·laboració que fem amb els tècnics d'aquests ens turístics. No? I, per tant, per nosaltres la transparència de la informació és un dels nostres objectius que tenim en l'ADN com a administració pública posant en obert aquestes dades des de la Diputació per tots els agents del sector turístic i també per la ciutadania.
0: Montse, justament mencionaves que esteu recollint les dades des del 2011. Estem parlant que aquest informe és la seva tercera edició. En quin moment es va començar a fer l'informe i com ha evolucionat? Potser al principi eren dades més avançades cap a professionals, perquè ara l'interessant, i crec que és important remarcar d'aquesta eina, és que qualsevol ciutadà hi pot accedir també i comparar els municipis i l'evolució dels darrers anys.
1: Exacte. Nosaltres vam recollint aquestes dades des del 2011. Sí que és veritat doncs, que hem anat com a poc, no? Pues interactuant amb les diferents comarques per anar recollint aquesta informació que a nosaltres des de la Diputació ens costa més arribar. No? A través de les comarques és el nostre braç una mica de col·laboració amb el territori i hem anat pues, creixent, diguéssim, amb el volum de dades que tenim i ja fa 3 anys doncs, que vam començar a editar aquest monogràfic sobre els visitants als atractius turístics i l'havíem fet fins ara en format document, PDF, diguéssim, analitzant una mica comarca a comarca quins eren els principals atractius i per tipologies, etc. Però ara, bueno, doncs amb les eines que tenim a disposició avui en dia, doncs hem volgut donar un pas més enllà i tenir aquest visor més, que és com una eina més dinàmica, més interactiva, en obert, i que es pot trobar a la web del Lab Turisme i, per tant, a disposició de tothom, perquè cadascú cerqui la informació del seu interès a través dels diferents filtres que permet l'eina, no? Que pots triar doncs, l'any de les dades, que podem veure des del 2018 i, per tant, podem veure abans de la pandèmia, no? I com ha anat evolucionant una mica els fluxos per territoris I també doncs, per marca turística, pots seleccionar per marca turística, per comarca, i a través d'un mapa interactiu pots filtrar també per municipi. I després el que dèiem de les tipologies de recurs, no? Hem identificat 8 diferents tipologies de recurs i també doncs, pots filtrar per aquesta tipologia. Així, doncs, l'usuari pot anar això, jugant una mica amb les dades, consultar informació concreta que cerqui, però també veure tendències, no? Amb les tipologies de recursos, etcètera, no? I pues això, hem afegit també pues, un llistat complet de tots els atractius analitzats, que en el 2025 són un total de 180, i veure pues, en una mateixa taula, per exemple, pues, tots els recursos, el nombre de visitants de tots aquests recursos i les variacions interanuals respecte als anys anteriors, no? Així, pues, no sé, un ajuntament en concret, una comarca que vulgui veure les dades del seu àmbit territorial o un operador turístic, no? Especialitzat en natura i vulgui veure quins són els recursos vinculats a la natura que estan tenint més interès en el nostre territori o fins i tot pues, un estudiant o una universitat que estigui fent algun treball de recerca, etcètera, vinculat a l'activitat turística, doncs pot veure ja pues, aquestes dades.
0: Ara que parlava de les tendències, parlem d'aquestes grans tendències del turisme a la demarcació. L'informe parla de més de 26 milions de visites, 26 milions de visites al 2025. Quin retrat fan aquestes dades del turisme a la província de Barcelona?
1: Bé, doncs tenim una àmplia oferta d'atractius turístics, no? Com deia, són 180 els que estan analitzats en aquest informe, en aquest estudi, però són els principals, diguéssim, locomotores turístiques del nostre territori, no? Bueno, aquí el que cal destacar potser és que hi ha una certa concentració de recursos o atractius a les comarques de Barcelona. Dintre dels 180 recursos analitzats, n'hi ha 107 que són d'aquest àmbit territorial, de les comarques de Barcelona, no? Que és com un 60% sobre el total. I això inclús és més evident si en lloc de veure el nombre de recursos, mirem el volum de visitants d'aquests recursos. I així tenim que el 78% del total de visitants es concentra en aquestes 6 comarques de Costa Barcelona, no? Podem veure també doncs, això, grans locomotores potents, com són la Roca Village al Vallès Oriental, no? Un recurs vinculat al shopping, al Parc Natural de Collserola, que està entre diverses comarques, el Viladecans d'Estail Outlets, que està al Baix Llobregat, o el Monestir de Montserrat, no? Que només aquests quatre recursos ja sumen 18 milions de visitants. Per això podem dir que són com locomotores turístiques. També veiem doncs, una alta diversificació quant a les tipologies d'atractius. Tenim el que dèiem, dos grans recursos vinculats al comerç, al shopping, que són centres comercials de perfil turístic. No analitzem altres tipus de centres comercials que donen servei més al resident, no? Però tenim 16 espais naturals, tenim gairebé 10 recursos vinculats a l'enoturisme, tenim 87 museus i col·leccions, tenim 48 recursos vinculats al patrimoni arquitectònic, 6 recursos vinculats al turisme actiu i esportiu i altres atraccions turístiques. Per tant, aquesta diversificació també està palesa amb les dades, no? Al final, agregues, no? Aquestes dades i fas aquesta anàlisi per tipologia d'atractiu, doncs veus una mica aquesta diversificació en quant a tipologia de motivació turística.
0: ens destacaves aquests atractius més visitats vinculats a les compres i als espais naturals. D'aquí, molt interessant aquestes dades que trobem al vostre visor, perquè per una banda el perfil turístic suma un total de 10,4 milions de visites i per altra els espais naturals que ens destacaves, Montse. En total heu analitzat, teniu dades de 16 espais naturals que apareixen a l'oferta del visor i sumen 9,9 milions de visitants. O sigui que la veritat, molts milions dins d'aquests 26 que estàvem parlant en general de 2025, i ens expliquen, com ens estaves dient també, aquestes preferències dels visitants. A partir d'aquí, m'agradaria passar al cas concret de Castelldefels, posar la lupa a la nostra ciutat. D'aquí, de Castelldefels, heu recollit dades de dos espais, estem parlant del Canó Olímpic i del Castell, amb unes dades especialment positives, també les destacàvem al principi, el Canó Olímpic es consolida com el segon atractiu turístic més visitat del Baix Llobregat, i el castell és el segon recurs dins de la tipologia de patrimoni arquitectònic. En aquest sentit, a més, també al principi, Montse, ens deies que agraïeu la tasca que feu amb el Consell Comarcal. Des d'aquí és des d'on també recolliu dades d'aquests dos espais de Castelldefels? Col·laboreu també amb l'Ajuntament? O com feu tota aquesta cerca de dades dels nostres espais, i si teniu previsió també d'incloure més espais emblemàtics de la nostra ciutat al visor?
1: Exacte, sí. Sí, aquest, destacava al principi aquesta col·laboració en la recollida a través dels consells comarcals, que són els que tenen al final més contacte, no?, amb el territori i amb els municipis, no? I ells ens ajuden a través també dels tècnics municipals de cada ajuntament, doncs aquesta recollida. La recollida es fa voluntària, és a dir, si nosaltres hem anat recollint i els hi diem, no?, que aquestes dades seran públiques, no?, que estem fent la recollida en global per tota la província de Barcelona i que es publicaran. Per tant, aquí recollim dades que voluntàriament cedeixen als diferents atractius que surten en aquest visor. Sí que és veritat que no es mostren els recursos atractius que tenen menys de 700 visitants, ¿vale? Aquest és un tema important també, perquè hi ha després tota una cua llarga d'atractius amb menys visitants, però que aquí no s'han inclòs per no fer la fotografia més gran, no? Tampoc es disposa, per exemple, de dades de platges, no?, que en el cas de Castelldefels, doncs, és un dels grans atractius, no? Però aquest és un recurs, un atractiu que és més difícil disposar de dades, no? No es disposa de dades així sistemàtiques de recollida i que siguin comparables amb la resta de platges de la costa de Barcelona, no? Sempre que recollim aquestes dades intentem homogeneïtzar el que és la recollida, que es faci amb els mateixos criteris, no? Sí que hi ha algunes platges que tenen sensòrica o algun tipus de control d'accessos, etc. Però el que no volem és posar dades que no estiguin contrastades o que siguin metodologies pròpies, no? Llavors, en el cas de les platges, i en el vostre cas en concret, doncs és important destacar això, que no hi ha dades de platges. I, per tant, tenim des de Castelldefels aquests dos recursos que ens han facilitat les dades, el Canal Olímpic, no?, que és aquest recurs categoritzat dins de la tipologia de recurs actiu esportiu, que ha rebut 240.000 visitants durant el 2025, un volum similar al de l'any anterior, però el més alt de la seva sèrie, des del 2018, com dèiem, i com deies tu també, és el segon atractiu de la comarca en volum de visitants per darrere al Viladecant de Styles Outlet, no? I en el cas del Castell de Castelldefels, que és un recurs patrimonial, arquitectònic, ha rebut un total de 27.000 visitants, amb aquest creixement important del 27% respecte a l'any anterior. I podem dir, per exemple, que del total de recursos de patrimoni arquitectònic de tota la regió de Barcelona, que són 48, que s'han analitzat, el castell estaria en el número 8 dintre d'aquest rànquing, que no som molt partidaris de fer rànquings, però sí ajuda una mica a dimensionar una mica aquest recurs i la resta de recursos, no?
0: Ara que justament menciones que un rànquing pot ajudar a dimensionar, també com contribueix aquesta eina a avançar cap a un model de turisme sostenible? Com pot avançar també l'Ajuntament? Com li pot ajudar a prendre decisions en base a aquestes dades?
1: Bé, sí, principalment aquestes dades el que ajuden és, el que hem dit, dimensionar els fluxos turístics dintre d'un territori, com és la província de Barcelona, tan divers, no? A territorialitzar aquesta informació, o sigui que les dades estan geoposicionades i es poden veure doncs, per municipis i veure com, on es concentren aquests grans fluxos, no? La gent es desplaça, no? Per conèixer i visitar aquests atractius i aquesta visita sovint el seu impacte va més enllà de la pròpia visita al recurs, no? Pot quedar a dinar, pot anar a prendre un gelat o anar a la platja, no? Llavors, aquests impactes que poden generar aquestes visites de forma més indirecta, que a més són en termes econòmics, no? Cap a la restauració, per exemple, però també tenen un impacte social, cultural i ambiental, no? En aquest sentit, per exemple, com deies, en els espais naturals, arran sobretot de la pandèmia, no? Van veure augmentats els seus fluxos turístics, no? I ho estem veient any rere any. La gent va descobrir o redescobrir aquests espais prop de Barcelona i la Diputació gestiona aquesta xarxa de parcs de la província i han vist la necessitat de controlar i monitoritzar aquests fluxos, les entrades, els accessos, els aparcaments, etc. No només perquè l'experiència del visitant sigui òptima, sinó també per preservar i conservar aquests espais verds, no? Que tenen molta pressió turística, concentrada, a més, molt en caps de setmana i festius, etc. No? Per tant, aquests exercicis ens poden ajudar doncs, a detectar punts calents de massificació, ens poden ajudar a planificar necessitats de serveis públics, com poden ser aparcaments, senyalització, serveis de neteja, etc. I també veure el que dèiem amb les tipologies de recurs, no? Veure una mica l'especialització d'un territori vinculat als seus recursos turístics, als seus visitants, no? Veiem, bueno, doncs, territoris més vinculats a l'enoturisme, altres que tenen un mix més genèric, no? De tipologies de recurs, però bueno, això poden ajudar a veure la seva política turística. Per tant, eines com aquestes, no? El que vol fer la Diputació és reforçar el suport als ajuntaments en el coneixement i la planificació de les seves polítiques públiques i millorar doncs, l'impacte del turisme en la vida local, no? I la sostenibilitat una mica també del sector, no?
0: Ja per acabar, tot just acabeu de posar al servei del territori aquest instrument estratègic, però també m'agradaria demanar-te una mirada al futur, quin seria el següent pas del LabTurisme? Esteu treballant ja en incorporar nous indicadors o noves funcionalitats o ja m'estic avançant molt perquè, com dèiem, tot just acabeu d'estrenar aquest visor?
1: Bueno, la idea és aquest visor anar-lo actualitzant any rere any, que això bueno, ja suposa una feina de per se, no? Perquè creiem que té un valor, no? Pel territori. Hem d'anar veient, no? Si aquesta informació la podem granularitzar més, és a dir, n'hi ha alguns recursos que recullen dades per mesos, per exemple, no? Això, aquestes dades ara són anuals, però si poguéssim baixar a nivell mensual, o sigui, la temporalitat, podríem detectar també doncs, com està sent l'estacionalitat de l'activitat turística, no? Si veiem que els fluxos doncs, estan més concentrats en determinades èpoques de l'any, festius, Setmana Santa, etc. No? Llavors, per una banda, això, podem anar millorant aquesta eina, anar-la actualitzant, però clar, nosaltres això és una de les eines que tenim al LabTurisme, no? Nosaltres a la pàgina web doncs, fem altres tipus de transferències, de publicacions en relació doncs, a l'ocupació turística, a l'impacte del turisme, etc. No? Vull dir que això avui és el tema era el dels visitants, però Si ens van coneixent i visitant la nostra pàgina web, anem traient informes mensuals, com va l'activitat turística per territoris, d'on prové el turista, el perfil del turista, etc. No? Ara no em voldria estendre, però tenim, diguéssim, altres informacions en relació al turista i al seu comportament, no? Que també és important veure com es va canviant, no? El seu comportament, les tendències, no? Com reserva, com contracta, etc. Tot això ho anem fent a través d'una enquesta que fem cada any al turista en destinació i podem anar sabent totes aquestes dades. Per tant, anem intentant, no?, cobrir una mica els buits d'informació que donen els principals instituts d'estadística, etc., no?, amb turisme per anar oferint, pues, a la ciutadania i als agents del sector turístic, pues, coneixement en forma de dades que els puguin ajudar, pues, a la gestió turística en general.
0: Perfecte, seguirem pendents, per una banda, de l'evolució d'aquest visor, aquest nou visor interactiu, i per altra, donarem un cop d'ull també a la pàgina web de l'App Turisme per conèixer totes aquestes dades i altres projectes que teniu en marxa des d'aquest l'App Turisme de la Diputació de Barcelona. Moltes gràcies, Montse Giró, cap d'aquesta entitat de la Diputació, i gràcies a això per aquesta estoneta, per compartir aquesta radiografia del turisme a la demarcació i especialment per posar la lupa amb nosaltres també a la situació de Castelldefels amb aquests dos espais dels que disposeu de dades, el Canal Olímpic i el Castell, que estem d'enhorabona amb unes bones dades que, com deien, doncs, el Canal a segona posició general de la comarca del Baix Llobregat i el Castell segona posició dins de la tipologia patrimoni arquitectònic del Baix Llobregat. Moltíssimes gràcies, Montse Giró, i molt bon dia.
1: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
2: Indianàpolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels, presentado por Mode Rodríguez.
3: Todos los viernes a las 10 de la noche.
4: Castelldefels.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Radio Castelldefels.org. Tots els programes de ràdio.

0: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
1: Thank you for that lovely tune, that funky music.
2: A Ràdio Castelldefels. Us hi esperem.
3: Castelldefels, així som.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: Són les 12.

0: Catalunya. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades obre un procediment sancionador contra la publicació digital La Directa per les investigacions periodístiques en què destapaven la infiltració d'agents de la policia en moviments socials independentistes a Catalunya i al País Valencià. La multa pot arribar als 7.000 euros. Rússia emet un ordre de recerca internacional contra el fundador de Telegram, Pavel Durov, a qui acusa de complicitat amb el terrorisme. El Kremlin el fa responsable de no retirar material de la xarxa social que Ucraïna podria fer servir per preparar atacs en territori rus. Milers d'efectius intenten localitzar supervivents del fort terratrèmol que hi va sacsejar al Japó sota la runa d'un centre comercial que es va ensorrar. El balanç provisional d'aquest sisme és de 13 morts i 200 ferits. L'automobilística BMW acomiadarà 8.000 treballadors entre aquest any i l'any que ve a Alemanya. Això és una desena part de la plantilla. La indústria automobilística alemanya està en crisi per la competència de la Xina, sobretot en vehicles elèctrics. El robatori de 800 metres de cable de coure deixat fora de servei des de fa una setmana una estació de bombatge solar del canal Algerri Balaguer, que abasta 7.000 hectàrees de regadiu. Es fa la substitució per alumini perquè és un element menys atractiu per als lladres. Hotels i càmpings de la Costa Daurada comencen a planificar activitats paral·leles per al dia 12 d'agost, coincidint amb l'eclipsi. Es tracta d'accions informatives i lúdiques adreçades a prevenir els turistes desinformats i oferir una experiència especial als clients. I el Dansaneu, el Festival de Cultura de les Valls d'Àneu, encara ja a la recta final, amb bones dades de públic. Ahir la cantautora Magalí Saré va omplir la plaça Major de Borén per presentar el seu darrer treball, Descasada.
1: Esports. Rafinha s'incorpora a l'estatge del Barça Anglaterra, on no podrà viatjar Joan Laporta, que ha de fer repòs després que li hagin revertit una arrítmia. L'Espanyol juga avui el seu quart amistós de pretemporada, el primer del seu estatge a Anglaterra, a 9:15 i en directe per Esport 3. També juguen el Girona Castelló i el Sabadell Manresa.
0: I titular del temps, dia típic de juliol, amb molt de sol, amb calor intensa. Aquesta tarda retornen els 40 graus a Ponent i valors per sobre dels 35 graus a l'Alt Pirineu. Pot fer alguna gotellada a la tarda al Ripollès.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
5: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca

0: que l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
1: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
0: Aquest estiu, posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
2: Castelldefels, així som.

0: Parlarem ara d'un patrimoni que sovint passa desapercebut, però que explica tant o més de la nostra història que qualsevol edifici o monument. Estem parlant de les paraules. La manera de parlar d'un poble ens explica com vivia, de què treballava, què menjava, quines eines feia servir o com s'organitzava, per exemple. I a Castelldefels en tenim tot un vocabulari propi, relacionat amb la pagesia, la pesca, les costes del Garraf i la vida quotidiana, que durant anys ha anat desapareixent. Per evitar que aquest llegat es perdi, l'historiador gastronòmic Jordi Tresserres està elaborant un glossari de mots de la parla de Castelldefels i de les costes de Garraf. Un recull que ja incorpora moltes paraules tradicionals, però que continua obert a noves aportacions del veïnat. En parlem tot seguit amb ell. Bon dia, Jordi. Com estàs?
1: Molt bon dia. Com esteu?
0: Doncs, primera pregunta, com neix la idea de fer aquest glossari?
1: Mira, fa uns anys vaig començar a treballar amb el recull de receptes de Castelldefels i de les coses de Garraf. I, sobretot, van començar a aparèixer mots, alguns dels quals doncs, no eren habituals i no els coneixia. I van veure doncs, que Castelldefels, que ara està molt ben comunicat, però abans... Vull dir, era un cul de sac, vull dir, acabaven els camins de, podríem dir, de les diligències i de carros i ja començaven la carretera, bueno, per anar a Sitges, per exemple, ja era canvi de ferradura, no? Vull dir que, o per anar a altres indrets del Garraf, no? I llavors va quedar una parla, doncs, pròpia, amb paraules que compartim amb altres municipis, però amb altres que són propis de Castelldefels, no? I amb aquest recull de receptes doncs, vam començar a fer un glossari per poder explicar-les, però clar, va arribar un moment que la llista era prou gran i ara hem decidit ampliar-lo, no? És un projecte doncs, que fem amb suport del Gremi d'Hostaleria de Castelldefels i de l'Ajuntament i que està oberta a la col·laboració ciutadana, no? Perquè l'hem anat compartint i cada vegada doncs, ens arriba una paraula nova, no? I realment t'adones que tenim una parla i un lèxic doncs, propi que molta gent, jo m'imagino, que desconeix, no? Jo, de fet, de les paraules que han anat sortint, doncs moltes d'elles no les coneixia, no?
0: Jordi, perquè els oients es facin una idea de la dimensió d'aquesta feina, d'aquest gran projecte que teniu en marxa, de quants mots i expressions estem parlant ara mateix?
1: Mira, ara tenim més o menys recollit més d'un centenar, vull dir que no és poca cosa, però hi ha altres que les tenim, diguéssim, que estem revisant, no? Perquè una cosa és que la gent et digui, mira, jo li deia, amb el cas, per exemple, d'uns bunyols d'escarola perruqueta, no? que es deien angelets, no? Doncs clar, ho estem verificant perquè hi hagi més d'una persona que li digui, no? Que utilitzi aquesta expressió, no? Però clar, en molts casos estem parlant potser de conreus que ja no es fan o d'eines de la pagesia que ja no s'utilitzen o vinculades amb el massís del Garraf, no? Vinculades amb la mel, que abans doncs, hi havia doncs, una activitat molt, molt important i que, o la ramaderia, no? Que ara s'ha reduït, o la pesca, doncs, que ja no tenim pescadors de Castelldefels, no? Vull dir que amb la qual cosa doncs, estem parlant de molts mots que si no els haguessin documentat jo crec que s'haguessin perdut.
0: I malgrat aquestes més de 100 entrades que ens menciones que té actualment aquest glossari, encara continues rebent aportacions. Això demostra que la memòria popular de Castelldefels encara és molt viva?
1: Sí, a mi i realment m'ha passat amb les receptes i m'està passant amb el glossari, no? Que la gent fa crítica constructiva, no? Et diu, ei, que t'has deixat això, no? Que t'has deixat aquesta paraula. Aquí li diem també, doncs, no sé, poso exemples, no? Amb el cas del llamàntol, no? El llamàntol que, per exemple, doncs a Sitges tu pots anar, o a Vilanova, vas a restaurants i veus que posa llumanto, no? O aquí a les costes de Tarragona o al Delta li diuen llumantra. I clar, Castelldefels té dues paraules, no? Llumastre o llumastro, no? I jo, per exemple, això sí que me'n recordo de quan l'avi anava a calar les nanses, no? I deia, pues portem llumastros, no? Clar, ara és una expressió que no la veus a les peixateries i tampoc les veus a les cartes dels restaurants, no? I, de fet, no sé, els oients que ens estan sentint ara, no sé si havien sentit parlar d'aquesta expressió.
0: Estic pensant ara, Jordi, que quan mires el glossari s'entén ràpidament que la majoria de paraules estan molt vinculades al mar, a la pagesia, als massís, també al massís del Garraf. És gairebé com una fotografia de com era Castelldefels en el passat.
1: Sí, perquè, clar, Castelldefels combinava, jo crec que aquesta característica, no?, d'una banda l'horta, no? L'horta del que ara és el Parc Agrari del Baix Llobregat, però vull dir, Castelldefels, clar, combinava una horta a les planes i una agricultura també de vinyes, d'albercoc, de presseguers, de cítrics, no? Jo encara recordo doncs les mandarines o les taronges agres, no? I la producció de vinya i de vi, no? Que abans es feia i ara ja no hi ha cap producció, no? A la zona, però també la ramaderia. Jo encara recordo de petit doncs, els ramats d'ovelles, no?, que baixaven a pasturar entre el que era el Poble Vell i Vistalegre, no? I anaven cap a la Sentiu o baixaven de la Sentiu. Clar, vull dir, i també la pesca, no? Vull dir, jo crec que combinem molt bé aquesta vinculació entre el massís del Garraf, la costa central de Barcelona i la zona del Parc Agrari, no?
0: I mencionaves també aquest exemple del llumastre o llumastro, que és el mot que es feia servir aquí a Castelldefels i Garraf també, el mot relacionat amb llamàntol, per exemple, no? Però un altre dels mots curiosos que a mi em cridava l'atenció era aquest nom tradicional que es donava a Castelldefels a la pesca d'encerclament, la mamparra.
1: Sí, sí, vull dir, són aquests noms que per exemple, comentant-ho amb pescadors de la Barceloneta, ho associen al cas de Castelldefels i a la zona del Garraf, no? Que es feia de nit per capturar, o sigui, és un tipus de pesca de llum, no? Per agafar peix blau, sardina, el bucaró, que nosaltres li diem bucaró i que es diu seitó, no? O els barats, no? O la latxa, que és un tipus de sardina, no? Que es pescava així amb aquesta tècnica de la mamparra, no?
0: I mencionaves ara els pescadors de la Barceloneta. Quines són les fonts que has consultat? A més enllà també del que dèiem, de que la recerca s'ha basat en aquesta participació ciutadana, però com tot just ens comentaves, doncs heu fet també aquesta validació dels mots, heu consultat a diferents fonts. Una mica com heu plantejat tota aquesta recerca i validació? Amb qui heu parlat?
1: Clar, d'una banda, et trobes que la parla de Castelldefels, és a dir, la pròpia formació, no?, de la gent que ve a viure a Castelldefels, no? Hi han famílies doncs, que com es Coscullana, per exemple, que són famílies que tenim documentades des d'època medieval a Castelldefels, no? Vull dir, però en canvi, clar, tens altres famílies que van arribant d'altres bandes, no? Amb el món agrícola ens arriba doncs, molta gent de la plana del Llobregat, no?, d'altres poblacions del Baix Llobregat o del Garraf, però també poden venir de l'Alt Empordà o venen del sud, de la zona de Terres de l'Ebre, de Tarragona. Però en el cas dels pescadors és molt interessant perquè, clar, ve molta gent de la costa de Ponent, no? De la zona que va de Vinaròs, Peníscola, fins a la Barceloneta. I, clar, trobes que les famílies van i venen. Neixen a Vilanova, on neix el Garraf, tornen a néixer als llocs d'origen de les famílies. Castelldefels, per exemple, a finals del segle XIX, primers del segle XX, els pescadors que venien, per exemple, de la costa de Ponent, és a dir, més del sud, no?, de Tarragona, de la costa de Castelló, vivien temporalment a la platja, feien barraques de palla, de palla i de canya. Vull dir que hem d'imaginar-los que aquestes primeres botigues que hi havia a Castelldefels o a la zona, diguéssim, hi havia dos nuclis, no? Una a Castelldefels, el que és ara el barri de les botigues, perquè eren això, cases de pescadors on guardaven també estris, que després es van convertir ja en construccions de maó, o les botigues de Sitges, no? Que, de fet, vull dir, eren nuclis molt, molt, molt, molt vinculats, no? I també amb la pagesia, amb la ramaderia, clar, hi ha famílies que avui en dia doncs, viuen a Castelldefels, que són descendents d'aquests pastors transhumants, que en molts casos venien des de Terol, i portaven els ramats de Terol, a Castelldefels s'engreixaven a les planes per després vendre'ls a Barcelona per la carn, no? Llavors, clar, vull dir, tens, o la producció, per exemple, de guarans, no? Que eren els ases que servien per llavor o per transportar la palma, no? Que es tallava el garraf per fer escombres i cistelles, o per les herbes remeieres que es collien i després es venien a Barcelona als herbolaris, no? Sobretot per Sant Ponç, no? Que de fet, vull dir, encara al Castelldefels doncs, ja se celebra aquest mercat de Sant Ponç, no? Vinculat amb aquesta tradició que teníem.
0: I passem a mirar mots concrets, els mots curiosos. Quins seria els que més t'han cridat l'atenció descobrir?
1: Doncs clar, hi ha molts, per exemple, vinculats amb els peixos, no? Vull dir, no sé, potser perquè la meva família doncs, venia de pescadors, no? Però, no sé, per exemple, hi ha com els guillamons, no? Per exemple, que és els bisos o els verats joves, no? De mida petita, que, per exemple, eren comuns a les cassoles de fideus, no? Que es feien, no? Cassola de guillamons, no? Aquesta és una paraula que a mi em va marcar, no? Però també, per exemple, ganyip, no? Que era la barreja de fruita seca, que quan es feien els aplecs que anaven doncs, cap al Garraf o anaven cap a Bruguers, no? Doncs es portaven una mica d'aquesta fruita seca per menjar pel camí, si es tenia gana, doncs era una de les expressions que vaig trobar, no sé, com a curiosa, no? Després també, bueno, sobretot el dir-li fanigola a la farigola, no? Que és una altra de les expressions, no? El fet, per exemple, no sé, de tallar les patates així a mossos, no? És a dir, fer la marca i després fer el clac amb el ganivet, no? Que es diu, o sigui, hi ha dues expressions, o bé esberlar, no? O bé també s'utilitza la paraula d'esqueixar, no? Que clar, molta gent pues, associa l'esqueixar al desfer amb els dits, no? Per el bacallà, no? Per fer una esqueixada, no? No sé, hi ha altres paraules interessants. La pròpia de les cuineres, diguéssim, que ara s'ha posat molt de moda, no? El xef que et cuina a casa, no? Doncs a Castelldefels era tradició, com en molts llocs del Baix Llobregat i del Garraf, les coqueses, no? Aquesta paraula m'agrada moltíssim, coquesa, que era la dona que es contractaven a les masies o a les cases de... en estants, no? De Castelldefels, a Can Roca, a Can Baixeres, no? Que els contractaven per cuinar en grans banquets o en casaments o en dies assenyalats, no? Per dues raons. Una, perquè no tothom sabia cuinar, plats, és a dir, la cuina diària sí, però per exemple un pollastre al forn amb prunes i pinyons o... Vull dir, no tothom sabia com cuinar-lo. I d'altra banda també perquè no tothom tenia els plats i els gots i els coberts, no?, per quan feien un convit gran, no? I aquestes persones doncs arribaven amb tot el seu, diguéssim, aixovar, no? Mm-hmm. I també és interessant perquè en molts casos doncs, també hem documentat, per exemple, el cas d'una de les coqueses, no?, que venia del Garraf a Castelldefels, que a més el seu marit i un amic seu doncs acompanyaven amb música, no? I llavors venien amb mitja copla, amb la manxa borrega, i es ballava el ball tradicional de Castelldefels, que no era la sardana, que era el ball del patatuf, no? Que es ballava en ocasions especials, no? Vull dir que són elements, vull dir que van interrelacionats, no? Amb una cultura doncs, rural, com la que tenia Castelldefels, no? Evidentment després també molt influïda pels propietaris que eren generalment de Barcelona, que també venien i ens aportaven doncs, àpats especials, no? I a vegades vocabulari nou. No?
0: Mm-hmm. Tot això demostra fins a quin punt la cuina també conserva la memòria d'un territori.
1: Sí, perquè clar, o sigui, de fet hi ha moltes expressions que no són comunes o inclús productes que són difícils de trobar, no? Jo, per exemple, no sé, un dels cops em comentaven, bueno, això queda millor amb negrets, no? Jo, clar, dic, negrets? Què són els negrets, no? I clar, referia a un pèsol negre, no? Una varietat que era, vull dir, estava molt establerta al delta del Llobregat, però que se sembrava entre les carxoferes, no? Però vull dir, clar, jo no n'havia menjat mai, ara ni menjat, no?, de negrets, i clar, per mi eren pèsols, no? Vull dir, però no sabia que hi havia aquesta varietat de pèsols, que ara es conreua també el parc agrari, a Castelldefels ja ha desaparegut, no? O expressions, per exemple, també, com la pava, tots hem passat per la pava, no? I clar, em va fer molta gràcia que em deien, bueno, que pava o fer la pava era veure les barques a l'aigua fins que t'arribés l'aigua al coll, no? Llavors, clar, feies el soroll aquest quasi com si ofeguessis com feien les paves, no? Vull dir que, clar,
0: aquest
1: són,
0: és molt
1: són
0: curiós.
1: Elements curiosos, no?
0: Sí,
1: sí, clar. Llocs que has passat pel costat i no t'havies plantejat mai, no? Per què es diuen d'aquesta manera, no?
0: Mm-hmm. Jordi, si algun oient recorda una paraula que deien els seus avis o alguna expressió típica de la nostra ciutat, com us pot fer arribar la seva proposta?
1: Doncs bé, us pot escriure a la ràdio o em pot escriure a mi per correu electrònic, si volen, o a través de les xarxes socials, que jo les tinc obertes, no? Si és per correu electrònic, a ibertur, no? tur@gmail.com, m'ho poden fer arribar. I si no, a través vostra, o ja et dic, a través de les xarxes socials, o a través del grup aquest de... Tu no ets de Castelldefels, sinó... Vull dir que hi ha molts... Hi ha també... A mi m'han arribat moltes per les xarxes socials, no? Que la gent és molt, molt, molt activa, no? I crec que és interessant, no? Jo, per exemple, hi ha una altra expressió que vaig trobar interessant, que era el nom de pedra guixa, no? Jo no sabia el que era una pedra guixa. Me van regalar una, eh? I és una pedra que es posava a les olles. Com la gent, clar, les dones, bueno, dic les dones perquè eren les que feien les tasques de casa, doncs posaven l'olla al foc, però per saber si bullia, com clar, estaven a la casa i la casa normalment doncs era gran, o estaven a fora al pati o estaven a l'eixida, no? Doncs posaven una pedra rodoneta, llavors clar, quan bullia o bullia la llet, aquesta pedra doncs donava cops a la cassola i sabien que estava ja fet, no? I clar, és interessant perquè es veu que aquestes pedres, doncs hi havia la tradició, no?, de passar-les de mares a filles o d'àvies a netes, no? Jo tinc, per exemple, una pedra guixa que era de Can Roca de Baix, no? Però, per exemple, l'Emília Elias, que és una de les informants de Castelldefels, no?, ella em comentava que sa mare ja no utilitzava una pedra guixa, però continuava utilitzant, doncs, un plat de vidre petitet, no?, que es posava també al fons del pot per bullir la llet, no? Vull dir que totes aquestes coses que poden semblar quotidianes o poden semblar que no són importants, doncs en el cas de municipis com el nostre, que han crescut moltíssim en població, doncs és maco poder mantenir aquest vocabulari, no? Però inclús també estem documentant vocabulari de gent que, clar, arriba a Castelldefels a principis també del segle XX amb paraules pròpies, no? Hi ha molta gent que va venir de l'Almeria, de les primeres migracions, no? Per fer de pagesos, com a Can Ferret, per exemple, i clar, van portar tècniques com a l'elaboració dels gorullos, no? Que és un tipus de pasta que s'elabora a mà, que són com llàgrimes, no? I que, clar, doncs aquestes paraules també les estem documentant, no? Perquè, vull dir, estan presents a Castelldefels des de fa més de 100 anys, amb la qual cosa jo crec que tot suma, no? Tots són com una mena d'una ceba, no?, que té diverses capes, i aquesta parla crec que és maco, doncs, mantenir-la, documentar-la i valoritzar-la, no?
0: Mm-hmm. Ja per acabar, Jordi, fins quan teniu previst continuar recollint mots, expressions, i quan teniu intenció de publicar el glossari definitiu?
1: Bé, ara estem fent amb aquest treball, ens hem posat fins la tardor aquesta actualització, no? I es publicarà amb la segona versió del llibre de receptes de cuina de Castelldefels, on ja tinc, bueno, m'han arribat 50 més, no? Vull dir que canviarem el format perquè si no semblaria allò un totxo, no? Però la idea és continuar-ho. En el cas del glossari, estem pensant com es vol crear una pàgina web de Castelldefels Gastronòmic, publicar-ho també en aquesta pàgina perquè estigui a disposició de la gent, no? La idea, la llengua es manté viva quan la gent l'utilitza, no? I jo crec que en aquest sentit és bo, no?, que tinguem aquestes paraules i que les puguem, doncs, utilitzar sense cap tipus de problema i tot el contrari, no?, orgullosos de dir, doncs, nosaltres ho diem d'aquesta manera, no? I de vegades també mostrar-ho fora. Jo crec que les cartes dels restaurants és bo, no?, que, doncs, si nosaltres li diem d'una manera, doncs, no sé, a una carbassa o a un llamàntol, no?, doncs poder mantenir, doncs, com es diu o es deia tradicionalment aquí i mantenir-ho com a orgull i després posar-ho entre parèntesis per la gent que no ho sàpiga, no?, doncs que pugui saber que aquí, doncs, es diu d'una manera diferent, no?
0: Al cap i a la fi, les paraules també formen part del nostre patrimoni i conservar-les és una manera de preservar la memòria del nostre estimat Castelldefels. Amb això, Jordi Tresserres, historiador gastronòmic, tanquem aquesta entrevista sobre aquest glossari i convidem, sobretot també, a la ciutadania que si ha recordat alguna paraula o alguna expressió que ens la faci arribar. Nosaltres des d'aquí, des de Ràdio Castelldefels, publicarem una story a Instagram amb l'enllaç a aquesta entrevista i aquí mateix també ens poden respondre, a veure si algunes persones s'animen o tenen aquest record d'alguna paraula curiosa, algun mot que es pugui afegir també a aquest glossari, a aquest projecte que esteu preparant, que estàs preparant tu, Jordi Tresserres, en col·laboració també amb el Gremi d'Hostaleria i amb l'Ajuntament de Castelldefels. Moltes gràcies i que vagi tot molt bé.
1: Perfecte. Si vols, també el que podem fer és compartir-vos la llista actualitzada perquè la gent pugui veure quines paraules hi han i que inclús puguem fer comentaris sobre aquestes paraules, no? Perquè jo ja m'he trobat, no?, que diuen, mira, aquí també es deia això, però li dèiem d'una altra manera, no? Vull dir que crec que és un projecte participatiu. Jo estic fent aquí com si haguéssim una mena com de pont, no? Però és un projecte participatiu i molt, molt, molt enriquidor. Jo estic aprenent moltíssim, no? I sobretot el que comentàvem, no? Pues l'orgull de dir que tenim una parla, doncs, pròpia i que altra que la compartim amb el Garraf i el Baix Llobregat, però que està molt bé.
0: Doncs Jordi, moltíssimes gràcies per compartir avui aquesta feina de recerca i molt bon dia.
1: Molt bon dia, gràcies.

0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
1: Castelldefels, així som.

0: Sabíeu que, durant els segles XVI i XVII, a Castelldefels van tenir lloc diferents atacs pirates?
1: Bocins d'història.
0: Els pirates, procedents del nord d'Àfrica, venien a buscar persones per vendre-les com a esclaves o per demanar un rescat per elles. A més, el Garraf era un lloc perfecte per amagar-se i assaltar després els vaixells que passaven a prop entrant o sortint de Barcelona carregats de mercaderies. A mitjans del segle XVI, els veïns i veïnes de Castelldefels no podien refugiar-se al castell. Quan hi havia atacs pirates, havien de fugir als boscos propers i deixar les cases desprotegides. El castell estava en mal estat i derruït degut als atacs que havia patit durant la Guerra Civil Catalana el 1468. L'any 1550, el baró de l'Emprunyà va decretar, a causa de la situació, reconstruir el castell. Tot i la reconstrucció del castell i de les dues torres que ja hi havia a Castelldefels des del segle XIV, els veïns i veïnes no estaven del tot tranquils amb els possibles atacs de pirates. Algunes famílies amb diners van construir o restaurar les seves masies i al voltant van aixecar unes altes torres de defensa on des de dalt es podia veure la costa, que en aquell moment es trobava més propera al poble. Actualment es conserven 12 torres, la majoria de propietat privada.
1: Bocins d'història.
2: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje. Por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
3: Castelldefels, així som.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

Educació Municipal amb el suport unànime del ple. El ple municipal de Castelldefels ha aprovat inicialment el nou reglament del Consell d'Educació Municipal, el CEM, una actuació que substitueix el text vigent des de l'any 1990 i que adapta aquest òrgan de participació als reptes educatius actuals de la ciutat. Castelldefels reforça la seva preparació davant d'emergències amb l'aprovació inicial del DUPROCIM. El ple municipal de Castelldefels ha aprovat inicialment el Document Únic de Protecció Civil Municipal, conegut com DUPROCIM, l'eina que estableix els protocols, l'organització i els procediments d'actuació davant de possibles emergències que puguin afectar el municipi. Baixa la sinistralitat viària a Castelldefels durant el primer semestre de 2026. La sinistralitat viària a Castelldefels continua mostrant una evolució positiva. Segons les dades facilitades per la policia local, durant el primer semestre de 2026 han registrat 153 accidents de trànsit i 81 persones ferides, una xifra que representa un descens del 5% respecte al mateix període de l'any anterior. Comencem.

0: El ple municipal de Castelldefels ha aprovat inicialment el nou reglament del Consell d'Educació Municipal, conegut com el CEM, una actualització que substitueix el text vigent des de l'any 1990 i que adapta aquest òrgan de participació als reptes educatius actuals de la ciutat. La proposta pretén reforçar el paper del Consell com a espai de participació de la comunitat educativa i adequar-ne el funcionament a una realitat marcada per nous reptes com l'equitat educativa, la cohesió social, la convivència o el treball en xarxa entre centres, famílies i administració. Escoltem el Ramon Amador.
1: Avui portem a aprovació inicial el nou reglament del Consell d'Educació Municipal. El primer va ser del 90, amb petites modificacions, i crec que és important explicar que no estem parlant simplement d'un canvi administratiu, com les últimes modificacions, estem parlant d'actualitzar una eina de participació perquè respongui millor a la realitat educativa de Castelldefels avui. L'educació ha canviat molt durant aquests últims anys i també han canviat els reptes que tenim com a ciutat, l'equitat, la cohesió social, la convivència, l'acompanyament a les famílies, el treball en xarxa o el mateix programa de Pla Educatiu Entorn, que com sabem, la Generalitat posa en marxa aquest programa i l'Ajuntament s'encarrega de coordinar-lo perquè escoles, famílies, entitats i serveis treballen junts ajudant els nens i nenes per aprendre dins i fora de l'escola, no? Li diem Escola 360. Per això, aquest reglament reforça el paper del Consell com un espai de diàleg, de participació i de proposta, on la comunitat educativa pugui aportar idees i construir conjuntament les polítiques educatives del municipi. Voldria posar en valor que aquest text és fruit d'un procés de treball compartit. S'han recollit aportacions dels diferents sectors de la comunitat educativa, dels serveis tècnics, amb l'acompanyament del Diputació de Barcelona i també dels grups municipals que han volgut fer-hi aportacions. Crec que aquest és precisament l'esperit que ha de tenir el Consell: escoltar, debatre, consensuar i construir.
0: Durant el debat plenari, els diferents grups municipals van coincidir a valorar positivament el procés de revisió del reglament, que ha incorporat aportacions de la comunitat educativa i els representants polítics. Des d'Esquerra Republicana es va destacar especialment la incorporació al text dels objectius del Pla Educatiu d'Entorn, així com el reforç de la cohesió social, la lluita contra les desigualtats, la coeducació, la interculturalitat i la promoció de l'ús social del català.
2: Des d'Esquerra hem volgut contribuir amb una actitud propositiva. No es tractava només de modificar el reglament, sinó de reforçar un model educatiu de ciutat. Per això valorem molt positivament que s'hagin incorporat algunes de les aportacions que vam plantejar. En primer lloc, que el preàmbul faci un reconeixement explícit al Pla Educatiu d'Entorn, que no és un detall menor. Precisament el Pla Educatiu d'Entorn és una de les eines més

0: més importants que té Castelldefels per treballar conjuntament les administracions, els centres educatius, les entitats i la comunitat. Fa gairebé 20 anys que genera xarxes, suma esforços i crea oportunitats educatives més enllà de l'horari lectiu. També celebrem que en el reglament s'incorporin els objectius d'aquest pla educatiu d'entorn, que és afavorir la cohesió social, combatre les desigualtats, impulsar la interculturalitat i la coeducació, reforçar l'ús social del català i enfortir la relació entre escola, famílies i entorn.
1: Per la seva banda, Movem en Comú Podem va mostrar la seva conformitat amb el nou reglament i va defensar una concepció més transversal i comunitària de l'educació, vinculada al model de ciutat educadora. La formació també va posar l'accent en la necessitat de continuar treballant per combatre la segregació escolar i reforçar la inclusió educativa.
2: Sincerament, no, que el pas de Consell Escolar Municipal a Consell d'Educació Municipal no és només un canvi de nomenclatura, sinó una evolució necessària cap a una visió més transversal comunitària de l'aprenentatge. Aquest reglament s'ajusta molt a la idea, no, de ciutat educadora, un concepte que Castelldefels té nom i cognoms, com tots sabem, especialment, no, la figura de la Maria Josep Udina, que ens va deixar l'any passat, aquí que va ser gran impulsora d'aquesta visió a la nostra ciutat i sempre aprofitarem per fer-li un record quan tinguem ocasió. Ella va ensenyar que l'educació no acaba a les parets de l'escola, sinó que s'impregna a tot l'espai públic i social. Ens complau veure que s'han recollit en el text, ha fet un repàs la senyora Borque, no? Especialment arran de les reunions de la comissió redactora i amb objectius que des de Movem han estat i són irrenunciables, com són la lluita contra la segregació escolar i socioeconòmica. El SEM ha de ser l'eina per garantir aquesta equitat i el seguiment de la distribució de l'alumnat, garantint que cap infant es quedi enrere per motius de vulnerabilitat. L'escola inclusiva i la proposta d'escola institut inclusiva pensem que ha de ser central i ha de passar també per Consell Escolar Municipal per aconseguir un equilibri i un consens a la comunitat educativa que atengui també les necessitats i les visions de tots i de totes.
1: El PSC també va donar suport a la proposta, destacant el procés d'elaboració que ha permès recollir les aportacions dels diferents sectors de la comunitat educativa i que el text incorpora aspectes considerats essencials pel funcionament del Consell. Escoltem el seu portaveu, Cristian Aguillón.
3: En principi, nosaltres vam deixar que dintre del SEM, quan es debatia, vam deixar a tots els membres que es posessin, que donessin les propostes, perquè creiem que ha de ser un espai on la comunitat pugui donar les seves idees i el seu parer sense aquesta ingerència política, tot i que realment creiem que ho han fet molt bé, i que el nou reglament incorpora les millores que nosaltres creiem que són positives, com ben han explicat els meus companys, aquesta integració de l'entorn, el tema de la ciutat educadora, vehicular la llengua catalana dintre de les escoles. Si bé és cert, hem de recordar que aquest reglament és precisament per tenir el funcionament del Consell d'Educació Municipal. Llavors entenem que s'han recollit totes les mesures que des del Partit Socialista entenem que són molt importants.
1: En el torn de tancament, el regidor d'Educació va agrair la participació de tots els grups polítics i dels diferents col·lectius que han contribuït a la redacció del document, un procés que ha desenvolupat al llarg de gairebé tot un curs escolar amb l'objectiu d'assolir el màxim consens possible. L'escoltem.
4: Bé, doncs agrair tot el recolzament, perquè també tot el consistori, tots els partits han estat també representats per participar i treballar en el reglament. És un reglament que, com saben, ha trigat doncs, quasi tot un curs en poder redactar-lo. De fet, la Diputació, estàvem fent el tancament aquesta setmana i ens han comentat que hem sigut l'Ajuntament que més ha trigat, però per això, perquè personalment i per, també per tot el personal de l'àrea, doncs, han volgut doncs, obrir aquesta participació, obrir a totes les esmenes dels borradors, obrir doncs, més reunions també amb, i perquè tinguin també en la representació, no només la participació, sinó en la representació de tots els col·lectius, una equitat que abans no hi havia entre la pública i la concertada, per exemple. Sobre la participació de l'alumnat, doncs s'està treballant ja des de fa molt de temps en l'EPA, en el Consell de la Infància, en l'EPA, que és l'Espai de Participació Adolescent, perquè aquests infants, aquests joves, doncs puguin i jo tinc constància també que persones, infants que estan en l'EPA, estan també ja en consells escolars.
1: El nou reglament del Consell d'Educació Municipal va obtenir finalment el suport de totes les formacions representades al consistori i va quedar aprovat inicialment per unanimitat. El ple municipal de Castelldefels va aprovar inicialment el document únic de protecció civil municipal d'UPROCIM, l'eina que estableix els protocols, l'organització i els procediments d'actuació davant de possibles emergències que puguin afectar el municipi. El document, elaborat durant els darrers mesos per l'àrea de protecció civil i validat per la Generalitat de Catalunya després del corresponent procés de revisió, permet unificar en un únic instrument la resposta municipal davant de situacions de risc com incendis, inundacions, fenòmens meteorològics adversos o emergències d'altres tipologies. Durant la presentació del punt, el regidor de Protecció Civil, Marcos Soler, va explicar la importància d'aquesta eina per coordinar l'actuació dels diferents serveis municipals davant qualsevol situació d'emergència i va destacar el treball tècnic realitzat per fer possible la seva aprovació.
5: Aquest document realment el que tracta és de ficar en el moment que tinguem qualsevol tipus d'alerta que podem tindre el risc a un municipi com Castelldefels, és marcar les pautes de treball des de totes les àrees de l'Ajuntament. Per la situació geogràfica que té Castelldefels i pel tipus d'habitant, estem obligats per la Generalitat a tindre aquest document. Portem ja molts mesos des de l'àrea de protecció civil treballant. No vull confondre la data, però aquest document el vam entregar a finals d'any passat a la Generalitat. Ells han estat analitzant-lo i donant-li el vistiblau. Ara farà unes setmanes ens el van retornar amb un parell de retocs que tenien que fer. Creien convenient, van ficar, i aquí vull agrair als tècnics de Protecció Civil, tant al Javier com al Joan, el treball que han fet aquests dies per intentar portar aquest ple de juliol, ja que a l'agost no teníem, i com la situació actual que hi ha tant problema de risc, tant d'incendis com d'altre tipus, creien que era important portar-lo a aquest ple.
1: Durant el debat plenari, els grups municipals van coincidir a destacar la necessitat de que el document no sigui només una eina administrativa, sinó un instrument viu i útil per la prevenció i la gestió de les emergències. Des de Movem, la portaveu Candela López va remarcar la importància de desplegar i actualitzar periòdicament el document, així com de dur a terme simulacres i actuacions de coordinació que permetin garantir la seva eficàcia quan sigui necessari.
0: M'agradaria fer incidència en que avui no només hem d'aprovar aquest document, per nosaltres això hauria de ser un primer pas, sinó que en realitat hauríem de garantir que això no queda en un calaix, en una carpeta a l'ordinador, sinó que en realitat doncs, s'ha d'implementar, s'ha d'explicar, s'ha d'actualitzar periòdicament i sobretot s'ha de posar a prova. No? I això ho dic perquè no és que el vulgui fer servir perquè passin coses dolentes per fer-ho servir, sinó que preparar-nos bé amb tot allò que diu el document per si no? Pues, lamentablement hem de patir algunes d'aquestes emergències. No? I, per exemple, crec que és important doncs, que l'Ajuntament impulsi mesures com programar simulacres, no? Que és important doncs, anar a fer-los de manera regular per veure doncs, com funcionen els serveis municipals, perquè tots els serveis municipals coneguin quines són les seves funcions, que reforci també aquesta coordinació amb els altres cossos de seguretat per veure què funciona bé i què s'ha de reforçar. I també crec que és important que la ciutadania sàpiga com ha d'actuar i per on rebre la informació. No? Per tant, crec que són elements que un cop aprovat aquests documents s'haurien d'anar incidint, no? Perquè en realitat es pugui garantir que en el seu moment doncs, funciona bé i la informació arriba a tothom i tothom sap què ha de fer en aquell moment.
1: Per la seva banda, el portaveu del PSC, Jordi Planell, va felicitar els tècnics de Protecció Civil per la feina realitzada i va destacar que el nou DuproCIM incorpora una anàlisi de riscos més àmplia i actualitzada, incloent aspectes vinculats a les emergències aeronàutiques, sísmiques o les derivades dels efectes del canvi climàtic.
6: Felicitar la feina dels tècnics de Protecció Civil que, per la presentació que vam veure, porta molta feina darrere i jo, com a regidor de Protecció Civil, valoro molt aquest document. Me l'he mirat una miqueta per sobre i és molt complet i realment calia i feia falta perquè, a més de millorar l'anterior document que teníem, ha incorporat nous ítems com és temes aeronàutics, sísmics, inundacions, que calia reforçar perquè és el que comentava ara la senyora López. Tenim una realitat. La realitat és un canvi climàtic i cada vegada més tindrem ventades més fortes i tindrem episodis d'inundació més grans. I aquest document no és només un diagnòstic, inclou una organització nova municipal molt important, tindre un organigrama més actualitzat amb total disponibilitat de totes aquelles persones que formen part d'aquest organigrama. Tenim persones que són backup d'altres, tot això s'ha de quadrar molt bé. Molt important, que hem vist en aquest document, l'anàlisi de riscos. Si identifiquem riscos, podem treballar amb ells per tal de mitigar-los i evitar-los.
1: Des de Junts per Castelldefels, el portaveu Xavier Amate va posar en valor la tasca desenvolupada per la Regidoria de Protecció Civil i pels professionals que hi treballen, especialment davant l'increment de les situacions d'emergència registrades en els darrers anys. També va destacar la importància de continuar reforçant els recursos humans i materials del servei i de treballar en la consolidació del voluntariat de Protecció Civil.
7: És una de les regidories que pateix més. Està pendent de les alertes, del telèfon, de si plou, de si fa vent, de si entren les alertes, de quina manera implica. Jo vull posar en valor aquesta regidoria i vull posar en valor les persones que des de fa molt de temps, i especialment el senyor Delgado, portant aquesta responsabilitat. En moltes ocasions amb pocs medis, la majoria d'ocasions. Per això valoro l'esforç que s'ha fet i que s'hauria de fer de dotació de persones i de material perquè puguin fer aquesta tasca. Els ciutadans han de saber que Protecció Civil només es mobilitza quan hi ha un esdeveniment com els que d'alguna manera estem fent menció, com inundacions, ventades, nevades. Per cert, m'ha sorprès també un nou risc, que és el d'emergències aeronàutiques, que s'han fet alguns simulacres. I en aquest sentit, doncs, això, posar en valor aquesta tasca i també m'agradaria parlar una qüestió que vostè ha anticipat i que és el tema del voluntariat. Sé el que suposa això. Com a regidor responsable durant el Glòria, la Dana i la pandèmia, va haver-hi un volum molt important de gent que volia col·laborar, però sí que és cert que han d'anar acompanyats.
1: En la seva intervenció de resposta, el regidor Marco Soler va coincidir en la necessitat de continuar reforçant l'àrea de protecció civil i va avançar que el consistori continua treballant per estructurar i potenciar el futur cos de voluntariat amb eines i recursos adequats.
5: I la veritat que estem molt contents del rendiment que està tenint. Jo crec que l'àrea està tenint un augment molt, molt important. Creiem que igual té que créixer més, perquè bueno, el que hem comentat, cada vegada tenim més inclemències i més problemes d'aquest, però bueno, crec que ja s'ha fet un gran esforç. I evidentment el tema del voluntariat, el que dieu, estem totalment d'acord, ho hem estat mirant, el que és cert que voluntaris, com diuen ara voluntaris, que estiguin ben encaminats. No? Llavors, la idea és fer un bon equip, una bona infraestructura, que puguin tutelar bé aquest voluntariat i estem treballant amb això. No sabem si podem ser molt aviat, però sí que s'està treballant en el tema del voluntariat, per el que diuen, que tinguin un bon espai, que tinguin vehicles, que tinguin una bona tutora, uns bons tutors que els puguin acompanyar en tot els seus dies de feina. Però estic totalment d'acord amb el que heu dit.
1: El debat d'aquest punt va finalitzar amb la intervenció de l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, que va agrair la feina realitzada pels tècnics municipals, el regidor i tot el Departament de Protecció Civil. L'alcalde va destacar l'augment dels recursos destinats en aquesta àrea durant els darrers anys i la necessitat de continuar millorant la capacitat de resposta davant d'emergències cada vegada més freqüents.
8: En primer lugar, agradecer el trabajo que hacen los técnicos de Protección Civil, el regidor y todo el área, que creo que es importante, sobre todo en una actualidad donde vemos que lamentablemente siempre tenemos episodios que nos superan, ¿no? Hemos visto desde inundaciones, fuegos, apagones y, por tanto, lamentablemente va a ser temas que cada vez pues, cobran más actualidad y que requieren de poner más recursos. El área se ha incrementado en los últimos 3 años, que ha pasado de tener un técnico que ni siquiera, ustedes lo saben perfectamente, que ni siquiera estaba dedicado exclusivamente a Protección Civil, sino que tenía otras obligaciones, a que ahora hay 2 técnicos, hay un soporte administrativo y un plan de ocupación, y seguiremos trabajando para ampliarlo. Una mejor dotación de medios, lo explicaba perfectamente el regidor, ¿no? El hecho de tener 2 vehículos nuevos, uno de ellos con un grupo electrógeno y con un depósito de agua, pues va a permitir también pues, una mayor flexibilidad y poder actuar de manera más rápida y contundente. Y creo que es importante la aprobación de este documento, porque aparte es obligatorio que tengamos pues un plan, bueno, el plan de los planes, que es precisamente este documento, que todo el mundo pues esté pues también que sea consciente de la situación que vivimos.
1: La proposta va obtenir el suport de tots els grups municipals i el document únic de protecció civil municipal, el DUPROCIM, va quedar aprovat inicialment per unanimitat, dotant Castelldefels d'una eina especialitzada i actualitzada per planificar, coordinar i gestionar les actuacions municipals davant de possibles situacions de risc o emergència. La sinistralitat viària a Castelldefels continua mostrant una evolució positiva segons les dades facilitades per la policia local. Durant el primer semestre de 2026 s'han registrat 153 accidents de trànsit i 81 persones ferides, una xifra que representa un descens del 5% respecte al mateix període de l'any anterior. Les dades també reflecteixen una reducció de la gravetat dels sinistres. Els ferits greus han passat de 8 a 6 persones, una disminució del 25%, i es manté la línia dels darrers anys, marcada per la reducció dels accidents i l'absència de víctimes mortals. Escoltem el Leo Piqué, sotsinspector de policia local.
9: Doncs sí, mira, val la pena remarcar que al final l'esforç que s'està fent per part de policia local i d'altres estaments en aconseguir baixar la incidència d'accidents, doncs al final té un resultat possible, no? Que vull dir que és tangible i el veiem. Doncs el que sí que podem adelantar és que han caigut els accidents a Castelldefels i sobretot el més important és que han baixat el nombre de víctimes greus i evidentment no han tingut cap mort, per sort. Però els ferits greus ens han baixat molt i d'això estem tremendament orgullosos, perquè és un dels objectius que es marquem cada any d'aconseguir, sobretot, que no tinguem víctimes. Se fa un balanç i un estudi de tota la sinistralitat que estem patint al municipi, que, per cert, no se'n va molt lluny, no s'allunya de la que tenim a nivell global, a nivell de Catalunya i, fins i tot, a nivell del país. Doncs el que cal destacar és que, finalment, els col·lectius més vulnerables, estaríem parlant ara mateix de motoristes, ciclistes, patinets elèctrics, també estan entrant aquí amb força, i vianants que cada any, bueno, cada vegada que estic aquí insisteixo en intentar baixar aquest tipus d'accidentalitat, perquè l'accident del vianant sol ser greu.
1: Des de la policia local es valora positivament aquesta tendència que atribueixen a les actuacions de prevenció, vigilància i sensibilització desenvolupades de manera continuada al municipi. Tot i la millora general de les xifres, els col·lectius més vulnerables continuen concentrant una part important de les víctimes. Durant els primers 6 mesos de l'any, la meitat de les persones ferides han estat motoristes, vianants, ciclistes o usuaris de vehicles de mobilitat personal. Els motoristes continuen sent el col·lectiu amb més persones lesionades, seguit dels vianants, els ciclistes i els usuaris del patinet elèctric. Un altre dels factors que continua tenint una incidència destacada en la sinistralitat és el consum d'alcohol i drogues. Les dades indiquen que el 14% dels accidents registrats durant el primer semestre de 2026 van estar relacionats amb la presència d'aquestes substàncies. Per aquest motiu, la policia local manté de forma regular les campanyes de control d'alcoholèmia i drogues, especialment durant els mesos d'estiu i en zones vinculades a l'oci nocturn. Escoltem el sotinspector de la policia local, Leo Piqué.
9: Però no podem baixar la guàrdia mai amb les campanyes d'alcohol i droga. Les fem a qualsevol lloc, incidim més, evidentment, a les zones d'oci, no? A les sortides i demés, i tenen un paper molt dissuasori també. La intenció que tenim en les campanyes d'alcohol i droga no és de cazar a nadie, no? Com diu la gent, sinó que intentem és que la gent se n'adoni que quan se surt no se pot veure, perquè el perill que està portant a ells mateixos o a un tercer són brutals i no ens ho podem permetre. El balanç és positiu i a la millor també dintre les dades que hem dit abans de que han caigut els accidents greus, doncs també ve una part important per a aquestes campanyes que estem fent durant tot l'any. El que passa que ara a l'estiu incidim més.
1: A més de la tasca de control, els responsables policials destaquen la importància de la conscienciació ciutadana. Segons apunten, en els darrers anys s'ha produït un canvi progressiu en els hàbits de la població respecte al consum d'alcohol i drogues abans de conduir, una evolució que també contribueix a la reducció d'accidents més greus.
9: La veritat és que si féssim un balanç de fa 7, 8, 10 anys fins ara, és evident que hi ha un canvi cultural important en aquest sentit. Això no vol dir que s'acabi, perquè hi ha gent que consumeix i hi ha gent que agafa el cotxe, però evident cada vegada menys, i sí que hi ha un canvi cultural important en aquest sentit. La gent comença a estar conscienciada de que no se pot conduir amb aquestes condicions de consum d'alcohol o drogues. I aquest és el nostre objectiu, evitar que hi hagi consum i que hi hagi consum, evidentment, però que no hi hagi conducció, que no hi hagi cap risc a cap ciutadania.
1: Pel que fa als punts amb més accidentalitat, l'Avinguda de la Constitució encapçala la llista amb 13 sinistres durant el primer semestre de l'any. La segueixen el Passeig Marítim i l'Avinguda del Canal Olímpic amb 7 accidents cadascuna. La policia local assegura que continuarà treballant en la prevenció de conductes de risc, en el reforç dels controls i en les accions de sensibilització amb l'objectiu de seguir reduint tant el nombre d'accidents com la seva gravetat i avançar cap a una mobilitat cada vegada més segura a Castelldefels.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs dels principals titulars de la jornada d'avui, dimecres 29 de juliol a Castelldefels. Actualitzat el reglament del Consell d'Educació Municipal amb el suport unànime del ple. El ple municipal de Castelldefels ha aprovat inicialment el nou reglament del Consell d'Educació Municipal, una actualització que substitueix el text vigent des de l'any 1990 i que adapta aquest òrgan de participació als reptes educatius actuals de la ciutat. Castelldefels reforça la seva preparació davant d'emergències amb l'aprovació inicial del DUPROCIM. El ple municipal de Castelldefels ha aprovat inicialment el document únic de protecció civil municipal, l'eina que estableix els protocols i l'organització i els procediments d'actuació davant de possibles emergències que puguin afectar el municipi. Baixa la sinistralitat viària a Castelldefels durant el primer semestre de 2026. La sinistralitat viària continua mostrant una evolució positiva. Segons les dades facilitades per la policia local, durant el primer semestre de 2026 s'han registrat 153 accidents de trànsit, 81 persones ferides, una xifra que representa un descens del 5% respecte al mateix període de l'any anterior. Ara sí, amb aquest recordatori dels temes que han marcat l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat el control tècnic i us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
6: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
7: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
6: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
7: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
0: radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.

0: a fons.
1: Avui la Fons és una mica diferent. No parlarem d'un projecte municipal ni d'un gran equipament, sinó del talent que tenim a casa. El nostre convidat és un jove de Castelldefels que acaba de finalitzar els seus estudis de disseny de moda, presentant un treball final de grau molt especial, una col·lecció d'autor que combina art, arquitectura, escultura i moda contemporània. Ara aquest projecte pot fer un pas més perquè està treballant la possibilitat de presentar la seva col·lecció en una desfilada aquí a Castelldefels. En aquest espai d'ara, de Ràdio Castelldefels, coneixerem què hi ha darrere de la seva obra, com ha estat el procés creatiu i què significaria poder presentar-la davant del públic de la seva ciutat. M'acompanya als estudis Axel Aissa. Axel, benvingut, bon dia.
2: Hola, gràcies.
1: Què tal estàs?
2: Molt bé.
1: Jo, tot just em comentaves que la setmana passada havies fet ja l'acte de graduació, així que
2: sí.
1: Ja ets dissenyador.
2: Oficialment, sí.
1: Molt bé, doncs abans de parlar de la col·lecció, presenta't una mica. Qui és Axel Aissa? Quan vas descobrir que volies dedicar-te al món de la moda?
2: Bé, doncs pues, realment ho he sabut sempre. O sigui, crec que ha sigut com una intuïció que he tingut sempre i la veritat és que no ha sigut algú que he hagut de decidir com a tal, sinó que ha sigut algú que sabia que volia fer.
1: Mm-hmm. Quan una persona decideix dedicar-se a la moda, potser per la resta de persones que no hem estudiat o que no hem sentit com ens explicaves ara, no? aquesta vinculació amb el disseny de la moda, podem quedar-nos només amb la part creativa. Però què hi ha? Què és el que implica realment estudiar disseny de moda?
2: Bé, doncs això també és una cosa que vaig descobrir jo a l'hora que vaig estudiar, perquè clar, és el que et deia, hi ha una part molt innata, no? A la persona de voler crear d'alguna manera creativa, però després tot el que hi ha darrere de la veritat dedicar-se a això i fer la carrera és un procés de lo millor bastant molt challenging, per dir-ho així, no? Suposa també pues, portar un a extrems que potser no pensaves que anaves a arribar, però al final jo crec que és gratificant.
1: Sí, jo crec que una altra de les lectures que fem les persones no dins del sector del disseny de la moda és que és un món molt competitiu i a l'hora també de presentar una col·lecció són molts nervis, has de coordinar molts aspectes, molt més enllà a part de la teva pròpia feina com a dissenyador, com a creador del que s'està exposant en aquell moment.
2: Sí, bueno, al final, clar, quan un posa tota la seva feina en un treball, al final també és algo que ve molt personal, no? No és només com una feina tècnica, sinó que també hi ha una part com molt personal, llavors al final és un procés molt vulnerable, no només a nivell físic, per tot el que et deia abans, no? De tot el procés formal que requereix pues, molta intensitat i molt de treball a nivell físic, sinó que també és a nivell personal i emocional tot el que comporta, no? Mostrar-se de la forma més vulnerable a través del seu treball és, crec, una de les coses més boniques, però també complicades.
1: Mm-hmm. I com diries que has evolucionat des de que vas començar, des de que l'Àxel va començar el primer any de carrera fins ara, que la setmana passada tot just ja acabes de sortir del forn?
2: Bueno, com tu dius, sí, acabo de sortir del forn i crec que també tinc una mica aquest idealisme encara pues, dels 20 anys, no? D'acabar de sortir, de pensar que el món pues et rebrà amb braços oberts, però ja la carrera ha començat a veure una mica que s'ha de lluitar molt a la vida i crec que això ha sigut com un primer pas que ha mostrat una mica el que pot ser i segurament serà la resta de la meva carrera, però alhora també amb molta il·lusió perquè és que no estaria fent una altra cosa, o sigui que és això.
1: Uh-huh. I de la carrera hi ha algun professor o alguna experiència que t'hagi marcat especialment?
2: Sí, va haver un professor que a segon vaig xocar una mica. Jo vaig venir sense absolutament cap tipus de formació ni res, llavors jo donava per fet que a la universitat se m'ensenyaria certes coses i no va ser així, o potser el tipus d'ensenyament no va ser el que jo m'esperava. I va haver un xoc bastant fort amb aquell professor i malentesos, no? I sobretot quan ets tan jove, a vegades quan et trobes en una situació tan hostil, o no hostil, però que surt de la teva zona de confort i no és com tu t'esperaves, però després amb el temps acabes, vaig tenir aquell profe fins i tot de tutor del TFG i m'ha acompanyat fins al final i li tinc molt de carinyo per això, perquè m'ha reconegut tota la feina i ja ens hem arreglat.
1: D'aquí ja em sorgeix un dubte, perquè clar, jo recordo quan vaig fer el meu projecte final de grau que jo vaig triar una mica qui podia ser el tutor. Tu en el teu cas no vas poder triar, va tocar...
2: Sí, no, o sigui, no, que jo volia aquell profe, i de fet ho vam parlar, però allà som bastant... són bastant específics amb el tema de, bueno, a tu te pot agradar algú, òbviament també miren que sigui un profe amb el que tu t'entenguis, no? T'agafaran algú amb qui és, la comunicació no funciona, però per tipologia de projecte, ja et dic, també com a nivell personal, teníem un punt que xocàvem, però alhora també ens enteníem, i jo crec que precisament aquesta dinàmica va ser la que entre els dos vam dir que havia de ser el meu profe.
1: Vau poder trobar un bon balanç aquí, sí, en aquest, exacte, punt, i t'ha ajudat en aquest treball final de grau, que tot just és el que ara entrarem a comentar també, perquè porta un títol molt suggeridor, del no res, tot. Sí. D'on neix aquesta idea?
2: Bueno, venia una mica de tota la inspiració de la col·lecció, tots els artistes que hi havia darrere, que sorgien molt d'aquesta necessitat en un món que està tan ple d'informació i de càrrega i de soroll, pues, partir des del minimalisme més gran i l'essencialització i crear a partir d'allà, no de com afegir, sinó de precisament tornar a l'origen, tornar enrere i des d'allà reconstruir.
1: I un altre concepte poc habitual en moda, el buit, és un altre dels temes també que trobava al llarg del teu projecte de final de grau. Per què triaves el buit? Què et permet explicar? Què és el que volies abordar? És que hi ha com tot un seguit de conceptes, sí, que abordes en aquest projecte que són molt profuns.
2: A veure, doncs mira, realment no es parla, però el buit es parla bastant. És un concepte molt abstracte i precisament per això la gràcia és com ho tracta cada persona, no? Perquè al final d'algo abstracte també, pues, hi ha una subjectivitat. En el meu cas, jo el vaig interpretar més des de la part més visual, no? Com vaig tractar després les formes i les siluetes i la forma del patronatge i tot aquell procés més tècnic, diguéssim, no? Del disseny, no tant a nivell com conceptual.
1: També hi havia referències a l'escultura, a l'arquitectura modernista, als paisatges mediterranis. Com conviuen totes aquestes disciplines dins d'una col·lecció de moda?
2: Sí, hi ha una inspiració molt eclèctica, però jo crec que al final té sentit. Jo crec que, bueno, com a artista el que fa un és representar les inquietuds que té, però sempre venen influenciades moltíssim amb, pues, les circumstàncies a nivell social, culturals i dels temps en els que toca viure per l'època en què has nascut. I al final, com tu comentaves, els paisatges mediterranis és on m'he criat, l'escultura, l'arquitectura també són elements que, vulguis o no, pues, conviuen amb la forma en la que es representa, pues, tota la història, i crec que allò és superinteressant i també m'ha ajudat molt a crear les siluetes i les formes de les peces de la col·lecció.
1: El teu portfoli, com a referències artístiques, creaves també un mapa mental amb mencions a Henry Moore, Subirachs, Picasso o Tàpies entre les teves inspiracions. Jo aquí arribava a un moment de dubte de com és el procés per arribar a dissenyar una col·lecció. Comences amb algunes idees per una peça, comences amb un marc general, comences amb la inspiració d'aquestes referències. Com és tot plegat?
2: Molt bona pregunta. Pues mira, jo la cosa és que no sóc una persona que vaig molt a... Tinc una idea molt clara d'això és el que vull parlar, no? Sinó que tiro molt més per lo visual i lo estètic, però realment hi ha una intuïció, com et parlava abans, d'algú que tu vols explicar. Llavors, una cosa que vaig treballar molt a la universitat va ser, pues, precisament com trobar la forma que sigui del revés, no? O sigui, com trobar inspiracions i referents que m'ajudin a comunicar totes aquestes inquietuds que no sé verbalitzar en paraules, i que em permetin justificar d'alguna manera, pues, tots aquests interessos més a nivell de visual, no? I estètic, amb una base, no, que consolidi, pues, tot això a nivell com més conceptual.
1: I dins de tot aquest procés, estem parlant del treball de final de grau, ens deies que tenies aquest acompanyament també d'un professor per part de la teva universitat, que, per cert, ara faig un incís, no hem concretat exactament on has pogut fer els estudis, ha estat aquí a Barcelona.
2: Sí, a la Universitat Bau, a Poblenou. Mm-hmm.
1: Molt bé. I dins de tot aquest treball de final de grau, que entenc que s'ha fet també un acompanyament i tota aquesta part, això que comentàvem d'aquestes inspiracions, com plantejar-te el fil conductor, que serà el fil conductor de les peces que creïs per crear aquesta col·lecció definitiva, quin és el paper que ha tingut també el tutor i la universitat? Com es fa un acompanyament en aquest tipus de projecte?
2: Pues la veritat és que va ser molt empàtic, en el sentit de que es va donar molt recolzament a entendre realment el meu perfil i, bueno, el perfil de cadascú, no? Però em refereixo a que han sigut bastant atents amb que cada alumne, pues, sigui molt honest i faci realment un treball del que, pues, que parli d'algú que realment li interessa i que el representi, no? Perquè al final és el treball final, llavors com treball final és molt important com a culminació de tota aquesta carrera, pues, representi d'una forma el més exacta possible en el moment, clar, les inquietuds de cada alumne. Llavors, en aquest sentit, va ser més ajuda d'això, no? Quan parlava abans, com intentar, pues, juntar totes les referències i els interessos de forma que tingui sentit i doni un treball correcte.
1: Doncs hem parlat d'aquest procés creatiu i una vegada que ja tens el procés creatiu finalitzat, arriba el moment de posar-te ja amb la confecció. Sí. Com és aquest següent passa i quantes hores hi ha darrere de cada peça?
2: Moltes més de les que gens pensaria. Sí, és un procés molt caòtic, la veritat. La meva mare, que està aquí, ho sap molt bé perquè està farta d'escombrar fils. Qualsevol persona que estudiï moda ho serà. Són hores i hores sense dormir, de no viure, d'estar a casa tancat. Però bueno, és la part més manual, et pot agradar menys o més, però al final és una part del procés igual d'important i que al final també, pues, et forma més.
1: Hi ha marges dins de... Una vegada que has fet ja la fase creativa i tu ja tens el teu disseny, no? Com veiem aquí també el projecte final de grau, amb els dibuixos, amb tot, tot enllaçat, totes les idees, quan arriba a la confecció t'has trobat o et podries trobar que alguna cosa dius això no m'encaixa i has de canviar, has de tornar a refer alguna part del projecte, del projecte de la peça concreta, vull dir.
2: Sí, sí. Pues mira, jo soc molt obsessió en aquest sentit, amb que jo ja tenia molt clares com volia que siguin les peces, inclús abans que es cusin. En aquest sentit no dono molt de marge a la creativitat en el sentit de, bueno, pues que passi el que hagi de passar, no? Per lo general, dono gràcies, entre cometes, perquè no és algú dolent, no?, que passi això que has comentat. No hi ha hagut molts canvis en el moment que ja estava cosit i segut, però sí que hi ha hagut moments que hi havia peces que potser, pues, en els fittings tu les tenies plantejades d'una manera i després, al provar-les amb el profe, pues, t'han donat potser una alternativa de dir-ho, i si ho deixem així, i al final, pues, a última hora decidir que es queda així, no?, i que es queda ja per la part final. Però quan ho vaig cosir ja estava tot així i es va quedar... tal com estava.
1: Acabes de dir la paraula fittings, així pels nostres oients, una mica què vol dir aquesta paraula?
2: Pues el fitting és simplement provar el prototip de lo que serà la peça final sobre un model i veure, pues, més o menys, no?, totes les siluetes i tots els arreglos que s'hagin de fer abans d'allà, pues, passar a la tela final.
1: I de les peces que has creat, quina diries que ha estat la més complicada?
2: Cadascuna ha tingut la seva complexitat, però et diria que la peça que he portat avui, la jaqueta, ha sigut una de les que m'ha donat més guerra, perquè és una peça molt totxa. És molt totxa i va ser també molt guarro, perquè la vaig pintar amb vernís de fusta i per cosir això va ser horrible, perquè era pell, estava duríssim, se'm van trencar 40.000 agulles i a nivell de silueta també vaig fer molts fittings. O sigui, que sí, diria que la jaqueta...
1: I també seria, compartiria posició amb la que més orgullós estàs dins de la col·lecció, per tota aquesta complexitat que mencionaves?
2: Sí, no vull deixar de banda tampoc les altres peces, perquè també me les estimo, però la jaqueta sí que va ser molt... O sigui, sí que m'agrada molt. Sí.
1: M'acaba de sonar, perdona, Axel, no és digues. Que justament m'acaba de sonar com si les peces per tu tinguessin també un ànima. Com
2: sí.
1: Si fossin...
2: Sí, perquè, o sigui, són mini idees que tenia... I clar, tu imagina't les idees que tens al principi, ho has de tot filtrar en 6-7 looks. Llavors és com, li has de donar moltes voltes i has de donar-li com espai a el que més t'agrada. I llavors per mi és com los hijos, todos son igual de importantes, cada uno es único i ahí están, saps?
1: Molt bé. Doncs insist també per les persones que ens estiguin escoltant que aquesta jaqueta que mencionaves l'has portat, després et farem una fotografia i la podran recuperar a l'story que publicarem a l'Instagram de la ràdio, així que podran veure i conèixer la teva col·lecció. A més que tens també un perfil d'Instagram on estan totes les fotografies perquè puguin veure no només la jaqueta, sinó la resta de peces.
2: Sí.
1: Doncs amb això m'agradaria passar ja a aquest acte, a aquest esdeveniment que estàs en procés de veure si es fa realitat, una desfilada a Castelldefels, que arribi aquest torn que el projecte surti d'aquest àmbit formatiu, d'aquesta presentació d'un projecte final de grau i que arribi al públic. Entenc que deu ser un moment molt il·lusionant i que és una, bueno, que si surt endavant serà un gran èxit també per començar, perquè tot just acabes de graduar.
2: Clar.
1: I que puguis tenir una desfilada.
2: Clar. Sí, sí, no, és el que dius. O sigui, al final, com a veí de Castelldefels, fa molta il·lusió començar per el poble, bueno, ciutat, que t'ha vist créixer i, com parlava abans, el meu entourage sempre m'inspira moltíssim. Llavors, Castelldefels forma part del treball, igual que el treball forma part de Castelldefels. Llavors, presentar-ho aquí, òbviament és un honor i em fa molta il·lusió.
1: I com t'imagines aquesta desfilada? O comencem, com t'agradaria? A màxims, anem a màxims. Com t'imaginaries la desfilada del projecte que has estat treballant amb tant d'amor i tanta il·lusió?
2: Me l'imagino en un lloc salvatge, a la platja, algun lloc que d'alguna manera es pugui representar el paisatge, sí, natural. Preguntes un lloc en concret?
1: No, en general una mica el que t'imagines. Com t'imagines el lloc on desfilar, la música?
2: Sí. Pues com parlàvem abans, que té molta inspiració també de l'entorn, de l'arquitectura, l'escultura, jo crec que l'espai és molt important. Llavors, com et comentava, algun espai natural ho veuria. La música, una música que acompanyés també una mica, no sé com anar a venir veïda de paraules a explicar la música, que m'ho imagino, però no m'imagino un hard techno tampoc d'aquests que ficarien a la Fashion Week, perquè crec que no encaixaria, però alguna cosa sí que també animi i acompanyi l'espai i l'ambient, més o menys així, i alguna també manera de que caminin els models d'una forma no convencional, sense que tampoc sigui algun molt estrany, vull dir, algo així. Mm-hmm. No ho he pensat molt, perquè encara estic amb el procés, però...
1: Tot just esteu començant a comentar-ho i veure aquestes possibilitats, sí, per veure si és possible arribi aquí a Castelldefels la teva desfilada. El que sí que vas fer ja és la desfilada de presentació del projecte.
2: Sí.
1: Això sí. I com va ser aquesta desfilada?
2: Pues molt emocionant, la veritat. Estava una mica disassociat, perquè quan portes tants mesos amb una cosa estàs cremat, però alhora també estàs molt orgullós, no? Llavors, clar, quan arriba el dia no t'ho creus, perquè dius, ostres, 5 anys de la meva vida culminen aquí, no? I també veure tots els meus companys i la seva feina és una experiència molt enriquidora com a dissenyador i com a persona. O sigui, és preciós veure com tantes persones que tenen una il·lusió es junten a celebrar aquest treball i aquesta il·lusió en un esdeveniment. Llavors, també els meus models me'ls estimo moltíssim també i m'han acompanyat i han sigut super amables i oberts amb mi, o sigui que... Molt agraït, molt agraït.
1: I ara que menciones els models, com és aquesta coordinació amb els models? Com funciona?
2: Pues bona pregunta. Buscant-se la vida. Gràcies a Déu, avui en dia existeix una cosa que es diu Instagram. Llavors, vas obrint a la gent. Escrivint, perdó. A vegades coneguts de coneguts, no? Amics, si t'encaixen també pel perfil, agències de models, vull dir, no hi ha un procés... Exacte, no es va donar a la universitat tampoc un lloc en el que buscar, o sigui, cadascú una mica va anant fent pel seu compte.
1: I buscant col·laboracions voluntàries, entenc.
2: Sí, això la veritat és que sí, perquè clar, quan comença un, òbviament no té el budget, no?
1: El pressupost.
2: Exacte, el pressupost que tindria una empresa professional, llavors ja se sap que una mica la gent que fa això ho fa també com a forma de col·laboració, no? com un favor. I també hi ha un exchange, perquè a vegades també els models també els interessa tenir també fotos per integrar-les al seu portfoli per les seves carreres de models o el que sigui. O sigui, també és una mica com un exchange, no? Que es fa al principi quan tens el que tens i es fa el que es fa.
1: Mm-hmm. Treballar en aquest intercanvi, que hi hagi guanys en els dos costats.
2: És parlar-ho, sí, i arribar a un acord, però...
1: Mm-hmm. I quantes persones van col·laborar amb tu sent models?
2: Les finals... 7, 8, però han estat implicades moltíssimes persones en el procés, com et deia, hi havia fittings, hi havia proves, hi ha hagut companys i companyes que, pel que sigui, si aquestes persones que no estaven disponibles en aquests fittings havien de venir i cobrir, no? Aquestes persones que havien de posar-se la teva roba, llavors moltes persones.
1: Mm-hmm. Doncs m'agradaria acabar ja l'entrevista amb aquesta mirada al futur, preguntant-te, i ara què? Més enllà d'ara mateix, òbviament, ja hem parlat d'aquesta desfilada que estàs en procés, que
2: sí,
1: esperem
2: sí,
1: que tot
2: allà.
1: Surti bé, però sí, mirant de més allà...
2: Pues la pregunta maldita, no?, de quan et gradues, no ho sé. La veritat és que no ho sé, i si et soc sincer, no em preocupa. O sigui, no em preocupa. Òbviament em preocupa el meu futur, no? Però em refereixo a que estic oberta, que el que hagi de venir vingui, i òbviament estic provant de buscar-me la vida, no? La veritat és que... Ara estic una mica obert al que està venint, òbviament intentaré buscar-me una feina i així com mirant més al futur, algun dia m'agradaria obrir la meva pròpia marca i poder portar aquesta roba a nivell d'una escala més gran.
1: Ara ja també pensant una mica en el talent jove, el talent emergent de la ciutat, si ens està escoltant algun jove que té interès en el món del disseny o en altre sector també, però que es planteja que és un món competitiu, això jo no ho puc fer, prefereixo tirar alguna cosa més convencional, quin seria el teu missatge?
2: Home, el d'això no ho puc fer, algo més convencional, jo crec que hi ha dificultats en tots els àmbits dels treballs. Òbviament l'art és diferent, però et diria que... És que jo en el meu cas, ja et dic, com és una cosa molt vocacional, jo crec que si una persona... O sigui, és normal estar confós o confosa, però crec que si de veritat tu vols fer una cosa, no hi ha dubte. O sigui, has de fer-ho i tirar a lo màxim, perquè no hi ha una altra. Llavors, el procés és òbviament complicat, a mi encara em queda molt per davant, però animaria a qualsevol persona que estigui escoltant que si té un somni, pues, que lo persiga. Vamos, és una... muy corny, però és la veritat. O sigui, ja...
1: Si d'aquí, posem pel cas, si d'aquí a 10 anys tornessis a seure aquí a Ràdio Castelldefels per fer una nova entrevista, què t'agradaria haver aconseguit?
2: Pues... El que et comentava, jo crec...
1: La teva pròpia marca,
2: sí.
1: No?
2: Sí, clar, idealment m'agradaria pues, poder viure d'això, la veritat. Durant el procés, a lo millor, treballar per algú, no? Per també formar-me més, perquè crec que és molt important estar en el sector, però somiant, pues, sí, en 10 anys m'agradaria poder estar portant tota la meva pròpia marca, perquè crec que tinc una visió molt clara i m'agradaria pues, portar-ho a lloc i que es pugui fer, sí.
1: Ja com a tancament, així una mica diferent. Estava pensant que per moltes persones els nostres referents o quan pensem en moda, doncs ens quedem també precisament, feia poc estrenaven la segona part del Diablo Viste de Prada,
2: sí.
1: O estava també Emily in Paris, on hem pogut veure també desfilades,
2: sí.
1: Què té de real tot això? Les has vist? Que potser no...
2: Emily in Paris no, perquè he vist coses però em fa molt de pal. Però el Diablo Viste Prada 2 sí, i et diria que és... De real, jo diria que poco y menos. O sea,
1: com passa sempre, no? A la ficció és
2: clar,
1: ficció.
2: Clar, o sea, és la ficció, però per això està la ficció, per fer-te somiar, però bueno, ja se sap.
1: Doncs amb això ja, Axel, acabem la nostra entrevista. Amb aquesta mirada positiva esperem que aquest estiu puguem conèixer de prop i que tota la ciutadania pugui veure la teva col·lecció, que la puguis compartir. Entenc que, com dèiem, doncs seria una fita molt important i tot just per començar amb empenta la teva carrera professional, ja passar de l'àmbit formatiu a la carrera professional. Amb això et desitgem molta sort i encerts des d'aquí, des de Ràdio Castelldefels.
2: Moltes gràcies.
1: I seguirem pendents de la teva trajectòria.
2: Gràcies, Estefania.
1: Que vagi tot molt bé.
2: Merci.
0: A fons. Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels.
1: Alerta màxima per la nova calorada que comença avui i que no ajudarà a controlar els focs que encara cremen. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Natàlia Ramon.
1: A partir d'avui tornarà a fer molta calor. Per això, avui a la Vall d'Uixó s'han afanyat a treballar amb els mitjans aeris tot el matí per aprofitar aquesta finestra d'oportunitat amb humitat més alta i sense vent. El foc encara no està controlat, Marta Prat.
3: No, i els bombers intenten estabilitzar el perímetre que en les darreres hores encara ha crescut més. Ja són gairebé 10.000 hectàrees calcinades.
1: La Vall d'Uixó, Colla Ballester.
4: I amb més de 80 quilòmetres de perímetre, de moment, és una filera inacabable de muntanyes ennegrides i ara el foc s'intensifica dins el parc natural de la Serra d'Espadà, on no poden arribar els mitjans terrestres dels bombers. De 16 poblacions desallotjades, només en 4 han pogut tornar els veïns a les seves cases.
1: A Madrid i a Àvila les coses sembla que van una mica millor. El foc no s'ha estès més, però ha cremat ja 75.000 hectàrees. Alguns veïns ja han pogut tornar a casa seva.
3: Aquest matí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha estat al centre de comandament des d'on ha assegurat que les coses ja van millor, però que encara cal prudència.
1: Naval Carnero, Montse Poblet.
5: Prudència, perquè tot i que el perímetre del foc fa 36 hores que no creix, encara hi ha zones amb flames i amb la onada de calor que ha començat avui, qualsevol punt calent pot revifar-se. El govern també demana paciència als milers de persones de Madrid i d'Àvila que continuen evacuades. Encara no se'ls poden garantir condicions segures per tornar a casa.
1: I ara hem de parlar d'un incendi que s'ha declarat no fa massa a Mas Llorenç i Mas Arbonès, al Baix Penedès, i treballen una trentena de dotacions dels bombers i s'ha demanat el confinament dels veïns d'aquests municipis. De seguida en parlarem.

0: I ordre de recerca internacional contra el fundador de Telegram. Pavel Durov és un empresari multimilionari que està al capdavant d'aquesta xarxa social amb més d'un milió de seguidors d'usuaris. Ara el Kremlin el busca amb noves acusacions. Moscou, Cristina Solies.
1: Rússia acusa Durov de col·laborar amb el terrorisme. Segons els serveis secrets, Telegram no ha fet res per evitar que la intel·ligència ucraïnesa utilitzi la plataforma per captar joves russos perquè cometin actes de sabotatge. L'empresari, que fa anys que viu fora de Rússia, podria arribar a enfrontar-se a cadena perpètua en el cas improbable que l'extradissin.
0: I a la cultura anirem fins a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, perquè el Museu Thyssen obre temporada d'estiu. Sant Feliu, Fèlix Martín.
2: Hola, bon dia. Sí, ho fa amb una exposició en què una trentena d'obres de Modest Cuixart dialoguen amb quadres d'alguns clàssics d'altres contemporanis de la col·lecció de Carmen Cervera. La mostra es fa coincidint amb els actes del centenari de Cuixart. S'inaugura aquest vespre i es podrà visitar l'espai Thyssen de Sant Feliu fins al mes d'octubre.
0: I quan faltin 20 minuts per les 3, saludarem l'Ernest Macià perquè començarem els esports, que avui tindrem una notícia, i és que Europa s'oposa al projecte de privatització d'una part del futbol mundial que pretén la FIFA, Ernest.
3: Doncs sí, és un escàndol. Concretament, el seu president, Gianni Infantino, després del Mundial d'Estats Units, va començar a moure fils i ahir vam saber que, sobtadament, vol crear una societat paral·lela que gestioni inversions privades a la FIFA. És a dir, una part de la FIFA la gestionarien fons privats. La UEFA, des d'Europa, que és l'organització del futbol europeu, s'hi oposa, però és que, a més, s'ha creuat ja la línia de la política, i també la Comissió Europea, els governs, per exemple el de França, creuen que interessos lucratius estan posant en perill el bé comú del futbol mundial.
0: I ara ens interessem per la circulació. Mariluz García.
4: Bon dia. Doncs hi ha aturades a l'autovia 2 a Castellbisbal, direcció Barcelona, per un accident que talla un carril, i tres vies tallades pel foc forestal a Mas Llorenç. La C-51Z entre la Bisbal del Penedès i Rodonyà. La TV-2442 de la Bisbal a Mas Llorenç. I també tallada la TV-2141 de Montferri a Bonastre. A l'àrea de Barcelona, la circulació força fluida.
0: I ens queda el temps.
5: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Perquè comença una nova calorada. Tomàs Molina, bon dia.
6: Molt bon dia. Doncs sí, una situació, un episodi de calor intensa que probablement acabarà tenint també una part que serà onada de calor. De fet, s'ha d'explicar que això de l'onada de calor és una definició, en realitat. Són quan són tres dies en què se superen el percentil 98 de les temperatures més altes que s'assoleixen en qualsevol dels indrets on pot passar la onada de calor. Per tant, podem tenir calor molt intensa, però sense superar aquests llindars més elevats. Semblaria que a finals de setmana, potser entre divendres i sabte, diumenge o dilluns, en aquest període de temps, sí que es podrien superar llindars elevats, en què es dic, temperatures que s'assoleixen ben poques vegades. De moment, el que tindrem serà aquesta calor intensa que s'inicia i que tindrà tota la setmana, amb sol en conjunt, un sol que tornarà a partir de demà passat a estar molt entrenyinat per la presència de pols en suspensió, i tenim una mica d'esperança de que no hi hagi aquesta onada de calor amb el pas d'una petita línia frontal que creuarà entre divendres i dissabte i que pot portar més ruixats, moviment de l'aire, i que podria ajudar a suavitzar una miqueta la situació de cara al cap de setmana.
0: Gràcies, Tomàs. Bon dia.
6: Bon dia.
5: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:07. Us ho dèiem en començar, una trentena de dotacions de bombers treballen des d'aquest migdia en un incendi als municipis de Mas Llorenç i Mas Arbonès, al Baix Penedès. Protecció Civil ja ha decretat el confinament dels veïns d'aquestes localitats. Última hora des de Tarragona, Manel Sastre.
7: L'incendi ha començat poc després de les 12 del migdia en una zona de massa forestal que hi ha entre els termes de Mas Llorenç i Bonastre. Els equips d'extinció han demanat el confinament preventiu amb l'enviament d'un missatge és alert als veïns de Mas Llorenç, de Mas Arbonès i també de les urbanitzacions properes a l'incendi: la Font d'en Talló, la Pineda de Santa Cristina, Torreforta de Santa Cristina i el Coll de la Rubiola. També hi ha algunes carreteres locals tallades. Hi treballen 7 mitjans aeris i una vintena de camions d'aigua per intentar aturar el foc. Els bombers són optimistes perquè les flames van cap a una zona amb vinyes on el podrien aturar.
0: Tot això, com deia el Tomàs Molina, les portes d'aquesta nova calorada que tot just comença avui i podria allargar-se fins al 5 d'agost.

0: Davant d'aquesta situació, els agents rurals alerten que les altes temperatures obligaran a incrementar el nombre de municipis en risc extrem d'incendi. El moment més crític arribarà el cap de setmana, Cristian Roldán.
1: Sí, a hores d'ara hi ha 43 municipis en el nivell 4 de perill, el més alt del Pla Alfa, i 3 espais naturals que estan tancats. Però la previsió és que aquestes dues xifres augmentin considerablement en les pròximes hores. En una entrevista a 3Cat Info, el cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels Agents Rurals, Jordi Passalaigua, apunta que en els pròxims dies les restriccions augmentaran principalment a causa de les condicions meteorològiques.
2: Aquesta pujada de temperatura, aquesta onada de calor, doncs la humitat relativa baixa i aquests vents doncs, també a les tardes doncs, predominantment de marinada, doncs, que fan doncs, que aquest perill d'incendi al Pla Alfa doncs, augmenti progressivament i amb un pic al cap de setmana, és el que preveiem, doncs, i que no descartem doncs, que hi pugui haver possibles nous tancaments.
1: Els agents rurals ens explicaven que preocupen sobretot les terres de Ponent, el Camp de Tarragona i la Catalunya Central.
0: Doncs també amoïna l'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià, que continua actiu, tot i que les tasques de les últimes hores han permès frenar l'avanç del foc al flanc oest, el que és més proper a la Serra d'Espadà. El foc ha cremat més de 9.000 hectàrees i encara hi ha prop de 10.000 persones evacuades. En total, sobre el terreny s'han desplegat un dispositiu de prop de 1.200 efectius entre bombers, sanitaris i la resta del personal d'emergència. Des de la Vall d'Uixó, Colla Ballester, amb el suport tècnic del Xavier Espel. Colla, bon dia.
3: Bon dia. Cinquena jornada d'un incendi que continua actiu i que manté desallotjades a més de 10.000 persones. Els bombers no poden accedir a les zones més enrabassades de la Serra d'Espadà, un parc natural amb orografia molt complicada i amb vegetació molt densa. La part positiva és que els mitjans aeris han pogut treballar gairebé tot el matí, tot per un foc que va començar aquí, a la Vall d'Uixó, en dos punts diferents i que tot apunta que és intencionat, com confirmava 3Cat Info Pilar Bernabé, delegada del govern espanyol a València.
4: No n'hi ha novetat al respecte. Ja hem dit que és evident que no pareix que foren causes naturals. Per tant, aquestes línies d'investigació estan obertes.
3: Controlar l'incendi queda lluny, per això es reallotgen els veïns dels poliesportius més provisionals a llocs més confortables com residències d'estudiants. Una d'aquestes persones és la Berilda, veïna d'Alfondeguilla. Ella reclama més prevenció i així li va dir ella mateixa al president de la Generalitat Valenciana.
5: Que l'altre dia el president de la Generalitat de València ho havia dit. I el que tenen que fer és els barrancs, els rius, que ho limpien. Tota la vida has anat al riu i has agarrat les canyes que has volgut. Ara no te deixen agarrar ni un tomello. Això no n'hi ha dret, per l'amor de Déu.
3: El perímetre cremat d'uns 80 quilòmetres deixa un panorama desolador, amb fileres de muntanyes ennegrides, una darrere de l'altra, i amb alguns camps de tarongers o garrofers cremats. El Francesc Pagès explica també en declaracions a 3Cat Info quins són els camps de conreu que més fàcilment es poden salvar.
6: Només pots llaurar en un període de temps molt concret, tens que deixar una franja d'un 40% de vegetació, la vegetació guanya plogut molt. Clar, és un foco que si entra el foc és la pólvora. Les finques que estaven cultivades, llaurades, estaven perfectament... Els arbres estaven en general bé.
3: Encara hi ha 14 pobles evacuats.
0: Doncs també són hores clau per atacar els incendis de la Comunitat de Madrid i la província d'Àvila. Tot i això, el president espanyol Pedro Sánchez assegura que l'evolució és favorable després que els bombers hagin contingut l'avanç de les flames i el perímetre es mantingui estable. Es manté el balanç de 77.000 hectàrees cremades i les persones evacuades encara no poden tornar a casa. Unitat Mòbil, a Navalcarnero, Montse Poblet i en Xavi Luna. Montse, bon dia.
7: Bon dia. L'incendi es podria estabilitzar aviat si les condicions meteorològiques pitjors que quan va iniciar-se no tornen a complicar la situació. Després de reunir-se amb els responsables de l'operatiu d'extinció, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es mostrava moderadament optimista.
8: Hoy yo creo que estamos más cerca de ese último objetivo, pero todavía nos quedan horas muy importantes, decisivas. En un contexto complejo, estamos ya en una nueva ola de calor.
7: És la primera vegada a la història d'Espanya que s'ha decretat el nivell 3 de mar. d'emergència per un incendi forestal, mobilitzant efectius de diverses comunitats autònomes, inclosa Catalunya. Marc Castellnou, cap del grup d'actuacions forestals dels bombers de la Generalitat, ha encapçalat l'equip de 30 persones que ja s'estan preparant per tornar a casa.
9: I necessitem alliberar recursos per poder donar resposta als propers incendis que previsiblement tindrem aquesta setmana. Llavors la situació no ha fet res més que començar. I, bueno, i previsiblement tindrem incendis a Catalunya. Vull dir, han vingut tots aquí perquè és l'incendi més gran que han vist en la història recent d'Espanya, però ara ja toca vetllar pels següents.
7: En un balanç encara provisional, el foc ha cremat unes 77.000 hectàrees i només a la Comunitat de Madrid hi ha 100 cases destruïdes i 11.000 persones encara continuen evacuades. A elles i als habitants dels 16 pobles d'Àvila, que tampoc poden tornar a casa seva, el govern els demana paciència. No se sap quan els podran garantir condicions segures per tornar als seus pobles.
0: Doncs, a banda dels focs, una altra de les conseqüències de la calor és també per les persones que no tenen llar. L'Ajuntament de Barcelona ha pres mesures i obrirà a partir de dissabte un espai de dia perquè es puguin refugiar de la calor. Roc Fargas.
10: Doncs sí, el centre, situat al passatge 2 de maig, a tocar del recinte històric de Sant Pau, obrirà les portes de 10 del matí a 7 de la tarda i des de l'1 d'agost fins al 14 de setembre. Tindrà un aforament de 75 persones que, en cas de que se superi aquest nombre, prioritzarà les que estan en una situació més vulnerable. Al refugi s'hi podrà accedir lliurement i qui hi vagi trobarà un espai on seure i amb aire condicionat. També s'hi oferiran refrigeris, begudes i peces de fruita. Sònia Fuertes, comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona, explica per què calia obrir el refugi.
11: Aquest és un tema que com a ciutat creiem que ja havíem de poder oferir aquest espai, perquè al final realment tot el que és la qüestió climàtica està canviant molt ràpidament i les temperatures a l'estiu són temperatures molt dures pel que fa a la calor. I obrim no només aquest espai, sinó que també tot el que guarda relació amb l'alerta que forma part d'un pla de ciutat. Si es donés una temperatura extrema, obriríem més allotjaments.
10: L'Ajuntament de Barcelona facilitarà informació als usuaris assistents sobre altres recursos de la xarxa o espais que durant l'estiu funcionen com a refugis climàtics.
0: I a Ceuta hi ha alerta que s'està en situació de col·lapse davant l'entrada per mar de més de 1.100 migrants en només una setmana. Els joves, la majoria del Marroc i d'Algèria, hi arriben nedant. Davant les costes de Ceuta es veuen aquests dies les embarcacions de rescat plenes de migrants i des del front marítim són visibles els flotadors. Cèlia Cernadas.
12: El centre d'acolliment temporal de Ceuta, el CETI, està ple amb 600 adults i centenars més s'apilonen els carrers del voltant amb mantes. El president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vives, ha descrit així el panorama.
13: Estamos viviendo una situación extremadamente grave. Estamos viviendo una crisis migratoria de una dimensión que tiene desbordadas en estos momentos las capacidades de respuesta por parte de los servicios y de la administración pública.
12: Des del govern de Ceuta i des de la Guàrdia Civil, que està assumint part dels rescats al mar, es vincula aquest augment dràstic de les arribades a la recent sentència del Tribunal Suprem, que prohibeix retornar en calent al seu país d'origen els migrants que entrin a Espanya nedant. També alerten que el fenomen va més enllà de l'habitual repunt de l'estiu.
0: Aquest estiu parlem de focs forestals, però si mirem més enllà, el Meteocat avisa que el Niño, que s'està formant al Pacífic, pot acabar sent un dels fenòmens més intensos mai registrats. A Catalunya, però, els efectes no s'esperen fins a la primavera de l'any que ve i encara és impossible saber si es traduiran en més sequera o bé en més pluja, Toni Fortesa.
14: El Niño, recordem, és un fenomen natural caracteritzat per un escalfament anòmal de les aigües de l'oceà Pacífic tropical. Aquest escalfament altera la circulació de l'atmosfera i pot influir en el temps arreu del món, també a Catalunya. Els models apunten que el Niño del 2026 podria ser excepcional. La temperatura de l'aigua al Pacífic ja supera més de 4 graus, el que és habitual quan un Niño es considera molt fort a partir dels 2 graus superiors a la mitjana. Sarai Sarroca, directora del Meteocat, explica que els efectes a Catalunya arribaran, però que no s'esperen fins la primavera vinent.
15: Les causes del Niño o la Niña a Catalunya sempre generen algun fenomen extrem. Ara bé,
16: en el sentit de sequera o de precipitació no es pot definir. En funció dels fenòmens que faciliten aquest efecte dominó, doncs, desencadenaran en un sentit o en un altre aquí a Catalunya.
14: Els meteoròlegs recorden que encara no hi ha proves que el canvi climàtic provoqui més episodis del Niño, però sí que expliquen que l'escalfament global, fruit del canvi climàtic, fa que el fenomen es desenvolupi sobre uns oceans més càlids. Això pot reforçar els efectes del Niño i afavorir episodis de sequera o de pluges molt abundants en diferents regions del món.
0: Passen 3 minuts d'un quart de 3. Una pausa i de seguida tornem.
17: Catalunya migdia. Torna Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
18: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Seré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Peny,
17: Cris Joanico, Llac Gener 76, La Dharma, Judit Nederman, David Caravent, Borja Penalba i Meritxell Gené, entre altres.
18: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
19: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
20: No cal anar a l'altra punta del món per trobar una gastronomia que fa emocionar, ni travessar oceans per descobrir plats amb ànima, ni visitar diversos continents per viure una cuina amb caràcter. Perquè el millor ho tenim més a prop del que ens pensem.
21: Aquest estiu t'espera un viatge que t'obrirà la gana.
22: Joc de cartes estiu. Aquesta nit, nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
23: Catalunya migdia.
0: Els Mossos alerten d'una gran xifra oculta de persones explotades sexualment i laboralment. És per això que demanen la col·laboració ciutadana a través de 2 nous canals anònims de denúncia, un codi QR i l'adreça stopexplotació@mossos.cat. En l'últim any i mig els han fet 36 investigacions per tràfic de persones i han identificat 24 víctimes. En el cas de l'explotació sexual, la majoria han estat captades per les xarxes socials obertes, com ara OnlyFans, per ser explotades generalment en pisos clandestins. Barcelona, comissaria central dels Mossos, Miquel Jarque, bon dia.
24: Bon dia. Durant el 2025 i fins al 21 de juliol del 26 han identificat 19 dones i 5 homes víctimes d'explotació, la majoria per explotació sexual. Lluís Moreno és subinspector dels Mossos d'Esquadra.
25: Són 36 investigacions. Sí que la majoria són investigacions a organitzacions criminals que es dediquen al tràfic d'éssers humans. Les 24 víctimes que s'han identificat formalment, 19 són dones. 14 en explotació sexual, 2 en explotació laboral, una en activitats delictives i les dues del matrimoni forçat.
24: Xifres que els Mossos d'Esquadra detecten sobretot a través d'anuncis massius a les xarxes socials, sempre amb enganys i sovint a través de plataformes de contingut per adults com ara OnlyFans.
25: Qualsevol xarxa social és factible de tenir un anunci fraudulent encaminat a una captació. Sí que hi ha plataformes que es miren amb deteniment i OnlyFans potser és la més famosa, no? S'ha venut com una plataforma on les dones són grans empresaris àrees que amb el seu cos fan i desfan quan volen i com volen, però darrere hi ha una obligació, hi ha uns contractes abusius dels proxenetes online.
24: Els Mossos denuncien una gran xifra oculta del fet de l'explotació i obren 2 canals directes amb els investigadors, a través de stopexplotació@mossos.cat i també a través d'un QR que es distribuirà a les xarxes socials.
0: Detingut el presumpte autor del crim masclista d'ahir al vespre al carrer Andrade del districte de Sant Martí de Barcelona. L'home s'ha entregat a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de l'Eixample i passarà a disposició judicial probablement demà. Els agents el buscaven després de localitzar la seva parella malferida al seu domicili, Manel Laborda.
26: La víctima era la seva parella de 34 anys que va morir poc després de l'arribada dels equips d'emergències. L'agressió ha passat en presència dels 2 fills menors. És la quarta dona morta per violència masclista aquest any a Catalunya. Des de Salt, la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha condemnat avui el crim.
27: Una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i als dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista.
26: Fonts policials han confirmat que els Mossos van detenir la dona el 12 de juliol per una denúncia d'agressions a l'home i als fills. Recordem que davant de qualsevol indici o situació de violència masclista cal trucar al telèfon 900 900 120 i pot trucar tothom. Aquesta línia és gratuïta, confidencial, no deixa rastre i opera les 24 hores del dia.
0: I un altre dels recursos que ha posat en marxa el govern per detectar, en aquest cas, situacions de violència masclista, com més aviat millor, és l'anomenat punt Lila Mòbil, un punt informatiu i de consulta, però que incorpora un espai privat perquè les víctimes denunciïn la violència que pateixen. Des de principis d'any ja s'han acompanyat una seixantena de dones. Aquest punt mòbil és avui al Mercat de Sala, al Gironès. Clara Jordan.
1: Fins ara, els punts liles es destinaven sobretot a espais d'oci nocturn. Ara es vol arribar a un ventall més ampli de dones i per això s'aposta, com és el cas d'avui, per mercats o piscines públiques, on hi ha molta concentració de gent. A banda d'informar, el punt incorpora un espai privat i confidencial on les dones poden denunciar situacions que han patit i demanar ajuda. La clau és la proximitat i la privacitat, com explicava la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor.
27: Moltes vegades ens costa que les dones donin el primer pas, no? El primer pas no només és una denúncia, perquè és un procés, no? I, per tant, pensàvem que era una bona eina. Se'ns va apropar persones que mai s'havien apropat als nostres serveis, van poder fer la primera atenció i això és molt important.
1: Aquest estiu el Punt Lila Mòbil recorrerà a les comarques de Girona i a partir de setembre, ja amb més recursos, s'estendrà a la resta del país.
0: El Tribunal Suprem ha amnistiat 13 dirigents i activistes del procés des de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Eren casos que tenia sobre la taula des de feia molt de temps i la decisió no depenia del Tribunal Europeu. Tot i això, sembla que la sentència de Luxemburg ha començat a esperonar la justícia espanyola, que encara té el gruix de casos pendents d'amnistia. Jordi Corbalán.
2: Sí, tots els casos amnistiats els últims dies, l'exconsellera Serret, els membres independentistes de les dues meses del Parlament, l'exalcalde de Sabadell i tres manifestants eren condemnes per desobediència o desordres públics. En totes les interlocutòries, el Suprem fa referència a l'aval del Tribunal Constitucional a la llei d'amnistia, però ignora la sentència europea.
0: Cas a banda, Jordi, són els membres del govern de l'1 d'octubre, amb Puigdemont i Junqueras al capdavant, que estan condemnats per malversació.
2: Sí, perquè els jutges Llarena i Marchena resisteixen a amnistiar-los per aquest delicte. Previsiblement, el Suprem esperarà que el Constitucional resolgui els recursos de les defenses per decidir si amnistien Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull i la resta de membres del govern a l'exili o condemnats amb inhabilitació. En el cas dels exiliats, l'amnistia representa l'aixecament de les ordres de detenció i podrien tornar a Catalunya.
0: I el Tribunal Suprem també té més casos sobre la taula, que si anés per feina podria resoldre directament sense esperar més.
2: Exacte, són casos com el de l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, l'actual president, Josep Rull, l'exconseller Quim Forn, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Els va decaure la condemna per sedició quan aquest delicte es va eliminar del Codi Penal, però l'amnistia, encara que no tots l'han demanada, permetria esborrar-los els antecedents penals que els impedeixen, per exemple, treballar a l'administració pública.
0: I el mateix Suprem s'ha començat a moure, però el Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional, que són directament els interpel·lats per la sentència europea, aquests no han mogut fitxa.
2: O l'han mogut en sentit contrari a l'aplicació immediata de l'amnistia. És el cas del Tribunal de Comptes, que ha demanat a les parts que demostrin l'origen de les despeses del 9N i l'1 d'octubre per confirmar si afectaven el pressupost comunitari. L'Audiència Nacional, que hauria d'amnistiar el delicte de terrorisme dels CDRs, no ha fet res.
0: I a Catalunya també hi ha tribunals que han d'aplicar l'amnistia, encara.
2: Sí, de fet, l'únic que ho ha fet després de la sentència de fa uns dies del Tribunal de Luxemburg és l'Audiència de Barcelona, que ha amnistiat els síndics de l'1 d'octubre. La mateixa audiència és qui també hauria d'aplicar l'amnistia a l'exsecretària general d'Esquerra, Marta Rovira, que viu a Suïssa i està pendent de judici per desobediència. Finalment, el Tribunal Superior de Justícia és el competent també per amnistiar els exalts càrrecs de la Conselleria d'Economia, Josep Maria Jové, actualment diputat, i Lluís Salvador, també pendents de judici.
0: I repassada l'amnistia, ens n'anem cap al Parlament perquè podrà sancionar econòmicament els diputats o diputades que pronunciïn discursos d'odi contra determinats col·lectius. Les multes aniran entre els 600 i els 12.000 euros, en funció de la gravetat, o la sanció es podrà quedar només en una amonestació pública. Després de mesos de negociacions, el PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han registrat avui una proposta per reformar el reglament de la cambra per fer front, sobretot, als discursos de l'extrema dreta. Marta Corbalán.
3: Fins ara, els discursos d'odi ja podien ser castigats a través del codi de conducta dels diputats. Ara, però, aquestes sancions s'inclouen en el reglament perquè tinguin cobertura jurídica. I és que el reglament té rang de llei i el codi de conducta no en té, i, per tant, les sancions no estaven blindades jurídicament davant de possibles recursos. El jurista Antoni Bayona, exlletrat major del Parlament, creu que s'haurà d'afinar molt bé què és un discurs d'odi perquè no es trepitgi la llibertat d'expressió, que està especialment protegida en seu parlamentària. Són declaracions a 3Cat Info.
4: Jo crec que aquí hi ha un risc important de no marcar bé aquesta frontera. Dóna aquesta sensació, és una percepció personal meva, però diria que potser a l'hora d'aplicar aquest criteri pot ser, diguem-ne, pot anar en perjudici de la llibertat d'expressió, per dir-ho clarament.
3: La reforma del reglament, que s'haurà d'aprovar després de les vacances d'estiu, s'ha registrat justament l'endemà que la mesa del Parlament sancionés amb una amonestació pública la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox, Joan Garriga, per expressions d'odi cap a altres diputats.
0: I encara hem de parlar de més possibles sancions, perquè l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha obert un procediment sancionador contra el mitjà digital La Directa per haver publicat informació sobre els agents de la policia espanyola que es van infiltrar en moviments socials i independentistes catalans entre el 2020 i el 2023. La multa podria arribar als 7.000 euros i se'ls obligaria a retirar part del contingut publicat. La Directa ha denunciat que és un atac al dret d'informació i al lliure exercici del periodisme, Marta.
3: Els quatre agents de la policia espanyola van denunciar davant l'Agència de Protecció de Dades que s'havia vulnerat el dret a la seva intimitat. La Directa, però, defensa que va fer un exercici rigorós de ponderació entre el dret a la informació i la protecció de dades personals. El mitjà va ocultar parcialment els rostres dels agents i va publicar únicament les inicials dels seus noms i cognoms reals. El periodista de la Directa, Jesús Rodríguez, ha advertit que aquest cas pot establir un precedent molt perillós.
5: El conjunt de la societat no pot permetre que s'amordassi d'aquesta manera la professió periodística, que en nom de la defensa corporativa dels poders de l'Estat es destrossi les llibertats públiques.
3: La Directa ha engegat una campanya de suport econòmic per poder afrontar les despeses que suposarà la seva defensa i que poden posar en perill la continuïtat del mitjà. Desenes de periodistes, diferents organitzacions i partits com Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han demanat que s'arxivi el cas.
0: Són 2:45. I avui s'havia de celebrar a Madrid el Consell de Política Fiscal i Financera, la reunió del Ministeri d'Hisenda amb totes les comunitats per seguir tramitant la reforma del nou finançament. Finalment, el govern espanyol ha decidit posposar-la perquè el Partit Popular ha demanat un mes més per estudiar-la. La Generalitat no hi ha posat pegues, però el president Salvador Illa ha avisat al Partit Popular que ja no hi ha més excuses per seguir-s'hi oposant. Illa ho ha dit aquesta matinada des de Ho Chi Minh, al Vietnam, abans de volar cap a Singapur en la recta final de la seva gira. Enviat especial a Singapur, Albert Prat, bon dia.
6: Què tal? Bon dia. Sí, el canvi de data de la cimera no entrava en els plans de Salvador Illa, però l'ha entomat amb resignació i ha tancat files amb el nou calendari que ha proposat el Ministeri d'Hisenda per satisfer el PP. Això sí, després d'aquest gest, el president ha exigit als populars que es deixin d'excuses i remin a favor del nou finançament.
7: Menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
6: Illa ho ha dit abans d'aterrar aquí a Singapur, on fa un parell d'hores s'ha reunit amb el primer ministre d'aquesta ciutat-estat. És, de fet, la trobada més rellevant, més important de la gira que està fent pel sud-est asiàtic, i un dels temes que han posat damunt la taula és el problema de l'habitatge a casa nostra. A Singapur, atenció, el 80% dels pisos són públics. Els construeix el govern, els ciutadans els poden comprar, però el contracte s'acaba al cap de 99 anys.
0: Els treballadors catalans fan de mitjana, atenció, 486.000 hores extres no remunerades cada setmana. Això segons Comissions Obreres. El sindicat destaca que aquestes hores extraordinàries les fan sobretot dones i joves del sector serveis. Mireia Sala.
8: Comissions Obreres assegura que amb aquestes hores extres no cobrades els empresaris s'estalvien 11,6 milions d'euros setmanals. La secretària d'aquest sindicat, Belén López, retreu a les patronals que acusin els treballadors d'absentisme mentre s'estan fent tantes hores extres.
9: Aquest problema que ells diuen que hi ha, una de les primeres mesures que haurien de prendre és evitar aquestes prolongacions de jornada, que són, en un cas, retribuïdes, i en un ampli cas, no retribuïdes, i que són un risc clar per la salut de les persones treballadores.
8: El sindicat reclama l'aprovació del nou reglament de control horari després de l'estiu per auditar el que considera un ús abusiu de les hores extres.
0: Doncs a Lleida, l'Ajuntament i el Govern ampliaran el dispositiu d'acollida per a temporers sense sostre davant l'allau de persones que s'han desplaçat a la ciutat aquest estiu. Actualment, uns 180 temporers dormen al ras, una situació mai vista fins ara, Sofia Cabanes.
10: Segons constaten, des de la Paeria de Lleida, a partir del 25 de juny es va detectar un increment molt important de persones que arribaven a la ciutat buscant feina a la campanya de la fruita. Alguns també manifestaven que estaven treballant però dormien al ras a la zona firal dels Camps Elisis, una situació extraordinària que ha fet activar un pla de xoc. Dilluns que ve s'oferiran 160 places noves al pavelló 4 de la fira durant 13 dies. Se sumaran a les 100 que ja hi ha al pavelló 3. Els tècnics de la paeria comprovaran quins dels usuaris estan treballant i informaran a Inspecció de Treball perquè actuen contra els empresaris que incompleixen el conveni i no els ofereixen allotjament. Ho ha explicat el tinent d'alcaldia, Carlos Enjuanes.
11: Ara és per donar una resposta a una situació de carrer que hi ha. Però l'important d'aquí és que si estan d'alta, nosaltres passarem les dades a Inspecció de Treball. Aquesta és la clau.
10: La paeria ha atès des de principis de juny gairebé 2.000 temporers, el doble que els darrers anys. Un dels motius que poden explicar aquesta situació és que cada vegada les plantilles són més estables i hi ha menys ofertes per a les persones que deambulen pel territori enllaçant campanyes.
0: Doncs encara parlem dels treballadors perquè BMW se suma a l'onada d'acomiadaments de la indústria automobilística alemanya. Afectada per la crisi del sector al país i per la competència xinesa, la companyia vol prescindir de 8.000 treballadors entre aquest any i l'any que ve. Els oferirà, diu, sortides voluntàries. Berlín, Jordi Regàs.
12: Bon dia. Els treballadors que BMW vol animar perquè marxin de forma voluntària són aquells que no estan vinculats estrictament a la producció. La idea és oferir jubilacions anticipades i baixes indemnitzades, principalment a Alemanya, per retallar uns 8.000 llocs de treball. Amb aquesta operació, que compta amb l'acord dels representants dels treballadors, la companyia bavaresa espera estalviar uns 1.000 milions d'euros a l'any. El motiu és la important caiguda de vendes en el mercat xinès, que fins ara aportava beneficis importants. De fet, això mateix és el que li està passant a bona part de les marques alemanyes d'automoció. El mercat xinès compra vehicles xinesos i cada cop dona més l'esquena als fabricants europeus. Mercedes-Benz ahir va presentar els resultats del primer semestre amb un benefici de 2.500 milions d'euros, una xifra, però, que amaga una caiguda en la divisió dedicada als turismes d'un 26%, un percentatge que, en el cas dels turismes venuts a la Xina, assoleix una caiguda del 30%.
0: Rússia ha emès una ordre de recerca internacional contra el fundador de Telegram, a qui acusa de complicitat amb el terrorisme. Pavel Durov és un empresari multimilionari nascut a Rússia, però amb passaport francès i també dels Emirats Àrabs Units, i que està al capdavant d'una xarxa social amb més de 1.000 milions d'usuaris. El Kremlin l'ha acusat de no retirar material de Telegram que Ucraïna podria fer servir per preparar atacs en territori rus. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
13: Bon dia. En concret, recriminen a Durov que no hagi eliminat un chatbot de cites anomenat DaVinci, que utilitzaria la intel·ligència ucraïnesa per captar joves, alguns menors d'edat, per forçar-los a participar en actes de sabotatge i terrorisme. Kiev hauria reclutat així almenys 46 nois d'entre 12 i 22 anys. La portaveu del Comitè d'Investigació Rus, Svetlana Petrenko, explica com s'ho feien.
15: Fent-se passar per dones, envien als joves correus de phishing, enllaços per piratejar els seus
0: comptes i sol·licituds perquè els enviïn les seves adreces. Després es fan passar per agents de seguretat russos, els amenacen amb càrrecs criminals, els intimiden i els exigeixen que cometin delictes.
14: Fa mesos que el govern rus bloqueja Telegram al país per pressionar Durov perquè s'avingui a col·laborar amb les autoritats. Segons els serveis secrets, el fundador de Telegram es troba actualment a França, però si aconsegueixen extradir-lo i jutjar-lo, s'enfrontarà penes d'entre 6 anys de presó i cadena perpètua. Telegram ja respost publicant una fotografia de Durov aixecant el dit del mig.
0: I nous atacs entre els Estats Units i l'Iran després d'uns dies de calma. La represa d'aquestes hostilitats ha fet tornar a pujar el preu del petroli un 4%, Cèlia.
15: L'última pausa en els bombardejos a l'Orient Mitjà no ha durat, doncs, ni una setmana. L'Iran ha disparat míssils contra bases dels Estats Units a Jordània que han estat interceptats. El règim de Teheran també assegura que ha atacat 3 petrolers a l'estret d'Hormuz, un indret clau, recordem, per al comerç mundial de gas i petroli. Els Estats Units, junt amb l'Aràbia Saudita, han bombardejat a l'Iraq també grups que tenen el suport de l'Iran i a qui es fa responsable d'atacs a instal·lacions petroleres saudites i a bases militars nord-americanes.
22: Catalunya migdia.
0: Moment per la cultura. La Fundació Thyssen dona protagonisme a l'obra de Modest Cuixart en la nova exposició que avui inaugura al monestir de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Aquí és on, des de fa anys, hi ha previst fer-hi un museu amb la col·lecció de pintura catalana de Carmen Thyssen. Hi ha peces que feia anys que no s'havien exposat. Anem cap a Sant Feliu de Guíxols. Fèlix Martín.
16: La mostra posa de costat una trentena d'obres de Modest Cuixart amb pintures d'artistes diversos de la col·lecció Thyssen des del segle XVII i fins ara, amb l'objectiu que s'estableixi una mena de diàleg entre elles. No són peces que servissin d'inspiració a Cuixart, però sí que les coneixia bé. La comissària de la mostra, Pilar Giró, hi ha buscat i ha trobat uns vincles que vol que el públic també descobreixi.
17: És una exposició, en primer lloc, per enamorar-se de la història de l'art i, en segon lloc, per descobrir Cuixart. Eclèctic, aquest Cuixart que la seva escriptura pictòrica es basa en una unitat dins de la diversitat i com ell ha après dels grans mestres per adaptar-lo a les seves necessitats conceptuals contemporànies.
16: Fa anys que cada estiu la Fundació Thyssen organitza exposicions temporals al monestir de Sant Feliu de Guíxols a l'espera que es faci realitat un museu exclusiu. Coincidint amb la presentació que a migdia, des de la Fundació, Guillermo Cervera, nebot de Carmen Thyssen, assegura que el compromís hi és i és ferm.
18: Seguim amb aquest compromís. Simplement estem junt amb l'alcaldia de buscar com adaptar molt bé aquest espai per treure el màxim suc.
16: L'exposició es podrà visitar fins al mes d'octubre.
0: Transformar l'ansietat en un còmic. Això és el que han fet la guionista Áurea Muñoz i la dibuixant Judit Crehuet en el seu últim treball, Respira, que publica Planeta Còmic. Posen cara a un trastorn que a Catalunya afecta prop del 17% de la població. I la majoria són dones, Valèria Obereda.
19: La protagonista de la història és la Liz, que ja a la primera pàgina es diu Respira. Áurea Muñoz, que ha viscut episodis d'ansietat, també se l'ha repetit molt.
20: Jo sempre he dit que Respira ha sigut un mantra per mi, de sempre, que involuntàriament, sempre que hi ha hagut algun moment que m'ha posat nerviosa, no? Que dius, m'estic enfrontant a una situació que no sé què és el que hauré de fer exactament, respira. I sempre ha estat aquesta paraula com rondant-me el cap. I quan vaig començar a escriure respira, comença dient literalment respira, perquè és aquest mantra inconscient de para un moment, respira. I així va sortir com sol. No va haver-hi discussió del títol, és que és això.
19: Escriure la va ajudar a canalitzar els seus sentiments i Judit Crehuet hi va posar la imatge. Tot passa en una illa que fan servir com a metàfora visual.
20: Era fàcil fer-ho entendre, ella ofegant-se, ella rodejada d'aigua, ella li té por al mar, el qual representa que li té por a la seva ansietat. No vol afrontar la seva ansietat, no vol afrontar el que li crea temor, però no pot fugir d'ell. El mar no desapareix perquè no t'agradi veure'l, segueix allà.
19: Segons les autores, comunicar-se i escoltar són claus per començar a superar l'angoixa i ajudar a qui la pateix. També, com ens diu constantment el còmic, aturem-nos un moment i respirem.
22: Catalunya migdia.
0: I a 19 minuts per les 3, és moment dels esports. Ernest Macià, bon dia.
23: Bon dia.
0: Un dia de retrobaments a l'estaix del Barça a Anglaterra.
23: Sí, perquè torna Rafinha, torna el vicepresident Rafael Juste, no Joan Laporta, que ha tingut un problema de salut, però que tornarà o que segurament s'incorporarà els propers dies quan hagi estat donat d'alta. I avui és també dia de partit de pretemporada per l'Espanyol, el Sabadell i el Girona.

0: Dia 3 de la pretemporada del primer equip masculí del Barça a Anglaterra, dia 2 de l'Espanyol i del Barça femení. A aquesta hora estava prevista l'arribada d'un pes pesant del vestidor a la concentració, Rafinha, la d'Anglaterra, i és que l'extrem brasiler del Barça torna, és un dels primers futbolistes que tornen després d'aquest llarg estiu de Mundial. El que fem ara mateix, doncs, és marxar cap a Birmingham per saludar el nostre enviat especial, Ramon Salmurri. Com està, Ramon? Bona tarda.
1: Què tal, Ernest? Bona tarda. Efectivament, Rafinha ja és a les instal·lacions del Barça a Anglaterra, al Regne Unit, on s'ha incorporat avui mateix. Ha arribat aquest migdia, provinent de Barcelona, en un vol directe, i Rafinha ja és amb la resta dels seus companys per formar part d'aquest estatge de pretemporada. Òbviament, encara és d'hora per pensar que Rafinha hagi de tenir minuts en el partit de divendres contra el Birmingham. Tot just serà una presa de contacte de Rafinha amb la gespa després de força temps lesionat, perquè no oblidem que es va lesionar a final de la temporada passada, es va perdre la recta final amb els duels decisius contra l'Atlètic de Madrid, va arribar a temps al Mundial molt just i va recaure d'aquelles molèsties musculars, li van impedir desenvolupar-se amb normalitat durant el Mundial i va haver de viure l'eliminació del Brasil contra Noruega des de la banqueta. No ha estat el millor estiu per Rafinha, segurament. Això provoca també certes tensions amb el club, però, en fi, avui és el dia de retorn d'un dels homes importants a l'11 de Hansi Flick, també un dels pesos pesants d'aquest vestidor del Barça, d'un Rafinha que encara aquesta nova temporada amb moltíssimes ganes.
0: Molt bé, avui també venia aquí a la concentració Rafael Uselvis. S'ha dit alguna cosa de Joan Laporta, de l'estat de salut? Sembla que està tot controlat i que la cosa anirà bé. Alguna cosa s'ha comentat a la concentració?
1: No, bàsicament que sembla difícil que el president del Barça, Joan Laporta, pugui venir a l'estatge de pretemporada. Ho farà en el seu lloc Rafael Juste, el vicepresident esportiu i vicepresident primer, que arribarà aquesta mateixa tarda a les 8 del vespre, hora catalana, serà a Birmingham per acompanyar l'equip. Avui havia d'arribar també Deco finalment, en principi divendres, el dia del partit contra el Birmingham, serà quan s'incorpori aquest estatge de pretemporada amb la resta dels seus companys.
0: Sense notícies de Mercato, intueixo, no?
1: No, ara per ara no, el que ja són notícies a nivell institucional, perquè aquest matí s'ha celebrat la reunió de la Junta Directiva, ha començat a 11:15 del matí, i una reunió que bàsicament havia de servir per fixar la data de l'assemblea que ha d'aprovar l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs a tomb de les obres del Camp Nou. És una reunió de Junta Directiva que no ha presidit Joan Laporta, sinó que l'ha liderat el vicepresident primer, Rafael Juste, perquè Joan Laporta és encara a l'hospital, tot i que, pel que sabem, Joan Laporta s'ha connectat de manera telemàtica, almenys una estona, aquesta reunió de la Junta Directiva.
0: Molt bé, avui us convido a tots els oients a que escolteu el Tot Costa, perquè el Tot Costa, a tu ja no, Salmurri, perquè sé que hi seràs, però el Tot Costa avui entrevista un jugador de la primera plantilla al Barça que bé no ho ha estat passant últimament.
1: No, Fermín López, que aquesta setmana ha començat el treball amb el grup, encara queda per tornar a veure'l sobre la gespa amb normalitat. De fet, ell s'ha fixat el partit del trofeu Joan Gamper del dia 19 d'agost com la data de retorn, i és un Fermín que va viure al final de la temporada passada. Va ser el moment més dolç de la seva carrera, però que se'n va anar tot en orris en el partit contra el Betis, que es va lesionar i li va impedir jugar al Mundial, i ha convertit el moment més dolç a nivell esportiu en l'estiu més dur de tota la seva carrera.
2: Segur, la veritat que estava al meu millor moment, tot em sortia bé, i aquest estiu doncs va arribar aquesta lesió una mica inoportuna, però bueno, això també t'ensenya moltes coses i aprens molt. Aquest estiu he passat molt malament i bueno, gràcies a la meva família, a la meva parella, als meus amics, he pogut tirar cap endavant.
0: Molt bé, Ramon, et deixo anar a dinar. Bueno, a aquesta hora a Anglaterra ja heu dinat, suposo, no?
1: Sí, bé. No, sí,
0: teòricament, almenys.
1: Els anglesos ja han dinat.
0: Com a marc teòric, sí. Després ja... Sí. Molt bé, el proper partit del Barça en 48 hores?
1: Divendres, sí, contra el Birmingham, sí.
0: Molt bé, gràcies. I aprofito que tinc aquí el Joan Fitó per seguir parlant del Barça, el primer equip de futbol, perquè no és a Birmingham, però el Joan Garcia, el porter de Sallent, doncs que avui ha visitat Joan al seu campus a Tordera i ha reconegut que després del Mundial té un somni molt clar, que és el de...
3: El de la Champions. I a més n'ha parlat Joan Garcia de forma atrevida, de forma oberta. Tornarà a la feina d'aquí uns dies, encara n'hi queden alguns de descans, però avui el Soccerland Catalunya, Tordera, ha visitat el seu campus. Diu Joan Garcia que després del primer any al Barça, l'objectiu ara, ho deies tu, és guanyar la Lliga de Campions.
4: Crec que, bueno, porto un any al Barça, vam aconseguir la Lliga, la Supercopa, ara aquest any, doncs, aquest estiu he aconseguit el Mundial i ara, evidentment, el meu objectiu d'aquesta temporada que ve és aconseguir la Champions.
3: un Joan Garcia que en cap cas s'ha volgut mullar sobre el mercat, com a bon porter ha rebutjat totes les pilotes sobre Julián, Rodri o també Aymeric Laporte. Això sí, ha estat molt clar amb un company seu, diu Joan Garcia, que vol que Ferran Torres continuï al Barça. També missatge d'ànims del porter de Sallent cap a Joan Laporte. I ara t'ho deia, els internacionals espanyols tornen un pèl més tard, van acabar també més tard al Mundial. Els 8 futbolistes de la selecció espanyola tindran poc més de 9 dies d'entrenaments. Tot i això, diu Joan Garcia que es veu sent titular al camp de l'Elx.
4: Sí, clar que sí. Evidentment, estic de vacances, entre cometes, com tu dius, perquè no estic anant amb l'equip a entrenar, però bueno, no parem. Segueixo entrenant, perquè crec que és un moment, doncs, quan no hi ha competició, que pots exigir molt més els entrenaments, i crec que, bueno, que sí, que jo em preparo per ser titular ja el primer dia de competició i bueno, llavors ja el míster és el que decideix, però jo treballo per això, crec que sí.
3: També paraules d'elogi cap a Pau Cubarsí, diu que serà el millor central del món aviat, també cap a Lamin. Ha fet un bon Mundial, diu Joan Garcia. Sobre el Madrid i els fitxatges que ha fet el conjunt blanc, diu que cap por, que el Madrid ha fet bon equip, però que aquest Barça pot guanyar a qualsevol.
0: Bé, i aquells que trobeu a faltar el futbol, que fa dies que no se'n veu, doncs resulta que estem de sort, perquè avui juguen l'Espanyol i els dos equips catalans a segona. Avui, a més, és el quart partit ja de pretemporada de l'Espanyol, és a terres britàniques, és contra el Burnley. El partit el podreu seguir, a més, per Esport 3, una vegada el Sergi Andreu hagi acabat el Tot Costa. Sergi, com
5: sí.
0: Estem? Bona tarda.
5: S'han esperat, de fet, hem quadrat els horaris.
0: Exacte.
5: Sí,
0: molt bé.
5: A dos quarts i a tres quarts comença l'Espanyol.
0: Doncs allà el tindreu, el Burnley Espanyol, però mentrestant els despatxos tenen feina.
5: Sí, mira, tenen feina perquè la prioritat és l'arribada d'un central, i aquest matí, a primera hora, el diari Esport ha avançat que l'Espanyol estaria negociant amb el central serbi Giancarlo Simic, d'origen alemany, que pertany a l'equip de l'Aràbia Saudita, l'Al Ittihad. És un central jove de 21 anys, internacional, format a l'Stuttgart, que també ha passat pel Milan i l'Anderlecht. Des d'aquest estiu pertany, però, al l'Ittihad. Això vol dir que arribaria cedit amb una opció de compra. Des del club no donen res per tancat, no hi ha res fet, tot i que no neguen que sigui una bona opció, una opció ferma, per completar la parcel·la dels centrals. En el capítol de sortides, un parell de jugadors. Ja fa dies que ho diem, Miguel Rubio, que ho té molt a prop amb el Valladolid, i el lateral dret, Rubén Sánchez. Rubio, de fet, ja no és a Anglaterra i, per tant, no jugarà avui aquest amistós que deies, Ernest, contra el Burnley. Veurem si Rubén Sánchez té minuts o no. Tot això el dia que l'equip estrenarà la tercera equipació. Recordem que l'Espanyol va arribar ahir al migdia a Anglaterra, a la tarda ja es va entrenar, i que el club, avui, el que jugarà contra l'Espanyol, el Burnley, acaba de baixar a la segona divisió anglesa i que pertany també a BSL, el grup d'inversió d'Alan Pace, que és el màxim accionista de l'Espanyol. Serà una mena de derbi d'empresa, perquè ens entenguem, això d'avui. Per tant, a partir de 3 quarts de 9, Burnley Espanyol, per cert, un apunt més, si em permets, s'estrena avui el femení. Juga després d'uns dies de preparació, arriba el primer amistós, l'equip de Sara Monforte, 9 cares noves a la plantilla, juga aquesta tarda, un quart de 8, contra el Tenerife, a la illa de Fuerteventura.
0: Que també juga el Girona, i juga aquesta tarda el tercer partit. L'Espanyol era el quart, el Girona el tercer, i a més també contra un rival de segona divisió, el Castelló, Oriol Corral.
6: Sí, un Castelló que va perdre les semifinals del play-off de sense primera temporada passada contra l'Almeria. Partit el del Girona a 6:45 a la Ciutat Esportiva, i es podrà veure per Esport 3. Els de Quique Álvarez, que van preparar ahir el partit ja amb una doble sessió amb Cristian Estuani. El Girona ja ha jugat 2 partits de preparació, una victòria per 1-3 contra l'Olot i la derrota per 0-1 amb l'Alavés de la primera divisió.
0: I l'altre equip català de segona, el Sabadell, que també juga avui, ho farà 8:45 contra el Manresa.
6: Rival de la segona federació per l'equip de Ferran Costa, el Sabadell va perdre per 2-0 contra el Castelló a la primera prova de pretemporada i va empatar 1 contra l'Espanyol a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. I avui la Federació Catalana de Futbol ha anunciat la data i la seu de la final de la Copa Catalunya Masculina que jugarà el Sabadell. El partit contra el Barça Atlètic es disputarà el dimecres 2 de setembre a 8:45 del vespre a la nova Creu Alta. La final, per tant, torna a ser a Sabadell, com la temporada passada, quan el Girona va guanyar l'Espanyol als penals després d'empat a 0. El partit, per cert, es podrà veure per Esport 3. Les entrades encara no són a la venda.
0: El Madrid va guanyar ahir el seu segon partit d'entrenament d'aquesta temporada contra el Leganés. Ho va fer de manera, Josep Gaia, bastant contundent.
7: Sí, va ser una victòria per 4-1. Valverde, Gonzalo García, Mastantuono i Rubén Pulido en pròpia porta van ser els golejadors del conjunt blanc. I per part del Leganés, l'exjugador del Barça Atlètic, Naïm García, va ser qui va fer el gol. Cap dels nous fitxatges d'aquesta temporada va participar en el maig, ja que encara tenen permís de vacances pel Mundial. Dumfries va ser-hi, però va seguir el partit des de la grada, junt amb el lesionat Rodrigo. Dissabte, el Madrid jugarà el seu tercer amistós, el primer partit a porta oberta a Àustria contra la Fiorentina. El club blanc ha confirmat un nou amistós per aquesta pretemporada. Serà contra el Schalke 04 el 16 d'agost a Alemanya. A priori serà el darrer amistós abans del debut a la Lliga contra l'Espanyol el 22 d'agost a 9:45 del vespre.
0: Molt bé, i estem pendents, hem estat pendents, oi, tot aquest matí de si el Madrid fitxava ja o no a Yann Diomandé. De moment el Madrid s'ha reforçat amb 4 jugadors i està previst que Diomandé doncs, sigui anunciat aviat. Segurament no serà, a més, l'últim fitxatge d'aquest mercat, oi?
7: Exacte. Sembla ser que aviat Yann Diomandé serà nou jugador del Real Madrid. Com avançava el periodista italià Fabrizio Romano, l'acord entre Madrid i Leipzig és total. Signarà per les properes 5 temporades i el traspàs rondarà els 120 milions d'euros. Com bé has dit, tot apunta que aquesta no serà la darrera incorporació del club madrileny, ja que també Fabrizio Romano, que és expert en el mercat de fitxatges, anunciat que el Real Madrid ha contactat amb el Manchester City per fitxar el pilotador espanyol Rodri Hernández, jugador que en les darreres hores també ha estat vinculat amb el Barça.
0: Molt bé, i el Madrid que desembutxaca i que va gastant diners i aquests dos últims anys, si fem la suma, ens surt bastant alta, eh?
7: Sí, a hores d'ara ja s'han gastat 75 milions d'euros en fitxatges amb Cucurella, Bernardo Silva, Konaté i Dumfries. Amb l'arribada de Diomandé, la xifra pujaria gairebé als 200 milions d'euros a falta d'alguna incorporació més com la de Rodri. Cal recordar que l'any passat ja es van desemborsar prop de 200 milions d'euros amb jugadors, serien més de 400 milions d'euros en 2 anys per reconstruir un equip que ja porta 2 temporades sense aconseguir cap trofeu. A dia d'avui el Real Madrid encara no ha presentat cap dels jugadors que ha fitxat aquesta temporada, ni tampoc el seu entrenador José Mourinho.
0: I atenció a aquesta notícia, la Unió Europea ha reaccionat al moviment d'Infantino per vendre una part de la FIFA. Sí, sí, ho heu sentit bé. Infantino es vol privatitzar una part de la FIFA. Ha sortit la Unió Europea en tromba. El comissari d'esports Glenn McAuliffe ha declarat que aquesta proposta podria topar amb el dret de competència i, per tant, doncs, en fi, Oriol, què vol fer la FIFA?
6: Mira, la intenció de la FIFA és crear una empresa filial anomenada sí. FIFA Forward Enterprise que gestionaria els actius comercials de la que és la Federació Internacional de Futbol. Què són els actius comercials? Ho són els drets televisius, els patrocinis, la venda d'entrades i llicències i la gestió dels seus tornejos. Infantino en seria el conseller delegat i guanyaria, segons The Times, desenes de milions d'euros. La FIFA ja ha assegurat que preveu que sigui Thrive Eternal, una societat del gendre de Donald Trump qui lideri el grup d'inversors d'aquesta nova empresa. Uns inversors que seran seleccionats, segons la FIFA, segons criteris estratègics, però respectant la naturalesa del futbol.
0: Molt bé, criteris estratègics. Veurem quins són aquests criteris estratègics d'Infantino. Perquè això tiri endavant, això sí, veurem aquests criteris estratègics com funcionen, perquè necessitarà i segurament trobarà suport d'algunes federacions o països membres. Per exemple, els ha enviat una carta a Infantino donant-los fins al 19 de setembre, és a dir, pocs dies, per donar suport a aquesta privatització amb l'incentiu de subvencions de fins a 40 milions d'euros. Però bé, tot i això, des d'Europa, clar, evidentment la UEFA s'hi ha oposat, es reunirà avui d'emergència per acordar accions en contra de la FIFA, incloent-hi, Oriol, un possible boicot al proper Mundial.
6: Sí, aquesta reunió d'avui de la UEFA l'ha anunciat, de fet, la ministra d'Esports francesa, Marina Ferrari. La CONCACAF, l'Organització de Federacions de l'Amèrica del Nord, Amèrica Central i el Carib, també ha criticat l'opacitat del procés, també critiquen com s'ha assabentat que ha estat mitjançant la premsa. La mateixa queixa expressa la Confederació Asiàtica, la Federació Anglesa també segueix la mateixa línia, estan molt preocupats per la manera com la FIFA ha arribat a aquest punt. La Federació Alemanya també ho ha criticat. I, per últim, la Unió de Clubs Europeus, presidit per Al Khelaifi, president del PSG, també han demanat transparència a la FIFA.
8: Catalunya migdia.
9: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
10: Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Vinga, 2 minuts i seran les 3. Avui ha sortit el calendari de l'Eurolliga i l'Eurocup de bàsquet, és a dir, que Barça i Manresa ja saben quin calendari tenen des d'aquest setembre. Les analitzem tot seguit, començant pel Barça a l'Eurolliga amb el Joan Fitó. Joan, els primers partits, sobretot els 10 primers pel Barça, són un inici contra rivals, diguem-ne, de zona mitja de la classificació. I, a més, hi ha bastants partits a casa.
3: Sí, el Barça debutarà contra l'Efes el dijous 24 de setembre. A la segona jornada, visita el Dubai de Xavi Pascual. A partir d'aquí, equips com el Besiktas, el Zalgiris, el Maccabi, el Milà, el València o el Bayern, amb dues excepcions, l'actual campió d'Europa, l'Olympiacos, a casa el 16 d'octubre, i la visita a la pista del Hapoel, l'equip amb el pressupost més alt de la competició.
2: Molt bé, hi ha sobretot dos moments, 2 mesos, no?, que són molt difícils pel Barça.
3: El novembre és el pitjor mes de la temporada. El Barça encadena Hapoel, Panathinaikos, Fenerbahçe i Madrid, pràcticament a més tots a fora, lluny del Palau. L'altre més difícil és el març, just després de la Copa, encadena el Barça, Madrid i Panathinaikos a casa, l'Olympiacos, el campió, i Fenerbahçe a fora.
2: I ens trobem que el Barça va acumulant exentrenadors i, per tant, se'ls trobarà quan?
3: El 29 de gener es trobarà el primer. Abans del novembre haurà tornat Jasikevicius, per tant, el primer serà el 24 de novembre, que serà Jasikevicius. Al cap de pocs dies, el Barça visita Joan Peñarroya a Belgrat. El dia 11 de desembre, el tècnic contra el qual tancarà la temporada el Palau Blaugrana, Barça-Partizan, el 16 d'abril, qui sap si molt en joc, el Barça retrobarà amb Xavi Pascual la jornada 2 i visitarà Dubai la 29.
2: I els clàssics?
3: Els clàssics. A la primera volta serà el Madrid a principis de desembre, a Madrid el dia 3 de desembre, el segon després de la Copa el 5 de març al Palau.
2: I el Manresa també hem conegut que el sorteig a l'Eurocup, el Manresa debutarà contra segurament el pitjor rival possible, el PAOK, l'equip amb pressupost més alt d'aquesta Eurocup que vol pujar a Eurolliga i que, per tant, doncs, és el gran favorit. Fins aquí aquest Catalunya migdia. Demà hi tornem a la mateixa hora.
1: Rescat Info.
4: Bona tarda, són les 3. Una quarantena d'efectius treballen en un incendi als municipis de Mas Llorenç i Mas Arbonès, al Baix Penedès. Protecció Civil ja ha demanat el confinament dels prop de 600 veïns d'aquestes localitats. Tot plegat quan els agents rurals preveuen que el nombre de municipis en risc extrem d'incendi augmenti notablement els pròxims dies. L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua actiu, tot i que les tasques de les últimes hores han permès alentir l'avanç del foc, que ha cremat més de 9.000 hectàrees. Mentrestant, el foc d'Àvila i Madrid ja està estabilitzat i s'han aixecat les ordres d'evacuació i de confinament. Els Mossos activen 2 nous canals de denúncia telemàtica per detectar casos d'explotació sexual i laboral de dones. En l'últim any i mig han fet 36 investigacions per tràfic de persones i han identificat 24 víctimes. Els agents alerten de l'ús que els explotadors fan de xarxes socials per captar víctimes i també de plataformes per adults com ara OnlyFans. Els Mossos han detingut el presumpte autor de la mort violenta de la seva parella ahir al districte de Sant Martí de Barcelona. L'home s'ha entregat aquesta matinada i passarà a disposició judicial demà. La dona tenia 34 anys i és la quarta víctima de violència masclista aquest any a Catalunya. El Parlament podrà sancionar econòmicament els diputats o diputades que pronunciïn discursos d'odi contra determinats col·lectius. Les multes aniran entre els 600 i els 12.000 euros i s'inclouran al reglament de la cambra perquè tingui cobertura jurídica. PSC, Junts, Esquerra, Comuns i la CUP han registrat avui una proposta per reformar aquest reglament i incorporar-hi el règim sancionador que explicàvem. Rússia ha acusat l'empresari fundador de la xarxa social Telegram, Pavel Durov, de col·laborar amb el terrorisme i el declara en cerca i captura. El Kremlin l'acusa de no retirar material de Telegram utilitzat per Ucraïna per preparar actes de sabotatge en territori rus. Posar cara a l'ansietat és el que fa Respira amb text d'Àuria Muñoz, il·lustracions de Judit Creuet, que publica Planeta Còmic. La història passa en una illa que fan servir com a metàfora visual. A Catalunya, aquest trastorn afecta prop d'un 17% de la població, la majoria dones.
5: Esports.
6: Fermín López diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se

0: continuarem amb un temps molt similar al d'avui.
1: 3CAT Info.
0: Bona tarda, passant gairebé 4 minuts de les 3. Soc la Nàtia Dell i us acompanyaré fins al punt de les 4.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Molt pendents dels incendis, una quarantena de dotacions dels bombers treballen des d'aquest migdia en un incendi al municipi de Masllorenç, al Baix Penedès. Protecció Civil ja ha demanat el confinament dels prop de 600 veïns d'aquesta localitat. Tarragona, Manel Sastre.
2: Bona tarda. L'incendi afecta una zona de massa forestal que hi ha entre Masllorenç i Bonastre, al Baix Penedès, i els equips d'extinció han demanat també aquest confinament preventiu, sobretot per la gent de Masllorenç i també el nucli de Masarboners i les urbanitzacions que hi ha en tota aquella zona. Ara mateix hi treballen 8 mitjans aeris i 35 de terrestres en tot el perímetre del foc. Els bombers, però, són optimistes perquè les flames van cap a zones amb vinyes o conreuades i allà el podrien aturar. També estan actuant els diferents flancs i els focus secundaris que s'han creat per evitar que s'obri el foc cap a altres àrees.
0: Doncs hi estarem pendents perquè aquest migdia també s'ha declarat un altre incendi forestal, en aquest cas al municipi 2 de Civís, a l'Alt Urgell. El foc crema vegetació forestal en una zona de difícil accés i ha obligat a desplegar un dispositiu d'extinció en col·laboració amb els bombers d'Andorra. Tot i que, de moment, l'incendi és de petites dimensions, preocupa l'elevat risc que pugui créixer per les altes temperatures. Corresponsal al Pirineu, Pau Rovira.
3: L'avís s'ha rebut cap a 2:15 d'aquest migdia. Les causes del foc encara es desconeixen, però s'estan investigant. Ara mateix, els bombers de la Generalitat hi treballen amb 5 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris, als quals s'hi han sumat 3 helicòpters dels bombers d'Andorra, ja que el foc és molt a prop de la frontera i l'accés per terra és complicat. Els equips intenten atacar les flames amb rapidesa abans que el foc guanyi intensitat durant les hores de més calor. De moment no consta cap afectació a habitatges ni persones, però els bombers mantenen un seguiment molt atent de l'evolució de l'incendi, afavorit per les altes temperatures i el terreny forestal on s'ha declarat.
0: I és que estem a les portes d'una nova calorada tot just que comença avui i que podria allargar-se fins al 5 d'agost. Davant d'aquesta situació, els agents rurals alerten que les altes temperatures obligaran a incrementar el nombre de municipis en risc extrem d'incendi. El moment més crític arribarà aquest cap de setmana. Hores d'ara hi ha 43 municipis al nivell 4 de perill, que és el més alt, i 3 espais naturals tancats. Però la previsió és que aquestes dues xifres augmentin considerablement les pròximes hores. En una entrevista a 3CAT Info, el cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels Agents Rurals, Jordi Passalaigua, apunta que en els pròxims dies les restriccions augmentaran a causa de les condicions meteorològiques.
4: Aquesta pujada de temperatura, aquesta onada de calor, doncs la humitat relativa baixa i aquests vents també a les tardes predominantment de marinada, que fan que aquest perill d'incendi al Pla Afa augmenti progressivament. I amb un pic al cap de setmana, és el que preveiem, i que no descartem que hi pugui haver possibles nous tancaments.
0: Preocupen sobretot les terres de Ponent, el Camp de Tarragona i la Catalunya Central. En aquest context, l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que obrirà a partir de dissabte un espai de dia perquè les persones sense llar es refugin de la calor. El centre, situat al passatge 2 de maig, a tocar del recinte històric de Sant Pau, obrirà les portes de 10 del matí a 7 de la tarda i des de l'1 d'agost fins al 14 de setembre. Tindrà un aforament de 75 persones que, en cas que se superi, prioritzarà les que estan en una situació més vulnerable. El refugi sí podrà accedir lliurement i qui vagi trobarà un espai on seure i amb aire condicionat. També s'hi oferiran refrigeris, begudes i peces de fruita. Sònia Fuertes, comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament, explica per què calia obrir aquest refugi.
5: Aquest és un tema que com a ciutat creiem que hi havíem de poder oferir aquest espai, perquè al final realment tot el que és la qüestió climàtica està canviant molt ràpidament i les temperatures a l'estiu són temperatures molt dures pel que fa a la calor. I obrim no només aquest espai, sinó que també tot el que guarda relació amb l'alerta, que forma part d'un pla de ciutat. Si es donés una temperatura extrema, obriríem més allotjaments.
0: L'Ajuntament de Barcelona facilitarà informació als usuaris assistents sobre altres recursos de la xarxa o espais que durant l'estiu funcionen com a refugis climàtics. I a nivell de l'estat, dels focs que hi ha encara actius a l'estat, estabilitzat l'incendi ja d'Àvila i el de Madrid, el més important des que es tenen registres a Espanya. El Ministeri de l'Interior ha permès el retorn dels desallotjats i la fi del confinament. Es manté el balanç de 77.000 hectàrees cremades. Unitat mòbil a Naval Carnero, Montse Poblet, amb el suport tècnic de Xavi Luna.
6: Triomf dels equips d'extinció que, malgrat la onada de calor, han aconseguit estabilitzar el foc més important de la història recent d'Espanya. Amb això acaben totes les evacuacions i confinaments que han

0: que ara estaven vigents. Poden tornar a casa seva els veïns de Mijares, Hoyo de Pinares, Casillas o Casavieja, entre d'altres municipis, alguns desallotjats des de l'inici del foc. L'anunci el feia el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
1: Tengo todavía técnicamente estabilizado, lo cual es una buena noticia, que en cuanto a las medidas que pesan sobre distintas localidades, tanto de la comunidad restrictivas de la movilidad, tanto en la Comunidad de Madrid como en Ávila, empezar diciendo que se levantan todas las medidas, tanto de evacuación como de confinamiento.
0: És la primera vegada a la història d'Espanya que s'ha decretat un nivell 3 d'emergència per un incendi forestal, mobilitzant efectius de diverses comunitats autònomes, inclòs a Catalunya. Marc Castellnou, cap del grup d'actuacions forestals dels bombers de la Generalitat, ha encapçalat un equip de 30 persones que ja s'estan preparant per tornar a casa.
2: I necessitem alliberar recursos per poder donar resposta als propers incendis que previsiblement tindrem aquesta setmana. Llavors la situació no ha fet res més que començar. I, bueno, i previsiblement tindrem incendis a Catalunya. Vull dir, han vingut tots aquí perquè és l'incendi més gran que han vist en la història recent d'Espanya, però ara ja toca vetllar pels següents.
0: En un balanç encara provisional, el foc ha cremat unes 77.000 hectàrees i només a la Comunitat de Madrid hi ha 100 cases destruïdes.
3: I al País Valencià, l'incendi de la Vall d'Uixó continua actiu, tot i que les tasques de les últimes hores han permès frenar l'avanç del foc al flanc oest, que és el més proper a la Serra d'Espadà. El foc ha cremat més de 9.000 hectàrees i encara hi ha prop de 10.000 persones evacuades. En total, sobre el terreny, s'ha desplegat un dispositiu de prop de 1.200 efectius entre bombers, sanitaris i la resta de personal d'emergències. Des de la Vall d'Uixó, Colla Ballester, amb el suport tècnic de Xavier Espel.
4: Cinquena jornada d'un incendi que continua actiu i que manté desallotjades a més de 10.000 persones. Els bombers no poden accedir a les zones més enrabassades de la Serra d'Espadà, un parc natural amb orografia molt complicada i amb vegetació molt densa. La part positiva és que els mitjans aeris han pogut treballar gairebé tot el matí, tot per un foc que va començar aquí, a la Vall d'Uixó, en dos punts diferents, i que tot apunta que és intencionat, com confirmava 3Cat Info Pilar Bernabé, delegada del govern espanyol a València.
5: No n'hi ha novetat al respecte. Ja hem dit que evident que no pareix que foren causes naturals, per tant, eixes línies d'investigació estan obertes.
4: Controlar l'incendi queda lluny, per això es reallotgen els veïns dels poliesportius més provisionals a llocs més confortables com residències d'estudiants. Una d'aquestes persones és la Berilda, veïna d'Alfondeguilla. Ella reclama més prevenció i així li va dir ella mateixa al president de la Generalitat Valenciana.
6: Que l'altre dia el president de la Generalitat de València ho havia dit. I el que tenen que fer és els barrancs, els rius, que ho limpien. Tota la vida has agarrat el riu i has agarrat les canyes que has volgut. Ara no te deixen agarrar ni un tomello. Això no n'hi ha dret, per l'amor de Déu.
4: El perímetre cremat d'uns 80 quilòmetres deixa un panorama desolador, amb fileres de muntanyes ennegrides, una darrere de l'altra, i amb alguns camps de tarongers o garrofers cremats. El francès Pagès explica, també en declaracions a 3Cat Info, quins són els camps de conreu que més fàcilment es poden salvar.
7: Només pots llaurar en un període de temps molt concret, tens que deixar una franja d'un 40% de vegetació, la vegetació quan ha plogut molt, clar, és un foco que si entra el foc és la pólvora. Les finques que estaven cultivades, llaurades, estaven perfectament... Els arbres estaven en general bé.
4: Encara hi ha 14 pobles evacuats.
3: Els Mossos alerten d'una gran xifra oculta de persones explotades sexualment i laboralment. És per això que activen dos nous canals anònims de denúncia, un codi QR i l'adreça stopexplotació@mossos.cat. A l'últim any i mig els han fet 36 investigacions per tràfic de persones i han identificat 24 víctimes. En el cas de l'explotació sexual, la majoria han estat captades per les xarxes socials obertes o a través de OnlyFans per ser explotades generalment en pisos clandestins. Barcelona, Miquel Jarquem.
8: Durant el 2025 i fins al 21 de juliol del 26 han identificat 19 dones i 5 homes víctimes d'explotació, la majoria per explotació sexual. Lluís Moreno és subinspector dels Mossos d'Esquadra.
9: Són 36 investigacions, sí que la majoria són investigacions a organitzacions criminals que es dediquen al tràfic d'éssers humans. Les 24 víctimes que s'han identificat formalment, 19 són dones, 14 en explotació sexual, 2 en explotació laboral, una en activitats delictives i les dues del matrimoni forçat.
8: Xifres que els Mossos d'Esquadra detecten sobretot a través d'anuncis massius a les xarxes socials, sempre amb enganys i sovint a través de plataformes de contingut per adults com ara OnlyFans.
9: Qualsevol xarxa social és factible de tenir un anunci fraudulent encaminat a una captació. Sí que hi ha plataformes que es miren amb deteniment i OnlyFans potser és la més famosa, no? S'ha venut com una plataforma on les dones són grans empresaris que amb el seu cos fan i desfan quan volen i com volen, però darrere hi ha una obligació, hi ha uns contractes abusius dels proxenetes online.
8: Els Mossos denuncien una gran xifra oculta del fet de l'explotació i obren dos canals directes amb els investigadors, a través de stopexplotació@mossos.cat i també a través d'un QR que es distribuirà a les xarxes socials.
3: Marxem a l'exterior perquè Rússia ha emès una ordre de recerca internacional contra el fundador de Telegram, a qui acusa de complicitat amb el terrorisme. Pavel Durov és un empresari multimilionari nascut a Rússia, però amb passaport francès i dels Emirats Àrabs Units, i que està al capdavant d'una xarxa social amb més de 1.000 milions d'usuaris. El Kremlin l'acusa de no retirar material de Telegram que Ucraïna podria fer servir per preparar atacs en territori rus. Moscou, Cristina Solies.
10: En concret, recriminen a Durov que no hagi eliminat un chatbot de cites anomenat DaVinci, que utilitzaria la intel·ligència ucraïnesa per captar joves, alguns menors d'edat, per forçar-los a participar en actes de sabotatge i terrorisme. Kiev hauria reclutat així almenys 46 nois d'entre 12 i 22 anys. La portaveu del Comitè d'Investigació rus, Svetlana Petrenko, explica com s'ho feien.
11: Fent-se passar per dones, envien als joves correus de phishing, enllaços per piratejar els seus comptes i sol·licituds perquè els enviïn les seves adreces. Després es fan passar per agents de seguretat russos, els amenacen amb càrrecs criminals, els intimiden i els exigeixen que cometin delictes.
10: Fa mesos que el govern rus bloqueja Telegram al país per pressionar Durov perquè s'avingui a col·laborar amb les autoritats. Segons els serveis secrets, el fundador de Telegram es troba actualment a França, però si aconsegueixen extradir-lo i jutjar-lo, s'enfrontarà a penes d'entre 6 anys de presó i cadena perpètua. Telegram ja respost publicant una fotografia de Durov aixecant el dit del mig.
3: I un apunt abans d'àrea servei, un treballador de la mina de Súria, al Bages, ha mort aquest matí en un accident. Es tracta d'una jove de 26 anys, a qui, segons sembla, li ha caigut a sobre un despeniment de roques en una de les galeries. Ara se'n investiguen les causes. El sistema d'emergències mèdiques ha atès dues persones més. Una l'han traslladat a un centre sanitari de Manresa, en estat menys greu, l'altra no ha necessitat hospitalització. El sinistre ha obligat a evacuar la mina, on estaven treballant més de 200 persones, segons l'empresa, que ha suspès tota l'activitat en senyal de dol. Aquesta és la notícia. Un treballador de la mina de Súria al Bages ha mort aquest matí, segons acabem de saber. Ara sí, àrea de servei.
12: El temps.
3: Tomàs Molina.
13: La tarda continuarà amb aquest sol que s'imposa en tot el país, amb temperatures altes, valors de les màximes en conjunt per sobre dels 35 graus i fins i tot per sobre dels 36, 37 o algun 38 en algun punt de l'Alt Pirineu. També fins i tot es poden arribar als 40 graus al llarg de la tarda vespre al Pla de Lleida. A la tarda poden créixer també algunes nuvolades al Pirineu, podrien donar alguna gotellada més probable cap al Pirineu Oriental. Demà serà un dia molt similar al d'avui, marcat en general pel sol. A primeres hores poden haver-hi núvols baixos a la façana litoral, també algun banc de boira que pot aparèixer, sobretot en àrees de l'Empordà. A mesura que avanci el matí s'aniran trencant aquests núvols i a la tarda alguna nuvolada al Pirineu, però en principi sense precipitacions. Seria a finals de setmana quan entre divendres i dissabte passa una línia frontal que podrien tenir més ruixats, més tronades, però les temperatures seguiran altes al llarg dels propers dies.
12: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
3: Un quart i dos minuts de 4 de la tarda, els Mossos han detingut el presumpte autor del crim masclista d'ahir al vespre al carrer Andrade del districte de Sant Martí, a Barcelona. L'home s'ha entregat a la comissaria de la policia a l'Eixample i passarà a disposició judicial, probablement demà. Els agents el buscaven després de localitzar la seva parella malferida al seu domicili. La víctima de 34 anys va morir poc després d'arribar als equips d'emergència. L'agressió es va produir en presència dels dos fills menors. És la quarta dona morta per violència masclista aquest any a Catalunya. Des de Salt, la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha condemnat avui el crim.
14: Una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i als dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista.
3: Fonts policials han confirmat que els Mossos van detenir la dona el 12 de juliol per una denúncia d'agressions a l'home i als fills. Recordem que davant de qualsevol indici o situació de violència masclista cal trucar al telèfon 900 900 120. I pot trucar tothom. És una línia gratuïta, confidencial, no deixa rastre i opera les 24 hores del dia. Per cert, un dels recursos que ha posat en marxa el govern per detectar justament situacions de violència masclista, com més aviat millor, és l'anomenat punt Lila Mòbil, que és un punt informatiu i de consulta, però que incorpora un espai privat perquè les víctimes denunciïn la violència que pateixen. Des de principi d'any ja s'ha acompanyat una seixantena de dones. Avui aquest punt era el Mercat de Sal, al Gironès. Clara Jordan.
15: Fins ara els punts liles es destinaven sobretot a espais d'oci nocturn. Ara es vol arribar a un ventall més ampli de dones i per això s'aposta, com és el cas d'avui, per mercats o piscines públiques on hi ha molta concentració de gent. A banda d'informar, el punt incorpora un espai privat i confidencial on les dones poden denunciar situacions que han patit i demanar ajuda. La clau és la proximitat i la privacitat, com explicava la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor.
14: Moltes vegades ens costa que les dones donin el primer pas, no? El primer pas no només és una denúncia, perquè és un procés, no? I, per tant, pensàvem que era una bona eina. Se'ns va apropar persones que mai s'havien apropat als nostres serveis, van poder fer la primera atenció i això és molt important.
15: Aquest estiu el punt Lila Mòbil recorrerà a les comarques de Girona i a partir de setembre ja amb més recursos s'estendrà a la resta del país.
12: Trescat Info. Trescat Info.
3: Continuem repassant notícies. Ceuta alerta que està en situació de col·lapse davant l'entrada per mar de 1.100 migrants en només una setmana. La majoria són homes joves del Marroc i d'Algèria i que hi arriben nedant. Davant les costes de Ceuta s'alliberen aquests dies les embarcacions, s'alviren aquests dies, volem dir, les embarcacions de rescat plenes de migrants i des del front marítim són visibles els flotadors. El centre d'acolliment temporal de Ceuta, el CETI, està ple amb 600 adults i centenars més s'apilonen en els carrers del voltant amb mantes. El president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vives, ha descrit així el panorama.
16: Estamos viviendo una situación extremadamente grave. Estamos viviendo una crisis migratoria de una dimensión que tiene desbordadas en estos momentos las capacidades de respuesta por parte de los servicios y de la administración pública.
3: Des del govern de Ceuta i des de la Guàrdia Civil, que assumeix part dels rescats de mar, es vincula aquest augment dràstic de les arribades a la recent sentència del Tribunal Suprem que prohibeix retornar en calent al seu país d'origen els migrants que entrin a Espanya nedant. També alerten que el fenomen va més enllà de l'habitual repunt d'estiu. El Parlament podrà sancionar econòmicament els diputats o diputades que pronunciïn discursos d'odi contra determinats col·lectius. Les multes aniran entre els 600 i els 12.000 euros, en funció de la gravetat, o la sanció també es podrà quedar només en una amonestació pública. Després de mesos de negociacions, el PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han registrat avui una proposta per reformar aquest reglament de la cambra per fer front sobretot a aquests discursos de l'extrema dreta. Fins ara, uns discursos d'odi ja podien ser castigats a través de el codi de conducta dels diputats. Ara, però, aquestes sancions s'inclouen en el reglament, com dèiem, perquè tinguin cobertura jurídica. I és que el reglament té rang de llei i el codi de conducta no en té. I, per tant, les sancions no estaven blindades jurídicament davant de possibles recursos. El jurista Antoni Bayona, exlletrat major del Parlament, creu que s'haurà d'afinar molt bé què és un discurs d'odi perquè no es trepitgi amb la llibertat d'expressió, que està especialment protegida en seu parlamentària. Són declaracions a Trescat Info.
17: Jo crec que aquí hi ha un risc important de no marcar bé aquesta frontera. Dona aquesta sensació, és una percepció personal meva, però diria que potser a l'hora d'aplicar aquest criteri pot ser, diguem-ne, pot anar en perjudici de la llibertat d'expressió, per dir-ho clarament.
3: La reforma que s'haurà d'aprovar després de l'estiu s'ha registrat justament l'endemà que la mesa del Parlament sancionés amb una amonestació pública la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox, Joan Garriga, per expressions d'odi cap a altres diputats. Un apunt ara de la pàgina econòmica. Els treballadors catalans fan de mitjana 486.000 hores extres no remunerades cada setmana, segons Comissions Obreres. El sindicat destaca que aquestes hores extraordinàries les fan sobretot dones i joves del sector serveis. En total, hi ha més de 157.000 persones que prolonguen la seva jornada laboral, la meitat de les quals ho fan sense cobrar, segons el sindicat. I això permet als empresaris catalans estalviar-se 11,6 milions d'euros en salaris i en cotitzacions cada setmana. Anem ara a d'altres qüestions també de la pàgina econòmica. CaixaBank ha obtingut uns beneficis de 3.200 milions d'euros en la primera meitat de l'any. Això és un 8,5% més que el mateix període de l'any passat. Segons l'entitat, la millora es deu a un creixement intens del negoci gràcies a la captació de nous clients, de més nòmines i també a la concessió de crèdits.

0: Transformar l'ansietat en un còmic, això és el que han fet la guionista Àuria Muñoz i la dibuixant Judit Creuet al seu últim treball Respira, que publica Planeta Còmic. Posa encara un trastorn que a Catalunya afecta el 17% de la població i la majoria són dones. La protagonista de la història és la Liz, que ja a la primera pàgina es diu Respira. Àuria Muñoz, que ha viscut episodis d'ansietat, també se l'ha repetit molt.
1: Jo sempre he dit que Respira ha sigut un mantra per mi, de sempre, que involuntàriament, sempre que hi ha hagut algun moment que m'ha posat nerviosa, no?, que dius, m'estic enfrontant a una situació que no sé què és el que hauré de fer exactament, respira. I sempre ha estat aquesta paraula com rondant-me el cap. I quan vaig començar a escriure respira, comença dient literalment respira, perquè és aquest mantra inconscient de ara un moment, respira, i així va sortir com sol. No va haver-hi discussió del títol, és que és això.
0: Escriure la va ajudar a canalitzar els seus sentiments i després hi van posar imatges. Segons l'autora, comunicar-se i escoltar-se són claus per començar a superar l'angoixa i ajudar a qui la pateix. Esports. 5 minuts i esports fins a 3:45. Ricard Isidro, bona tarda.
2: Bona tarda, Nati. Fermín López reconeix que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret. El jugador andalús del Barça ho ha dit en una entrevista que s'emetrà aquesta tarda al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Segur. La veritat que estava al meu millor moment, tot em sortia bé i aquest estiu doncs, va arribar aquesta lesió una mica inoportuna, però bueno, això també t'ensenya moltes coses i aprens molt. Aquest estiu he passat molt malament i bueno, gràcies a la meva família, la meva parella, els meus amics, he pogut tirar cap endavant.
2: Una entrevista que podreu sentir sencera a partir de les 7 del vespre. Fermín, mentrestant, continua participant en l'estada de l'equip blaugrana a Anglaterra, que avui ha fet una sola sessió matinal. Rafinha s'incorporarà després de participar i lesionar-se també amb el Brasil en el Mundial d'aquest estiu i abans de posar-se a les ordres de Hansi Flick passarà una revisió mèdica. Un jugador del Barça que encara està de vacances és Joan García. En un acte del seu campus a Tordera, el porter blaugrana posa la Champions com a primer objectiu.
4: Crec que bueno, porto un any al Barça, vam aconseguir la Lliga, la Supercopa, ara aquest any, doncs, aquest estiu he aconseguit el Mundial i ara evidentment el meu objectiu d'aquesta temporada que ve és aconseguir la Champions.
2: El de Sallent també assegura que durant les vacances es continua entrenant per estar disponible per a l'equip gairebé des del primer dia. Joan García es reincorporarà a la pretemporada del Barça el 12 d'agost, juntament amb la resta de mundialistes blaugranes de la selecció espanyola. Encara el Barça avui es reuneix la Junta Directiva amb la idea de concretar la data de l'Assemblea Extraordinària de Socis per demanar l'ampliació de crèdit a Goldman Sachs per les obres de l'Espai Barça.
5: 3CAT Info.
2: Mentrestant, l'Espanyol juga avui el primer dels dos amistosos que disputarà en el seu estatge anglès. S'enfronta al Burnley a 9:15. Recordem que aquest equip, que acaba de baixar a la segona divisió anglesa, pertany també a Alan Pace, el màxim accionista de l'Espanyol. Un duel que podreu veure pel canal Esport 3. Per cert, avui s'estrena el femení blanc i blau amb el primer amistós. L'equip de Sara Monforte, amb 9 cares noves a la plantilla, juga a 7:15 del vespre contra el Tenerife, a l'illa de Fuerteventura. El Madrid podrien anunciar avui la cinquena incorporació d'aquest estiu, la del iborià Yann Diomandé. L'acord entre el Madrid i el Leipzig pel jugador de 19 anys és total i seria per 5 temporades, a canvi de 120 milions d'euros. Diomandé se sumaria als fitxatges de Marco Corella, Bernardo Silva, Konaté i Dumfries, més el retorn de José Mourinho. A la segona divisió, avui els dos equips catalans jugaran amistosos. El Girona contra el Castelló a 7:15 a la Ciutat Esportiva Gironina i també per Esport 3. I més tard, a 9:15, el Sabadell s'enfrontarà al Manresa de la Segona Federació. D'altra banda, la UEFA és una de les entitats que es mostren contràries a la proposta de la FIFA de crear una societat amb inversió privada que s'encarregaria d'operacions comercials i de l'organització d'esdeveniments i que estaria valorada en 20.000 milions de dòlars. Si tirés endavant, cada federació rebria 40 milions de dòlars per diversos projectes. Com diem, la UEFA hi està en contra, com també ho estan el comissari de l'esport de la Unió Europea, la CONCACAF, i les federacions de futbol de França, Anglaterra, Alemanya i Espanya. D'altra banda, la Federació Catalana de Futbol ha anunciat la data i la seu de la final de la Copa Catalunya Masculina que jugarà el Sabadell. El partit contra el Barça Atlètic es disputarà el dimecres 2 de setembre a 9:15 del vespre a la Nova Creu Alta. Ja en clau internacional, internacional, Neymar Júnior ha confirmat la seva retirada de la selecció brasilera. El màxim golejador de la història del Brasil posa així el punt final a una etapa de més d'una dècada defensant la samarreta de la canarinha.
5: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
2: L'Ilerna Lleida de bàsquet ha anunciat el fitxatge del base Darius Magui. Es tracta d'un jugador americà amb nacionalitat d'Armènia i arriba procedent del Bourg-en-Bresse de la primera divisió francesa. I 15 atletes de la Federació Catalana d'Atletisme participaran en l'Europeu de Birmingham, que es disputarà del 10 al 16 d'agost. Són Jael Segura Bastué, 7 vegades campiona d'Espanya, correrà els 200 metres llisos i els 4% metres relleus. Paul McGrath, subcampió d'Europa de 20 km marxa, també hi serà. Els 800 metres els correrà la subcampiona d'Europa sub-23, Marta Mitjans. Sara Gallego, 6 vegades medalla d'or nacional, competirà en els 400 metres tanques. Jaime Guerra, campió d'Espanya, fa pocs dies ho farà en salt de llargada.
5: 3CAT Info.

0: Dos quarts de quatre de la tarda. Recapitulem amb les informacions més destacades a aquesta hora. Una quarantena d'efectius treballen en un incendi al municipi de Mas Llorenç, al Baix Penedès. Protecció Civil ja ha demanat el confinament de prop de 600 veïns. Tot plegat quan els rurals preveuen que el nombre de municipis en risc extrem d'incendi augmenti notablement els pròxims dies. I pel que fa a l'incendi de Madrid i d'Àvila, el més greu de la història d'Espanya, es dona ja per estabilitzat i també s'han aixecat les ordres d'evacuació i de confinament. A la Vall d'Uixó, al País Valencià, el foc continua actiu, tot i que les tasques de les últimes hores han permès alentir l'avanç del foc després que hagi cremat 9.000 hectàrees. I a banda d'estar pendents de com evolucionen els diferents incendis actius que tenim a Catalunya i a l'Estat, també us parlarem des d'ara i fins al punt de les 4 d'Iran, perquè hi ha atacs de nou entre els Estats Units i l'Iran després de 5 dies de calma. El règim de Teheran s'ha disparat míssils contra objectius nord-americans a Jordània. L'exèrcit nord-americà ha bombardejat grups alineats amb l'Iran a l'Iraq. El preu del petroli torna a pujar en conseqüència per primer cop a l'última setmana. També passarem pel Baix Empordà, en concret per l'Espai Thyssen, a Sant Feliu de Guíxol, que acull a partir de demà una mostra de 34 quadres de Modest Cuixart. L'exposició, que estarà oberta fins a mitjans d'octubre, també inclou una vintena d'obres clàssiques d'artistes d'entre els segles XVII i XX. Recordem, a Sant Feliu de Guíxol a partir de demà. I què és el més destacat de la pàgina esportiva?
1: Les declaracions de Fermín López al Tot Costa de Catalunya Ràdio, assegurant que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura del dit petit del peu dret. L'Espanyol, per la seva banda, juga avui el primer amistós de la seva estada a Anglaterra contra el Burnley anglès a partir de 8:45 del vespre.
0: I l'últim titular que us destaquem és el del temps, el de la previsió meteorològica, perquè estem molt pendents amb aquesta onada de calor de com evoluciona la meteorologia. A la tarda seguirà assolellada, molt assolellada i amb molta calor, amb temperatures màximes per sobre els 35 graus a l'interior del país. Creixen les nuvolades al Pirineu, que poden donar alguna gotellada. Demà, però, continuarem amb un temps molt similar al d'avui. El primer que fem és marxar cap a les comarques tarragonines, en concret cap al Baix Penedès, perquè una quarantena de dotacions dels bombers estan treballant des d'aquest migdia en un incendi al municipi de Mas Llorenç. Protecció Civil ja ha demanat el confinament d'unes 600 persones, d'uns 600 veïns d'aquesta localitat. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
2: L'incendi, que ha començat amb força intensitat poc després de les 12 del migdia, afecta una zona de massa forestal entre Mas Llorenç i Bonastre. Poc després, els equips d'extinció han demanat el confinament preventiu amb l'enviament d'un missatge és alert per als veïns de Mas Llorenç, Mas Arbonès i les urbanitzacions properes a l'incendi, la Font d'Antalló, la Pineda de Santa Cristina, Torreforta de Santa Cristina i el Coll de la Rubiola. El confinament es mantindrà fins que s'estabilitzi el foc. En total hi treballen 8 mitjans aeris i 35 dotacions terrestres. Els bombers, però, són optimistes perquè el cap de l'incendi avança cap a una zona de vinyes llaurades que podrien aturar-lo. També estan actuant els diferents flancs i focus secundaris que s'han creat per evitar que s'obri cap a altres àrees.
0: Actualitzem també com estan aquests incendis d'Àvila i de Madrid, que ja s'han estabilitzat. Es tracta de l'incendi més important des que es tenen registres a Espanya. El Ministeri de l'Interior ha permès el retorn dels desallotjats i també s'ha acabat el confinament. Es manté el balanç de 77.000 hectàrees cremades. Última hora, unitat mòbil a Naval Carnero, Montse Poblet, amb el suport tècnic de Xavi Luna.
3: Triomf dels equips d'extinció que, malgrat la onada de calor, han aconseguit estabilitzar el foc més important de la història recent d'Espanya. Amb això acaben totes les evacuacions i confinaments que encara estaven vigents. Poden tornar a casa seva els veïns de Mijares, Hoyo de Pinares, Casillas o Casa Vieja, entre d'altres municipis, alguns desallotjats des de l'inici del foc. L'anunci el feia el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
4: El incendio que abarca la emergencia de interés nacional se encontraría estabilizado, lo que se levantan todas las medidas, tanto de evacuación como de confinamiento, respecto al conjunto de localidades de la provincia de Ávila. Es decir, se establece una posibilidad de una movilidad absoluta sin ningún tipo de limitación para ninguna localidad.
3: És la primera vegada a la història d'Espanya que s'ha decretat un nivell 3 d'emergència per un incendi forestal, mobilitzant efectius de diverses comunitats autònomes, inclosa Catalunya. Marc Castellnou, cap del grup d'actuacions forestals dels bombers de la Generalitat, ha encapçalat un equip de 30 persones que ja s'estan preparant per tornar a casa.
5: I necessitem alliberar recursos per poder donar resposta als propers incendis que previsiblement tindrem aquesta setmana. Llavors la situació no ha fet res més que començar. I, bueno, i previsiblement tindrem incendis a Catalunya. Vull dir, han vingut tots aquí perquè és l'incendi més gran que han vist en la història recent d'Espanya, però ara ja toca vetllar pels següents.
3: En un balanç encara provisional, el foc ha cremat unes 77.000 hectàrees i només a la Comunitat de Madrid hi ha 100 cases destruïdes.
0: Efectivament, estem a les portes d'una nova calorada que tot just comença avui i que podria allargar-se fins al 5 d'agost. Davant d'aquesta situació, els agents rurals alerten que les altes temperatures obligaran a incrementar el nombre de municipis en risc extrem d'incendi. El moment més crític arriba al cap de setmana. Hores d'ara hi ha 43 municipis al nivell 4 de perill, el més alt, i 3 espais naturals tancats. Però la previsió és que aquestes dues xifres creixin i de manera considerable les pròximes hores. En una entrevista a 3Cat Info, el cap de la Unitat de Coordinació Operativa dels Rurals, Jordi Passalaigua, apunta que els pròxims dies les restriccions, com dèiem, augmentaran i a causa de les condicions meteorològiques.
6: Aquesta pujada de temperatura, aquesta onada de calor, doncs la humitat relativa baixa i aquests vents doncs, també a les tardes doncs, predominantment de marinada, doncs que fan doncs, que aquest perill d'incendi al pla AFA doncs, augmenti progressivament i amb un pic al cap de setmana, és el que preveiem, doncs, i que no descartem doncs, que hi pugui haver possibles nous tancaments.
0: Preocupen sobretot les terres de Ponent, el Camp de Tarragona i la Catalunya Central. Per cert que el Meteocat avisa que el Niño, que s'està formant al Pacífic, pot acabar sent un dels fenòmens més intensos que s'han registrat mai. A Catalunya, però, els efectes no s'esperen fins a la primavera de l'any que ve i encara és impossible saber si es traduiran en més sequera o en més pluja. El Niño és, recordem, un fenomen natural caracteritzat per un escalfament anòmal de les aigües de l'oceà Pacífic tropical que es repeteix en períodes entre 5 i 10 anys. Aquest escalfament altera la circulació de l'atmosfera i pot influir en el temps arreu del món. Els models apunten que el Niño del 2026 podria ser excepcional. La temperatura de l'aigua al Pacífic ja supera en més de 4 graus el que és habitual, mentre que un Niño es considera molt fort a partir dels 2 graus d'anomalia. Sarai Sarroca, director del Meteocat, explica que segueixen de prop l'evolució d'aquest fenomen perquè el que passi amb el Niño al Pacífic acabarà afectant, atenció, Catalunya.
7: Les causes del Niño o la Niña a Catalunya sempre generen algun fenomen extrem. Ara bé, en el sentit de sequera o de precipitació, no es pot definir. En funció dels fenòmens que faciliten aquest efecte dominó, doncs, desencadenaran en un sentit o en un altre aquí a Catalunya.
0: Els meteoròlegs recorden que encara no hi ha proves que el canvi climàtic provoqui més episodis del Niño, però sí que expliquen que l'escalfament global, fruit del canvi climàtic, fa que el fenomen es desenvolupi sobre uns oceans més càlids. Això pot reforçar els efectes del Niño i afavorir episodis de sequera o bé de pluges molt abundants en diferents regions del món. Una informació que ens acaba d'arribar, en marxa un operatiu policial contra una organització criminal dedicada al tràfic de drogues al Camp de Tarragona i també al Penedès. L'actuació està coordinada per la comandància de la Guàrdia Civil de Tarragona. S'han desplegat diversos agents en escorcolls simultanis a Reus, Riudoms, volem dir, al Catllà, Calafell, Vilaseca, Vilafranca del Penedès i Cubelles. El jutge ha declarat el secret de les actuacions.
8: 3Cat Info.
0: Política, el Suprem ha amnistiat a 13 dirigents i activistes del procés des de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Eren casos que tenia sobre la taula des de feia molt temps i la decisió no depenia del Tribunal Europeu. Tot i això, sembla que la sentència de Luxemburg ha començat a esperonar la justícia espanyola, que encara té el gruix de casos pendents d'amnistiar, Jordi Corbalán.
9: Els casos amnistiats els últims dies, l'exconsellera Serret, els membres independentistes de les dues meses del Parlament, l'exalcalde de Sabadell i tres manifestants manifestants eren condemnes per desobediència o desordres públics. En totes les interlocutòries, el Suprem fa referència a l'aval del Tribunal Constitucional a la llei d'amnistia, però ignora la sentència europea. Casabanda són els membres del govern de l'1 d'octubre condemnats per malversació. El jutge Sallarena i Marchena resisteixen a amnistiar-los per aquest delicte. Previsiblement, el Suprem esperarà que el Constitucional resolgui els recursos de les defenses per decidir si amnistien Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull i la resta de membres del govern a l'exili o condemnats amb inhabilitació. En el cas dels exiliats, l'amnistia representaria l'aixecament de les ordres de detenció i podrien tornar a Catalunya. Però el Suprem també té més casos sobre la taula. Casos com el de l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, l'exconseller Quim Forn, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Els va decaure la condemna per sedició quan aquest delicte es va eliminar del Codi Penal, però l'amnistia, encara que no tots l'han demanada, permetria esborrar-los els antecedents penals que els impedeixen treballar a l'administració. En canvi, poden exercir un càrrec públic. És el cas del diputat i president del Parlament, Josep Rull. El Suprem s'ha començat a moure, però el Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional, directament interpel·lats per la sentència del TJUE, no han mogut fitxa o l'han mogut en sentit contrari a l'aplicació immediata de l'amnistia. El Tribunal de Comptes ha demanat a les parts que demostrin l'origen de la despesa del 9N i l'1 d'octubre per confirmar si afectava el pressupost comunitari. L'Audiència Nacional, que hauria d'amnistiar el delicte de terrorisme dels CDRs, no ha fet res. A Catalunya també hi ha tribunals que han d'aplicar l'amnistia. L'únic que ho ha fet després de la sentència del Tribunal de Luxemburg és l'Audiència de Barcelona, que ha amnistiat els síndics de l'1 d'octubre. La mateixa audiència és qui també ha d'aplicar l'amnistia a l'exsecretària general d'Esquerra, Marta Rovira, pendent de judici per desobediència. Finalment, el Tribunal Superior de Justícia és el competent per amnistiar els exalts càrrecs de la Conselleria d'Economia, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, també pendents de judici.
0: Avui s'havia de celebrar a Madrid el Consell de Política Fiscal i Financera, la reunió del Ministeri d'Hisenda amb totes les comunitats per seguir tramitant la reforma del nou finançament. Però finalment el govern espanyol ha decidit posposar-ho fins al setembre perquè el PP ha demanat un mes més per estudiar-la. La Generalitat no hi ha posat pegues, però Salvador Illa, el president, ha avisat al Partit Popular que ja no hi ha més excuses per seguir-s'hi oposant. Illa ho ha dit aquesta matinada des de Ho Chi Minh, al Vietnam, abans de volar cap a Singapur, a la recta final de la seva gira. Enviat especial a Singapur, Albert Prat.
10: El canvi de data de la cimera no entrava en els plans de Salvador Illa, però l'ha entomat amb resignació i ha tancat files amb el nou calendari que ha proposat el Ministeri d'Hisenda per satisfer el PP. Això sí, després d'aquest gest, el president ha exigit als populars que es deixin d'excuses i remin a favor del nou finançament.
11: Menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
10: Illa ho ha dit abans d'aterrar aquí a Singapur, on fa unes hores s'ha reunit amb el primer ministre d'aquesta ciutat-estat. És, de fet, la trobada més rellevant de la gira que està fent pel sud-est asiàtic i un dels temes que han posat damunt la taula és el problema de l'habitatge a casa nostra. A Singapur, atenció, el 80% dels pisos són públics. Els construeix el govern, els ciutadans els poden comprar, però el contracte s'acaba al cap de 99 anys.
0: Per cert, que el Ministeri d'Hisenda ha comunicat oficialment avui a les comunitats autònomes els diners que rebran el 2027 del sistema de finançament. Seran 170.000 milions, una xifra rècord, defensa la Moncloa, i que suposa un 8,1% més que el 2026. Catalunya rebrà 32.649, la xifra més alta que mai s'ha transferit, unes xifres que ja havia aprovat el Consell de Ministres, però que es formalitza just el dia que s'havia de celebrar, com explicàvem, el Consell de Política Fiscal i Financera. En crònica internacional, l'atacs de nou entre els Estats Units i l'Iran després d'uns dies de calma. La represa de les hostilitats ha fet tornar a pujar el preu del petroli un 4%. L'última pausa en els bombardejos a l'Orient Mitjà no ha durat ni una setmana. L'Iran ha disparat míssils contra bases dels Estats Units a Jordània que han estat interceptats. El règim de Teheran també assegura haver atacat tres patrulleres a l'estret d'Hormuz, clau per al comerç mundial del gas i del petroli. Encara un parell de qüestions més abans de l'àrea de servei. Volem explicar-vos que Junts per Catalunya ha demanat crear una comissió d'investigació al Parlament de Catalunya sobre el desgavell de les proves PISA. El principal partit de l'oposició vol que s'aclareixin els motius de l'error que han invalidat la inclusió dels resultats de Catalunya a les proves que permeten comparar el nivell educatiu dels alumnes catalans amb el d'altres països. El líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha demanat que s'arribi fins al final i es depurin responsabilitats.
12: És impossible de creure, després de 4 mesos d'una suposada investigació interna, que el govern encara no sàpiga què va passar. Per això és imprescindible que siga el Parlament qui assumisca la fiscalització dels fets. Hem d'arribar fins al fons de la qüestió i demanar responsabilitats a tots els nivells.
0: Passem un moment per Girona, que ja té nou organigrama amb regidors d'Esquerra i de Guanyem després de la sortida del govern de Junts. Dilluns es posarà en marxa aquesta nova etapa, Clara Jordan.
13: Les principals novetats de l'estructura són la reducció a la meitat del nombre de tinences d'alcaldia i la creació de 2 noves regidories, la de Ciutat Universitària i la de Centres Cívics. Una nova estructura pactada per Lluc Salellas i el portaveu d'Esquerra, Quim Ayats.
14: Continuïtat amb l'objectiu de poder acabar tota la feina feta, aquella feina doncs, que el maig i juny del 2023 vam fixar com a prioritat per als propers 4 anys.
15: Simplificació, la voluntat d'agilització, plantejava com un acord de continuïtat, d'estabilitat i també diria de responsabilitat.
13: La reestructuració començarà a funcionar dilluns encara que el cartipàs no estigui aprovat. Tant Junts, ara l'oposició, com el PSC han presentat condicions per donar llum verda al nou organigrama.
0: El temps. Tomàs Molina.
16: La tarda continuarà marcada pel sol en tot el país, amb temperatures altes, amb un ambient calorós, amb màximes en conjunt per sobre dels 35 graus a bona part de l'interior del país, fins i tot podria arribar-se als 40 en algun punt del Pla de Lleida. A la tarda, però, hi haurà nuvolades que creixeran sobretot al Pirineu. Podria caure alguna gotellada més probable a la meitat oriental del Pirineu, però serien coses ben aïllades i localitzades. Demà serà un altre cop un dia de sol i de calor, a primeres hores, però, amb alguns núvols baixos, o fins i tot bancs de boira que poden aparèixer cap a l'Empordà, que a mig matí s'hauran dissipat, i la temperatura tornarà a ser almenys tan alta com la d'avui, o fins i tot una miqueta més alta, és a dir, que es repetiran els valors de 40 graus en alguns punts, sobretot al Pla de Lleida, i les nuvolades reapareixen al Pirineu, però en principi sense precipitacions. Sembla que a finals de setmana, entre divendres i dissabte, podríem tenir el pas d'una línia frontal que podria fer augmentar una mica més la inestabilitat i portar ruixats que ajudessin a baixar una mica la temperatura.
0: Continuem, són 3:15, 2 minuts de 4 de la tarda. BMW s'assuma a l'onada d'acomiadaments de la indústria automobilística alemanya. Afectada per la crisi del sector al país i per la competència xinesa, la companyia vol prescindir de 8.000 treballadors entre aquest any i el que ve. Els oferirà sortides voluntàries. Berlín, Jordi Regàs.
17: Els treballadors que BMW vol animar perquè marxin de forma voluntària són aquells que no estan vinculats estrictament a la producció. La idea és oferir jubilacions anticipades i baixes indemnitzades, principalment a Alemanya, per retallar uns 8.000 llocs de treball. Amb aquesta operació, que compta amb l'acord dels representants dels treballadors, la companyia bavaresa espera estalviar uns 1.000 milions d'euros a l'any. El motiu és la important caiguda de vendes en el mercat xinès, que fins ara aportava beneficis importants. De fet, això mateix és el que li està passant a bona part de les marques alemanyes d'automoció. El mercat xinès compra vehicles xinesos i cada cop dona més l'esquena als fabricants europeus. Mercedes-Benz ahir va presentar els resultats del primer semestre amb un benefici de 2.500 milions d'euros, una xifra, però, que amaga una caiguda en la divisió dedicada als turismes d'un 26%, un percentatge que, en el cas dels turismes venuts a la Xina, assoleix una caiguda del 30%.
0: A Lleida, l'Ajuntament i el Govern ampliaran els dispositius d'acollida per a temporers sense sostre davant l'allau de persones que s'han desplaçat a la ciutat aquest estiu. Actualment, uns 180 temporers dormen al ras, una situació mai vista fins ara, Lleida, Júlia Albacar.
18: Segons constaten des de la Paeria de Lleida, a partir del 25 de juny es va detectar un increment molt important de persones que arribaven a la ciutat buscant feina a la campanya de la fruita. Alguns també manifestaven que estaven treballant però dormien al ras a la zona firal dels Camps Elisis, on a mitjans de juliol es va arribar a un pic màxim de 240 persones concentrades. Una situació extraordinària que ha fet activar un pla de xoc. A partir de dilluns que ve i durant 13 nits s'oferiran 160 places noves al pavelló 4 de la fira. Se sumaran al centre centenar que ja hi ha al pavelló 3. Els tècnics de la paeria comprovaran quins els usuaris estan treballant i informaran la inspecció de treball perquè actuïn contra els empresaris que incompleixin el conveni i no els ofereixin allotjament. Ho ha explicat el tinent d'alcaldia, Carlos Anjuanes.
19: Ara és per donar una resposta a una situació de carrer que hi ha. Però lo important d'aquí és que si estan d'alta, nosaltres passarem les dades a inspecció de treball. Aquesta és la clau.
18: La paeria ha atès des de principis de juny gairebé 2.000 temporers, una xifra rècord que suposa el doble que la registrada els darrers anys durant tot l'estiu. Un dels motius que poden explicar aquesta situació és que cada vegada les plantilles són més estables i hi ha menys ofertes per a persones que deambulen pel territori enllaçant campanyes.
0: D'altres informacions, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha obert un procediment sancionador contra el mitjà digital La Directa per haver publicat informació sobre els agents de la policia espanyola que es van infiltrar en moviments socials i independentistes catalans entre el 2020 i el 2023. La multa podria arribar als 7.000 euros i se'ls obligaria a retirar part del contingut publicat. La Directa ha denunciat que és un atac al dret de la informació i al lliure exercici del periodisme. Els quatre agents de la policia espanyola van denunciar davant l'Agència de Protecció de Dades que s'havia vulnerat el dret a la seva intimitat. La Directa, però, defensa que va fer un exercici rigorós de ponderació entre el dret a la informació i la protecció de dades personals. El mitjà va ocultar parcialment els rostres dels agents i va publicar únicament les inicials dels seus noms i cognoms reals. El periodista de la Directa, Jesús Rodríguez, ha advertit que aquest cas pot establir un precedent molt perillós.
20: El conjunt de la societat no pot permetre que s'amordassi d'aquesta manera la professió periodística, que en nom de la defensa corporativa dels poders de l'Estat es destrossi les llibertats públiques.
0: La Directa ha engegat una campanya de suport econòmic per poder afrontar les despeses que suposarà la seva defensa i que poden posar en perill la continuïtat del mitjà. Desenes de periodistes, diferents organitzacions i partits com Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han demanat que s'arxivi el cas. 3:15 de 4, hotels i càmpings de la Costa Daurada preparen accions informatives i lúdiques per l'esperat dia de l'eclipsi solar, el 12 d'agost. En alguns casos, per prevenir els turistes desinformats i en d'altres, per oferir una experiència única als seus clients. Anem a Tarragona, Manel Sastre.
21: A Salou, per exemple, el Vest Negresco, que és un històric de la Costa Daurada, tematitzarà les seves instal·lacions i farà una festa al seu terrat per acompanyar l'esdeveniment amb música. El Modena Valverde, que és la directora, explica que tots els clients, especialment els estrangers més despistats, els donaran instruccions per evitar lesions.
22: He preparat un tríptic perquè, sobretot, volem que ho visquin amb seguretat, que no hi hagi cap despistat que miri el cel i pugui prendre mal. I és per això que els hi donarem en el moment del check-in un tríptic explicant i els hi entregarem ulleres perquè puguin crear un record xulo.
21: En un altre hotel de la zona, l'Olympus Palace, el seu director Joel Segura explicava que també donaran indicacions de seguretat a tots els clients i han adaptat el terrat per facilitar l'observació.
23: Un kit d'experiència a les seves habitacions, que estarà format per unes ulleres homologades perquè ho vegin de manera segura, horaris, una miqueta de seguretat. Tenim una terrassa des d'on creiem que les vistes seran brutals per veure aquest espectacle.
21: La Direcció General de Turisme de la Generalitat no ha previst cap acció concreta per avisar o informar els turistes, així que al final són els mateixos establiments els que decideixen com informen els clients.
0: Abordem la cultura.
8: 3CAT Info.
0: La Fundació Thyssen dona protagonisme a l'obra de Modest Cuixart en la nova exposició que avui inaugura el monestir de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Aquí és on, des de fa anys, hi ha previst fer-hi un museu amb la col·lecció de pintura catalana de Carmen Thyssen. Hi ha peces que feia anys que no s'havien exposat. Anem fins a Sant Feliu de Guíxols. Fèlix Martín.
24: L'exposició s'afegeix als actes del centenari del naixement de Modest Cuixart. La comissària de la mostra, especialista en l'obra de l'artista Pilar Giró, destaca que és una ocasió única, d'una banda per poder veure obres de Cuixart que fa anys que no s'exposaven, i de l'altra, per descobrir la complicitat amb quadres d'una vintena d'autors de la col·lecció Thyssen, des de Monoyer del segle XVII a Francesc Miralles, Urgell, Maifren, Olga Sakharov, o artistes contemporànies com Pepa Poc.
25: Hi ha obres que fa més de 30 anys que no s'han vist en públic. I això crec que, per això deia que la gent descobrirà un Cuixart que feia molts anys que no es veia. I algunes, fins i tot, m'atreviria a dir que no han format part mai d'una exposició a Catalunya.
24: A la mostra hi ha 54 obres, 33 de Cuixart i 21 d'altres autors. venen de les diferents col·leccions de Carmen Thyssen, també de la Fundació Cuixart o de museus com el MACBA.
25: És una exposició, en primer lloc, per enamorar-se de la història de l'art i, en segon lloc, per descobrir Cuixart. Eclèctic, aquest Cuixart, que la seva escriptura pictòrica es basa en una unitat dins de la diversitat i com ell ha après dels grans mestres per adaptar-lo a les seves necessitats conceptuals contemporànies.
24: L'exposició titulada Vincles, Cuixart conversa amb la col·lecció Carmen Thyssen, és una de les sis que fins al mes d'octubre es poden visitar a partir de demà al recinte de l'antic monestir de Sant Feliu de Guíxols.

0: Ha mort als 56 anys el músic i actor irlandès Glenn Hansard en un accident de moto aquesta matinada a prop de Dublín. Hansard va saltar la fama internacional després de guanyar l'Oscar a la millor cançó original l'any 2008 per Falling Slowly, el tema principal de la pel·lícula Once, que també va protagonitzar. Fundador de la banda de rock The Frames, Hansard es va donar a conèixer de ben jove pel seu paper de guitarrista a The Commitments, el film del 1991 d'Alan Parker, sobre un grup de joves que tenen el somni de convertir-se en estrelles del sol en un barri obrer de Dublín. Molt vinculat a les causes socials i als col·lectius de persones sense llars, va tocar diverses vegades als carrers per recaptar fons. Esports. Bona tarda, Ricard Isidro.
1: Bona tarda, Nati. Fermín López reconeix que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret. El jugador andalús del Barça ho ha dit en una entrevista que s'emetrà aquesta tarda al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio.
2: Segur. La veritat que estava al meu millor moment, tot em sortia bé i aquest estiu doncs, va arribar aquesta lesió una mica inoportuna, però bueno, això també t'ensenya moltes coses i aprens molt. Aquest estiu he passat molt malament i bueno, gràcies a la meva família, a la meva parella, als meus amics, he pogut tirar cap endavant.
1: Una entrevista que podreu sentir sencera a partir de les 7 del vespre. Fermín, mentrestant, continua participant en l'estada de l'equip blaugrana a Anglaterra, que avui ha fet una sola sessió matinal. A Rafinha s'hi reincorpora després de participar i també lesionar-se amb el Brasil en el Mundial d'aquest estiu. Abans de posar-se a les ordres de Hansi Flick, passarà una revisió mèdica. Un jugador del Barça que encara està de vacances és Joan García. En un acte del seu campus a Tordera, el porter blaugrana posa la Champions com a primer objectiu.
3: Crec que bueno, porto un any al Barça, vam aconseguir la Lliga, la Supercopa, ara aquest any, doncs, aquest estiu he aconseguit el Mundial i ara, evidentment, el meu objectiu d'aquesta temporada que ve és aconseguir la Champions.
1: El de Sallent també assegura que durant les vacances es continua entrenant per estar disponible per l'equip gairebé des del primer dia. Joan García es reincorporarà a la pretemporada del Barça el 12 d'agost, juntament amb la resta de mundialistes blaugranes de la selecció espanyola. També el Barça avui reuneix la junta directiva amb la idea de concretar la data de l'assemblea extraordinària de socis per demanar l'ampliació de crèdit de Goldman Sachs per les obres de l'Espai Barça.
4: 3CAT Info.
1: Mentrestant, l'Espanyol juga avui el primer dels dos amistosos que disputaran el seu estatge anglès. Enfronta el Burnley a 8:45 del vespre. Recordem que aquest equip, el Burnley, acaba de baixar de la segona divisió anglesa i pertany també a Alan Pace, el màxim accionista de l'Espanyol. Aquest duel, aquest Burnley espanyol, el podreu veure pel canal Esport 3. Per cert, avui s'estrena per la seva banda el femení blanquiblau amb el primer amistós. L'equip de Sara Monforte, amb nou cares noves a la plantilla, juga un 8:15 del vespre contra el Tenerife a l'illa de Fuerteventura. El Real Madrid, per la seva banda, podrien anunciar a les pròximes hores la cinquena incorporació d'aquest estiu, la de l'iborià Yann Diomandé. L'acord entre el Madrid i el Leipzig pel jugador de 19 anys és total i seria per 5 temporades, a canvi de 120 milions d'euros. Diomandé se sumaria als fitxatges de Marco Corella, Bernardo Silva, Konaté i Dumfries, més el retorn del tècnic José Mourinho. A la segona divisió, avui els dos equips catalans jugaran amistosos, el Girona contra el Castelló, a 7:15 a la Ciutat Esportiva Gironina, també per Esport 3, i més tard a 9:15 el Sabadell s'enfrontarà al Manresa de la Segona Federació. Afegir que la UEFA és una de les entitats que es mostren contràries a la proposta de la FIFA de crear una societat amb inversió privada que s'encarregaria d'operacions comercials i de l'organització d'esdeveniments i que estaria valorada en 20.000 milions de dòlars. Si tirés endavant, cada federació rebria 40 milions de dòlars per a diversos projectes. Com diem, la UEFA hi està en contra, com també ho estan el comissari de l'esport de la Unió Europea, la CONCACAF, i les federacions de futbol de França, Anglaterra, Alemanya i Espanya.
4: 3CAT Info.
1: D'altra banda, la Federació Catalana de Futbol ha anunciat la data i la seu de la final de la Copa Catalunya Masculina. Es jugarà la nova Creu Alta el dimecres 2 de setembre a 9:15 del vespre entre el Sabadell i el Barça Atlètic. I en clau internacional, Neymar Júnior ha confirmat la seva retirada de la selecció brasilera. El màxim golejador de la història del Brasil posa així el punt i final a una etapa de més d'una dècada defensant la samarreta de la Canarinha.
4: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
1: L'Ilerna Lleida de bàsquet ha anunciat el fitxatge del base Darius Magí. Es tracta d'un jugador americà amb nacionalitat armènia i que arriba procedent del Bourg-en-Bresse de la primera divisió francesa. A la travessa Matagalls-Montserrat, d'altra banda, viurà aquest any una edició completament excepcional. Per primera vegada des de la seva creació, l'any 1972, no acabarà el monestir de Montserrat. El motiu és el focus de pesta porcina africana detectat a Catalunya que ha obligat a la Generalitat a mantenir restriccions en diverses zones, entre les quals el terme municipal de Terrassa, per on passava el recorregut habitual.
5: Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio Castelldefels.
6: RG, on vulguis i quan vulguis.
7: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
8: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
9: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
10: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
11: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
12: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
13: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
14: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible.

espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels. Castelldefels, així som.

0: Amics de Ràdio Castelldefels,
1: encara no heu sentit cap programa d'havaneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Castelldefels, així som.

Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Tots els dimarts de 9 a 2:15 de la nit.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: Seguim ara al magazín de Ràdio Castelldefels i posem el focus en unes dades que ens ajuden a entendre millor com es mou el turisme al nostre territori. El Lab Turisme de la Diputació de Barcelona ha presentat la tercera edició de l'informe de visitants als atractius turístics de la regió de Barcelona corresponent al 2025, amb una novetat important, un visor interactiu que permet consultar les dades per municipis, comarques i tipologies d'atractius. I aquestes dades deixen també una fotografia positiva per a Castelldefels. El Canal Olímpic es consolida com el segon atractiu turístic més visitat del Baix Llobregat, mentre que el castell és també el segon recurs més visitat de la comarca a la categoria de patrimoni arquitectònic. Per conèixer què hi ha darrere d'aquestes xifres, com es recullen, què ens indiquen i com poden ajudar els municipis a planificar millor les seves polítiques turístiques, saludem ara la Montse Giró, cap del Lab Turisme de la Diputació de Barcelona. Montse, benvinguda i molt bon dia.
1: Molt bon dia, gràcies.
0: Per començar, què és exactament aquest informe? Quin valor té per als municipis i als professionals del turisme?
1: Bé, sí, l'informe de visitants als atractius turístics de la regió de Barcelona que hem fet públic recentment des de Turisme de la Diputació és un recull de dades de freqüentació als principals atractius i recursos turístics de la regió de Barcelona que en aquest anàlisi no exclou la ciutat de Barcelona. Com deies, és la tercera edició d'aquest informe que enguany pues, mostrem en format interactiu. No? Ho hem fet amb una eina de visualització en línia que permet consultar a mida totes les dades des del 2018 al 2025. Per tant, tenim un històric de 8 anys respecte a aquestes dades i que es poden consultar per àmbit geogràfic, no? O sigui municipi, comarca o marca turística, per tipologia d'atractiu i per any de la dada. No? Per tant, es disposa de dades en quant a dimensió i territorialització d'aquests fluxos turístics. Uh-huh. En aquest exercici el que volem és fer transferència d'aquestes dades que venim recollint des del Lab Turisme des del 2011 i aquesta recollida es fa en col·laboració cal dir-ho també, pues, en col·laboració amb els consells comarcals i els consorcis de turisme del territori que ens ajuden a fer aquesta recopilació de dades des dels seus territoris. No? I aprofito pues, per agrair aquesta col·laboració que fem amb els tècnics d'aquests ens turístics. No? I, per tant, per nosaltres la transparència de la informació és un dels nostres objectius que tenim en l'ADN com a administració pública posant en obert aquestes dades de la Diputació per tots els agents del sector turístic i també per la ciutadania.
0: Mm-hmm. Montse, justament mencionaves que esteu recollint les dades des del 2011. Estem parlant que aquest informe és la seva tercera edició. En quin moment es va començar a fer l'informe i com ha evolucionat? Potser al principi eren dades més avançades cap a professionals, perquè ara l'interessant, i crec que és important remarcar d'aquesta eina, és que qualsevol ciutadà hi pot accedir també i comparar els municipis i l'evolució dels darrers anys.
1: Exacte. Nosaltres vam recollint aquestes dades des del 2011. Sí que és veritat doncs, que hem anat com a poc, no? Pues interactuant amb les diferents comarques per anar recollint aquesta informació que a nosaltres des de la Diputació ens costa més arribar. No? A través de les comarques és el nostre braç una mica de col·laboració amb el territori i hem anat pues, creixent, diguéssim, amb el volum de dades que tenim i ja fa 3 anys doncs, que vam començar a editar aquest monogràfic sobre els visitants als atractius turístics i l'havíem fet fins ara en format document, PDF, diguéssim, analitzant una mica comarca a comarca quins eren els principals atractius i per tipologies, etc. Però ara, bueno, doncs amb les eines que tenim a disposició avui en dia, doncs hem volgut donar un pas més enllà i tenir aquest visor més, que és com una eina més dinàmica, més interactiva, en obert, i que es pot trobar a la web del Lab Turisme i, per tant, a disposició de tothom, perquè cadascú cerqui la informació del seu interès a través dels diferents filtres que permet l'eina, no? Que pots triar doncs, l'any de les dades, que podem veure des del 2018 i, per tant, podem veure abans de la pandèmia, no? I com ha anat evolucionant una mica els fluxos per territoris I també doncs, per marca turística, pots seleccionar per marca turística, per comarca, i a través d'un mapa interactiu pots filtrar també per municipi. I després el que dèiem de les tipologies de recurs, no? Hem identificat 8 diferents tipologies de recurs i també doncs, pots filtrar per aquesta tipologia. Així, doncs, l'usuari pot anar això, jugant una mica amb les dades, consultar informació concreta que cerqui, però també veure tendències, no? Amb les tipologies de recursos, etcètera, no? I doncs això, hem afegit també doncs, un llistat complet de tots els atractius analitzats, que en el 2025 són un total de 180, i veure doncs, en una mateixa taula, per exemple, doncs, tots els recursos, el nombre de visitants de tots aquests recursos i les variacions interanuals respecte als anys anteriors, no? Així, doncs, no sé, un ajuntament en concret, una comarca que vulgui veure les dades del seu àmbit territorial o un operador turístic, no? Especialitzat en natura i vulgui veure quins són els recursos vinculats a la natura que estan tenint més interès en el nostre territori o fins i tot doncs, un estudiant o una universitat que estigui fent algun treball de recerca, etcètera, vinculat a l'activitat turística, doncs pot veure ja doncs, aquestes dades.
0: Ara que parlava de les tendències, parlem d'aquestes grans tendències del turisme a la demarcació. L'informe parla de més de 26 milions de visites, 26 milions de visites al 2025. Quin retrat fan aquestes dades del turisme a la província de Barcelona?
1: Bé, doncs tenim una àmplia oferta d'atractius turístics, no? Com deia, són 180 els que estan analitzats en aquest informe, en aquest estudi, però són els principals, diguéssim, locomotores turístiques del nostre territori, no? Bueno, aquí el que cal destacar potser és que hi ha una certa concentració de recursos o atractius a les comarques de Barcelona. Dintre dels 180 recursos analitzats, n'hi ha 107 que són d'aquest àmbit territorial, de les comarques de Barcelona, no? Que és com un 60% sobre el total. I això inclús és més evident si en lloc de veure el nombre de recursos, mirem el volum de visitants d'aquests recursos. I així tenim que el 78% del total de visitants es concentra en aquestes 6 comarques de Costa Barcelona, no? Podem veure també doncs, això, grans locomotores potents, com són la Roca Village al Vallès Oriental, no? Un recurs vinculat al shopping, al Parc Natural de Collserola, que està entre diverses comarques, el Viladecans d'Estail Outlets, que està al Baix Llobregat, o el Monestir de Montserrat, no? Que tots, només aquests quatre recursos ja sumen 18 milions de visitants. Per això podem dir que són com locomotores turístiques. També veiem doncs, una alta diversificació en quant a les tipologies d'atractius. Tenim, el que dèiem, dos grans recursos vinculats al comerç, al shopping, que són centres comercials de perfil turístic. No analitzem altres tipus de centres comercials que donen servei més al resident, no? Però tenim 16 espais naturals, tenim gairebé 10 recursos vinculats al enoturisme, tenim 87 museus i col·leccions, tenim 48 recursos vinculats al patrimoni arquitectònic, 6 recursos vinculats al turisme actiu i esportiu i altres atraccions turístiques. Per tant, aquesta diversificació també està palesa amb les dades, no? Al final, quan agregues, no? Aquestes dades i fas aquesta anàlisi per tipologia d'atractiu, doncs veus una mica aquesta diversificació en quant a tipologia de motivació turística.
0: ens destacaves aquests atractius més visitats vinculats a les compres i als espais naturals. D'aquí, molt interessant aquestes dades que trobem al vostre visor, perquè per una banda el perfil turístic suma un total de 10,4 milions de visites i per altra els espais naturals que ens destacaves, Montse. En total heu analitzat, teniu dades de 16 espais naturals que apareixen a l'oferta del visor i sumen 9,9 milions de visitants. O sigui que la veritat, molts milions dins d'aquests 26 que estàvem parlant en general de 2025 i ens expliquen, com ens estaves dient també, aquestes preferències dels visitants. A partir d'aquí, m'agradaria passar al cas concret de Castelldefels, posar la lupa a la nostra ciutat. D'aquí, de Castelldefels, heu recollit dades de dos espais, estem parlant del Camp Olímpic i del Castell, amb unes dades especialment positives, també les destacàvem al principi, el Camp Olímpic es consolida com el segon atractiu turístic més visitat del Baix Llobregat i el castell és el segon recurs dins de la tipologia de patrimoni arquitectònic. En aquest sentit, a més, també al principi, Montse, ens deies que agraïeu la tasca que feu amb el Consell Comarcal. Des d'aquí és des d'on també recolliu dades d'aquests dos espais de Castelldefels? Col·laboreu també amb l'Ajuntament? O com feu tota aquesta cerca de dades dels nostres espais i si teniu previsió també d'incloure més espais emblemàtics de la nostra ciutat al visor?
1: Exacte, sí. Sí, aquest, destacava al principi aquesta col·laboració en la recollida a través dels consells comarcals, que són els que tenen al final més contacte, no?, amb el territori i amb els municipis, no? I ells ens ajuden a través també dels tècnics municipals de cada ajuntament, doncs aquesta recollida. La recollida es fa voluntària, és a dir, si nosaltres hem anat recollint i els diem, no?, que aquestes dades seran públiques, no?, que estem fent la recollida en global per tota la província de Barcelona i que es publicaran. Per tant, aquí recollim dades que voluntàriament cedeixen als diferents atractius que surten en aquest visor. Sí que és veritat que no es mostren els recursos atractius que tenen menys de 700 visitants, ¿vale? Aquest és un tema important també, perquè hi ha després tota una cua llarga d'atractius amb menys visitants, però que aquí no s'han inclòs per no fer la fotografia més gran, no? Tampoc es disposa, per exemple, de dades de platges, no?, que en el cas de Castelldefels doncs, és un dels grans atractius, no? Però aquest és un recurs, un atractiu que és més difícil disposar de dades, no? No es disposa de dades així sistemàtiques de recollida i que siguin comparables amb la resta de platges de la costa de Barcelona, no? Sempre que recollim aquestes dades intentem homogeneïtzar el que és la recollida, que es faci amb els mateixos criteris, no? Sí que hi ha algunes platges que tenen sensòrica o algun tipus de control d'accessos, etc. Però el que no volem és posar dades que no estiguin contrastades o que siguin metodologies pròpies, no? Llavors, en el cas de les platges, i en el vostre cas en concret, doncs és important destacar això, que no hi ha dades de platges. I, per tant, tenim des de Castelldefels aquests dos recursos que ens han facilitat les dades, el Canal Olímpic, no?, que és aquest recurs categoritzat dins de la tipologia de recurs actiu esportiu, que ha rebut 240.000 visitants durant el 2025, un volum similar al de l'any anterior, però el més alt de la seva sèrie, des del 2018, com dèiem, i com deies tu també, és el segon atractiu de la comarca amb volum de visitants per darrere al Viladecans de Styles Outlet, no? I en el cas del Castell de Castelldefels, que és un recurs patrimonial, arquitectònic, ha rebut un total de 27.000 visitants, amb aquest creixement important del 27% respecte a l'any anterior. I podem dir, per exemple, que del total de recursos de patrimoni arquitectònic de tota la regió de Barcelona, que són 48, que s'han analitzat, el castell estaria en el número 8 dintre d'aquest rànquing, que no som molt partidaris de fer rànquings, però sí ajuda una mica a dimensionar una mica aquest recurs i la resta de recursos, no?
0: Ara que justament menciones que un rànquing pot ajudar a dimensionar, també com contribueix aquesta eina a avançar cap a un model de turisme sostenible? Com pot avançar també l'Ajuntament? Com li pot ajudar a prendre decisions en base a aquestes dades?
1: Bé, sí, principalment aquestes dades el que ajuden és, el que hem dit, dimensionar els fluxos turístics dintre d'un territori, com és la província de Barcelona, tan divers, no? A territorialitzar aquesta informació, o sigui, les dades estan geoposicionades i es poden veure doncs, per municipis i veure com, on es concentren aquests grans fluxos, no? La gent es desplaça, no? Per conèixer i visitar aquests atractius i aquesta visita sovint el seu impacte va més enllà de la pròpia visita al recurs, no? Es queda, pot quedar a dinar, pot anar a prendre un gelat o anar a la platja, no? Llavors, aquests impactes que poden generar aquestes visites de forma més indirecta, que a més són en termes econòmics, no? Cap a la restauració, per exemple, però també tenen un impacte social, cultural i ambiental, no? En aquest sentit, per exemple, com deies, en els espais naturals, arran sobretot de la pandèmia, no? Van veure augmentats els seus fluxos turístics, no? I ho estem veient any rere any. La gent va descobrir o redescobrir aquests espais prop de Barcelona, i la Diputació gestiona aquesta xarxa de parcs de la província i han vist la necessitat de controlar i monitoritzar aquests fluxos, les entrades, els accessos, els aparcaments, etc. No només perquè l'experiència del visitant sigui òptima, sinó també per preservar i conservar aquests espais verds, no? Que tenen molta pressió turística, concentrada a més molt en caps de setmana i festius, etc. No? Per tant, aquests exercicis ens poden ajudar doncs, a detectar punts calents de massificació, ens poden ajudar a planificar necessitats de serveis públics, com poden ser aparcaments, senyalització, serveis de neteja, etc. I també veure el que dèiem amb les tipologies de recurs, no? Veure una mica l'especialització d'un territori vinculat als seus recursos turístics, als seus visitants, no? Veiem, bueno, doncs, territoris més vinculats a l'enoturisme, altres que tenen un mix més genèric, no? De tipologies de recurs, però bueno, això poden ajudar a veure la seva política turística. Per tant, eines com aquestes, no? El que vol fer la Diputació és reforçar el suport als ajuntaments en el coneixement i la planificació de les seves polítiques públiques i millorar pues, l'impacte del turisme en la vida local, no? I la sostenibilitat una mica també del sector, no?
0: Ja per acabar, tot just acabeu de posar al servei del territori aquest instrument estratègic, però també m'agradaria demanar-te una mirada al futur, quin seria el següent pas del Lab Turisme? Esteu treballant ja en incorporar nous indicadors o noves funcionalitats o ja m'estic avançant molt perquè, com dèiem, tot just acabeu d'estrenar aquest visor?
1: Bueno, la idea és aquest visor anar-lo actualitzant any rere any, que això bueno, ja suposa una feina de tercer, no? Perquè creiem que té un valor, no? Pel territori. Hem d'anar veient, no? Si aquesta informació la podem granularitzar més, és a dir, n'hi ha alguns recursos que recullen dades per mesos, per exemple, no? Això, aquestes dades ara són anuals, però si poguéssim baixar a nivell mensual, o sigui, la temporalitat, podríem detectar també pues, com està sent l'estacionalitat de l'activitat turística, no? Si veiem que els fluxos pues, estan més concentrats en determinades èpoques de l'any, festiu, Setmana Santa, etc. No? Llavors, per una banda, això, podem anar millorant aquesta eina, anar-la actualitzant, però clar, nosaltres això és una de les eines que tenim al Lab Turisme, no? Nosaltres a la pàgina web pues, fem altres tipus de transferències, de publicacions en relació pues, a l'ocupació turística, a l'impacte del turisme, etc. No? Vull dir que això avui és el tema era el dels visitants, però Si ens van coneixent i visitant la nostra pàgina web, anem traient informes mensuals, com va l'activitat turística per territoris, d'on prové el turista, el perfil del turista, etc. No? Ara no em voldria estendre, però tenim, diguéssim, altres informacions en relació al turista i al seu comportament, no? Que també és important veure com es va canviant, no? El seu comportament, les tendències, no? Com reserva, com contracta, etc. Tot això ho anem fent a través d'una enquesta que fem cada any al turista en destinació i podem anar sabent totes aquestes dades. Per tant, anem intentant, no?, cobrir una mica els buits d'informació que donen els principals instituts d'estadística, etc., no?, amb turisme per anar oferint, pues, a la ciutadania i als agents del sector turístic, pues, coneixement en forma de dades que els puguin ajudar, pues, a la gestió turística en general.
0: Perfecte, seguirem pendents, per una banda, de l'evolució d'aquest visor, aquest nou visor interactiu, i per altra, donarem un cop d'ull també a la pàgina web del Lab Turisme per conèixer totes aquestes dades i altres projectes que teniu en marxa des d'aquest Lab Turisme de la Diputació de Barcelona. Moltes gràcies, Montse Giró, cap d'aquesta entitat de la Diputació, i gràcies a això per aquesta estoneta, per compartir aquesta radiografia del turisme a la demarcació i especialment per posar la lupa amb nosaltres també a la situació de Castelldefels amb aquests dos espais dels que disposeu de dades, el Canal Olímpic i el Castell, que estem d'enhorabona amb unes bones dades que, com deien, doncs, el Canal a segona posició general de la comarca del Baix Llobregat i el Castell segona posició dins de la tipologia patrimoni arquitectònic del Baix Llobregat. Moltíssimes gràcies, Montse Giró, i molt bon dia.
1: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
2: Indianàpolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels, presentado por Mode Rodríguez.
3: Todos los viernes a las 10 de la noche.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Radio Castelldefels.org. Tots els programes de ràdio.

0: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
1: Thank you for that lovely tune, that funky music.
2: A Ràdio Castelldefels. Us hi esperem.
3: Castelldefels, així som.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
5: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som!

0: Parlarem ara d'un patrimoni que sovint passa desapercebut, però que explica tan o més de la nostra història que qualsevol edifici o monument. Estem parlant de les paraules. La manera de parlar d'un poble ens explica com vivia, de què treballava, què menjava, quines eines feia servir o com s'organitzava, per exemple. I a Castelldefels en tenim tot un vocabulari propi, relacionat amb la pagesia, la pesca, les costes del Garraf i la vida quotidiana, que durant anys ha anat desapareixent. Per evitar que aquest llegat es perdi, l'historiador gastronòmic Jordi Tresserra s'està elaborant un glossari de mots de la parla de Castelldefels i de les costes de Garraf. Un recull que ja incorpora moltes paraules tradicionals, però que continua obert a noves aportacions del veïnat. En parlem tot seguit amb ell. Bon dia, Jordi. Com estàs?
1: Molt bon dia. Com esteu?
0: Doncs, primera pregunta, com neix la idea de fer aquest glossari?
1: Mira, fa uns anys vaig començar a treballar amb el recull de receptes de Castelldefels i de les coses de Garraf. I, sobretot, van començar a aparèixer mots, alguns dels quals doncs, no eren habituals i no els coneixia. I van veure doncs, que Castelldefels, que ara està molt ben comunicat, però abans, vull dir, era un cul de sac, vull dir, acabaven els camins de, podríem dir, de les diligències i de carros, i ja començaven la carretera, bueno, per anar a Sitges, per exemple, ja era canvi de ferradura, no? Vull dir que, o per anar a altres indrets del Garraf, no? I llavors va quedar una parla, doncs, pròpia, amb paraules que compartim amb altres municipis, però amb altres que són propis de Castelldefels, no? I amb aquest recull de receptes vam començar a fer un glossari per poder explicar-les, però clar, va arribar un moment que la llista era prou gran i ara hem decidit ampliar-lo, no? És un projecte doncs, que fem amb suport del Gremi d'Hostaleria de Castelldefels i de l'Ajuntament, i que està oberta a la col·laboració ciutadana, no? Perquè l'hem anat compartint i cada vegada doncs, ens arriba una paraula nova, no? I realment t'adones que tenim una parla i un lèxic doncs, propi que molta gent, jo m'imagino, que desconeix, no? Jo, de fet, de les paraules que han anat sortint, doncs moltes d'elles no les coneixia, no?
0: Jordi, perquè els oients es facin una idea de la dimensió d'aquesta feina, d'aquest gran projecte que teniu en marxa, de quants mots i expressions estem parlant ara mateix?
1: Mira, ara tenim més o menys recollit més d'un centenar, vull dir que no és poca cosa, però hi ha altres que les tenim, diguéssim, que estem revisant, no? Perquè una cosa és que la gent et digui, mira, jo li deia, amb el cas, per exemple, d'uns bunyols d'escarola per Roqueta, no? que es deien angelets, no? Doncs clar, ho estem verificant perquè hi hagi més d'una persona que li digui, no? que utilitzi aquesta expressió, no? Però clar, en molts casos estem parlant potser de conreus que ja no es fan o d'eines de la pagesia que ja no s'utilitzen o vinculades amb el massís del Garraf, no? Vinculades amb la mel, que abans doncs, hi havia doncs, una activitat molt, molt important o la ramaderia, no? Que ara s'ha reduït, o la pesca, doncs, que ja no tenim pescadors de Castelldefels, no? Vull dir que amb la qual cosa doncs, estem parlant de molts mots que si no els haguessin documentat jo crec que s'haguessin perdut.
0: I malgrat aquestes més de 100 entrades que ens menciones que té actualment aquest glossari, encara continues rebent aportacions. Això demostra que la memòria popular de Castelldefels encara és molt viva?
1: Sí, a mi, i realment m'ha passat amb les receptes i m'està passant amb el glossari, no? Que la gent fa crítica constructiva, no? Et diu, ei, que t'has deixat això, no? Que t'has deixat aquesta paraula. Aquí li diem també, doncs, no sé, poso exemples, no? Amb el cas del llamàntol, no? El llamàntol que, per exemple, doncs a Sitges tu pots anar, o a Vilanova, vas a restaurants i veus que posa llumanto, no? O aquí a les costes de Tarragona o al Delta li diuen llumantra. I clar, a Castelldefels té dues paraules, no? Llumastre o llumastro, no? I jo, per exemple, això sí que me'n recordo, de quan l'avi anava a calar les nanses, no? I deia, doncs portem llumastros, no? Clar, ara és una expressió que no la veus a les peixateries i tampoc les veus a les cartes als restaurants, no? I, de fet, no sé, els oients que ens estan sentint ara, no sé si havien sentit parlar d'aquesta expressió.
0: Estic pensant ara, Jordi, que quan mires el glossari s'entén ràpidament que la majoria de paraules estan molt vinculades al mar, a la pagesia, als massís, també al massís del Garraf. És gairebé com una fotografia de com era Castelldefels en el passat.
1: Sí, perquè, clar, Castelldefels combinava, jo crec que aquesta característica, no?, d'una banda l'Horta, no? L'Horta del que ara és el Parc Agrari del Baix Llobregat, però vull dir, Castelldefels, clar, combinava una horta a les planes i una agricultura també de vinyes, d'albercoc, de presseguers, de cítrics, no? Jo encara recordo doncs les mandarines o les taronges agres, no? I la producció de vinya i de vi, no? Que abans es feia i ara ja no hi ha cap producció, no? A la zona, però també la ramaderia. Jo encara recordo de petit doncs, els ramats d'ovelles, no?, que baixaven a pasturar entre el que era el Poble Vell i Vistalegre, no? I anaven cap a la Sentiu o baixaven de la Sentiu. Clar, vull dir, i també la pesca, no? Vull dir, jo crec que combinem molt bé aquesta vinculació entre el massís del Garraf, la costa central de Barcelona i la zona del Parc Agrari, no?
0: I mencionaves també aquest exemple del llumastre o llumastro, que és el mot que es feia servir aquí a Castelldefels i Garraf també, el mot relacionat amb llamàntol, per exemple, no? Però un altre dels mots curiosos que a mi em cridava l'atenció era aquest nom tradicional que es donava a Castelldefels a la pesca d'encerclament, la mamparra.
1: Sí, vull dir, són aquests noms que per exemple, comentant-ho amb pescadors de la Barceloneta, ho associen al cas de Castelldefels i a la zona del Garraf, no? Que es feia de nit per capturar, o sigui, és un tipus de pesca de llum, no? Per agafar peix blau, sardina, el bucaró, que nosaltres li diem bucaró i que es diu seitó, no? O els barats, no? O la latxa, que és un tipus de sardina, no? Que es pescava així amb aquesta tècnica de la mamparra, no?
0: I mencionaves ara els pescadors de la Barceloneta. Quines són les fonts que has consultat? A més enllà també del que dèiem, de que la recerca s'ha basat en aquesta participació ciutadana, però com tot just ens comentaves, doncs heu fet també aquesta validació dels mots, heu consultat a diferents fonts. Una mica com heu plantejat tota aquesta recerca i validació? Amb qui heu parlat?
1: Clar, d'una banda et trobes que la parla de Castelldefels, és a dir, la pròpia formació, no?, de la gent que ve a viure a Castelldefels, no? Hi han famílies doncs, que com es Coscollana, per exemple, que són famílies que tenim documentades des d'època medieval a Castelldefels, no? Vull dir, però en canvi, clar, tens altres famílies que van arribant d'altres bandes, no? Amb el món agrícola ens arriba doncs, molta gent de la plana del Llobregat, no?, d'altres poblacions del Baix Llobregat o del Garraf, però també poden venir de l'Alt Empordà o venen del sud, de la zona de Terres de l'Ebre, de Tarragona. Però en el cas dels pescadors és molt interessant perquè, clar, ve molta gent de la costa de Ponent, no? De la zona que va de Vinaròs, Penyíscola, fins a la Barceloneta. I, clar, trobes que les famílies van i venen, neixen a Vilanova o neixen al Garraf, tornen a néixer als llocs d'origen de les famílies. Castelldefels, per exemple, a finals del segle XIX, primers del segle XX, els pescadors que venien, per exemple, de la costa de Ponent, és a dir, més del sud, no?, de Tarragona, de la costa de Castelló, vivien temporalment a la platja, feien barraques de palla, de palla i de canya. Vull dir que hem d'imaginar-los que aquestes primeres botigues que hi havia a Castelldefels o a la zona, diguéssim, hi havia dos nuclis, no? Una a Castelldefels, el que és ara el barri de les botigues, perquè eren això, cases de pescadors on guardaven també estris, que després es van convertir ja en construccions de maó, o les botigues de Sitges, no? Que, de fet, vull dir, eren nuclis molt, molt, molt, molt vinculats, no? I també amb la pagesia, amb la ramaderia, clar, hi ha famílies que avui en dia doncs, viuen a Castelldefels, que són descendents d'aquests pastors transhumants, que en molts casos venien des de Terol. i portaven els ramats de Terol, a Castelldefels s'engreixaven a les planes per després vendre'ls a Barcelona per la carn, no? Llavors, clar, vull dir, tens, o la producció, per exemple, de guarans, no? Que eren els asses que servien per llavor o per transportar la palma, no? que es tallava el garraf per fer escombres i cistelles, o per les herbes remeieres que es collien i després es venien a Barcelona als arbolaris, no? Sobretot per Sant Ponç, no? Que de fet, vull dir, encara al Castelldefels doncs, ja se celebra aquest mercat de Sant Ponç, no? Vinculat amb aquesta tradició que teníem.
0: Uh-huh. I passem a mirar mots concrets, els mots curiosos. Quins seria els que més t'han cridat l'atenció descobrir?
1: Doncs clar, hi ha molts, per exemple, vinculats amb els peixos, no? Vull dir, no sé, potser perquè la meva família doncs, venia de pescadors, no? Però, no sé, per exemple, hi ha com els guillamons, no? Per exemple, que és els bisos o els barats joves, no? De mida petita, que, per exemple, eren comuns a les cassoles de fideus, no? Que es feien, no? Cassola de guillamons, no? Aquesta és una paraula que a mi em va marcar, no? Però també, per exemple, ganyip, no? Que era la barreja de fruita seca, que quan es feien els aplecs que anaven doncs, cap al Garraf o anaven cap a Bruguers, no? Doncs es portaven una mica d'aquesta fruita seca per menjar pel camí, si es tenia gana, doncs era una de les expressions que vaig trobar, no sé, com a curiosa, no? Després també, bueno, sobretot el dir-li fanigola a la farigola, no? Que és una altra de les expressions, no? El fet, per exemple, no sé, de tallar les patates així a mossos, no? És a dir, fer la marca i després fer el clac amb el ganivet, no? que es diu... o sigui, hi ha dues expressions, o bé esberlar, no? O bé també s'utilitza la paraula d'esqueixar, no? Que, clar, molta gent pues, associa l'esqueixar al desfer amb els dits, no? Per el bacallà, no? Per fer una esqueixada, no? No sé, el... Hi ha altres paraules interessants. La pròpia de les cuineres, diguéssim, que ara s'ha posat molt de moda, no? El xef que et cuina a casa, no? Doncs a Castelldefels era tradició, com en molts llocs del Baix Llobregat i del Garraf, les coqueses, no? Aquesta paraula m'agrada moltíssim, coquesa, que era la dona que es contractaven a les masies o a les cases de... en estants, no? De Castelldefels, a Can Roca, a Can Baixeres, no? Que els contractaven per cuinar en grans banquets o en casaments o en dies assenyalats, no? Per dues raons. Una, perquè no tothom sabia cuinar. És a dir, la cuina diària sí, però, per exemple, un pollastre al forn amb prunes i pinyons, vull dir, no tothom sabia com cuinar-lo. I d'altra banda, també, perquè no tothom tenia els plats i els gots i els coberts, no? Per quan feien un convit gran, no? I aquestes persones doncs, arribaven amb tot el seu, diguéssim, aixovar, no? Mm-hmm. I també és interessant perquè en molts casos doncs, també hem documentat, per exemple, el cas d'una de les coqueses, no? que venia del Garraf a Castelldefels, que a més el seu marit i un amic seu doncs acompanyaven amb música, no? I llavors venien amb mitja copla, amb la manxa borrega, i es ballava el ball tradicional de Castelldefels, que no era la sardana, que era el ball del patatuf, no? Que es ballava en ocasions especials, no? Vull dir que són elements, vull dir que van interrelacionats, no? Amb una cultura doncs rural com la que tenia Castelldefels, no? Evidentment després també molt influïda pels propietaris que eren generalment de Barcelona, que també venien i ens aportaven doncs, àpats especials, no? I a vegades vocabulari nou, no?
0: Mm-hmm. Tot això demostra fins a quin punt la cuina també conserva la memòria d'un territori.
1: Sí, perquè clar, o sigui, de fet hi ha moltes expressions que no són comunes o inclús productes que són difícils de trobar, no? Jo, per exemple, no sé, un dels cops em comentaven, bueno, això queda millor amb negrets, no? Jo, clar, dic negrets, què són els negrets, no? I clar, referia un pèsol negre, no? Una varietat que era, dir, estava molt establerta al delta del Llobregat, però que s'assemblava entre les carxoferes, no? Però vull dir, clar, jo no n'havia menjat mai, ara ni menjat, no? De negrets, i clar, per mi eren pèsols, no? Vull dir, però no sabia que hi havia aquesta varietat de pèsols, que ara es conreua també el parc agrari, a Castelldefels ja ha desaparegut, no? O expressions, per exemple, també, com la pava, tots hem passat per la pava, no? I clar, em va fer molta gràcia que em deien, bueno, que pava o fer la pava era varar les barques a l'aigua fins que t'arribés l'aigua al coll, no? I llavors, clar, feies el soroll aquest quasi com si ofeguessis com feien les paves, no? Vull dir que, clar,
0: aquest
1: són,
0: és molt
1: són
0: curiós.
1: Elements curiosos, no?
0: Sí,
1: sí, sí, clar.
0: Llocs
1: que has passat pel costat i no t'havies plantejat mai, no? Perquè es diuen d'aquesta manera, no?
0: Mm-hmm. Jordi, si algun oient recorda una paraula que deien els seus avis o alguna expressió típica de la nostra ciutat, com us pot fer arribar la seva proposta?
1: Doncs bé, us pot escriure a la ràdio o ens pot escriure a mi per correu electrònic, si volen, o a través de les xarxes socials, que jo les tinc obertes, no? Si és per correu electrònic, a ibertur, no? tur@gmail.com, m'ho poden fer arribar. I si no, a través vostra, o ja et dic, a través de les xarxes socials, o a través del grup aquest, tu no ets de Castelldefels, sinó, vull dir que aquí hi ha molts, hi ha també, a mi m'han arribat moltes per les xarxes socials, no? Que la gent és molt, molt, molt activa, no? I crec que és interessant, no? Jo, per exemple, hi ha una altra expressió que vaig trobar interessant, que era el nom de pedra guixa, no? Jo no sabia el que era una pedra guixa. Me van regalar una, i és una pedra que es posava a les olles. Com la gent, clar, les dones, bueno, dic les dones perquè eren les que feien les tasques de casa, doncs posaven l'olla al foc, però per saber si bullia, com clar, estaven a la casa, i la casa normalment doncs era gran, o estaven a fora al pati, o estaven a l'eixida, no? Doncs posaven una pedra rodoneta, i llavors, clar, quan bullia, o bullia la llet, aquesta pedra doncs donava cops a la cassola i sabien que estava ja fet, no? I clar, és interessant perquè es veu que aquestes pedres, doncs hi havia la tradició, no?, de passar-les de mares a filles o d'àvies a netes, no? Jo tinc, per exemple, una pedra guixa que era de Can Roca de Baix, no? Però, per exemple, l'Emília Elias, que és una de les informants de Castelldefels, no?, ella em comentava que sa mare ja no utilitzava una pedra guixa, però continuava utilitzant, doncs, un plat de vidre petitet, no?, que es posava també al fons del pot per bullir la llet, no? Vull dir que totes aquestes coses que poden semblar quotidianes o poden semblar que no són importants, doncs en el cas de municipis com el nostre, que han crescut moltíssim en població, doncs és maco poder mantenir aquest vocabulari, no? Però inclús també estem documentant vocabulari de gent que, clar, arriba a Castelldefels doncs a principis també del segle XX amb paraules pròpies, no? Hi ha molta gent que va venir d'Almeria, les primeres migracions, no? Per fer de pagesos, com a Can Ferret, per exemple, i clar, van portar tècniques com a l'elaboració dels gorullos, no? Que és un tipus de pasta que s'elabora a mà, que són com llàgrimes, no? I que, clar, doncs aquestes paraules també les estem documentant, no? Perquè, vull dir, estan presents a Castelldefels des de fa més de 100 anys, amb la qual cosa jo crec que tot suma, no? Tots són com una mena d'una ceba, no?, que té diverses capes, i aquesta parla crec que és maco, doncs, mantenir-la, documentar-la i valoritzar-la, no?
0: Ja per acabar, Jordi, fins quan teniu previst continuar recollint mots, expressions, i quan teniu intenció de publicar el glossari definitiu?
1: Bé, ara estem fent amb aquest treball, ens hem posat fins la tardor aquesta actualització, no? I es publicarà amb la segona versió del llibre de receptes de cuina de Castelldefels, on ja tinc, bueno, m'han arribat 50 més, no? Vull dir que canviarem el format perquè si no semblaria allò un totxo, no? Però la idea és continuar-ho. En el cas del glossari, estem pensant com es vol crear una pàgina web de Castelldefels Gastronòmic, publicar-ho també en aquesta pàgina perquè estigui a disposició de la gent, no? La idea, la llengua es manté viva quan la gent l'utilitza, no? I jo crec que en aquest sentit és bo, no?, que tinguem aquestes paraules i que les puguem doncs, utilitzar sense cap tipus de problema i tot el contrari, no? Orgullosos de dir, doncs, nosaltres ho diem d'aquesta manera. No? I de vegades també mostrar-ho fora. Jo crec que les cartes dels restaurants és bo, no?, que doncs, si nosaltres li diem d'una manera, doncs, no sé, a una carbassa o a un llamàntol, no?, doncs poder mantenir doncs, com es diu o es deia tradicionalment aquí i mantenir-ho com a orgull i després posar-ho entre parèntesis per la gent que no ho sàpiga, no?, doncs que pugui saber que aquí doncs, es diu d'una manera diferent, no?
0: Al cap i a la fi, les paraules també formen part del nostre patrimoni i conservar-les és una manera de preservar la memòria del nostre estimat Castelldefels. Amb això, Jordi Tresserres, historiador gastronòmic, tanquem aquesta entrevista sobre aquest glossari i convidem, sobretot també, a la ciutadania que si ha recordat alguna paraula o alguna expressió que ens la faci arribar. Nosaltres des d'aquí, des de Ràdio Castelldefels, publicarem una història a Instagram amb l'enllaç a aquesta entrevista i aquí mateix també ens poden respondre, a veure si algunes persones s'animen o tenen aquest record d'alguna paraula curiosa, algun mot que es pugui afegir també a aquest glossari, a aquest projecte que esteu preparant, que estàs preparant tu, Jordi Tresserres, en col·laboració també amb el Gremi d'Hostaleria i amb l'Ajuntament de Castelldefels. Moltes gràcies i que vagi tot molt bé.
1: Perfecte. Si vols, també el que podem fer és compartir-vos la llista actualitzada perquè la gent pugui veure quines paraules hi ha i que inclús puguem fer comentaris sobre aquestes paraules, no? Perquè jo ja m'he trobat, no?, que diuen, mira, aquí també es deia això, però li dèiem d'una altra manera, no? Vull dir que crec que és un projecte participatiu. Jo estic fent aquí com si haguéssim una mena com de pont, no? Però és un projecte participatiu i molt, molt, molt enriquidor. Jo estic aprenent moltíssim, no? I sobretot el que comentàvem, no? Pues l'orgull de dir que tenim una parla doncs, pròpia i que altra que la compartim amb el Garraf i el Baix Llobregat, però que està molt bé.
0: Doncs Jordi, moltíssimes gràcies per compartir avui aquesta feina de recerca i molt bon dia.
1: Molt bon dia, gràcies.

0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
1: Castelldefels, així som.

0: Sabíeu que, durant els segles XVI i XVII, a Castelldefels van tenir lloc diferents atacs pirates?
1: Bocins d'història.
0: Els pirates, procedents del nord d'Àfrica, venien a buscar persones per vendre-les com a esclaves o per demanar un rescat per elles. A més, el Garraf era un lloc perfecte per amagar-se i assaltar després els vaixells que passaven a prop entrant o sortint de Barcelona carregats de mercaderies. A mitjans del segle XVI, els veïns i veïnes de Castelldefels no podien refugiar-se al castell. Quan hi havia atacs pirates, havien de fugir als boscos propers i deixar les cases desprotegides. El castell estava en mal estat i derruït degut als atacs que havia patit durant la Guerra Civil Catalana el 1468. L'any 1550, el baró de l'Emprunyà va decretar, a causa de la situació, reconstruir el castell. Tot i la reconstrucció del castell i de les dues torres que ja hi havia a Castelldefels des del segle XIV, els veïns i veïnes no estaven del tot tranquils amb els possibles atacs de pirates. Algunes famílies amb diners van construir o restaurar les seves masies i al voltant van aixecar unes altes torres de defensa on des de dalt es podia veure la costa, que en aquell moment es trobava més propera al poble. Actualment es conserven 12 torres, la majoria de propietat privada.
1: Bocins d'història.
2: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje. Por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
3: Castelldefels, així som.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimecres 29 de juliol. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. Actualitzat el reglament del Consell d'Educació Municipal amb el suport unànime del ple. El ple municipal de Castelldefels ha aprovat inicialment el nou reglament del Consell d'Educació Municipal, el CEM, una actuació que substitueix el text vigent des de l'any 1990 i que adapta aquest òrgan de participació als reptes educatius actuals de la ciutat. Castelldefels reforça la seva preparació davant d'emergències amb l'aprovació inicial del DUPROCIM. El ple municipal de Castelldefels ha aprovat inicialment el document únic de protecció civil municipal, conegut com DUPROCIM, l'eina que estableix els protocols, l'organització i els procediments d'actuació davant de possibles emergències que puguin afectar el municipi. Baixa la sinistralitat viària a Castelldefels durant el primer semestre de 2026. La sinistralitat viària a Castelldefels continua mostrant una evolució positiva. Segons les dades facilitades per la policia local, durant el primer semestre de 2026 han registrat 153 accidents de trànsit i 81 persones ferides, una xifra que representa un descens del 5% respecte al mateix període de l'any anterior. Comencem.

0: El ple municipal de Castelldefels ha aprovat inicialment el nou reglament del Consell d'Educació Municipal, conegut com el CEM, una actualització que substitueix el text vigent des de l'any 1990 i que adapta aquest òrgan de participació als reptes educatius actuals de la ciutat. La proposta pretén reforçar el paper del Consell com a espai de participació de la comunitat educativa i adequar-ne el funcionament a una realitat marcada per nous reptes com l'equitat educativa, la cohesió social, la convivència o el treball en xarxa entre centres, famílies i administració. Escoltem el Ramon Amador.
1: Avui portem a aprovació inicial el nou reglament del Consell d'Educació Municipal. El primer va ser del 90, amb petites modificacions, i crec que és important explicar que no estem parlant simplement d'un canvi administratiu, com les últimes modificacions. Estem parlant d'actualitzar una eina de participació perquè respongui millor a la realitat educativa de Castelldefels avui. L'educació ha canviat molt durant aquests últims anys i també han canviat els reptes que tenim com a ciutat, l'equitat, la cohesió social, la convivència, l'acompanyament a les famílies, el treball en xarxa o el mateix programa de Pla Educatiu Entorn, que com sabem, la Generalitat posa en marxa aquest programa i l'Ajuntament s'encarrega de coordinar-lo perquè escoles, famílies, entitats i serveis treballen junts ajudant els nens i nenes per aprendre dins i fora de l'escola, no? Li diem Escola 360. Per això, aquest reglament reforça el paper del Consell com un espai de diàleg, de participació i de proposta, on la comunitat educativa pugui aportar idees i construir conjuntament les polítiques educatives del municipi. Voldria posar en valor que aquest text és fruit d'un procés de treball compartit. S'han recollit aportacions dels diferents sectors de la comunitat educativa, dels serveis tècnics, amb l'acompanyament del Diputació de Barcelona i també dels grups municipals que han volgut fer-hi aportacions. Crec que aquest és precisament l'esperit que ha de tenir el Consell: escoltar, debatre, consensuar i construir.
0: Durant el debat plenari, els diferents grups municipals van coincidir a valorar positivament el procés de revisió del reglament, que ha incorporat aportacions de la comunitat educativa i els representants polítics. Des d'Esquerra Republicana es va destacar especialment la incorporació al text dels objectius del Pla Educatiu d'Entorn, així com el reforç de la cohesió social.

0: 20 anys que genera xarxes, suma esforços i crea oportunitats educatives més enllà de l'horari lectiu. També celebrem que en el reglament s'incorporin els objectius d'aquest pla educatiu d'entorn, que és afavorir la cohesió social, combatre les desigualtats, impulsar la interculturalitat i la coeducació, reforçar l'ús social del català i enfortir la relació entre escola, famílies i entorn.
1: Per la seva banda, Movem en Comú Podem va mostrar la seva conformitat amb el nou reglament i va defensar una concepció més transversal i comunitària de l'educació, vinculada al model de ciutat educadora. La formació també va posar l'accent en la necessitat de continuar treballant per combatre la segregació escolar i reforçar la inclusió educativa.
2: Sincerament, no, que el pas de Consell Escolar Municipal a Consell d'Educació Municipal no és només un canvi de nomenclatura, sinó una evolució necessària cap a una visió més transversal comunitària de l'aprenentatge. Aquest reglament s'ajusta molt a la idea, no, de ciutat educadora, un concepte que Castelldefels té nom i cognoms, com tots sabem, especialment, no, la figura de la Maria Josep Udina, que ens va deixar l'any passat, aquí que va ser gran impulsora d'aquesta visió a la nostra ciutat i sempre aprofitarem per fer-li un record quan tinguem ocasió. Ella va ensenyar que l'educació no acaba a les parets de l'escola, sinó que s'impregna a tot l'espai públic i social. Ens complau veure que s'han recollit en el text, ha fet un repàs la senyora Borque, no? Especialment arran de les reunions de la comissió redactora i amb objectius que des de Movem han estat i són irrenunciables, com són la lluita contra la segregació escolar i socioeconòmica. El SEM ha de ser l'eina per garantir aquesta equitat i el seguiment de la distribució de l'alumnat, garantint que cap infant es quedi enrere per motius de vulnerabilitat. L'escola inclusiva i la proposta d'escola institut inclusiva pensem que ha de ser central i ha de passar també per Consell Escolar Municipal per aconseguir un equilibri i un consens a la comunitat educativa que atengui també les necessitats i les visions de tots i de totes.
1: El PSC també va donar suport a la proposta, destacant el procés d'elaboració que ha permès recollir les aportacions dels diferents sectors de la comunitat educativa i que el text incorpora aspectes considerats essencials pel funcionament del Consell. Escoltem el seu portaveu, Cristian Aguillón.
3: En principi, nosaltres vam deixar que dintre del SEM, quan es debatia, vam deixar a tots els membres que es posessin, que donessin les propostes, perquè creiem que ha de ser un espai on la comunitat pugui donar les seves idees i el seu parer sense aquesta ingerència política, tot i que realment creiem que ho han fet molt bé, i que el nou reglament incorpora les millores que nosaltres creiem que són positives, com ben han explicat els meus companys, aquesta integració de l'entorn, el tema de la ciutat educadora, vehicular la llengua catalana dintre de les escoles. Si bé és cert, hem de recordar que aquest reglament és precisament per tenir el funcionament del Consell d'Educació Municipal. Llavors entenem que s'han recollit totes les mesures que des del Partit Socialista entenem que són molt importants.
1: En el torn de tancament, el regidor d'Educació va agrair la participació de tots els grups polítics i dels diferents col·lectius que han contribuït a la redacció del document, un procés que ha desenvolupat al llarg de gairebé tot un curs escolar amb l'objectiu d'assolir el màxim consens possible. L'escoltem.
4: Bé, doncs agrair tot el recolzament, perquè també tot el consistori, tots els partits han estat també representats per participar i treballar en el reglament. És un reglament que, com saben, ha trigat doncs quasi tot un curs en poder redactar-lo. De fet, la Diputació, estàvem fent el tancament aquesta setmana i ens han comentat que hem sigut l'Ajuntament que més ha trigat, però per això, perquè personalment i també per tot el personal de l'àrea, doncs han volgut obrir aquesta participació, obrir a totes les esmenes dels borradors, obrir doncs més reunions també i perquè tinguin també en la representació, no només la participació, sinó en la representació de tots els col·lectius, una equitat que abans no hi havia entre la pública i la concertada, per exemple. Sobre la participació de l'alumnat, doncs s'està treballant ja des de fa molt de temps en l'EPA, en el Consell de la Infància, en l'EPA, que és l'Espai de Participació Adolescent, perquè aquests infants, aquests joves,

0: joves, doncs puguin i jo tinc constància també que persones, infants que estan en l'EPA estan també ja en consells escolars.
1: El nou reglament del Consell d'Educació Municipal va obtenir finalment el suport de totes les formacions representades al consistori i va quedar aprovat inicialment per unanimitat. El ple municipal de Castelldefels va aprovar inicialment el document únic de protecció civil municipal d'UPROCIM, l'eina que estableix els protocols, l'organització i els procediments d'actuació davant de possibles emergències que puguin afectar el municipi. El document, elaborat durant els darrers mesos per l'àrea de protecció civil i validat per la Generalitat de Catalunya després del corresponent procés de revisió, permet unificar en un únic instrument la resposta municipal davant de situacions de risc com incendis, inundacions, fenòmens meteorològics adversos o emergències d'altres tipologies. Durant la presentació del punt, el regidor de Protecció Civil, Marcos Soler, va explicar la importància d'aquesta eina per coordinar l'actuació dels diferents serveis municipals davant qualsevol situació d'emergència i va destacar el treball tècnic realitzat per fer possible la seva aprovació.
2: Aquest document realment el que tracta és de ficar en el moment que tinguem qualsevol tipus d'alerta que podem tindre el risc a un municipi com Castelldefels, és marcar les pautes de treball des de totes les àrees de l'Ajuntament. Per la situació geogràfica que té Castelldefels i pel tipus d'habitant, estem obligats per la Generalitat a tindre aquest document. Portem ja molts mesos des de l'àrea de protecció civil treballant. No vull confondre la data, però aquest document el vam entregar a finals d'any passat a la Generalitat. Ells han estat analitzant-lo i donant-li el vistiblau. Ara farà unes setmanes ens el van retornar amb un parell de retocs que tenien que fer. Creien convenient, van ficar, i aquí vull agrair als tècnics de Protecció Civil, tant al Javier com al Joan, el treball que han fet aquests dies per intentar portar aquest ple de juliol, ja que a l'agost no teníem, i com la situació actual que hi ha tant problema de risc, tant d'incendis com d'altre tipus, creien que era important portar-lo a aquest ple.
1: Durant el debat plenari, els grups municipals van coincidir a destacar la necessitat de que el document no sigui només una eina administrativa, sinó un instrument viu i útil per la prevenció i la gestió de les emergències. Des de Movem, la portaveu Candela López va remarcar la importància de desplegar i actualitzar periòdicament el document, així com de dur a terme simulacres i actuacions de coordinació que permetin garantir la seva eficàcia quan sigui necessari.
3: M'agradaria fer incidència en que avui no només hem d'aprovar aquest document, per nosaltres això hauria de ser un primer pas, sinó que en realitat hauríem de garantir que això no queda en un calaix, en una carpeta a l'ordinador, sinó que en realitat s'ha d'implementar, s'ha d'explicar, s'ha d'actualitzar periòdicament i sobretot s'ha de posar a prova. No? I això ho dic perquè no és que el vulgui fer servir perquè passin coses dolentes per fer-ho servir, sinó que preparar-nos bé amb tot allò que diu el document per si, no? Pues, lamentablement hem de patir algunes d'aquestes emergències. No? I, per exemple, crec que és important doncs, que l'Ajuntament impulsi mesures com programes simulacres, no? Que és important doncs, anar a fer-ho de manera regular per veure doncs, com funcionen els serveis municipals, perquè tots els serveis municipals coneguin quines són les seves funcions, que reforci també aquesta coordinació amb els altres cossos de seguretat per veure què funciona bé i què s'ha de reforçar. I també crec que és important que la ciutadania sàpiga com ha d'actuar i per on rebre la informació. No? Per tant, crec que són elements que un cop aprovat aquest document s'haurien d'anar incidint, no? Perquè en realitat es pugui garantir que en el seu moment doncs, funciona bé i la informació arriba a tothom i tothom sap què ha de fer en aquell moment.
1: Per la seva banda, el portaveu del PSC, Jordi Planell, va felicitar els tècnics de Protecció Civil per la feina realitzada i va destacar que el nou DuproCIM incorpora una anàlisi de riscos més àmplia i actualitzada, incloent aspectes vinculats a les emergències aeronàutiques, sísmiques o les derivades dels efectes del canvi climàtic.
4: Felicitar la feina dels tècnics de Protecció Civil que, per la presentació que vam veure, porta molta feina darrere i jo, com a regidor de Protecció Civil, valoro molt aquest document, me l'he mirat una miqueta per sobre i és molt complet i realment calia i feia falta perquè, a més, de millorar l'anterior document que teníem, ha incorporat nous ítems com és temes aeronàutics, sísmics, inundacions, que calia reforçar perquè és el que comentava ara la senyora López. Tenim una realitat. La realitat és un canvi climàtic i cada vegada més tindrem ventades més fortes i tindrem episodis d'inundació més grans. I aquest document no és només un diagnòstic, inclou una organització nova municipal molt important, tindre un organigrama més actualitzat amb total disponibilitat de totes aquelles persones que formen part d'aquest organigrama. Tenim persones que són backup d'altres, tot això s'ha de quadrar molt bé. Molt important, que hem vist en aquest document, l'anàlisi de riscos. Si identifiquem riscos, podem treballar amb ells per tal de mitigar-los i evitar-los.
1: Des de Junts per Castelldefels, el portaveu Xavier Amate va posar en valor la tasca desenvolupada per la Regidoria de Protecció Civil i pels professionals que hi treballen, especialment davant l'increment de les situacions d'emergència registrades en els darrers anys. També va destacar la importància de continuar reforçant els recursos humans i materials del servei i de treballar en la consolidació del voluntariat de protecció civil.
5: És una de les regidories que pateix més. Està pendent de les alertes, del telèfon, de si plou, de si fa vent, de si entren les alertes, de quina manera implica. Jo vull posar en valor aquesta regidoria i vull posar en valor les persones que des de fa molt de temps, i especialment el senyor Delgado, portant aquesta responsabilitat. En moltes ocasions amb pocs medis, la majoria d'ocasions. Per això valoro l'esforç que s'ha fet i que s'hauria de fer de dotació de persones i de material perquè puguin fer aquesta tasca. Els ciutadans han de saber que Protecció Civil només es mobilitza quan hi ha un esdeveniment com els que d'alguna manera estem fent menció, com inundacions, ventades, nevades. Per cert, m'ha sorprès també un nou risc, que és el d'emergències aeronàutiques, que s'han fet alguns simulacres. I en aquest sentit, doncs, això, posar en valor aquesta tasca i també m'agradaria parlar una qüestió que vostè ha anticipat i que és el tema del voluntariat. Sé el que suposa això. Com a regidor responsable durant el Glòria, la Dana i la pandèmia, va haver-hi un volum molt important de gent que volia col·laborar, però sí que és cert que han d'anar acompanyats.
1: En la seva intervenció de resposta, el regidor Marco Soler va coincidir en la necessitat de continuar reforçant l'àrea de protecció civil i va avançar que el consistori continua treballant per estructurar i potenciar el futur cos de voluntariat amb eines i recursos adequats.
2: I la veritat és que estem molt contents del rendiment que està tenint. Jo crec que l'àrea està tenint un augment molt, molt important. Creiem que igual té que créixer més, perquè el que hem comentat, que a vegades tenim més inclemències i més problemes d'aquest, però bueno, crec que ja s'ha fet un gran esforç. I evidentment el tema del voluntariat, el que dieu, estem totalment d'acord, ho hem estat mirant, el que és cert que voluntaris, com diuen ara voluntaris, que estiguin ben encaminats. No? Llavors, la idea és fer un bon equip, una bona infraestructura, que puguin tutelar bé aquest voluntariat i estem treballant amb això. No sabem si podem ser molt aviat, però sí que s'està treballant en el tema del voluntariat, pues, el que diuen, que tinguin un bon espai, que tinguin vehicles, que tinguin una bona tutora, un bons tutors que els puguin acompanyar en tot els seus dies de feina. Però estic totalment d'acord amb el que heu dit.
1: El debat d'aquest punt va finalitzar amb la intervenció de l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, que va agrair la feina realitzada pels tècnics municipals, el regidor i tot el Departament de Protecció Civil. L'alcalde va destacar l'augment dels recursos destinats en aquesta àrea durant els darrers anys i la necessitat de continuar millorant la capacitat de resposta davant d'emergències cada vegada més freqüents.
6: En primer lugar, agradecer el trabajo que hacen los técnicos de Protección Civil, el regidor y todo el área, que creo que es importante, sobre todo en una actualidad donde vemos que lamentablemente siempre tenemos episodios que nos superan, ¿no? Hemos visto desde inundaciones, fuegos, apagones y, por tanto, lamentablemente va a ser temas que cada vez pues, cobran más actualidad y que requieren de poner más recursos. El área se ha incrementado en los últimos 3 años, que ha pasado de tener un técnico que ni siquiera, ustedes lo saben perfectamente, que ni siquiera estaba dedicado exclusivamente a protección civil, sino que tenía otras obligaciones, a que ahora hay 2 técnicos, hay un soporte administrativo y un plan de ocupación, y seguiremos trabajando para ampliarlo. Una mejor dotación de medios, lo explicaba perfectamente el regidor, ¿no? El hecho de tener 2 vehículos nuevos, uno de ellos con un grupo electrógeno y con un depósito de agua, pues va a permitir también pues una mayor flexibilidad y poder actuar de manera más rápida y contundente. Y creo que es importante la aprobación de este documento, porque aparte que es obligatorio que tengamos pues un plan, bueno, el plan de los planes, que es precisamente este documento, que todo el mundo pues esté pues también que sea consciente de la situación que vivimos.
1: La proposta va obtenir el suport de tots els grups municipals i el document únic de protecció civil municipal, el DUPROCIM, va quedar aprovat inicialment per unanimitat, dotant Castelldefels d'una eina especialitzada i actualitzada per planificar, coordinar i gestionar les actuacions municipals davant de possibles situacions de risc o emergència. La sinistralitat viària a Castelldefels continua mostrant una evolució positiva segons les dades facilitades per la policia local. Durant el primer semestre de 2026 s'han registrat 153 accidents de trànsit i 81 persones ferides, una xifra que representa un descens del 5% respecte al mateix període de l'any anterior. Les dades també reflecteixen una reducció de la gravetat dels sinistres. Els ferits greus han passat de 8 a 6 persones, una disminució del 25%, i es manté la línia dels darrers anys, marcada per la reducció dels accidents i l'absència de víctimes mortals. Escoltem el Leo Piqué, sotsinspector de policia local.
7: Doncs sí, mira, val la pena remarcar de que al final l'esforç que s'està fent per part de policia local i d'altres estaments en aconseguir baixar la incidència d'accidents, doncs al final té un resultat possible, no? Que vull dir que és tangible i el veiem. Doncs el que sí que podem adelantar és que han caigut els accidents a Castelldefels, i sobretot el més important és que han baixat el nombre de víctimes greus, i evidentment no hem tingut cap mort, per sort, però els ferits greus ens han baixat molt, i d'això estem tremendament orgullosos, perquè és un dels objectius que es marquem cada any, d'aconseguir sobretot que no tinguem víctimes. Se fa un balanç i un estudi de tota la sinistralitat que estem patint al municipi, que per cert no se'n va molt lluny, no s'allunya de la que tenim a nivell global, a nivell de Catalunya i fins i tot a nivell del país. Doncs el que cal destacar és que finalment els col·lectius més vulnerables, estaríem parlant ara mateix de motoristes, ciclistes, patinets elèctrics, també estan entrant aquí amb força, i vianants que cada any, bueno, cada vegada que estic aquí insisteixo en intentar baixar aquest tipus d'accidentalitat, perquè l'accident del vianant sol ser greu.
1: Des de la policia local es valora positivament aquesta tendència, que atribueixen a les actuacions de prevenció, vigilància i sensibilització desenvolupades de manera continuada al municipi. Tot i la millora general de les xifres, els col·lectius més vulnerables continuen concentrant una part important de les víctimes. Durant els primers 6 mesos de l'any, la meitat de les persones ferides han estat motoristes, vianants, ciclistes o usuaris de vehicles de mobilitat personal. Els motoristes continuen sent el col·lectiu amb més persones lesionades, seguit dels vianants, els ciclistes i els usuaris del patinet elèctric. Un altre dels factors que continua tenint una incidència destacada en la sinistralitat és el consum d'alcohol i drogues. Les dades indiquen que el 14% dels accidents registrats durant el primer semestre de 2026 van estar relacionats amb la presència d'aquestes substàncies. Per aquest motiu, la policia local manté de forma regular les campanyes de control d'alcoholèmia i drogues, especialment durant els mesos d'estiu i en zones vinculades a l'oci nocturn. Escoltem el sotsinspector de la policia local, Leo Piqué.
7: Però no podem baixar la guàrdia mai amb les campanyes d'alcohol i droga. Les fem a qualsevol lloc, incidim més, evidentment, a les zones d'oci, no? A les sortides i demés, i tenen un paper molt dissuasori també. La intenció que tenim en les campanyes d'alcohol i droga no és de cazar a nadie, no? Com diu la gent, sinó que intentem és que la gent se n'adoni que quan se surt no se pot veure, perquè el perill que està portant a ells mateixos o a un tercer són brutals i no ens ho podem permetre. El balanç és positiu, i a la millor també dintre les dades que hem dit abans de que han caigut els accidents greus, doncs també ve una part important per a aquestes campanyes que estem fent durant tot l'any. El que passa que ara a l'estiu incidim més.
1: A més de la tasca de control, els responsables policials destaquen la importància de la conscienciació ciutadana. Segons apunten, en els darrers anys s'ha produït un canvi progressiu en els hàbits de la població respecte al consum d'alcohol i drogues abans de conduir, una evolució que també contribueix a la reducció d'accidents més greus.
7: La veritat és que si féssim un balanç de fa 7, 8, 10 anys fins ara, és evident que hi ha un canvi cultural important en aquest sentit. Això no vol dir que s'acabi, perquè hi ha gent que consumeix i hi ha gent que agafa el cotxe, però evident cada vegada menys, i sí que hi ha un canvi cultural important en aquest sentit. La gent comença a estar conscienciada de que no se pot conduir amb aquestes condicions de consum d'alcohol o drogues. I aquest és el nostre objectiu, evitar que hi hagi consum i que hi hagi consum, evidentment, però que no hi hagi conducció, que no hi hagi cap risc a cap ciutadania.
1: Pel que fa als punts amb més accidentalitat, l'Avinguda de la Constitució encapçala la llista amb 13 sinistres durant el primer semestre de l'any. La segueixen el Passeig Marítim i l'Avinguda del Canal Olímpic amb 7 accidents cadascuna. La policia local assegura que continuarà treballant en la prevenció de conductes de risc, en el reforç dels controls i en les accions de sensibilització amb l'objectiu de seguir reduint tant el nombre d'accidents com la seva gravetat i avançar cap a una mobilitat cada vegada més segura a Castelldefels.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs dels principals titulars de la jornada d'avui, dimecres 29 de juliol a Castelldefels. Actualitzat el reglament del Consell d'Educació Municipal amb el suport unànime del ple. El ple municipal de Castelldefels ha aprovat inicialment el nou reglament del Consell d'Educació Municipal, una actualització que substitueix el text vigent des de l'any 1990 i que adapta aquest òrgan de participació als reptes educatius actuals de la ciutat. Castelldefels reforça la seva preparació davant d'emergències amb l'aprovació inicial del DUPROCIM. El ple municipal de Castelldefels ha aprovat inicialment el document únic de protecció civil municipal, l'eina que estableix els protocols i l'organització i els procediments d'actuació davant de possibles emergències que puguin afectar el municipi. Baixa la sinistralitat viària a Castelldefels durant el primer semestre de 2026. La sinistralitat viària continua mostrant una evolució positiva. Segons les dades facilitades per la policia local, durant el primer semestre de 2026 s'han registrat 153 accidents de trànsit, 81 persones ferides, una xifra que representa un descens del 5% respecte al mateix període de l'any anterior. Ara sí, amb aquest recordatori dels temes que han marcat l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat el control tècnic i us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: A fons.
1: Avui la fons és una mica diferent. No parlarem d'un projecte municipal ni d'un gran equipament, sinó del talent que tenim a casa. El nostre convidat és un jove de Castelldefels que acaba de finalitzar els seus estudis de disseny de moda, presentant un treball final de grau molt especial, una col·lecció d'autor que combina art, arquitectura, escultura i moda contemporània. Ara aquest projecte pot fer un pas més perquè està treballant la possibilitat de presentar la seva col·lecció en una desfilada aquí a Castelldefels. En aquest espai d'ara, de Ràdio Castelldefels, coneixerem què hi ha darrere de la seva obra, com ha estat el procés creatiu i què significaria poder presentar-la davant del públic de la seva ciutat. M'acompanya als estudis Axel Aissa. Axel, benvingut, bon dia.
2: Hola, gràcies.
1: Què tal estàs?
2: Molt bé.
1: Tot just em comentaves que la setmana passada havies fet ja l'acte de graduació, així que sí. Ja ets dissenyador.
2: Oficialment, sí.
1: Molt bé, doncs abans de parlar de la col·lecció, presenta't una mica. Qui és Axel Aissa? Quan vas descobrir que volies dedicar-te al món de la moda?
2: Bé, pues, realment ho he sabut sempre. O sigui, crec que ha sigut com una intuïció que he tingut sempre i la veritat és que no ha sigut algú que he hagut de decidir com a tal, sinó que ha sigut algú que sabia que volia fer.
1: Uh-huh. Quan una persona decideix dedicar-se a la moda, potser per la resta de persones que no hem estudiat o que no hem sentit com ens explicaves ara, no? aquesta vinculació amb el disseny de la moda, podem quedar-nos només amb la part creativa. Però què hi ha? Què és el que implica realment estudiar disseny de moda?
2: Bé, doncs això també és una cosa que vaig descobrir jo a l'hora que vaig estudiar, perquè clar, és el que et deia, hi ha una part molt innata, no? A la persona de voler crear d'alguna manera creativa, però després tot el que hi ha darrere de la veritat dedicar-se a això i fer la carrera és un procés de lo millor bastant molt challenging, per dir-ho així, no? Suposa també pues, portar un extrems que potser no pensaves que anaves a arribar, però al final jo crec que és gratificant.
1: Sí, jo crec que una altra de les lectures que fem les persones no dins del sector del disseny de la moda és que és un món molt competitiu i a l'hora també de presentar una col·lecció són molts nervis, has de coordinar molts aspectes, molt més enllà a part de la teva pròpia feina com a dissenyador, com a creador del que s'està exposant en aquell moment.
2: Sí, bueno, al final, clar, quan un posa tota la seva feina en un treball, al final també és algo que ve molt personal, no? No és només com una feina tècnica, sinó que també una part com molt personal. Llavors, al final és un procés molt vulnerable, no només a nivell físic, per tot el que et deia abans, no? De tot el procés formal que requereix pues, molta intensitat i molt de treball a nivell físic, sinó que també és a nivell personal i emocional tot el que comporta, no? Mostrar-se de la forma més vulnerable a través del seu treball és, crec, una de les coses més boniques, però també complicades.
1: Uh-huh. I com diries que has evolucionat des de que vas començar, des de que l'Àxel va començar el primer any de carrera fins ara, que la setmana passada tot just ja acabes de sortir del forn?
2: Bueno, com tu dius, sí, acabo de sortir del forn i crec que també tinc una mica aquest idealisme encara pues, dels 20 anys, no? D'acabar de sortir, de pensar que el món pues et rebrà amb braços oberts, però ja la carrera ha començat a veure una mica que s'ha de lluitar molt a la vida i crec que això ha sigut com un primer pas que ha mostrat una mica el que pot ser i segurament serà la resta de la meva carrera, però alhora també amb molta il·lusió perquè és que no estaria fent una altra cosa, o sigui que és això.
1: Uh-huh. I de la carrera hi ha algun professor o alguna experiència que t'hagi marcat especialment?
2: Sí, va haver un professor que a segon vaig xocar una mica. Jo vaig venir sense absolutament cap tipus de formació ni res, llavors jo donava per fet que a la universitat se m'ensenyaria certes coses i no va ser així, o potser el tipus d'ensenyament no va ser el que jo m'esperava, i va haver un xoc bastant fort amb aquell professor i malentesos, no? I sobretot quan ets tan jove, a vegades quan et trobes en una situació tan hostil, o no hostil, però que surt de la teva zona de confort i no és com tu t'esperaves, però després amb el temps acabes, vaig tenir aquí el profe fins i tot de tutor del TFG i m'ha acompanyat fins al final i li tinc molt de carinyo per això, perquè m'ha reconegut tota la feina i ja ens hem arreglat.
1: D'aquí ja em sorgeix un dubte, perquè clar, jo recordo quan vaig fer el meu projecte final de grau que jo vaig triar una mica qui podia ser el tutor. Tu en el teu cas no vas poder triar, va tocar...
2: Sí, no, o sigui, no, que jo volia aquest profe, i de fet ho vam parlar, però allà som bastant... són bastant específics amb el tema de, bueno, a tu te pot agradar algú, òbviament també miren que sigui un profe amb el que tu t'entenguis, no? No t'agafaran algú amb qui és, la comunicació no funciona, però per tipologia de projecte, ja et dic, també com a nivell personal, teníem un punt que xocàvem, però alhora també ens enteníem, i jo crec que precisament aquesta dinàmica va ser la que entre els dos vam dir que havia de ser el meu profe.
1: Vau poder trobar un bon balanç aquí,
2: sí,
1: en aquest,
2: exacte,
1: punt, i t'ha ajudat en aquest treball final de grau, que tot just és el que ara entrarem a comentar també, perquè porta un títol molt suggeridor, del no res, tot.
2: Sí.
1: D'on neix aquesta idea?
2: Bueno, venia una mica de tota la inspiració de la col·lecció, tots els artistes que hi havia darrere, que sorgien molt d'aquesta necessitat en un món que està tan ple d'informació i de càrrega i de soroll, pues, partir des del minimalisme més gran i l'essencialització i crear a partir d'allà, no? No de com afegir, sinó de precisament tornar a l'origen, tornar enrere i des d'allà reconstruir.
1: I un altre concepte poc habitual en moda, el buit, és un altre dels temes també que trobava al llarg del teu projecte de final de grau. Per què triaves el buit? Què et permet explicar què és el que volies abordar? És que hi ha com tot un seguit de conceptes,
2: sí,
1: que abordes en aquest projecte que són molt profuns.
2: A veure, doncs mira, realment no és per res, però el buit es parla bastant. És un concepte molt abstracte i precisament per això la gràcia és com ho tracta cada persona, no? Perquè al final d'algo abstracte també, doncs, hi ha una subjectivitat. En el meu cas, jo el vaig interpretar més des de la part més visual, no? Com vaig tractar després les formes i les siluetes i la forma del patronatge i tot aquell procés més tècnic, diguéssim, no? Del disseny, no tant a nivell com conceptual.
1: També hi havia referències a l'escultura, a l'arquitectura modernista, als paisatges mediterranis. Com conviuen totes aquestes disciplines dins d'una col·lecció de moda?
2: Sí, hi ha una inspiració molt eclèctica, però jo crec que al final té sentit. Jo crec que, bueno, com a artista el que fa un és representar les inquietuds que té, però sempre venen influenciades moltíssim amb, pues, les circumstàncies a nivell social, culturals i dels temps en els que toca viure per l'època en la que has nascut. I al final, com tu comentaves, els paisatges mediterranis és on m'he criat, l'escultura, l'arquitectura també són elements que, vulguis o no, pues, conviuen amb la forma en la que es representa, pues, tota la història, i crec que allò és superinteressant i també m'ha ajudat molt a crear les siluetes i les formes de les peces de la col·lecció.
1: El teu portfoli, com a referències artístiques, creaves també un mapa mental amb mencions a Henry Moore, Subirachs, Picasso o Tàpies entre les teves inspiracions. Jo aquí arribava a un moment de dubte de com és el procés per arribar a dissenyar una col·lecció. Comences amb algunes idees per una peça, comences amb un marc general, comences amb la inspiració d'aquestes referències. Com és tot plegat?
2: Molt bona pregunta. Pues mira, jo la cosa és que no sóc una persona que vaig molt a... Tinc una idea molt clara d'això és el que vull parlar, no? Sinó que tiro molt més per lo visual i lo estètic, però realment hi ha una intuïció, com et parlava abans, d'algú que tu vols explicar. Llavors, una cosa que vaig treballar molt a la universitat va ser, doncs, precisament com trobar la forma de que sigui del revés, no? O sigui, com trobar inspiracions i referents que m'ajudin a comunicar totes aquestes inquietuds que no sé verbalitzar en paraules, i que em permetin justificar d'alguna manera, doncs, tots aquests interessos més a nivell de visual, no? I estètic, amb una base, no, que consolidi, pues, tot això a nivell com més conceptual.
1: I dins de tot aquest procés, estem parlant del treball de final de grau, ens deies que tenies aquest acompanyament també d'un professor per part de la teva universitat, que, per cert, ara faig un incís, no hem concretat exactament on has pogut fer els estudis, ha estat aquí a Barcelona.
2: Sí, a la Universitat Bau, a Poblenou.
1: Molt bé. I dins de tot aquest treball de final de grau, que entenc que s'ha fet també un acompanyament i tota aquesta part, això que comentàvem d'aquestes inspiracions, com plantejar-te el fil conductor, que serà el fil conductor de les peces que creïs per crear aquesta col·lecció definitiva, quin és el paper que ha tingut també el tutor i la universitat? Com es fa un acompanyament en aquest tipus de projecte?
2: Pues la veritat és que va ser molt empàtic, en el sentit de que es va donar molt recolzament a entendre realment el meu perfil i, bueno, el meu perfil, el perfil de cadascú, no? Però em refereixo a que han sigut bastant atents amb que cada alumne, pues, sigui molt honest i faci realment un treball del que, pues, que parli d'algú que realment li interessa i que el representi, no? Perquè al final és el treball final, llavors com treball final és molt important com a culminació de tota aquesta carrera, pues, representi d'una forma el més exacta possible en el moment, clar, les inquietuds de cada alumne. Llavors, en aquest sentit, va ser més ajuda d'això, no? Quan parlava abans, com intentar, pues, juntar totes les referències i els interessos de forma que tingui sentit i doni un treball correcte.
1: Doncs hem parlat d'aquest procés creatiu i una vegada que ja tens el procés creatiu finalitzat, arriba el moment de posar-te ja amb la confecció. Sí. Com és aquest següent passa i quantes hores hi ha darrere de cada peça?
2: Moltes més de les que gens pensaria. Sí, és un procés molt caòtic, la veritat. La meva mare, que està aquí, ho sap molt bé perquè està farta d'escombrar fils. Qualsevol persona que estudiï moda ho serà. Són hores i hores sense dormir, de no viure, d'estar a casa tancat. Però bueno, és la part més manual, et pot agradar menys o més, però al final és una part del procés igual d'important i que al final també, pues, et forma més.
1: Hi ha marges dins de... Una vegada que has fet ja la fase creativa i tu ja tens el teu disseny, no? Com veiem aquí també el projecte final de grau, amb els dibuixos, amb tot, tot enllaçat, totes les idees, quan arriba a la confecció t'has trobat o et podries trobar que alguna cosa dius això no m'encaixa i has de canviar, has de tornar a refer alguna part del projecte, del projecte de la peça concreta, vull dir.
2: Sí, sí. Pues mira, jo soc molt obsessió en aquest sentit, amb que jo ja tenia molt clares com volia que siguin les peces, inclús abans que es cusin. En aquest sentit no dono molt de marge a la creativitat en el sentit de, bueno, pues que passi el que hagi de passar, no? Per lo general, dono gràcies, entre cometes, perquè no és algú dolent, no?, que passi això que has comentat. No hi ha hagut molts canvis en el moment que ja estava cosit i segut, però sí que hi ha hagut moments que hi havia peces que potser, pues, en els fittings tu les tenies plantejades d'una manera i després al provar-les amb el profe, pues, t'han donat potser una alternativa de dir-ho, i si ho deixem així? I al final, pues, a última hora decidir que es queda així, no?, i que es queda ja per la part final. Però quan ho vaig cosir ja estava tot així i es va quedar... tal com estava.
1: Acabes de dir la paraula fittings, així pels nostres oients, una mica què vol dir aquesta paraula?
2: Pues el fitting és simplement provar el prototip de lo que serà la peça final sobre un model i veure, pues, més o menys, no?, totes les siluetes i tots els arreglos que s'hagin de fer abans d'allà, pues, passar a la tela final.
1: I de les peces que has creat, quina diries que ha estat la més complicada?
2: Cadascuna ha tingut la seva complexitat, però et diria que la peça que he portat avui, la jaqueta, ha sigut una de les que m'ha donat més guerra, perquè és una peça molt totxa. És molt totxa i va ser també molt guarro, perquè la vaig pintar amb vernís de fusta i per cosir això va ser horrible, perquè era pell, estava duríssim, se'm van trencar 40.000 agulles i a nivell de silueta també vaig fer molts fittings. O sigui, que sí, diria que la jaqueta...
1: I també seria, compartiria posició amb la que més orgullós estàs dins de la col·lecció, per tota aquesta complexitat que mencionaves?
2: Sí, no vull deixar de banda tampoc les altres peces, perquè també me les estimo, però la jaqueta sí que va ser molt... O sigui, sí que m'agrada molt. Sí.
1: M'acaba de sonar, perdona, Axel, no és digues. Que justament m'acaba de sonar com si les peces per tu tinguessin també un ànima. Com
2: sí.
1: Si fossin...
2: Sí, perquè, o sigui, són mini idees que tenia... I clar, tu imagina't les idees que tens al principi, ho has de tot filtrar en 6-7 looks. Llavors és com, li has de donar moltes voltes i has de donar-li com espai a el que més t'agrada. I llavors per mi és com los hijos, todos son igual de importantes, cada uno es único i ahí están, saps?
1: Molt bé. Doncs insist també per les persones que ens estiguin escoltant que aquesta jaqueta que mencionaves l'has portat, després et farem una fotografia i la podran recuperar a l'story que publicarem a l'Instagram de la ràdio, així que podran veure i conèixer la teva col·lecció. A més que tens també un perfil d'Instagram on estan totes les fotografies perquè puguin veure no només la jaqueta, sinó la resta de peces.
2: Sí.
1: Doncs amb això m'agradaria passar ja a aquest acte, a aquest esdeveniment que estàs en procés de veure si es fa realitat, una desfilada a Castelldefels, que arribi aquest torn que el projecte surti d'aquest àmbit formatiu, d'aquesta presentació d'un projecte final de grau i que arribi al públic. Entenc que deu ser un moment molt il·lusionant i que és una, bueno, que si surt endavant serà un gran èxit també per començar, perquè tot just acabes de graduar.
2: Clar.
1: I que puguis tenir una desfilada.
2: Clar. Sí, sí, no, és el que dius. O sigui, al final, com a veí de Castelldefels, fa molta il·lusió començar per el poble, bueno, ciutat, que t'ha vist créixer i, com parlava abans, el meu entourage sempre m'inspira moltíssim. Llavors, Castelldefels forma part del treball, igual que el treball forma part de Castelldefels. Llavors, presentar-ho aquí, òbviament és un honor i em fa molta il·lusió.
1: Uh-huh. I com t'imagines aquesta desfilada? O comencem, com t'agradaria? A màxims, anem a màxims. Com t'imaginaries la desfilada del projecte que has estat treballant amb tant d'amor i tanta il·lusió?
2: Me l'imagino en un lloc salvatge, a la platja, algun lloc que d'alguna manera es pugui representar el paisatge, sí, natural. Preguntes un lloc en concret?
1: No, en general una mica el que t'imagines. Com t'imagines el lloc on desfilar, bueno, la música?
2: Sí. Pues com parlàvem abans, que té molta inspiració també pues, de l'entorn, de l'arquitectura, l'escultura, jo crec que l'espai és molt important. Llavors, com et comentava, algun espai natural ho veuria. La música, pues, una música que acompanyés també una mica, no sé com anava a nivell de paraules a explicar la música, que m'imagino, però no m'imagino un hard techno tampoc d'aquests que ficarien a la Fashion Week, perquè crec que no encaixaria, però alguna cosa sí que també animi i acompanyi l'espai i l'ambient, més o menys així, i alguna també manera de que caminin els models d'una forma no convencional, sense que tampoc sigui algun molt estrany, vull dir, mm-hmm. alguna així. Mm-hmm. No ho he pensat molt, perquè encara estic amb el procés, però...
1: Tot just esteu començant a comentar-ho i veure aquestes possibilitats, sí. Per veure si és possible arribi aquí a Castelldefels la teva desfilada. El que sí que vas fer ja és la desfilada de presentació del projecte.
2: Sí.
1: Això sí. I com va ser aquesta desfilada?
2: Pues molt emocionant, la veritat. Estava una mica disassociat, perquè quan portes tants mesos amb una cosa estàs cremat, però alhora també estàs molt orgullós, no? Llavors, clar, quan arriba el dia no t'ho creus, perquè dius, ostres, 5 anys de la meva vida culminen aquí, no? I també veure tots els meus companys i la seva feina ha sigut una experiència molt enriquidora com a dissenyador i com a persona. O sigui, és preciós veure com tantes persones que tenen una il·lusió es junten a celebrar aquest treball i aquesta il·lusió en un esdeveniment. Llavors, també els meus models me'ls estimo moltíssim també i m'han acompanyat i han sigut super amables i oberts amb mi, o sigui que... Molt agraït, molt agraït.
1: Uh-huh. I ara que menciones els models, com és aquesta coordinació amb els models? Com funciona?
2: Pues bona pregunta. Buscant-se la vida. Gràcies a Déu, avui en dia existeix una cosa que es diu Instagram. Llavors, pues, vas obrint a la gent. Escrivint, perdó. Uh-huh. A vegades coneguts de coneguts, no? Amics, si t'encaixen també pel perfil, agències de models, vull dir, no hi ha un procés... Exacte, no es va donar a la universitat tampoc un lloc en el que buscar, o sigui, cadascú una mica doncs, va anant fent pel seu compte.
1: I buscant col·laboracions voluntàries, entenc.
2: Sí, això la veritat és que sí, perquè clar, quan comença un, doncs, òbviament no té el budget, no? El pressupost que tindria una empresa professional, llavors ja se sap que una mica doncs, la gent que fa això ho fa doncs, també com a forma de col·laboració, no? com un favor. I també hi ha un exchange, perquè a vegades també els models doncs, també els interessa tenir també fotos per integrar-les al seu portfoli per les seves carreres de models o el que sigui. O sigui, també és una mica doncs, com un exchange, no? Que es fa al principi quan tens el que tens i es fa el que es fa.
1: Uh-huh. Treballar en aquest intercanvi, que hi hagi guanys en els dos costats.
2: És parlar-ho, sí, i arribar a un acord, però...
1: Uh-huh. I quantes persones van col·laborar amb tu sent models?
2: Les finals... 7, 8, però han estat implicades moltíssimes persones en el procés, com et deia, hi havia fittings, hi havia proves, hi ha hagut companys i companyes que, pues, pel que sigui, si aquestes persones que no estaven disponibles en aquests fittings havien de venir i cobrir, no? Aquestes persones que havien de posar-se la teva roba, llavors moltes persones.
1: Uh-huh. Doncs m'agradaria acabar ja l'entrevista amb aquesta mirada al futur, preguntant-te, i ara què? Més enllà d'ara mateix, òbviament, ja hem parlat d'aquesta desfilada que estàs en procés, que
2: sí,
1: esperem
2: sí,
1: que tot
2: allà.
1: Surti bé, però sí, mirant-ho massa allà...
2: Pues la pregunta maldita, no?, de quan et gradues, pues no ho sé. La veritat és que no ho sé, i si et soc sincer, no em preocupa, o sigui, no em preocupa. Òbviament em preocupa el meu futur, no?, però em refereixo a que estic oberta, que el que hagi de venir vingui, i òbviament estic pues, provant de buscar-me la vida, no? La veritat és que... Ara estic pues, una mica oberta al que està venint, òbviament intentaré buscar-me una feina i així com a mirant més al futur, pues, algun dia m'agradaria obrir la meva pròpia marca i poder pues, portar aquesta roba pues, a nivell d'una escala pues, més gran.
1: Mm-hmm. Ara ja també pensant una mica en el talent jove, el talent emergent de la ciutat, si ens està escoltant algun jove que té interès en el món del disseny o en altre sector també, però que es planteja que és un món competitiu, això jo no ho puc fer, prefereixo tirar alguna cosa més convencional, quin seria el teu missatge?
2: Home, el d'això no ho puc fer, algo més convencional, jo crec que hi ha dificultats en tots els àmbits dels treballs. Òbviament l'art és diferent, però et diria que... És que jo en el meu cas ja et dic, com és una cosa molt vocacional, jo crec que si una persona... O sigui, és normal estar confós o confosa, però crec que si de veritat tu vols fer una cosa, no hi ha dubte. O sigui, has de fer-ho i tirar a lo màxim, perquè no hi ha una altra. Llavors, el procés és òbviament complicat, a mi encara em queda molt per davant, però animaria a qualsevol persona que estigui escoltant que si té un somni, pues, que lo persiga. Vamos, és una... muy corny, però és la veritat. O sigui, ja...
1: Si d'aquí, posem pel cas, si d'aquí a 10 anys tornessis a seure aquí a Ràdio Castelldefels per fer una nova entrevista, què t'agradaria haver aconseguit?
2: Pues... El que et comentava, jo crec...
1: La teva pròpia marca.
2: Sí.
1: No?
2: Sí, clar, idealment m'agradaria doncs, poder viure d'això, la veritat. Durant el procés, a lo millor treballar per algú, no? Per també formar-me més, perquè crec que és molt important estar en el sector, però somiant, doncs, sí, en 10 anys m'agradaria poder estar portant tota la meva pròpia marca, perquè crec que tinc una visió molt clara i m'agradaria doncs, portar-ho a lloc i que es pugui fer, sí.
1: Ja com a tancament, així una mica diferent. Estava pensant que per moltes persones els nostres referents o quan pensem en moda, doncs ens quedem també precisament, feia poc estrenaven la segona part del Diablo Viste de Prada,
2: sí.
1: O estava també Emily in Paris, on hem pogut veure també desfilades,
2: sí.
1: Què té de real tot això? Les has vist? Que potser no...
2: Emily in Paris no, perquè he vist coses però em fa molt de pal. Però el Diablo Viste Prada 2 sí, i et diria que és... De real, jo diria que poco y menos. O sea,
1: com passa sempre, no? A la ficció és
2: clar,
1: ficció.
2: Clar, o sea, és la ficció, però per això està la ficció, per fer-te somiar, però bueno, ja se sap.
1: Doncs amb això ja, Axel, acabem la nostra entrevista. Amb aquesta mirada positiva esperem que aquest estiu puguem conèixer de prop i que tota la ciutadania pugui veure la teva col·lecció, que la puguis compartir. Entenc que, com dèiem, doncs seria una fita molt important i tot just per començar empenta la teva carrera professional ja, passar de l'àmbit formatiu a la carrera professional. Amb això et desitgem molta sort i encerts des d'aquí, des de Ràdio Castelldefels.
2: Moltes gràcies.
1: I seguirem pendents de la teva trajectòria.
2: Gràcies, Estefania.
1: Que vagi tot molt bé.
2: Merci.
0: A fons. Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
1: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Can't tell.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
2: Al 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

Bona tarda a tots i benvinguts a una nova edició del Poder de les Cordes. Avui el viatge el fem ben a prop a la música de casa nostra, cançons que han marcat una generació i que continuen ressonant com himnes. Som-hi! Obrim camí en una cançó que ja és patrimoni del nostre país, Camins de Sopa de Cabra.

0: seguint en Sau, el tren de mitjanit, un viatge de música i records.
1: Entro aquí.
2: Vale, però vols provar això de fer una frase o no?
1: Però no sé, de fer això, no?

El poder de las cuerdas. Els gossos es porten ara un horitzó diferent, un nou paisatge.

Soy Kiko Chispas y estoy aquí para haceros sentir el poder de las cuerdas. Seguim amb els gossos, aquesta vegada amb Triada, una cançó que ens fa mirar endins.

i en aquesta cançó diem fins aviat. Gràcies per acompanyar-nos. Això ha estat El poder de les cordes. Avui hem recorregut el nostre país a través de les seves cançons, les que han marcat moments i continuen sonant amb força. Bona nit i fins la propera.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimecres 29 de juliol. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. Actualitzat el reglament del Consell d'Educació Municipal amb el suport unànime del ple. El ple municipal de Castelldefels ha aprovat inicialment el nou reglament del Consell d'Educació Municipal, el CEM, una actuació que substitueix el text vigent des de l'any 1990 i que adapta aquest òrgan de participació als reptes educatius actuals de la ciutat. Castelldefels reforça la seva preparació davant d'emergències amb l'aprovació inicial del DUPROCIM. El ple municipal de Castelldefels ha aprovat inicialment el Document Únic de Protecció Civil Municipal, conegut com DUPROCIM, l'eina que estableix els protocols, l'organització i els procediments d'actuació davant de possibles emergències que puguin afectar el municipi. Baixa la sinistralitat viària a Castelldefels durant el primer semestre de 2026. La sinistralitat viària a Castelldefels continua mostrant una evolució positiva. Segons les dades facilitades per la policia local, durant el primer semestre de 2026 han registrat 153 accidents de trànsit i 81 persones ferides, una xifra que representa un descens del 5% respecte al mateix període de l'any anterior. Comencem.

0: El ple municipal de Castelldefels ha aprovat inicialment el nou reglament del Consell d'Educació Municipal, conegut com el CEM, una actualització que substitueix el text vigent des de l'any 1990 i que adapta aquest òrgan de participació als reptes educatius actuals de la ciutat. La proposta pretén reforçar el paper del Consell com a espai de participació de la comunitat educativa i adequar-ne el funcionament a una realitat marcada per nous reptes com l'equitat educativa, la cohesió social, la convivència o el treball en xarxa entre centres, famílies i administració. Escoltem el Ramon Amador.
1: Avui portem a aprovació inicial el nou reglament del Consell d'Educació Municipal. El primer va ser del 90, amb petites modificacions, i crec que és important explicar que no estem parlant simplement d'un canvi administratiu, com les últimes modificacions, estem parlant d'actualitzar una eina de participació perquè respongui millor a la realitat educativa de Castelldefels avui. L'educació ha canviat molt durant aquests últims anys i també han canviat els reptes que tenim com a ciutat, l'equitat, la cohesió social, la convivència, l'acompanyament a les famílies, el treball en xarxa o el mateix programa de Pla Educatiu Entorn, que com sabem, la Generalitat posa en marxa aquest programa i l'Ajuntament s'encarrega de coordinar-lo perquè escoles, famílies, entitats i serveis treballen junts ajudant els nens i nenes per aprendre dins i fora de l'escola, no? Li diem Escola 360. Per això, aquest reglament reforça el paper del Consell com un espai de diàleg, de participació i de proposta, on la comunitat educativa pugui aportar idees i construir conjuntament les polítiques educatives del municipi. Voldria posar en valor que aquest text és fruit d'un procés de treball compartit. S'han recollit aportacions dels diferents sectors de la comunitat educativa, dels serveis tècnics, amb l'acompanyament del Diputació de Barcelona i també dels grups municipals que han volgut fer-hi aportacions. Crec que aquest és precisament l'esperit que ha de tenir el Consell: escoltar, debatre, consensuar i construir.
0: Durant el debat plenari, els diferents grups municipals van coincidir a valorar positivament el procés de revisió del reglament, que ha incorporat aportacions de la comunitat educativa i els representants polítics. Des d'Esquerra Republicana es va destacar especialment la incorporació al text dels objectius del Pla Educatiu d'Entorn, així com el reforç de la cohesió social, la lluita contra les desigualtats, la coeducació, la interculturalitat i la promoció de l'ús social del català.
2: Des d'Esquerra hem volgut contribuir amb una actitud propositiva. No es tractava només de modificar el reglament, sinó de reforçar un model educatiu de ciutat. Per això valorem molt positivament que s'hagin incorporat algunes de les aportacions que vam plantejar. En primer lloc, que el preàmbul faci un reconeixement explícit al Pla Educatiu d'Entorn, que no és un detall menor. Precisament el Pla Educatiu d'Entorn és una de les eines més importants que té Castelldefels per treballar conjuntament les administracions, els centres educatius, les entitats i la comunitat. Fa gairebé 20 anys que genera xarxes, suma esforços i crea oportunitats educatives més enllà de l'horari lectiu. També celebrem que en el reglament s'incorporin els objectius d'aquest Pla Educatiu d'Entorn, que és afavorir la cohesió social, combatre les desigualtats, impulsar la interculturalitat i la coeducació, reforçar l'ús social del català i enfortir la relació entre escola, famílies i entorn.
0: Per la seva banda, Movem en Comú Podem va mostrar la seva conformitat amb el nou reglament i va defensar una concepció més transversal i comunitària de l'educació, vinculada al model de ciutat educadora. La formació també va posar l'accent en la necessitat de continuar treballant per combatre la segregació escolar i reforçar la inclusió educativa.
3: Sincerament, no, que el pas de Consell Escolar Municipal a Consell d'Educació Municipal no és només un canvi de nomenclatura, sinó una evolució necessària cap a una visió més transversal comunitària de l'aprenentatge. Aquest reglament s'ajusta molt a la idea, no, de ciutat educadora, un concepte que Castelldefels té nom i cognoms, com tots sabem, especialment, no, la figura de la Maria Josep Udina, que ens va deixar l'any passat, aquí va ser gran impulsora d'aquesta visió a la nostra ciutat i sempre aprofitarem per fer-li un record quan tinguem ocasió. Ella va ensenyar que l'educació no acaba a les parets de l'escola, sinó que s'impregna a tot l'espai públic i social. Ens complau veure que s'han recollit en el text, ha fet un repàs la senyora Borque, no? Especialment arran de les de les reunions de la comissió redactora i amb objectius que des de Movem han estat i són irrenunciables, com són la lluita contra la segregació escolar i socioeconòmica. El SEM ha de ser l'eina per garantir aquesta equitat i el seguiment de la distribució de l'alumnat, garantint que cap infant es quedi enrere per motius de vulnerabilitat. L'escola inclusiva i la proposta d'escola-institut inclusiva pensem que ha de ser central i ha de passar també per Consell Escolar Municipal per aconseguir un equilibri i un consens a la comunitat educativa que atengui també les necessitats i les visions de tots i de totes.
0: El PSC també va donar suport a la proposta, destacant el procés d'elaboració que ha permès recollir les aportacions dels diferents sectors de la comunitat educativa i que el text incorpora aspectes considerats essencials pel funcionament del Consell. Escoltem el seu portaveu, Cristian Aguillón.
4: En principi, nosaltres vam deixar que dintre del SEM, quan es debatia, vam deixar a tots els membres que es posessin, que donessin les propostes, perquè creiem que ha de ser un espai on la comunitat pugui donar les seves idees i el seu parer sense aquesta ingerència política, tot i que realment creiem que ho han fet molt bé, i que el nou reglament incorpora les millores que nosaltres creiem que són positives, com ben han explicat els meus companys, aquesta integració de l'entorn, el tema de la ciutat educadora, vehicular la llengua catalana dintre de les escoles. Si bé és cert, hem de recordar que aquest reglament és precisament per fer per tenir el funcionament del Consell d'Educació Municipal. Llavors entenem que s'han recollit totes les mesures que des del Partit Socialista entenem que són molt importants.
0: En el torn de tancament, el regidor d'Educació va agrair la participació de tots els grups polítics i dels diferents col·lectius que han contribuït a la redacció del document, un procés que ha desenvolupat al llarg de gairebé tot un curs escolar amb l'objectiu d'assolir el màxim consens possible. L'escoltem.
1: Bé, doncs agrair tot el recolzament, perquè també tot el consistori, tots els partits han estat també representats per participar i treballar en el reglament. És un reglament que, com saben, ha trigat doncs, quasi tot un curs en poder redactar-lo. De fet, la Diputació, estàvem fent el tancament aquesta setmana i ens han comentat que hem sigut l'Ajuntament que més ha trigat, però per això, perquè personalment i també per tot el personal de l'àrea, doncs, han volgut doncs, obrir aquesta participació, obrir a totes les esmenes dels borradors, obrir doncs, més reunions també i perquè tinguin també en la representació, no només la participació, sinó en la representació de tots els col·lectius, una equitat que abans no hi havia entre la pública i la concertada, per exemple. Sobre la participació de l'alumnat, doncs, s'està treballant ja des de fa molt de temps en l'EPA, en el Consell de la Infància, en l'EPA, que és l'Espai de Participació Adolescent, perquè aquests infants, aquests joves, doncs puguin i jo tinc constància també que persones, infants que estan en l'EPA, estan també ja en consells escolars.
0: El nou reglament del Consell d'Educació Municipal va obtenir finalment el suport de totes les formacions representades al consistori i va quedar aprovat inicialment per unanimitat. El ple municipal de Castelldefels va aprovar inicialment el document únic de protecció civil municipal d'UPROCIM, l'eina que estableix els protocols, l'organització i els procediments d'actuació davant de possibles emergències que puguin afectar el municipi. El document, elaborat durant els darrers mesos per l'àrea de protecció civil i validat per la Generalitat de Catalunya després del corresponent procés de revisió, permet unificar en un únic instrument la resposta municipal davant de situacions de risc com incendis, inundacions, fenòmens meteorològics adversos o emergències d'altres tipologies. Durant la presentació del punt, el regidor de Protecció Civil, Marcos Soler, va explicar la importància d'aquesta eina per coordinar l'actuació dels diferents serveis municipals davant qualsevol situació d'emergència i va destacar el treball tècnic realitzat per fer possible la seva aprovació.
5: Aquest document realment el que tracta és de ficar en el moment que tinguem qualsevol tipus d'alerta que podem tindre el risc a un municipi com Castelldefels, és marcar les pautes de treball des de totes les àrees de l'Ajuntament. Per la situació geogràfica que té Castelldefels i pel tipus d'habitant, estem obligats per la Generalitat a tindre aquest document. Portem ja molts mesos des de l'àrea de protecció civil treballant. No vull confondre la data, però aquest document el vam entregar a finals d'any passat a la Generalitat. Ells han estat analitzant-lo i donant-li el vistiblau. Ara farà unes setmanes ens el van retornar amb un parell de retocs que tenien que fer. Creien convenient, van ficar, i aquí vull agrair als tècnics de Protecció Civil, tant al Javier com al Joan, el treball que han fet aquests dies per intentar portar aquest ple de juliol, ja que a l'agost no teníem, i com la situació actual que hi ha tant problema de risc, tant d'incendis com d'altre tipus, creien que era important portar-lo a aquest ple.
0: Durant el debat plenari, els grups municipals van coincidir a destacar la necessitat de que el document no sigui només una eina administrativa, sinó un instrument viu i útil per la prevenció i la gestió de les emergències. Des de Movem, la portaveu Candela López va remarcar la importància de desplegar i actualitzar periòdicament el document, així com de dur a terme simulacres i actuacions de coordinació que permetin garantir la seva eficàcia quan sigui necessari.
2: M'agradaria fer incidència en que avui no només hem d'aprovar aquest document, per nosaltres això hauria de ser un primer pas, sinó que en realitat hauríem de garantir que això no queda en un calaix, en una carpeta a l'ordinador, sinó que en realitat s'ha d'implementar, s'ha d'explicar, s'ha d'actualitzar periòdicament i sobretot s'ha de posar a prova. No? I això ho dic perquè no és que el vulgui fer servir perquè passin coses dolentes per fer-ho servir, sinó que preparar-nos bé amb tot allò que diu el document per si, no? Pues, lamentablement, hem de patir algunes d'aquestes emergències. No? I, per exemple, crec que és important doncs, que l'Ajuntament impulsi mesures com programes simulacres, no? Que és important doncs, anar a fer-ho de manera regular per veure doncs, com funcionen els serveis municipals, perquè tots els serveis municipals coneguin quines són les seves funcions, que reforci també aquesta coordinació amb els altres cossos de seguretat per veure que funciona bé i que s'ha de reforçar. I també crec que és important que la ciutadania sàpiga com ha d'actuar i per on rebre la informació. No? Per tant, crec que són elements que un cop aprovat aquest document s'haurien d'anar incidint, no? Perquè en realitat es pugui garantir que en el seu moment doncs, funciona bé i la informació arriba a tothom i tothom sap què ha de fer en aquell moment.
0: Per la seva banda, el portaveu del PSC, Jordi Planell, va felicitar els tècnics de Protecció Civil per la feina realitzada i va destacar que el nou DuproCIM incorpora una anàlisi de riscos més àmplia i actualitzada, incloent aspectes vinculats a les emergències aeronàutiques, sísmiques o les derivades dels efectes del canvi climàtic.
6: Felicitar la feina dels tècnics de Protecció Civil que, per la presentació que vam veure, porta molta feina darrere i jo, com a regidor de Protecció Civil, valoro molt aquest document. Me l'he mirat una miqueta per sobre i és molt complet i realment calia i feia falta perquè, a més de millorar l'anterior document que teníem, ha incorporat nous ítems com és temes aeronàutics, sísmics, inundacions, que calia reforçar perquè és el que comentava ara la senyora López. Tenim una realitat. La realitat és un canvi climàtic i cada vegada més tindrem ventades més fortes i tindrem episodis d'inundació més grans. I aquest document no és només un diagnòstic, inclou una organització nova municipal molt important, tindrà un organigrama més actualitzat amb total disponibilitat de totes aquelles persones que formen part d'aquest organigrama. Tenim persones que són backup d'altres, tot això s'ha de quadrar molt bé. Molt important que hem vist en aquest document, l'anàlisi de riscos. Si identifiquem riscos, podem treballar amb ells per tal de mitigar-los i evitar-los.
0: Des de Junts per Castelldefels, el portaveu Xavier Amate va posar en valor la tasca desenvolupada per la Regidoria de Protecció Civil i pels professionals que hi treballen, especialment davant l'increment de les situacions d'emergència registrades en els darrers anys. També va destacar la importància de continuar reforçant els recursos humans i materials del servei i de treballar en la consolidació del voluntariat de protecció civil.
7: És una de les regidories que pateix més. està pendent de les alertes, del telèfon, de si plou, de si fa vent, de si entren les alertes, de quina manera implica. Jo vull posar en valor aquesta regidoria i vull posar en valor les persones que des de fa molt de temps, i especialment el senyor Delgado, portant aquesta responsabilitat. En moltes ocasions, amb pocs medis, la majoria d'ocasions. Per això valoro l'esforç que s'ha fet i que s'hauria de fer de dotació de persones i de material perquè puguin fer aquesta tasca. Els ciutadans han de saber que Protecció Civil només es mobilitza quan hi ha un esdeveniment com els que d'alguna manera estem fent menció, com inundacions, ventades, nevades. Per cert, m'ha sorprès també un nou risc, que és el d'emergències aeronàutiques, que s'han fet alguns simulacres. I en aquest sentit, doncs, això, posar en valor aquesta tasca. I també m'agradaria parlar una qüestió que vostè ha anticipat i que és el tema del voluntariat. Sé el que suposa això. Com a regidor responsable durant el Glòria, la Dana i la pandèmia, va haver-hi un volum molt important de gent que volia col·laborar, però sí que és cert que han d'anar acompanyats.
0: En la seva intervenció de resposta, el regidor Marco Soler va coincidir en la necessitat de continuar reforçant l'àrea de protecció civil i va avançar que el consistori continua treballant per estructurar i potenciar el futur cos de voluntariat amb eines i recursos adequats.
5: I la veritat és que estem molt contents del rendiment que està tenint. Jo crec que l'àrea està tenint un augment molt, molt important. Creiem que igual té que créixer més, perquè tal, bueno, el que hem comentat, que a vegades tenim més inclemències i més problemes d'aquest, però bueno, crec que ja s'ha fet un gran esforç. I evidentment el tema del voluntariat, el que dieu, estem totalment d'acord, ho hem estat mirant, el que és cert que voluntaris, com diuen ara voluntaris, que estiguin ben encaminats. No? Llavors, la idea és fer un bon equip, una bona infraestructura, que puguin tutelar bé aquest voluntariat i estem treballant amb això. No sabem si podem ser molt aviat, però sí que s'està treballant en el tema del voluntariat, per el que diuen, que tinguin un bon espai, que tinguin vehicles, que tinguin una bona tutora, un bons tutors que els puguin acompanyar en tot els seus dies de feina. Però estic totalment d'acord amb el que heu dit.
0: El debat d'aquest punt va finalitzar amb la intervenció de l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, que va agrair la feina realitzada pels tècnics municipals, el regidor i tot el Departament de Protecció Civil. L'alcalde va destacar l'augment dels recursos destinats en aquesta àrea durant els darrers anys i la necessitat de continuar millorant la capacitat de resposta davant d'emergències cada vegada més freqüents.
8: En primer lugar, agradecer el trabajo que hacen los técnicos de Protección Civil, el regidor y todo el área, que creo que es importante, sobre todo en una actualidad donde vemos que lamentablemente siempre tenemos episodios que nos superan, ¿no? Hemos visto desde inundaciones, fuegos, apagones y, por tanto, lamentablemente va a ser temas que cada vez pues, cobran más actualidad y que requieren de poner más recursos. El área se ha incrementado en los últimos 3 años, que ha pasado de tener un técnico que ni siquiera, ustedes lo saben perfectamente, que ni siquiera estaba dedicado exclusivamente a protección civil, sino que tenía otras obligaciones, a que ahora hay 2 técnicos, hay un soporte administrativo y un plan de ocupación, y seguiremos trabajando para ampliarlo. Una mejor dotación de medios, lo explicaba perfectamente el regidor, ¿no? El hecho de tener 2 vehículos nuevos, uno de ellos con un grupo electrógeno y con un depósito de agua, pues va a permitir también pues, una mayor flexibilidad y poder actuar de manera más rápida y contundente. Y creo que es importante la aprobación de este documento, porque aparte es obligatorio que tengamos pues un plan, bueno, el plan de los planes, que es precisamente este documento, que todo el mundo pues esté pues también que sea consciente de la situación que vivimos.
0: La proposta va obtenir el suport de tots els grups municipals i el document únic de protecció civil municipal, el DUPROCIM, va quedar aprovat inicialment per unanimitat, dotant Castelldefels d'una eina especialitzada i actualitzada per planificar, coordinar i gestionar les actuacions municipals davant de possibles situacions de risc o emergència. La sinistralitat viària a Castelldefels continua mostrant una evolució positiva segons les dades facilitades per la policia local. Durant el primer semestre de 2026 s'han registrat 153 accidents de trànsit i 81 persones ferides, una xifra que representa un descens del 5% respecte al mateix període de l'any anterior. Les dades també reflecteixen una reducció de la gravetat dels sinistres. Els ferits greus han passat de 8 a 6 persones, una disminució del 25%, i es manté la línia dels darrers anys, marcada per la reducció dels accidents i l'absència de víctimes mortals. Escoltem el Leo Piqué, sotsinspector de policia local.
9: Doncs sí, mira, val la pena remarcar de que al final l'esforç que s'està fent per part de policia local i d'altres estaments en aconseguir baixar la incidència d'accidents, doncs al final té un resultat possible, no? Que vull dir que és tangible i el veiem. Doncs el que sí que podem adelantar és que han caigut els accidents a Castelldefels i sobretot el més important és que han baixat el nombre de víctimes greus i evidentment no hem tingut cap mort, per sort, però els ferits greus ens han baixat molt i d'això estem tremendament orgullosos perquè és un dels objectius que es marquem cada any d'aconseguir, sobretot, que no tinguem víctimes. Se fa un balanç i un estudi de tota la sinistralitat que estem patint al municipi, que, per cert, no se'n va molt lluny, no s'allunya de la que tenim a nivell global, a nivell de Catalunya i, fins i tot, a nivell del país. Doncs el que cal destacar és que, finalment, els col·lectius més vulnerables, estaríem parlant ara mateix de motoristes, ciclistes, patinets elèctrics, també estan entrant aquí amb força, i vianants que cada any, bueno, cada vegada que estic aquí, insisteixo en intentar baixar aquest tipus d'accidentalitat, perquè l'accident del vianant sol ser greu.
0: Des de la policia local es valora positivament aquesta tendència que atribueixen a les actuacions de prevenció, vigilància i sensibilització desenvolupades de manera continuada al municipi. Tot i la millora general de les xifres, els col·lectius més vulnerables continuen concentrant una part important de les víctimes. Durant els primers 6 mesos de l'any, la meitat de les persones ferides han estat motoristes, vianants, ciclistes o usuaris de vehicles de mobilitat personal. Els motoristes continuen sent el col·lectiu amb més persones lesionades, seguit dels vianants, els ciclistes i els usuaris del patinet elèctric. Un altre dels factors que continua tenint una incidència destacada en la sinistralitat és el consum d'alcohol i drogues. Les dades indiquen que el 14% dels accidents registrats durant el primer semestre de 2026 van estar relacionats amb la presència d'aquestes substàncies. Per aquest motiu, la policia local manté de forma regular les campanyes de control d'alcoholèmia i drogues, especialment durant els mesos d'estiu i en zones vinculades a l'oci nocturn. Escoltem el sotsinspector de la policia local, Leo Piqué.
9: Però no podem baixar la guàrdia mai amb les campanyes d'alcohol i droga. Les fem a qualsevol lloc, incidim més, evidentment, a les zones d'oci, no? A les sortides i demés, i tenen un paper molt dissuasori, també. La intenció que tenim en les campanyes d'alcohol i droga no és de cazar a nadie, no? Com diu la gent, sinó que intentem és que la gent se n'adoni que quan se surt no se pot veure, perquè el perill que està portant a ells mateixos o a un tercer són brutals i no ens ho podem permetre. El balanç és positiu i, a la millor, també dintre les dades que hem dit abans de que han caigut els accidents greus, doncs també ve una part important per a aquestes campanyes que estem fent durant tot l'any. El que passa que ara a l'estiu incidim més.
0: A més de la tasca de control, els responsables policials destaquen la importància de la conscienciació ciutadana. Segons apunten, en els darrers anys s'ha produït un canvi progressiu en els hàbits de la població respecte al consum d'alcohol i drogues abans de conduir, una evolució que també contribueix a la reducció d'accidents més greus.
9: La veritat és que si féssim un balanç de fa 7, 8, 10 anys fins ara, és evident que hi ha un canvi cultural important en aquest sentit. Això no vol dir que s'acabi, perquè hi ha gent que consumeix i hi ha gent que agafa el cotxe, però evident cada vegada menys, i sí que hi ha un canvi cultural important en aquest sentit. La gent comença a estar conscienciada de que no se pot conduir amb aquestes condicions de consum d'alcohol o drogues. I aquest és el nostre objectiu, evitar que hi hagi consum i que hi hagi consum, evidentment, però que no hi hagi conducció, que no hi hagi cap risc a cap ciutadania.
0: Pel que fa als punts amb més accidentalitat, l'Avinguda de la Constitució encapçala la llista amb 13 sinistres durant el primer semestre de l'any. La segueixen el Passeig Marítim i l'Avinguda del Canal Olímpic amb 7 accidents cadascuna. La policia local assegura que continuarà treballant en la prevenció de conductes de risc, en el reforç dels controls i en les accions de sensibilització amb l'objectiu de seguir reduint tant el nombre d'accidents com la seva gravetat i avançar cap a una mobilitat cada vegada més segura a Castelldefels.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs dels principals titulars de la jornada d'avui, dimecres 29 de juliol a Castelldefels. Actualitzat el reglament del Consell d'Educació Municipal amb el suport unànime del ple. El ple municipal de Castelldefels ha aprovat inicialment el nou reglament del Consell d'Educació Municipal, una actualització que substitueix el text vigent des de l'any 1990 i que adapta aquest òrgan de participació als reptes educatius actuals de la ciutat. Castelldefels reforça la seva preparació davant d'emergències amb l'aprovació inicial del DUPROCIM. El ple municipal de Castelldefels ha aprovat inicialment el document únic de protecció civil municipal, l'eina que estableix els protocols i l'organització i els procediments d'actuació davant de possibles emergències que puguin afectar el municipi. Baixa la sinistralitat viària a Castelldefels durant el primer semestre de 2026. La sinistralitat viària continua mostrant una evolució positiva. Segons les dades facilitades per la policia local, durant el primer semestre de 2026 s'han registrat 153 accidents de trànsit, 81 persones ferides, una xifra que representa un descens del 5% respecte al mateix període de l'any anterior. Ara sí, amb aquest recordatori dels temes que han marcat l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat el control tècnic i us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 12.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
0: RG, on vulguis i quan vulguis.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
6: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
7: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
8: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
9: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
10: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
11: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
10: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
11: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
8: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
12: Castelldefels, així som.

espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels. Castelldefels, així som.

0: Amics de Ràdio Castelldefels,
1: encara no heu sentit cap programa d'havaneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Castelldefels, així som.

Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Tots els dimarts de 9 a 2:15 de la nit.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som!

0: Seguim ara al magazín de Ràdio Castelldefels i posem el focus en unes dades que ens ajuden a entendre millor com es mou el turisme al nostre territori. El Lab Turisme de la Diputació de Barcelona ha presentat la tercera edició de l'informe de visitants als atractius turístics de la regió de Barcelona corresponent al 2025, amb una novetat important, un visor interactiu que permet consultar les dades per municipis, comarques i tipologies d'atractius. I aquestes dades deixen també una fotografia positiva per a Castelldefels. El Canal Olímpic es consolida com el segon atractiu turístic més visitat del Baix Llobregat, mentre que el castell és també el segon recurs més visitat de la comarca a la categoria de patrimoni arquitectònic. Per conèixer què hi ha darrere d'aquestes xifres, com es recullen, què ens indiquen i com poden ajudar els municipis a planificar millor les seves polítiques turístiques, saludem ara la Montse Giró, cap del Lab Turisme de la Diputació de Barcelona. Montse, benvinguda i molt bon dia.
1: Molt bon dia, gràcies.
0: Per començar, què és exactament aquest informe? Quin valor té per als municipis i als professionals del turisme?
1: Bé, sí, l'informe de visitants als atractius turístics de la regió de Barcelona que hem fet públic recentment des de Turisme de la Diputació és un recull de dades de freqüentació als principals atractius i recursos turístics de la regió de Barcelona que en aquest anàlisi no exclou la ciutat de Barcelona. Com deies, és la tercera edició d'aquest informe que enguany pues, mostrem en format interactiu. No? Ho hem fet amb una eina de visualització en línia que permet consultar a mida totes les dades des del 2018 al 2025. Per tant, tenim un històric de 8 anys respecte a aquestes dades i que es poden consultar per àmbit geogràfic, no? O sigui municipi, comarca o marca turística, per tipologia d'atractiu i per any de la dada. No? Per tant, es disposa de dades en quant a dimensió i territorialització d'aquests fluxos turístics. Uh-huh. Aquest exercici el que volem és fer transferència d'aquestes dades que venim recollint des del Lab Turisme des del 2011 i aquesta recollida es fa en col·laboració, cal dir-ho també, pues, en col·laboració amb els consells comarcals i els consorcis de turisme del territori que ens ajuden a fer aquesta recopilació de dades des dels seus territoris. No? I aprofito pues, per agrair aquesta col·laboració que fem amb els tècnics d'aquests ens turístics. No? I, per tant, per nosaltres la transparència de la informació és un dels nostres objectius que tenim en l'ADN com a administració pública posant en obert aquestes dades des de la Diputació per tots els agents del sector turístic i també per la ciutadania.
0: Montse, justament mencionaves que esteu recollint les dades des del 2011. Estem parlant que aquest informe és la seva tercera edició. En quin moment es va començar a fer l'informe i com ha evolucionat? Potser al principi eren dades més avançades cap a professionals, perquè ara l'interessant, i crec que és important remarcar d'aquesta eina, és que qualsevol ciutadà hi pot accedir també i comparar els municipis i l'evolució dels darrers anys.
1: Exacte. Nosaltres vam recollint aquestes dades des del 2011. Sí que és veritat doncs, que hem anat com a poc, no? Pues interactuant amb les diferents comarques per anar recollint aquesta informació que a nosaltres des de la Diputació ens costa més arribar. No? A través de les comarques és el nostre braç una mica de col·laboració amb el territori i hem anat pues, creixent, diguéssim, amb el volum de dades que tenim i ja fa 3 anys doncs, que vam començar a editar aquest monogràfic sobre els visitants als atractius turístics i l'havíem fet fins ara en format document, PDF, diguéssim, analitzant una mica comarca a comarca quins eren els principals atractius i per tipologies, etc. Però ara, bueno, doncs amb les eines que tenim a disposició avui en dia, doncs hem volgut donar un pas més enllà i tenir aquest visor més, que és com una eina més dinàmica, més interactiva, en obert, i que es pot trobar a la web del Lab Turisme i, per tant, a disposició de tothom, perquè cadascú cerqui la informació del seu interès a través dels diferents filtres que permeten

0: l'eina, no? Que pots triar doncs, l'any de les dades, que podem veure des del 2018 i, per tant, podem veure abans de la pandèmia, no? I com ha anat evolucionant una mica els fluxos per territoris i també doncs, per marca turística, pots seleccionar per marca turística, per comarca i a través d'un mapa interactiu pots filtrar també per municipi. I després el que dèiem de les tipologies de recurs. No? Hem identificat 8 diferents tipologies de recurs i també doncs, pots filtrar per aquesta tipologia. Així doncs, l'usuari pot anar això, jugant una mica amb les dades, consultar informació concreta que cerqui, però també veure tendències no? amb les tipologies de recursos, etc. No? Uh-huh. I pues això, hem afegit també pues, un llistat complet de tots els atractius analitzats, que en el 2025 són un total de 180, i veure pues, en una mateixa taula, per exemple, pues, tots els recursos, el nombre de visitants de tots aquests recursos i les variacions interanuals respecte als anys anteriors. No? Així, pues, no sé, un ajuntament en concret, una comarca que vulgui veure les dades del seu àmbit territorial o un operador turístic no? especialitzat en natura i vulgui veure quins són els recursos vinculats a la natura que estan tenint més interès en el nostre territori o fins i tot doncs, un estudiant o una universitat que estigui fent algun treball de recerca, etc., vinculat a l'activitat turística, doncs pot veure ja doncs, aquestes dades.
1: Mm-hmm. Ara que parlava de les tendències, parlem d'aquestes grans tendències del turisme a la demarcació. L'informe parla de més de 26 milions de visites al 2025. Quin retrat fan aquestes dades del turisme a la província de Barcelona?
0: Bé, doncs tenim una àmplia oferta d'atractius turístics. No? Com deia, són 180 els que estan analitzats en aquest informe, en aquest estudi, però són els principals, diguéssim, locomotores turístiques del nostre territori. No? Bueno, aquí el que cal destacar potser és que hi ha una certa concentració de recursos o atractius a les comarques de Barcelona. O sigui, dintre dels 180 recursos analitzats n'hi ha 107 que són d'aquest àmbit territorial, de les comarques de Barcelona, no? que és com un 60% sobre el total. I això inclús és més evident si en lloc de veure el nombre de recursos, mirem el volum de visitants d'aquests recursos i així tenim que el 78% del total de visitants es concentra en aquestes 6 comarques de Costa Barcelona. No? Podem veure també doncs, això, grans locomotores potents com són la Roca Village al Vallès Oriental, no? un recurs vinculat al shopping, el Parc Natural de Collserola, que està entre diverses comarques, el Viladecans d'Estail Aulets, que està al Baix Llobregat, o el Monestir de Montserrat. No? Que tots, només aquests 4 recursos ja sumen 18 milions de visitants. Per això podem dir que són com locomotores turístiques. També veiem doncs, una alta diversificació en quant a les tipologies d'atractius. Tenim, el que dèiem, 2 grans recursos vinculats al comerç, al shopping, que són centres comercials de perfil turístic. No analitzem altres tipus de centres comercials que donen servei més al resident, no? Però tenim 16 espais naturals, tenim gairebé 10 recursos vinculats al enoturisme, tenim 87 museus i col·leccions, tenim 48 recursos vinculats al patrimoni arquitectònic, 6 recursos vinculats al turisme actiu i esportiu i altres atraccions turístiques. Per tant, aquesta diversificació també està palesa amb les dades, no? Al final, quan agregues no? aquestes dades i fas aquest anàlisi per tipologia d'atractiu, doncs veus una mica aquesta diversificació en quant a tipologia de motivació turística.
1: Ens destacaves aquests atractius més visitats vinculats a les compres i als espais naturals. D'aquí, molt interessant aquestes dades que trobem al vostre visor, perquè per una banda el perfil turístic suma un total de 10,4 milions de visites i per altra els espais naturals que ens destacaves, Montse. En total heu analitzat, teniu dades de 16 espais naturals que apareixen a l'oferta del visor i sumen 9,9 milions de visitants. O sigui que la veritat, molts milions dins d'aquests 26 que estàvem parlant en general de 2025, i ens expliquen, com ens estaves dient també, aquestes preferències dels visitants. A partir d'aquí, m'agradaria passar al cas concret de Castelldefels, posar la lupa a la nostra ciutat. D'aquí, de Castelldefels, heu recollit dades de dos espais, estem parlant del Camp Olímpic i del Castell, amb unes dades especialment positives, també les destacàvem al principi, el Camp Olímpic es consolida com el segon atractiu turístic més visitat del Baix Llobregat, i el castell és el segon recurs dins de la tipologia de patrimoni arquitectònic. En aquest sentit, a més, també al principi, Montse, ens deies que agraïeu la tasca que feu amb el Consell Comarcal. Des d'aquí és des d'on també recolliu dades d'aquests dos espais de Castelldefels? Col·laboreu també amb l'Ajuntament? O com feu tota aquesta cerca de dades dels nostres espais, i si teniu previsió també d'incloure més espais emblemàtics de la nostra ciutat al visor?
0: Exacte, sí. Sí, aquest, destacava al principi aquesta col·laboració en la recollida a través dels consells comarcals, que són els que tenen al final més contacte, no?, amb el territori i amb els municipis, no? I ells ens ajuden a través també dels tècnics municipals de cada ajuntament, doncs aquesta recollida. La recollida es fa voluntària, és a dir, si nosaltres hem anat recollint i els diem, no?, que aquestes dades seran públiques, no?, que estem fent la recollida en global per tota la província de Barcelona i que es publicaran. Per tant, aquí recollim dades que voluntàriament cedeixen als diferents atractius que surten en aquest visor. Sí que és veritat que no es mostren els recursos atractius que tenen menys de 700 visitants, ¿vale? Aquest és un tema important també, perquè hi ha després tota una cua llarga d'atractius amb menys visitants, però que aquí no s'han inclòs per no fer la fotografia més gran, no? Tampoc es disposa, per exemple, de dades de platges, no?, que en el cas de Castelldefels, doncs, és un dels grans atractius, no? Però aquest és un recurs, un atractiu que és més difícil disposar de dades, no? No es disposa de dades així sistemàtiques de recollida i que siguin comparables amb la resta de platges de la costa de Barcelona, no? Sempre que recollim aquestes dades intentem homogeneïtzar el que és la recollida, que es faci amb els mateixos criteris, no? Sí que hi ha algunes platges que tenen sensòrica o algun tipus de control d'accessos, etc. Però el que no volem és posar dades que no estiguin contrastades o que siguin metodologies pròpies, no? Llavors, en el cas de les platges, i en el vostre cas en concret, doncs és important destacar això, que no hi ha dades de platges. I, per tant, tenim des de Castelldefels aquests dos recursos que ens han facilitat les dades, el Canal Olímpic, no?, que és aquest recurs categoritzat dins de la tipologia de recurs actiu esportiu, que ha rebut 240.000 visitants durant el 2025, un volum similar al de l'any anterior, però el més alt de la seva sèrie, des del 2018, com dèiem, i com deies tu també, és el segon atractiu de la comarca amb volum de visitants per darrere el Viladecans de Styles Outlet, no? I en el cas del Castell de Castelldefels, que és un recurs patrimonial, arquitectònic, ha rebut un total de 27.000 visitants, amb aquest creixement important del 27% respecte a l'any anterior. I podem dir, per exemple, que del total de recursos de patrimoni arquitectònic de tota la regió de Barcelona, que són 48, que s'han analitzat, el castell estaria en el número 8 dintre d'aquest rànquing, que no som molt partidaris de fer rànquings, però sí ajuda una mica a dimensionar una mica aquest recurs i la resta de recursos, no?
1: Ara que justament menciones que un rànquing pot ajudar a dimensionar, també com contribueix aquesta eina a avançar cap a un model de turisme sostenible? Com pot avançar també l'Ajuntament? Com li pot ajudar a prendre decisions en base a aquestes dades?
0: Bé, sí, principalment aquestes dades el que ajuden és, el que hem dit, dimensionar els fluxos turístics dintre d'un territori, com és la província de Barcelona, tan divers, no? A territorialitzar aquesta informació, o sigui, les dades estan geoposicionades i es poden veure doncs, per municipis i veure com, on es concentren aquests grans fluxos, no? La gent es desplaça, no?, per conèixer i visitar aquests atractius i aquesta visita sovint el seu impacte va més enllà de la pròpia visita al recurs, no? Pot quedar a dinar, pot anar a prendre un gelat o anar a la platja, no? Llavors, aquests impactes que poden generar aquestes visites de forma més indirecta, que a més són en termes econòmics, no?, cap a la restauració, per exemple, però també tenen un impacte social, cultural i ambiental, no? En aquest sentit, per exemple, com deies, en els espais naturals, arran sobretot de la pandèmia, no?, van veure augmentats els seus fluxos turístics, no? I ho estem veient any rere any. La gent va descobrir o redescobrir aquests espais prop de Barcelona, i la Diputació gestiona aquesta xarxa de parcs de la província i han vist la necessitat de controlar i monitoritzar aquests fluxos, les entrades, els accessos, els aparcaments, etc. No només perquè l'experiència del visitant sigui òptima, sinó també per preservar i conservar aquests espais verds, no?, que tenen molta pressió turística, concentrada, a més, molt en caps de setmana i festius, etc. No? Per tant, aquests exercicis ens poden ajudar doncs, a detectar punts calents de massificació, ens poden ajudar a planificar necessitats de serveis públics, com poden ser aparcaments, senyalització, serveis de neteja, etc. I també veure el que dèiem amb les tipologies de recurs, no? Veure una mica l'especialització d'un territori vinculat als seus recursos turístics, als seus visitants, no? Veiem, bueno, doncs, territoris més vinculats a l'enoturisme, altres que tenen un mix més genèric, no?, de tipologies de recurs, però bueno, això poden ajudar a veure la seva política turística. Per tant, eines com aquestes, no?, el que vol fer la Diputació és reforçar el suport als ajuntaments en el coneixement i la planificació de les seves polítiques públiques i bueno, i millorar pues l'impacte del turisme en la vida local, no? I la sostenibilitat una mica també del sector, no?
1: Ja per acabar, tot just acabeu de posar al servei del territori aquest instrument estratègic, però també m'agradaria demanar-te una mirada al futur, quin seria el següent pas del LabTurisme? Esteu treballant ja en incorporar nous indicadors o noves funcionalitats o ja m'estic avançant molt perquè, com dèiem, tot just acabeu d'estrenar aquest visor?
0: Bueno, la idea és aquest visor anar-lo actualitzant any rere any, que això bueno, ja suposa una feina de tercer, no? Perquè creiem que té un valor, no?, pel territori. Hem d'anar veient, no?, si aquesta informació la podem granularitzar més, és a dir, n'hi ha alguns recursos que recullen dades per mesos, per exemple, no? Això, aquestes dades ara són anuals, però si poguéssim baixar a nivell mensual, o sigui, la temporalitat, podríem detectar també pues, com està sent l'estacionalitat de l'activitat turística, no? Si veiem que els fluxos pues, estan més concentrats en determinades èpoques de l'any, festiu, Setmana Santa, etc. No? Llavors, per una banda, això, podem anar millorant aquesta eina, anar-la actualitzant. Però clar, nosaltres això és una de les eines que tenim al LabTurisme, no? Nosaltres a la pàgina web doncs, fem altres tipus de transparències, de publicacions en relació doncs, a l'ocupació turística, a l'impacte del turisme, etc. No? Vull dir que això avui és el tema era el dels visitants, però Si ens van coneixent i visitant la nostra pàgina web, anem traient informes mensuals, com va l'activitat turística per territoris, d'on prové el turista, el perfil del turista, etc. No? Ara no em voldria estendre, però tenim, diguéssim, altres informacions en relació al turista i al seu comportament, no? Que també és important veure com es va canviant, no? El seu comportament, les tendències, no? Com reserva, com contracta, etc. Tot això ho anem fent a través d'una enquesta que fem cada any al turista en destinació i podem anar sabent totes aquestes dades. Per tant, anem intentant, no?, cobrir una mica els buits d'informació que donen els principals instituts d'estadística, etc., no? Amb turisme per anar oferint, pues, a la ciutadania i als agents del sector turístic, pues, coneixement en forma de dades que els puguin ajudar, pues, a la gestió turística en general.
1: Perfecte, seguirem pendents, per una banda, de l'evolució d'aquest visor, aquest nou visor interactiu, i per altra, donarem un cop d'ull també a la pàgina web de Lab Turisme per conèixer totes aquestes dades i altres projectes que teniu en marxa des d'aquest Lab Turisme de la Diputació de Barcelona. Moltes gràcies, Montse Giró, cap d'aquesta entitat de la Diputació, i gràcies a això per aquesta estoneta, per compartir aquesta radiografia del turisme a la demarcació i especialment per posar la lupa amb nosaltres també a la situació de Castelldefels amb aquests dos espais dels que disposeu de dades, el Canal Olímpic i el Castell, que estem d'enhorabona amb unes bones dades que, com deien, doncs, el Canal a segona posició general de la comarca del Baix Llobregat i el Castell segona posició dins de la tipologia patrimoni arquitectònic del Baix Llobregat. Moltíssimes gràcies, Montse Giró, i molt bon dia.
0: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
2: Indianàpolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels, presentado por Mode Rodríguez.
3: Todos los viernes a las 10 de la noche.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Radio Castelldefels.org. Tots els programes de ràdio.

0: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
1: Thank you for that lovely tune, that funky music.
2: A Radio Castelldefels. Us hi esperem.
3: Castelldefels, així som.